també incloem en Sergio, que porta des de l'any 2015 esperant que l'Alberto Reche faci aquest programa. Benvinguts al regne del Presta Joan. Benvinguts a les Portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui amb un programa molt especial i el fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, és un programa que literalment fa potser 11 anys, no? Que
1: estava, sí, més o menys.
0: Que estava pendent, no? No sé per què li dediquem un programa, no?, al Presta Joan.
1: Bé, pendent no ha estat mai, perquè jo mai m'he compromès a fer aquest programa, mai. Però es va anar instaurant com la necessitat de fer aquest programa o pensar que jo l'havia promès. En qualsevol cas, per coses que ja sabem, ens venia de gust fer-li un regal al Sergio i vam pensar que una cosa que, a banda dels altres regals que hem fet, ens venia de gust, no?, doncs, aprofitar aquest programa pendent que porta esperant des de la tercera temporada del Troia allà per el llunyà 2015 i dedicar-li aquest programa. Té el format d'un programa normal del Troia, ja veurem si dura el que dura un programa normal del Troia o no, però el que sí que podem dir és que és un programa que és estrictament a cau d'orella pel Sergio Rodríguez, el nostre estimat presentador i company i amic de les Portes de Troia.
0: I per tant,
1: si esteu escoltant aquest programa, vol dir que el Sergio ha decidit alliberar o pujar l'única còpia que hi ha d'aquest programa i que nosaltres hem entregat en mà en una caixa dins d'un USB, una caixa, dins d'una bossa que té una caixa embolicada on dins hi ha un USB que té gravat, espero que dins d'una carpeta, que estigui dins d'una carpeta, un zip on hi hagi aquest programa.
0: Jo afegiria una capa més en aquest regal, Alberto, i seria fantàstic que per fer-li el regal en Sergio, l'Adrià digués alguna cosa en directe al programa d'avui. No ho puc creure.
1: Agafa el micro.
0: Ho està fent.
2: Hola.
0: No ho puc creure. Adrià Tirado, control tècnic de Ràdio Castellà, acaba de parlar per primer cop a la història a les Portes de Troia.
1: 11 anys per Preste Joan i 3 o 4 per un hola.
2: Sí, 4 temporades, no? 4 temporades, o sigui, no sé quantes porto aquí amb vosaltres.
0: Home, moltes.
1: Per això has fet 4 holes. Moltes. Hola.
2: Exacte.
0: Una per cada.
2: Els volia sumar. Sí.
1: Has obert una veda, eh? S'ha obert una porta.
2: Mai ho sabrem si sortirà la llum.
0: Això és veritat. Però bueno, és el nostre tècnic. Per fi poseu veu a la persona que fa possible aquest programa des de l'altre costat de la finestreta i que li devem molt perquè és una persona que té molta paciència amb nosaltres i que ens l'estimem moltíssim. I no sé si tu nosaltres també una mica.
2: Jo us estimo. Moltíssim no, però us estimo.
0: Gràcies. Des de les reserves. No sé, Alberto, vols afegir alguna cosa més a la introducció?
1: Pues que si no comencem ja el programa sí que no durarà 55 minuts.
3: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @PortesDeTroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Sí, bueno, direm Preste Joan. El que no direm és Prevere Joan, perquè sona com un capítol de la Riera.
1: Comencem, Alberto, si et sembla, explicant una miqueta què és això del regne del Preste Joan.
0: Bé, doncs, ni més ni menys, és la idea d'un regne cristià a cavall entre el mite i la realitat, que es trobava situat a l'extrem orient, és a dir, més enllà dels territoris bizantins, musulmans i pagans, i els detalls d'aquest regne aniran variant segons els coneixements europeus dels altres continents vagin demostrant que aquest regne no existeix pas.
1: Però aquesta idea, quan comença a arribar a Europa?
0: Bé, tenim una data prou exacta, al voltant de 1145. En el context de preparació de la Segona Croada, comencen a córrer rumors, sobretot en el món papal, però sobretot en el món romano-germànic, sobre aquest dit Joan, no? I aquests rumors seran posats per escrits, precisament a l'any 1145, per primera vegada, per un eclesiàstic, però també molt conegut per la seva faceta d'historiador, que no és un altre que Otto de Freising, precisament en una de les seves obres de l'any 1145.
1: I qui és aquest senyor? Qui és Otto de Freising?
0: Home, doncs, Otto de Freising és ni més ni menys que el mig germà de l'emperador Conrad d'Alemanya i tiet de l'emperador Frederic Barba-roja.
1: Ben situat.
0: I a més, bisbe de Freising, un erudit de la cort imperial, i de fet un dels erudits i pensadors més importants del món germànic a mitjans del segle XII, no? Des de 1130 i alguna cosa, 1170, té una producció literària molt important. És també bisbe de Freising i escriu bàsicament dues obres importants, el De Duabus Civitatibus, el de les dues ciutats, que és una mena com de reflexió sobre una mena de crònica mundial, com tot continuant agafant aquesta idea de les dues ciutats de Sant Agustí, i és precisament en aquesta obra de 1145 on menciona aquest Preste Joan, que ja veurem qui és o ja veurem què ens explica d'ell, i també és autor de la Gesta Frederici Imperatoris, no? De la Gesta de Frederic l'Emperador, que és una crònica del sempre nostre estimat i sempre bon company de farra, Frederic Barba-roja.
1: És un personatge, no, crec que no se li ha dedicat mai cap programa, oi, Frederic?
0: Li podríem dedicar algun, és un personatge entranyable, que va morir banyant-se a un riu.
1: Això, mala idea.
0: Bueno, escolta, és que si ets a l'edat mitjana, per què et banyes?
1: Aquesta és la conclusió.
0: Aquesta és la conclusió.
1: I què diu Otto del Preste Joan?
0: Bueno, doncs ell diu, deixant a la idea, de que li han arribat notícies, no? Que ja ha sentit dir que algú ha escoltat o que li han explicat notícies d'un bisbe de Síria que li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
1: Sí, un bisbe de Síria li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
0: Penseu que estem en el moment dels anys just previs de preparació de la Segona Croada. Ja hi ha uns estats llatins al Pròxim Orient, no? A Síria, Antioquia, Trípoli, Edessa, Jerusalem, ja són regnes cristians, els templers ja estan funcionant, vull dir, existeix comunicació amb el Pròxim Orient. Mm-hmm. Doncs aquest bisbe de Síria explica que ha sentit dir que més enllà de Pèrsia, més enllà d'Armènia, a l'extrem orient, li arriba notícies de que existeix un rei que a sobre és sacerdot, però a més és molt humil, perquè ell, en comptes de ser arcabisbe o cardenal o papa, ell és un simple prevere, com un mossèn, no? Però hi havia un rei, un sacerdot anomenat Joan, cristià, de Creta en Asturià, que havia declarat la guerra als musulmans, no? Com els cristians d'Occident estaven fent a Terra Santa, doncs aquest prevere Joan, aquest Preste Joan, havia declarat la guerra als musulmans, havia conquerit Ecbatana, no? Ecbatana és una de les principals ciutats de la regió, i no només havia fet això, havia derrotat els musulmans, havia conquerit Ecbatana, sinó que es disposava a venir en auxili de la cristianitat occidental en la seva lluita com l'islam. Una mena de quinta columna, no? o de rereguarda cristiana, que del confí del món pagat i del món conegut apareixia una mena de rei mag, no? Sacerdot, amb un poder inconmensurable, com una mena d'elf de la primera edat, no? Que venia amb el seu exèrcit a ajudar els croats en la lluita que estaven preparant contra els turcs. Malauradament, sembla que el Preste Joan no va poder traspassar el riu Tigris. La mateixa carta ens diu que ell arriba al riu Tigris, que és un riu molt gran, i i diu, jo no sé passar aquest riu. De fet, explica en aquests rumors que es va passar un temps a veure si el riu arribava a l'hivern i es congelava i podia passar, i no va

0: puede passar i se'n va tornar a casa seva, no? I hi havia la notícia de com aquest rei havia intentat venir-nos a ajudar i s'havia d'haver tornat abans i, per tant, se l'havia de buscar perquè tornés a ajudar-nos. I també menciona una dada molt important, Otto de Freising, que és que el dit Joan, a banda de ser una bellíssima persona, era descendent dels antics mags, és a dir, dels reis d'Orient mencionats a l'Antic Testament. Doncs tenim aquí un ésser fabulós, no?
1: Em sembla espectacular.
0: És descendent dels reis mags, té un regne amb uns guerrers fantàstics, no?, que apareix per salvar-nos quan ho necessitem, una mica com el Capità Planeta.
1: Però no pot creuar el Tigris.
0: Clar, dius.
1: Està totíssim, no? Amb un grandíssim
0: exèrcit. Està xetat, però és com quan jugues al qualsevol joc d'aquests.
1: A un D&D, no?
0: No, a un Zip o algun joc d'aquests de gestió de torns, no? Que crees ciutats, exèrcits, investigues tecnologia i et vas xetant, vas investigant molt i t'oblides d'investigar la tecnologia bàsica de fer ponts.
1: No pots expandir més, no?
0: Exacte.
1: I després d'aquesta menció d'Otto de Freising, n'hi haurà alguna més sobre el Preste Joan?
0: Sí, a partir d'aquest moment comença a expandir-se aquesta notícia, aquesta fake news, diríem avui, no? Aquest bulo, pel món germànic. I fins i tot, no? I serà recurrent en els anys posteriors trobar-lo mencionat a cròniques o referències així. I fins i tot va aparèixer una suposada carta autògrafa del Preste Joan, escrita per ell mateix, del seu puny i lletra, que va ser enviada a l'emperador bizantí, Manel Comnè. Ja sabeu que els bizantins en aquest moment no són gaire ben vistos pels cristians occidentals.
1: No.
0: No gaire. I, de fet, aquesta carta, que en principi no sabem, devia estar escrita en persa o en xinès o en vés a saber en què, traduïda al grec, però la coneixem perquè va circular per tot el Sacre Imperi Romano-Germànic i, és a dir, va ser traduïda al llatí i per la cancelleria romana. És a dir, una suposada carta que aquest Preste Joan envia a l'emperador bizantí, però que coneixem perquè comencen a circular còpies en llatí, no?, que apareixen a Roma, que apareixen a Alemanya.
1: Suspicious.
0: Bueno, escolta.
1: Però bueno, allà anem, no? Què deia aquesta carta?
0: Doncs, per començar, no deixava a l'emperador bizantí en gaire bon lloc, no? Per començar, l'anomenava duc de Constantinople. Mm. Que això va encantar als als germànics, no? Mentre que el propi Preste Joan s'autoanomenava rei de reis, no? Jo sóc un rei de reis i per tant els meus súbdits, jo tinc reis que són súbdits meus, tu en canvi ets un duc de Constantinople. Wow. No? Ja us podeu imaginar, i ja podeu també imaginar qui fa aquesta falsificació, no? Això va sentar molt bé a Roma i va sentar molt bé a l'Imperi Germànic, no? Que se'n fotien de l'emperador bizantí i que en el fons eren els veritables destinataris d'aquesta carta fictícia del Preste Joan al Basileus. A més, la suposada carta del Preste Joan estava plena d'exageracions, no? Per exemple, quan Joan es dedica a enumerar els animals i els habitants del seu regne, o dels seus regnes, perquè com és rei de reis, no?, controla molts regnes, menciona grius, lleons vermells, ossos blancs, panteres, homes amb banyes, homes amb ulls davant, però també darrere de la cara, que això està molt guai per vigilar què passa. Mm-hmm. Centaures, sàtirs, faunes, cíclops, pigmeus, gegants, l'eufènix, no? És una mena com d'un recopilatori de totes aquelles coses fabuloses, no?, que hi ha els bestiaris medievals, però també la història natural de Plini, no?, i tot l'imaginari tardoantic, romà tardoantic, trasplantava a Orient. De cop i volta, algú que va fer aquella falsificació
1: ho va posar tot allà
0: tot el que se suposa que hi ha allà a l'extrem Orient, tal.
1: Tot cap allà. I a veure, tot això, l'emperador i el papa s'ho creien?
0: Home, bueno, sí, el papa segur, perquè si es creu... Bueno, no ho sabem, però el fet és que l'any 1177, és a dir, uns 32 anys després que comencin a aparèixer els rumors del Preste Joan, el papa Alexandre III fa enviar a un metge de la seva cort, el mestre Filippo, com a ambaixador davant del Preste Joan, no? Li dona una carta i li diu: tu ara aniràs, vés-te'n a l'Àsia a entregar aquesta carta al Preste Joan, no? Perquè sí, aquests rumors havien seguit existint i per tant es creia que existia un regne més enllà dels territoris musulmans, que era un regne cristià i que per tant s'havien d'establir relacions diplomàtiques amb aquest regne perquè vinguessin a ajudar-nos.
1: Ah, fins aquí bé.
0: Clar, el problema però és que ni el regne del Preste Joan ni el propi Preste Joan mateix van existir mai.
1: Res, un petit detall de no res.
0: Clar, i a més, com no el trobaran, aniran... No en parlarem d'això al programa perquè no donen a temps, però com no el trobaran, aniran movent el regne del Preste Joan allà on els hi doni la gana, no? Perquè quan, a mesura que l'Orient Central, el Pròxim Orient, sigui més conegut, no? I, jo què sé, en època de Marco Polo, després, i arribin allà i no hi hagi cap Preste Joan, diguin, bueno, pues que potser no estava aquí, estava en una altra banda. No? Llavors el Preste Joan es mourà a la Índia, a la Xina, a Etiopia, no? I aquí, per exemple, si recordeu l'Atlas de Cresques, allà el Preste Joan apareix a Àfrica.
1: Sí.
0: Apareix al que és l'imperi de Bizínia, que és Etiopia, i apareix allà. No? Perquè, clar, com no el troben a Àfrica, a Àsia, diu, bueno,
1: pues
0: en algun lloc ha d'estar. No? I l'últim lloc que queda, no?, és ja allà. Però vaja, no el trobaran.
1: Per tant, és una invenció sense cap mena de connexió amb la realitat.
0: Bueno, doncs no tant, perquè si no el programa acabaria aquí.
1: I ja està.
0: Mira, escolta, seria un miniprograma premium d'aquests. 18
1: minuts de programa.
0: De Patreon. Vols fer promo de Patreon per un programa que només escoltarà el Sergi?
1: Seria terrible.
2: A les portes de Troia.
0: L'Adrià s'està...
1: Segona intervenció del tècnic.
0: Venint, arriba avui i ha tirat la música de final del programa. M'encanta, m'encanta. Li haurem
1: brutal
0: de comprar una... Saps aquelles taules de so de...
1: Defectes de so. Però és que ell ho pot fer allà. Jo estic segur que ell allà té botonets i...
0: Molt bé, però no li donis idees. Bueno. Abans del separador deixaré una dada.
1: Deixa una dada.
0: Vale? Ja sabem que l'any 1145 arriba la primera menció al Preste Joan a Europa. Mm-hmm. Doncs resulta que, oh, sorpresa, l'any 1141, és a dir, només 4 anys abans que Otto de Freising parlés per primer cop del Preste Joan, Sandiar, el soldà dels Seljúcides, va ser derrotat per una coalició de tribus nòmades de l'estepa sota el comandament del jurgant Geliu Dashi, de Kitan, ja anirem posant, explicant tot això.
1: Poc a poc.
0: I una altra dada, aquest Jan, no?, aquest Gurjan, portava entre les seves tropes un bon nombre de cristians nestorians.
1: Ah.
0: Així que ara el que intentarem fer és posar llum a la foscor.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Alberto, segona cançó, més sorprenent que la primera.
1: Un senyor amb ressaca?
0: Bueno, és una, a les estepes asiàtiques.
1: A les estepes. És una mostra del famós i mai suficientment bé imitat candifònic mongol, no? Que, ja sabeu, fan dues notes a la vegada i sona molt graciós.
0: Que hi ha un dels membres del Pony Pissador que ho fa molt bé, això.
1: Sí?
0: Sí, ens sap molt. Dèiem, no?
1: Veu estaria de... molt bé quedar per estudiar amb ell.
0: Per què?
1: Perquè tu et posaves, ens consta que a la carrera et posaves cantifònic mongol per estudiar.
0: Jo m'havia arribat a posar música d'aquesta per estudiar. Ara no podria, no? Però no sé
1: però
0: per què.
1: Però ho em va donar per fer-ho.
0: No, em va donar, però allò, una època, vull dir, potser un mes i mig que em va donar per això. Després vaig passar a cants noruecs. Va ser molt raro tot.
1: Vale.
0: La carrera és molt curiosa.
1: Vale. En fi. Després sóc jo el que no sap triar música.
0: Deixem de parlar de mi, parlem del Presta Joan, que és molt més interessant. Ja tenim un sospitós, no? Ja tenim un sospitós d'aquest origen de la idea del Presta Joan. Què hem de saber d'aquest personatge, del qual no pronunciaré el nom?
1: Vale. Doncs aturem el personatge, perquè jo crec que abans d'aturar-nos en aquest personatge, en aquest Yeliud així, si et sembla, crec que és bona cosa explicar una mica què és exactament l'estepa asiàtica, com ha funcionat al llarg de la història... Això passa per no llegir el guió. I sobretot això ens servirà per entendre millor els esdeveniments que porten el personatge que tenim entre mans.
0: Vale, doncs què és això de l'estepa asiàtica?
1: Molt bé, doncs anem a fer això, no? Anem a veure d'on apareix el Presta Joan, llavors mirarem una mica per què surt d'aquest moment, com apareix aquest personatge, i en això és necessari entendre una mica la geografia, no? Perquè a més és una geografia que ens resulta totalment allunyada de la nostra. En general, com ja sabeu, les estepes són biomes amb una vegetació d'herba, amb una vegetació herbàcia, un clima extrem amb una gran variació tèrmica entre l'estiu i l'hivern i amb unes precipitacions relativament escasses. Normalment zones allunyades del mar i, de fet, la major estepa del món és l'estepa euroasiàtica, no? L'estepa d'Àsia Central que arriba fins a l'est d'Europa i és la protagonista involuntària del programa d'avui, no? Llavors, si us situem, si ho teueu, a vol d'ocell sobre aquesta estepa asiàtica, al nord i al nord-oest d'aquesta estepa la trobem que limita amb la taiga siberiana, no? I al sud, al sud-sud-est, amb la gran muralla xina, que apareix precisament per frenar els embats dels pobles de l'estepa, i amb els sistemes muntanyosos de l'Alaixan, el Beixan, Kunlun i el Pamir. Enmig de l'estepa trobem el desert del Gobi, no? Que marca dues grans zones històriques, l'estepa del nord i l'estepa del sud, que són dos espais diferents i que estaran poc interconnectats entre ells fins que es domestiqui el cavall i s'utilitzi ja per moure's per l'estepa.
0: I el cavall serà tan important? L'ús del cavall serà tan important a l'estepa?
1: Serà fonamental. No? Fins a l'aparició de la cria de cavalls i la ramaderia, que això comporta, no? El moviment dels grups humans, el ritme del moviment dels ramats, l'estepa nord, no? Aquesta estepa al nord de la gran estepa euroasiàtica, està pràcticament despoblada. Només és habitable en aquells punts on s'uneixen amb altres espais, no? On acaben els boscos siberians, on hi ha rius, en petits oasis, però és a dir, espais que permeten generar via la caça, via la recol·lecció, via la pesca, aliments, però fins que no hi hagi aquesta mobilitat per dins l'estepa, serà una zona com molt poc poblada. Al sud, la part sud d'aquesta estepa euroasiàtica, serà un escenari ben diferent.
0: I com serà, doncs, aquest escenari?
1: Molt bé, doncs, tornem a fer com una mica de separació. Fixem-nos primer en el sud-est. Allà les poblacions que habiten la conca del riu Huanghe, no? Especialment el que seran ja de diferents pobles, però els hi podem posar l'etiqueta de futurs xinesos, vale? Comencen ben aviat un procés de concentració del poder que portarà a que les tribus veïnes o bé es sotmetin, no? O bé escapin. Aquelles que són prou fortes o prou desenvolupades o que ja dominen les tècniques de ramaderia nòmada poden fugir cap a l'estepa nord i començar a poblar-la. I d'aquí apareixeran alguns dels protagonistes del programa d'avui i de protagonistes de bona part de la història euroasiàtica, no? Perquè seran els mateixos que arribaran a tocar els collons de l'imperi romà. Per una banda tenim els huns, turcoparlants, no? Que són els, el grup ètnic i lingüístic turc, no? Aquestes llengües altaiques, estan molt extès per tota l'estepa, seran els antecessors també dels mongols, o de bona part de les tribus mongoles, i per altra banda també un altre poble que fuig, no? d'aquest extrem sud-est de l'estepa, seran els pobles tsan occidentals, que donen en origen als tibetans. No? Llavors ja tenim aquí, en un moment, xinesos, turcs, uns,
0: mongols, tibetans,
1: manxús, totes aquestes ramificacions, i tibetans. I mentrestant, al sud-oest, és a dir, a l'altra banda, a la zona del Tian Shan, la vida es centra sobretot en els oasis, i ben aviat apareixen també una sèrie de tribus que s'orienten en el seu cicle vital més cap al sud i giren cap a la Índia, cap a Pèrsia. No? Aquí trobarem altres pobles, alguns molt desconeguts, altres pobles, ja potser... Anava a dir els nostres oients, però el nostre oient, potser li sonen.
0: Bueno, pots dir els nostres, perquè l'Adrià també, ara també està fent d'oient.
1: Que són el sake, que no té res a veure una beguda alcohòlica, els kushans, no? Els turcmecs, que seran l'origen dels seljúcides.
0: Aquests sí que en sonen una miqueta,
1: no? Ni que sigui perquè turmequistan ho sona, no? Però bueno, els turcs seljúcides, que són els que estan, no? Els que estan lluitant contra els croats a Terra Santa, els carlucs, els kipchaks, de tots aquests... Si pensem, no, de tots aquests pobles que hem mencionat i que hem posat ara sobre la taula, si pensem en els senyors de l'estepa, en els de cavall, no els que venen polvorons, hem de retenir dos noms. Els turcs i els mongols, no? En tota la seva immensitat i varietat de formes.
0: En què creien els pobles de l'estepa? Té pinta de ser un meló, això?
1: Sí, un meló, un merder, pensava que anaves a dir. No, de fet,
0: el meló suficient.
1: Els diferents sistemes de creença de l'estepa estan molt relacionats, per una banda, amb la interculturalitat pròpia dels canviants sistemes tribals que conformen els pobles de l'estepa. No hem entrat i no he entrat a fer un històric de qui és qui en cada poble de l'estepa, perquè això ens portaria des del segle III abans de Crist fins a època de Genghis Khan, per entendre'ns, no? Els Gurchen, el Xiongnu, els Huns, tots aquests pobles que bueno, potser d'aquí 12 anys.
0: Que li haurien de dedicar molts programes a l'ensenyament.
1: Tu demana l'ara... Albert, si vols, i d'aquí 12 anys...
0: Podries fer un programa sobre això, Alberto.
1: D'aquí 12 anys. Bueno, o hi ha una altra opció.
0: Quina?
1: El puc fer abans.
0: Com? Vaja. No em fa prou il·lusió, crec. N'esperaria algun altre.
1: Vale. No està prou il·lusió el programa o l'altre?
0: El programa, crec.
1: Vale.
0: Va, tira. Parla'ns dels sistemes de creences d'aquests pobles.
1: Molt bé. Doncs per una banda tenim, no?, aquesta interculturalitat pròpia. T'estan gravant i estàs molt vermell. Dels canviants sistemes tribals. I per altra banda, una tensió també plurisecular entre els pobles de l'estepa i Xina. No? El xoc entre Xina i els pobles de l'estepa també és una constant històrica i que tindrà molt a veure també en com configuren les seves creences els pobles de l'estepa. Vale? Aquesta lluita, no?, entre l'estepa i Xina serà un procés d'unificació i de disgregació cultural que farà que de tant en tant sorgeixin confederacions tribals reeixides, com havien estat la dels Huns, no?, o la creació del geganat turc al segle VI, no?, que portarà els turcs cap a la zona de Pèrsia, i o la que portarà, no?, ja al segle XII, a la creació de la Confederació Mongola. No? Llavors tenim aquest procés d'interculturalitat, un procés d'unificació i disgregació, unificació, i tot això en un marc de els xinesos són caca i no volem ser xinesos. Perquè els xinesos controlen les fronteres i que quan l'imperi o els diferents imperis xinesos o regnes xinesos estan lo suficientment fort, volen, no?, controlar els pobles de l'estepa. Llavors aquesta triple tensió portarà a una constant en la regió, que és el rebuig cap a la cultura xinesa. Tots els pobles de l'Àsia Central tenen un gran rebuig cultural contra la cultura xinesa.
0: Patxis.
1: Vale? Els turcs, per exemple, tenen tot un sistema propi conegut com el tengrisme, que és aquesta mena de religió, que és una mena de fusió o amalgama de pràctiques xamàniques, animistes, totèmiques, adoració del cel, dels elements. Els uigurs acabaran convertits al maniqueisme. Els carlucs, són unes tribus més del sud-oest, adopten l'islam. els basmals, els onguts, els uigurs també es faran nasturians, i els tibetans es faran budistes, però no en la forma xinesa confucianista, sinó en la forma índia. Si us fixeu, no? en aquest nus que és l'Àsia central, tenim el confucianisme, el taoisme, l'hinduisme, el budisme, l'islam, però no, diverses formes d'islam, religions xamàniques, animistes, tribals, nasturians, maniqueus, maddeistes... Bueno, veurem que...
0: És l'estepa. Allà ja se cuece todo.
1: Exacte.
0: Però, nasturians, vull dir, què fan cristians a l'extrem d'Àsia?
1: Bé, els nasturians, de fet, són una de les corrents cristianes que van perdre la batalla ideològica dins l'imperi romà. No? Entre altres coses, perquè el món persa va recolzar decididament els corrents nasturians i llavors es va convertir en una mena de cristianisme antiromà, no? Perquè en aquell moment que també coneixes, no? de les tensions entre l'imperi romà d'Orient i Pèrsia, que portaran a Heracli i els Sassànides, no? És també una lluita ideològica, i els nasturians es converteixen en una mena de cristianisme avalat pel món persa i, per tant, sospitós de no ser lo suficientment bon romà. Per exemple, Sant Jordi, en origen és les primeres mencions del culte de Sant Jordi, el situen com dins el món nasturià. I això farà que no sigui gaire ben vist, perquè és una mena com de semi-heretgia. Per tant, el nasturianisme es converteix en una sort de cristianisme antiromà. De fet, va arribar al segle V, va ser arribat, es va decretar l'expulsió i la prohibició del nasturianisme, i per tant l'expulsió dels seus fidels, que van haver de refugiar-se a Pèrsia. Llavors, refugiats a Pèrsia, els nasturians comencen a estendre's per tot l'Àsia Oriental, a poc a poc. Al segle VI sabem ja que estan predicant els pobles nòmades turcs de l'estepa, no? Perquè ja tenim alguna referència d'algun cabdill d'aquest geganat turc sobre el 560-570, que quan lluita contra els perses i arriba fins i tot a trobar-se amb alguns bizantins, es sorprèn que porta tatuada una creu al front, no? I diu, què fa aquest puto pagà amb una creu? Diu, no, és que jo sóc cristià perquè és un asturià... Bueno, imagineu-vos una mena de Fills de l'Anarquia, ja, un turc motero tatuat.
0: Wow.
1: Trobem referències, per exemple, que l'any 635 els nasturians s'instal·len a Xina. No? Fixeu-vos, el 490, per entendre'ns, són expulsats de Roma, o 435, hi ha el concili que els comença a posar en la clandestinitat. Uh-huh. És també el moment, no?, en què aquest món nasturià persa, quan la dècada dels anys 30-40 del segle VII l'islam acabi amb el món persa, que els nasturians fugiran, però clar, ja no poden fugir cap a Occident. Llavors fugen
0: cap
1: a l'est, no? El 635, emperadors de la dinastia Tang donen suport i permeten l'establiment de les primeres comunitats nasturianes a la Xina. I, per exemple, els donen permís per fer esglésies. El 635 ja tenim cristians a la Xina.
0: Segle VII, eh?
1: Segle
0: VII. És molt fort, això.
1: Molt fort. I durant 250 anys, aquestes comunitats nasturianes tindran el beneplàcit, seran tolerades pels emperadors. No serà fins al 865, on hi ha un altre context, en què hi ha un intent de unificació ideològica a Xina, que fa que els budistes, els maniqueus i també els nasturians comencin a ser perseguits. I bàsicament, cap al voltant de l'any 1000, el nasturialisme desapareix de Xina. I llavors no li queda un altre, no? Aquests nasturians, que els seus, no ells, els seus avis, no? van convertir-se a Roma, van ser expulsats a Roma, van arribar a Pèrsia. Els musulmans el van treure de Pèrsia, no? I van anar per tota l'Àsia central, no? Veurejant tot el sud-est asiàtic, per exemple, en tot el sud-est asiàtic hi ha comunitats nasturianes que es mantenen en el segle X i XI sense, fora de l'àmbit xinès, sense problema. Els queraïtes, tota aquesta gent. Arriben a Xina, passen 2 segles i mig o 3 segles a Xina i són expulsats de Xina i acaben a l'estepa, acaben fugint amb aquests pobles nòmades de l'estepa com un últim reducte, no? I llavors a l'estepa trobem budistes, maniqueus, musulmans, nasturians, no? De tot tipus de religions cadascuna d'aquestes ideologies o d'aquestes religions adoptada per diferents pobles de l'estepa.
0: I on acabaran aquests, els nestorians, després d'aquesta diàspora, una altra diàspora?
1: Doncs els nestorians, això és que és la diàspora i no del poble jueu, no?
0: Què?
1: Aquesta és la diàspora i no del poble jueu.
0: Per què?
1: No, quan un jueu es queixa de que, oh, que som el poble errant, arriba un nestorià i diu... Sujeta amb el cubata.
0: Escolta la meva
1: història. És que jo em van fer fora de Jerusalem i he acabat a Berlín. I l'altre, home, a mi em van fer fora de Roma i he acabat a Pequín. He acabat a Ulan Bator.
0: Tothom hauria de conèixer més la història dels
1: nestorians. Els nestorians tindran la fortuna de lligar la seva supervivència als queraïtes. Els queraïtes es converteixen l'any 1009 i, de fet, són el poble... Dins dels pobles de l'estepa de parla mongola, són el poble més gran i més culte dins l'estepa. Llavors, els nestorians aconsegueixen fer-se un lloc ideològic dins del poble més cultural i econòmicament fort dins l'estepa.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa. I ara sí que sí, tenim tots, tots els elements necessaris sobre la taula. Potser ja és moment que els comencem a
1: ajuntar. Ara començarem
0: a ajuntar.
1: Tot allò que hem parlat de què és l'estepa, què passa dins l'estepa i qui ocupa l'estepa, comencem a ajuntar-ho. Per fer-ho, hem de parlar dels quitans. Els quitans són un poble del nord de l'estepa, d'ètnia tungús, no? D'ètnia turcomongola, i el seu moment estel·lar a la història arribarà al llarg del segle X, quan des de Manxúria ocupin part de Xina i instaurin una dinastia imperial xinesa pròpia, és a dir, la dinastia Liao. Recordeu el programa de l'any 1000, crec que els mencionem molt de passada, els Liao. Tot i que adopten la forma d'una dinastia xinesa, d'un regne xinès, són pobles de l'estepa, no? Pobles d'ètnia tungús, que ocupen la part nord de Xina, funden un imperi, l'imperi Liao, i durant més de 200 anys funcionaran dins d'una lògica de dirigents xinesos, fins que seran destruïts per un altre poble de l'estepa, els Yurchen, que són els antecessors dels Manxurs,
0: vale.
1: No? Quan a la dinastia Manxú, no? Quan els nòmades de Manxúria
0: sí,
1: a Xina seran els descendents d'aquests Yurchen. Llavors ens interessa especialment aquest moment final de l'imperi Liao, l'any 1125, i dins d'aquest pan magma complicadíssim, ben especialment la figura d'un dels supervivents o de l'últim supervivent de la família imperial Liao, que és el nostre vell conegut, perquè l'hem mencionat al principi del programa, Ye Liu Daxi.
0: I qui era Ye Liu Daxi?
1: Doncs formalment és el darrer emperador Liao supervivent, encara que sigui a l'exili, però el cert és que davant d'aquest desfondrament de l'imperi Liao, aquest antic nòmada o aquest antic descendent dels nòmades es torna a refugiar a l'estepa amb els seus genets, renuncia al tron imperial i en una mica com diuen, no? Però en una mica de final de la història, però com ja podeu, o ja pots, Sergio, intuir, no és un final sinó un principi.
0: Oh.
1: Aquesta fugida de Ye Liu Daxi cap a l'estepa és el fet que ens portarà a la creació de la idea del préstec.
0: Molt bé, ara sí que sí. A veure, com serà això, Alberto?
1: Molt bé, doncs, Ye Liu Daxi és l'heroi legendari a l'invers, no? No és el nòmada que sedentaritza, no és el nòmada que conquereix un imperi, sinó és el descendent de nòmades que rebutja la vida sedentària i torna a les estepes per acabar fundant, segons alguns, un imperi nòmada, que és el que coneixem com el Janat dels Karakitans, no? Dels quitans occidentals.
0: Un Jan? Què és exactament aquest títol?
1: Ye Liu Daxi era un bon Jan. Ai, és un bon Jan. Va, doncs, un Jan, o un Han, o un Kang, no? És el títol propi és un títol propi dels pobles de l'estepa, no? A diferència d'un Huan Di, un emperador xinès, no? O de termes com Wang o Xia, que signifiquen rei, no? Huan Di, Wang, Xia, són termes que fan referència a un poder autoritari o a un poder dinàstic, no? A un poder imposat sobre la població. En canvi, no? I que es transmet de pares a fills i que, no? I que són títols sedentaris. En canvi, el concepte de Jan o de Han o de Kang neix de baix a dalt, no? Evidentment, pot coincidir que el nou Khan sigui el fill o el parent de l'antic, però sobretot són nomenats per les tropes, pels guerrers, i per tant el seu cabdillatge és un cabdillatge tribal, de baix cap a dalt, no? És l'exèrcit, són els genets, són els guerrers per aclamació, que literalment per manteig, no? Quan el trien, el fiquen en una estora i ara vinga, com si fos un comiat de solter passat de voltes. És literalment un cabdillatge tribal. Els Jan, els Kan, els Han, són una mena de caps de tribu.
0: Però entenc que Ye Liu Daxi no serà l'únic cap de tribu de l'estepa, no?
1: No, ni molt menys. De fet, la fragmentació tribal és una de les malediccions una de les pitjors malediccions del món dels nòmades, no? Les baralles per les pastures, el robatori dels ramats, el robatori de les dones, les venjances familiars, no? L'ocupació dels espais simbòlics configuren un món on els diferents espais tribals perden la seva mà guanyadora, que és la seva unió respecte a les invasions dels pobles sedentaris. No? Quan l'estepa està fragmentada, els pobles sedentaris, ja siguin a Pèrsia, no? Ja siguin a la Índia, ja siguin a Xina, ja siguin a Rússia, són capaços de plantar cara, no? i d'avançar sobre l'estepa. En canvi, quan els pobles de l'estepa estan units, tenen una capacitat bèl·lica i una capacitat militar incontestable.
0: I quina serà l'amenaça, en aquest cas, en els temps de Yeliudashi?
1: Molt bé, doncs...
0: He anat aprenent, eh?
1: Sí, molt bé. Inicialment seran aquests Yurchen, que són els mateixos que havien acabat en l'imperi Liao, no? Durant els seus primers anys a l'estepa, Yeliudashi intenta tornar a conquerir els territoris Liao, bueno, per tornar al seu tron, però aviat veurà que és impossible, perquè aquests Yurchen, que també són nòmades, que també han ocupat l'imperi, són molt forts. I en una decisió que canviarà la història, dirà, bueno, pues si no puc fer-me fort, no soc suficientment fort per atacar la frontera est de l'estepa, potser el que haig de fer és endinsar-me en l'estepa i centrar-me no en els territoris del sud-est, sinó en els territoris del sud-oest. I, per tant, no combatre contra els regnes de matriu xinesa, sinó anar a combatre contra els territoris en mans islàmiques. Llavors, el veurem, no? És el 1125-1127, s'endinsa en l'estepa, i uns anys després, a la dècada dels anys 30, a finals dels anys 30, el veurem reaparèixer a l'altra banda, a milers de quilòmetres de distància. Quan el veiem reaparèixer en aquesta zona, en el sud-oest de l'estepa, ho farà comandant un exèrcit amb genets de molts indrets. Els Xibels Grocs, és a dir, la confederació dels Tiele, els Ugi, els Urianhai, que no venen de...
0: Isengard,
1: no em sortia. Els Bihude, no? I a més, cal sumar-hi, com a mínim, 8 tribus d'ètnia mongola o de tradició mongola. Juntament amb els Tsubu, els Tanguts, els Pusubins, els Jumusos, els Uyherbi, molts d'aquests pobles fins i tot no sabem. El gran problema és que els pobles de l'estepa els tenim no tots ben identificats, no? Perquè són confederacions, hi ha entitats canviants, a vegades una identitat ètnica, a vegades una identitat lingüística, i per tant és canviant. Però en tot cas reapareix, no?, al nord de Pèrsia amb un exèrcit format per genets de moltes distintes procedències.
0: I estem parlant d'un exèrcit amb molts efectius?
1: Doncs estem parlant de desenes de milers de genets de l'estepa. Penseu en el que hem comentat abans, no? A partir del segle XI hi ha un període climàtic òptim a l'estepa, no? Hi ha un augment de les pastures i això desencadena una explosió demogràfica que cal canalitzar cap a l'anterior. Penseu que en aquest sistema estepari, no?, especialment a les seves fases seques, perquè aquest sistema es mantingui, requereix una estabilització de la població. S'ha calculat que per mantenir una família de 5 o 6 persones són necessaris 25 cavalls.
0: Hòstia.
1: Vale?
0: Vale.
1: I amb tot el que suposa, ja podeu sumar quants caps de bestiar és això. Vale? Això vol dir que si de cop i volta la gent es reprodueix més, no hi ha recursos per tothom. Llavors això pot acabar de dues maneres, amb guerres civils o expulsant a la gent fora. Llavors, amb la millora climàtica que es dona en aquest moment, sobren persones, no? Com també sobraran persones en el món mongol. Llavors, més que liderar una confederació de tribus, com s'havia dit moltes vegades, o més que aglutinar totes les tribus de l'estepa, Yeliudashi el que està fent és arreplegar, no?, la gent que no vol ningú, els excedents, els guerrers, els genets que sobren, no?, d'un fotimer de tribus de l'estepa, i els està unint sobre un projecte que es basa estrictament en les victòries militars, no?, com farà Genghis Khan, o com faran després els otomans, o com faran aquests pobles seminòmades. No? La generació de botí crea una dinàmica, un excedent de població que es mou fora dels límits tradicionals de l'estepa, i el que porta és que es moguin en una tempesta, no?, una roda de tributs, botins, que és el que els manté vius. I això és el que farà Yeliudashi. Sigui com sigui, l'any 1137, no?, uns 10 anys després d'endissar-se l'estepa, sorgeix de l'estepa per la seva banda sud-oest i derrota a Rukinuddin Mahmud Jan, que no potser el coneixereu perquè és ni més ni menys que el governador de Samarcanda, fent-se amb un gran botí. No conquereix Samarcanda, no? La arrasa, la saqueja, agafa tributs i se'n va. Però 4 anys després torna, no? I l'any 1148 torna a haver-hi un conflicte de proporcions èpiques. Penseu que estem just en els anys previs a la Segona Croada, no? La regió s'ha desestabilitzat moltíssim. El món islàmic, a més, s'havia remilitaritzat enfront de l'atac dels cavallers europeus i els seus exèrcits estaven totalment afinats, no? La cavalleria, els exèrcits islàmics no són els de 1100, els de 1080 o els de 1090, no? Hi ha hagut també una gran treta de múscul militar. Doncs bé, les fonts ens diuen que el propi soldà Sanjar reuneix un exèrcit per fer front a aquests nòmades que sorgeixen com una tromba de l'estepa i reuneix uns, ens diuen les fonts, uns 100.000 genets musulmans. No, la major força militar moguda pel món musulmà en aquesta època, i estem dient que és l'època que va de la primera a la segona croada, ja us podeu imaginar. I què passarà? Ara veurem.
0: Sanjar? Sí, ho estic dient bé?
1: Sanjar. No està viu perquè s'ofengui.
0: Va, perfecte.
1: No,
0: ell va ser derrotat, no? O això ho hem explicat a l'inici del programa.
1: Exacte, però fixeu-vos, no? El major exèrcit format mai dins del món musulmà...
0: 100.000 genets, segons les fonts.
1: Xoquen contra una torba sorgida de l'estepa, no? Amb un Geliu de Xi i els seus genets formats per pràcticament unes 20 tribus diferents de l'estepa, derroten completament amb una batalla triple, perquè s'obren tres fronts i esclafen en els tres fronts a les tropes de la furusija islàmica, de la cavalleria islàmica. Les fonts diuen que maten més de entre 30 i 40.000 musulmans, el que es coneix com la batalla de Katban, i capturen les ciutats de Samarcanda i Bukhara, que són les dues grans ciutats de l'Uzbekistan. Com en altres regions, després de la victòria i el control d'alguna d'aquestes places, els karakitans, no, que és com es coneix aquest imperi, es limiten a imposar un tribut en productes i or i s'obre el comerç. I es deixa el comerç en mans d'algunes de les tribus d'aquesta confederació, o, sorpresa, els uigurs i altres pobles que són nestorians. Perquè els nestorians són qui han finançat aquest moviment.
0: Vaja.
1: Tot i que Yeliu Dashi no es va convertir-se mai al nestorialisme, sí que va mostrar-se obertament simpàtic als nestorians. De fet, fins i tot va canviar el seu nom xinès per un nom cristià. Es va passar a dir Ilia, i els seus descendents es diran Ilia, com Ilia Topúria. Repartien hòsties importants. I aquí sorgirà, no, aquesta idea del Preste Joan, no? Una mica ja per acabar. Vist des d'Europa, no? Una Europa immersa, una Europa germànica, l'Europa romana, immersa en els preparatius de la Segona Croada, un cristianisme on ja existeixen aquests regnes croats al Llevant, les notícies d'un misteriós exèrcit multiètnic, no? On s'incluïen mercaders cristians o s'incluïen pobles cristians nestorians, que havien aparegut del no-res, no? Que havien sorgit de l'estepa per infligir una sonora derrota als enemics de l'Església, no? La major derrota que s'havia infligit a un exèrcit musulmà a l'època. No la van fer els creuats, sinó que les van fer aquesta confederació de pobles de l'estepa, comandats per un Jan, per un Han,
0: plot twist,
1: per un Joan, no? Que rebia riqueses inimaginables i que havia col·locat sota tribut a les ciutats de Bukhara i Samarcanda, no? A les dues de les grans ciutats, que si recordeu aquells programes sobre la ruta de la seda, eren, no, part d'aquesta xarxa ben important a nivell econòmic. Tot això només podia explicar-se d'una manera, no? Amb la invenció d'un regne imaginari controlat per un cristià, per un Jan, no? Podria dir per un Joan, per un Joanis, que venia a auxiliar els croats en els seus esforços per controlar Jerusalem. Sabem que no és així, i de fet els karakitans ben aviat van haver de fer front a un altre procés estepari d'endogènesi explosiva, no? Aquest cop sí de veritat capgirarà la història del continent eurasiàtic. Els karakitans seran una generació més tard absorbits i massacrats per dos conceptes que ben mereixen un programa que no farem, que són Genghis Khan i l'imperi mongol. Però, Sergio, això és una altra història.
0: Molt bé. Sorprenent. O sigui, brutal.
1: Gràcies. He trigat només 12 anys.
0: Però vas començar a preparar el guió fa 12 anys?
1: No, ahir.
0: Molt fantàstic. Hòstia, pobre Sergio, eh? Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Sergio, esperem que t'hagi agradat molt
1: això. I a l'Adrià, que ha parlat.
0: Adrià Tirado, gràcies per obsequiar-nos i obsequiar sobretot en Sergio amb la teva preciosa veu. Nosaltres, no sé si ens estareu escoltant o no, però en tot cas ens escoltem la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el disc de Klezmatics. Ja vam sentir un dels singles, però avui que podem sentir el disc sencer, doncs anem a buscar altres temes. Un de Akers és el que el single amb el que hem començat i que mostra aquest esperit combatiu d'una banda amb més de 50 anys de vida que des dels 70s, doncs això, reuneix la música klezmer amb, d'alguna manera, l'esperit punk i alhora doncs tota la tradició de lluita antifeixista. Ells en aquest disc doncs reuneixen músiques del món amb la tradició klezmer per fer una denúncia del que és la deriva fascista del govern dels Estats Units. Ja vam sentir aquell single primer, en el qual doncs també amb músics llatins doncs denunciaven la caça al migrant que tenia lloc en aquells moments. Estem parlant de finals de l'any passat i principis d'aquest 2026. El disc es diu We Were Made for These Times, com aquest tema que ara sentim.

disc de Klezmatics per aquest 2026. No es podia dir d'una altra manera. We were made for these times. Hem estat fets per aquests temps. Un himne gospel per la lluita contra aquesta deriva feixista. I, de fet, doncs, tot el, en, al llarg del disc doncs, apareix aquest, aquest grup, aquest cor, Lavender Light Gospel Choir, que acompanya la banda de Klezmatics. I, de fet, doncs, això és un himne de lluita, tot i, evidentment, doncs, ser un gospel. Però també hi han moments més, diguem-ne, recollits més a la tradició klezmer. Klezmatics, una banda històrica de Nova York que publica un disc combatiu aquest 2026. Un tema més.

Avui la nostra descoberta és aquesta cantant sudanesa, Sulaf. Sulaf, que publica ara el primer single del que serà el seu debut de llarga durada, que publica Real World Records. El disc es dirà Abba i aquest tema que hem sentit es diu Naada. De fet, ella ve des del Sudan i el que fa, doncs, és buscar aquesta identitat i aquesta resiliència de la cultura, diguem-ne, transmesa via oral des del Sudan. Per tant, són poemes sufís que s'han heredat de generació en generació i que ella canta ara, doncs, amb aquesta música, en la qual, doncs, destaca el ut, el llaüt. Bé, Sulaf, des del disc Naada, el single Naada de Real World Records. Anem a buscar un altre tema d'aquesta cantant que actualment, de fet, va participar de l'últim disc de Tina Arriwen i els està acompanyant en aquesta gira actual de Tina Arriwen a Europa. I alhora també, per exemple, la podem trobar en el disc Abogi de Imar Khan. La cantant Sulaf, des del Sudan. Aquí va un altre tema.

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

Walid Ben Salim és el cantant de Casablanca, del Marroc, que acompanyarà, a qui acompanyarà, Raúl Refrié en el concert del Grec del proper 21 de juliol. Hem volgut sentir avui això, Walid Ben Salim, i anticipar, perquè encara som al mes de maig, però els concerts d'aquest proper 50è Festival Grec, perquè s'acaba d'explicar el programa, i alhora, doncs, perquè les entrades d'un espai com el Teatre Grec s'acaben els primers dies de publicar el programa. Per tant, qui vulgui anar a veure i qui vulgui no perdes l'ocasió d'un concert com aquest. Walid Ben Salim, el poeta marroquí, poeta i cantant marroquí, acompanyat de Raúl Refri, doncs ja pot córrer a comprar les entrades pel Teatre Grec. Alhora, hi haurà també en aquest concert, el 21 de juliol, un dimarts, doncs hi haurà també les imatges del cineasta Vincent Moon. Tot plegat, un espectacle que és producció del Grec, però alhora també facilitat, doncs, a través de la connexió d'aquests dos músics, Walid Ben Salim i Raúl Refri, doncs, a través del festival Les Suds a Arles, una de les referències de festivals de músiques del món. I, doncs, bé, és una de les ocasions, doncs, importants d'aquest proper 50è, és tot un aniversari, 50è aniversari del Festival Grec. Alhora hi haurà moltes altres coses, sobretot en aquest espai del Teatre Grec, que seria l'inici i alhora és potser l'espai més emblemàtic del festival. Si hem dit que el dia 21 tocaran Raúl Refri i Walid Ben Salim, doncs el dia abans, el dia 20, hi haurà el concert Cançons del Grec amb Maria del Mar Bonet, Maite Martín, Lucía Fumero, Tarta Relena, etc. I el dia abans, doncs, Yeray Cortés, al Teatre Grec. Aquí tenim el tema que presenta Yeray Cortés, l'espectacle Guitarra Coral.

i Eray Cortés al teatre grec. Però el flamenc dins del grec té el seu propi espai i el seu propi, diguem-ne, cicle, el desvarío. Això té lloc al districte de Nou Barris i també, doncs això, a mitjans de juliol hi haurà una sèrie de concerts, però que comencen, això, el 15 de juliol al Museu de la Música amb un concert de Miguel Ángel Cortés, el guitarrista, que sentim aquí en unes boleries de ja fa 20 anys amb el cantant Cepillo. Miguel Ángel Cortés, un dels artistes del grec, de Desvarío.

Avui el nostre record és per un músic que ens ha deixat fa poques setmanes i que aquesta setmana hagués complert 80 anys. Va néixer un 10 de maig de 1946, es deia Dave Manson, i aquest home va participar com a cantant i guitarrista d'un grup històric com Traffic. Acabem de sentir aquest tema Feeling Alright, i que potser tots recordem més en la versió, memorable versió, que va fer Joe Cocker. Però, de fet, era un tema de Traffic i era un tema escrit i cantat per Dave Mason. I aquest senyor, doncs, va conèixer, va participar d'un grup abans de mitjans dels 60, una banda amb Jim Capaldi, el baterista, que després tots dos van ajuntar-se amb un històric també com Steve Winwood, que acabava de deixar aquella banda Spencer Davis Group per formar Traffic. Això eren els anys 60, la segona meitat dels 60, i van fer temes com aquest. Aquest home, però, Dave Mason, va ser un músic de sessió que va participar en gravacions com Crossroads d'Eric Clapton o Along the Watchtower de Jimi Hendrix, entre moltes altres, per després també acabar formant part d'una banda històrica com Fleetwood Mac. Per tant, estem parlant d'un històric de la història del rock amb un nom poc conegut, Dave Mason, però això, autor i cantant de temes històrics. Un record per ell, ara que això, que ha mort aquest passat 19 d'abril i que aquesta setmana hagués fet 80 anys. Dave Mason, un altre tema de Traffic. Dear Mr. Fantasy, gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de arrecós. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Els joves que han passat per la Direcció de Prevenció i de Protecció de la Infància i de l'Adolescència reben acompanyament a través del Servei de Primera Acollida i Atenció Integral, un servei que ofereixen diverses entitats arreu del territori on es proporciona les competències per ser doncs, autònoms i arribar a la seva emancipació. I avui parlem precisament d'això, d'infants i d'adolescents, d'estrangers nouvinguts que han arribat a casa nostra sense referents familiars en molts casos i que necessiten d'aquest acompanyament per integrar completament a la societat i per poder-se desenvolupar també com a persones. Una d'aquestes entitats que treballa al territori, concretament a casa nostra, és la cooperativa ISOM. Avui ens acompanyen en Joan Arribas, ell és director dels pisos de Barcelona i també de l'àrea metropolitana. Què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia.
4: I està amb nosaltres també en Lluís Feliu, que és director d'operativa dels serveis residencials de la cooperativa ISOM. Molt bon dia.
6: Bon dia.
4: Joan, a quants nois i noies heu ajudat a ser autònoms aquest passat 2021?
5: Doncs ara el 2025 hem tingut, tenim actualment 38 places de pisos aquí a la ciutat i per rotació d'entrades i sortides de joves que ja han sortit perquè han complert amb el projecte d'inserció laboral que venien a fer, hem arribat a uns 50 joves.
4: Uh-huh. Una cinquantena cada any,
5: sí.
4: I som, però entenc que opera també altres punts del territori català, no?, i que dona una cobertura més àmplia.
6: Sí, efectivament, tenim el projecte de pisos d'inserció laboral a Lleida, a Reus, Barcelona i Badalona, bueno, i Barcelona comarques, també tenim per Terrassa, Rubí.
4: Aquesta xifra que ara ens comentaves, no?, aquesta cinquantena doncs, de joves que deixen de ser menors però que encara necessiten aquest acompanyament, no?, que vosaltres oferiu, és una xifra més o menys que es manté que es manté al mateix nivell en aquests últims anys o hi ha oscil·lacions?
5: Bueno, en el nostre cas, clar, el que tenim és un número de places limitat i determinat en els pisos i aleshores el que sí que veiem és que els joves al final arriben amb un projecte migratori doncs, de necessitat de poder donar suport a la família i de poder-se emancipar ells aquí i una mica la nostra missió és poder-los donar suport amb això. Aleshores, en el moment en què fan una inserció laboral en el mercat de treball, doncs ja marxen del pis per poder continuar aquest procés fora.
4: Per tant, majoritàriament el que volen és formar-se, treballar i poder emancipar-se i també alhora ajudar a la família que han deixat en el seu punt d'origen?
5: Sí, potser fa uns anys estàvem molt centrats, no?, en la inserció laboral i en donar un cop de mà a la família i últimament sí que estem veient doncs, un perfil de joves que tenen una mirada, un horitzó amb la formació molt més a llarg termini i una mica estem treballant amb això, que els joves puguin fer formació, alfabetització, competències digitals, tot per garantir un accés al mercat laboral.
4: Mm-hmm. L'altre dia ens acompanyava precisament un jove exhotelat, l'Ahmed Mansour, i ens deia, jo volia venir a Europa per estudiar com estudien els blancs, no? I ara me n'adono que la clau és treballar com treballen els blancs, buscant aquesta doncs, feina, diguéssim, més ben qualificada, no? Que suposo que això va molt lligat amb el que ens explicava en Joan d'intentar tenir una mirada més llarga pel que fa doncs, en aquesta formació, no? Poder tenir més i millors oportunitats laborals.
6: Correcte, i a part són nanos que, tot i que hagin tingut alguna primera experiència laboral al país d'origen, les maneres de fer del nostre territori poden ser diferents. Per tant, és necessària aquesta formació per acabar d'adaptar-se a les demandes del mercat, no?, laboral.
4: Quina és la procedència, diguéssim, majoritària d'aquests joves, no?, el perfil, les edats amb què han arribat també aquí i com ho han fet?
6: Cada cas és particular, però si haguéssim de treure un perfil general, et diria que sobretot arriben nanos del Marroc o del Magreb i, bueno, en tot cas africans, majoritàriament, i sobretot de Senegal i Gàmbia. Són els nanos que ens arriben a Catalunya. I també depèn molt, però normalment arriben amb uns 17 anys de mitjana. I els pisos, doncs, com que tenem a joves tutelats i extutelats, sí que els tutelats vol dir que són menors d'edat, però normalment són nanos molt propers a la majoria d'edat, amb 17 anys i 8 mesos, 10 mesos, uh-huh. i després això, nanos ja majors d'edat.
4: En què consisteix el servei? Quants pisos teniu, per exemple, a Badalona, no? I com es fa aquest acompanyament?
6: A Badalona, ara mateix tenim 9 pisos, i l'acompanyament és un acompanyament relatiu, diguéssim, perquè entenem que són nanos que ja tenen cert grau d'autonomia, que s'ha pogut treballar aquesta autonomia, com comentaves, els espais, els centres d'acollida.
4: Ara ja són majors d'edat.
6: Correcte, o els hi queda molt poquet, però en tot cas ja partim d'un nivell d'autonomia relativament alt, i aquest acompanyament relatiu vol dir que l'educador o educadora està pel pis doncs 3-4 hores o depenent de les necessitats de cada pis o de cada cas, i són la idea és que ells ho facin tot, però amb l'acompanyament o el suport educatiu. No? Pues, per exemple, si s'han d'anar a matricular en una formació, l'educador els hi pot indicar com, però ells es matriculen a la formació. No? O les tasques de les activitats diàries del pis, doncs ja sigui la neteja o les compres i demés, se'ls donen pautes, però ells fan aquestes
4: activitats. Ells són els responsables, també amb aquesta intenció de que guanyin en autonomia, no?
5: Exacte.
4: Parlem de nois, majoritàriament, no noies, o també hi ha noies?
5: No, també hi ha noies. Sí que és veritat que en el cas de joves migrats sols que han arribat al territori, el perfil és molt majoritàriament de nois, però en el cas de Badalona sí que tenim 2 pisos de noies i serien més o menys un 25% de les places són noies que també han fet aquest procés migratori, però que representen un percentatge molt més baix.
4: En aquest servei d'acompanyament, amb quins professionals compteu? No? Parlaven, Lluís, d'educadors socials, però no sé si també hi ha pedagogs, psicòlegs...
5: En el nostre equip sí que és que el treball és multidisciplinar, perquè al final enriqueix, diguéssim, la intervenció i la mirada, i en el nostre cas els educadors i educadores socials són els que intervenen directament en els pisos i els que fan la feina directa amb els nanos, però també és veritat que comptem amb un servei d'orientació i inserció laboral, amb 2 insertores laborals que fan aquesta tasca, diguéssim, d'acompanyament i de suport a la inserció laboral, però també una orientació formativa, no? I comptem també amb el servei d'atenció psicoterapèutica, amb un psicòleg a l'equip, que fa tant orientació a l'equip com atenció terapèutica individual als nanos que ho precisin o que ho puguin necessitar.
4: Com és la relació amb les famílies? Alguns potser en aquest procés migratori no han tingut relació fins que arriben a un servei com el vostre, que, diguéssim, cobreix aquestes necessitats bàsiques?
5: Sí, quan arriben al centre s'intenta fer un contacte amb les famílies, una mica com per rebaixar angoixes, no? per avisar que estan aquí, que estan bé. El que intentem és que ells mantinguin aquesta relació, sobretot perquè són ells els que han fet el procés migratori, i un cop aquí

0: són ben acollits, amb la qual normalment abans de d'inaugurar, diguéssim, un pis, sí que fem una feina prèvia dels educadors o el Joan mateix, no?, amb el veïnat, i no només amb el veïnat, sinó a vegades també amb el teixit associatiu del barri, perquè la idea és que ens vegin, doncs, bueno, que vegin que anem a sumar, no?, i inclús podem participar estratègicament també, no?, d'alguna taula de treball amb els ajuntaments o amb les associacions de veïns, no? I en quant a la convivència, bueno, també normalment els hi donem el contacte directe als veïns per si hi ha alguna incidència, doncs que la puguem resoldre juntament amb els joves. Incidències normals en tota convivència. Uh-huh. I entre els joves, doncs, bueno, jo crec que la convivència és bona. Això no vol dir que es facin amics, és a dir, la idea és que cadascú tingui el seu itinerari individual, però en general no he tingut grans problemes de convivència, eh?
1: Uh-huh. Precisament aquesta setmana ens fèiem ressò també del cas d'en Senei Kanté, que és un jove senegalès que va arribar aquí i que s'ha passat 3 anys al carrer, tot i sent menor, perquè doncs, no va poder, doncs, no se'l va reconèixer com a menor. No sé si aquesta és una realitat que es dona més del que ens pensaríem. En parlàvem aquesta setmana amb l'Albert Parés, que és advocat de Noves Vies, i ens explicava, i de fet ens atenia el propi Senei, no?, en les dependències del monestir de Sant Jordi de la Murtra, que és on s'ha estat després de viure, doncs, com dèiem, 3 anys al carrer, després d'intentar tramitar, doncs, aquest permís de residència, i que la justícia finalment hagi reconegut que quan va arribar era menor i per tant sí que tenia dret, diguéssim, a aquesta atenció en un centre d'acollida, no? Això es dona més del que ens imaginem?
0: Clar, nosaltres què passa? Que els centres, bueno, estem parlant de pisos i els nanos que ens arriben ja són nanos normalment amb la situació administrativa regularitzada. Llavors no ens trobem amb aquests casos. I els nanos que no la tenen regularitzada, en tot cas estan en procés i pràcticament al 100% l'obtindran. Això que comenteu seria més als centres d'acollida. Jo no manego les xifres, això en tot cas l'administració ho sabrà, però els centres d'acollida que gestionem nosaltres no hem tingut cap cas que hagi de sortir per aquest motiu.
1: Molt bé. Parlàvem ara una mica de com es gestiona la convivència, no?, dins del pis i també a la pròpia comunitat de veïns. No sé si des d'ISOM també s'aposta per fer xarxa en el sentit, doncs, d'intentar que els joves que teniu, no?, també s'impliquin en activitats, doncs, de barri, fins i tot culturals, no?, els hi proposeu, perquè venen també sense aquesta xarxa, no?, familiar o d'amistats en molts casos, no?, i això, doncs, a vegades també té un impacte a nivell emocional, i la promoció de la cultura, doncs, sabem que també és una eina d'integració important.
2: Sí, al final els joves que tenem són joves mirassols, però són joves, no? Al final estan en un moment evolutiu en el que també tenen ganes de fer vida, de fer xarxa, de fer amistats, amb la diferència amb els joves que siguin de Badalona de tota la vida, que potser no tenen un grup d'amics establert, i aleshores la nostra feina amb ells, més enllà de l'orientació laboral i formativa, que és superimportant, també contempla el que dèiem abans, no? Doncs tenir cura del pis i tenir companys, i aquell aspecte més socioeducatiu, no?, de tenir la mirada més àmplia. Per exemple, doncs, participar d'activitats de lleure, un partit de futbol, una entitat de lleure que pugui oferir qualsevol tipus d'activitat on els nanos puguin fer xarxa, on puguin conèixer gent al territori, puguin empapar-se també, no?, nodrir-se de la cultura, en aquest cas, doncs, de la ciutat de Badalona, però per extensió també, doncs, fer una xarxa aquí que en cert moment els pugui ser de sostén, no?
1: Tinc entès, Lluís, que també treballeu amb persones que viuen al carrer a través del Housing Fest, eh? Ho dic perquè en un moment on el sensellarisme es fa palès, i més a la nostra ciutat, no?, amb les notícies d'aquestes últimes setmanes, que és una problemàtica, que a més hi ha una llei del sensellarisme pendent de ser aprovada al Parlament de Catalunya, i per tant és un problema, no?, amb la crisi de l'habitatge, doncs, que s'agreuja i que preocupa, no?, us volia aprofitar també per demanar per aquesta iniciativa, el Housing Fest, no?, com neix i en què consisteix aquest programa, que no sé si també apliqueu a la ciutat de Badalona.
0: Sí, en Badalona, Sant Adrià, crec que Santa Coloma, això, el que ho porta són companys, però, a veure, el Housing First parteix de la idea de que perquè una persona surti del carrer, el que primer ha de tindre

0: és un sostre, no? Uh-huh. I és evident que a partir de que poden tenir un habitatge, un sostre, podem començar a construir altres qüestions, doncs com la formació, la inserció laboral, no? I no tenim ara mateix, bueno, estem pensant en obrir més pisos, però em sembla que en tenim 3 o 4, no et voldria enganyar. I
1: previ... 3 o 4 a Badalona?
0: Sí. Previ a això sí que es fa una feina, evidentment, amb serveis socials de, del municipi, en aquest cas de Badalona, i també tenim un educadors de carrer, doncs, per intentar detectar, no, casos que potser no estan dins del circuit de serveis socials, perquè simplement no hi ha, no coneixen, no, els tipus de joc que hi ha, i fer una miqueta d'enllaç això amb serveis socials i buscar posteriorment la, l'atenció que els hi convingui.
1: En aquest sentit, des de la taula del sensellarisme a Badalona, no, on ja es van comptabilitzar amb l'últim recompte de persones sense sostre, la vora d'un centenar de persones que dormen al ras habitualment a la ciutat de Badalona, més enllà de les altres condicions d'infrahabitatge, no? On també altres persones, doncs, viuen, al nostre municipi hi ha entorns com el nostre, no? Sobretot metropolitans, ens indicaven que moltes de les persones, o que hi ha una tendència que cada vegada són més joves les persones que es troben en situació de sensellarisme, no? Vosaltres copseu també aquesta realitat?
0: Clar, sí, sí. I, de fet, probablement té a veure, bueno, són col·lectius normalment, com deia el Joan, com que són nanos que migren sols, que no vol dir que estiguin sols aquí, que no tinguin amistats i demés, però són gent que no tenen un suport familiar, no? Estem parlant que la mitjana d'emancipació em sembla que rondava els 30 anys, no? I actualment a l'estat espanyol, això vol dir que si tu t'emancipes als 30 anys, fins que no hi arribes, tens un suport familiar o d'amistats. Aquests nanos no tenen aquest suport. Això vol dir que si no tenen la situació regularitzada, no poden treballar, i tot i que treballin, és difícil o impossible pràcticament l'accés a l'habitatge, perquè estem parlant, bueno, doncs de sous justets, no? Això els aboca necessàriament al carrer. I hi ha nanos que tenen la situació regularitzada i estan al carrer.
1: Doncs Lluís Feliu, Joan Arribas, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, per haver-nos explicat la feina que feu també des de la cooperativa ISOM a Badalona, i fins la propera, que vagi bé.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu.
0: Gràcies.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí
2: amb xancles i banyador.
1: I aquest que escoltarem de seguida és un fragment del documental Moure muntanyes.
4: De l'hospital ens deriven al genetista. Una visita de 5-10 minuts va ser, més o menys, i l'essència va ser: no hi ha diners per investigar, per tant no podrem arribar a fer res.
5: Aquestes malalties minoritàries te n'has d'ocupar tu, t'has de buscar tu la financiació i has de buscar el científic que pugui dur a terme aquesta investigació.
6: Jo crec que en els pròxims 5 anys veurem com podem anar desenvolupant de forma important teràpies per moltes patologies que ara semblaven impossibles.
1: Com dèiem, aquest és un fragment de Moure muntanyes, un documental del programa Sense Ficció del 3CAT, un documental també que recull els testimonis de diverses famílies que lluiten per impulsar una teràpia experimental per curar els seus fills de la síndrome CTNNB1. A tot l'estat espanyol hi ha només 36 casos diagnosticats, dels 450 que hi ha arreu del món, i una de les famílies que hi surt és precisament de la nostra ciutat, de Badalona. Ell és en Martí, jove espà, és alumne de l'escola la Minguella, i és el primer infant diagnosticat amb aquesta malaltia a Espanya, i avui, doncs, ens acompanya el seu pare, i és l'Agustí Jové. Què tal? Molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: I també saludem el periodista Carles Prats, qui ha liderat l'equip de professionals que ha fet possible aquesta feina documental. Bon dia.
8: Molt bon dia.
1: Carles, com sorgeix aquesta idea, la de moure muntanyes?
8: Doncs sorgeix a partir d'un cafè, fent un cafè amb una de les mares que ens explica la història i ens captiva, no? És d'aquelles històries que t'arriba al cor i dius: això s'ha d'explicar, ho hem d'explicar, hem d'explicar a la gent que hi ha famílies que viuen aquesta situació, que tenen un nen, que veuen que passen coses, no saben ben bé què, i estan anys buscant respostes, i quan les troben, quan els hi donen el diagnòstic, doncs no en poden fer res perquè no tenen cura, perquè són malalties minoritàries, i no s'investiga prou. I és el que expliquem en aquesta història, que davant d'aquesta situació, doncs un grup de famílies, en concret de la síndrome CTNNB1, decideixen ajuntar-se i plegats finançar la recerca, cosa que és sorprenent, que al final han aconseguit una cosa que semblava impossible i aconsegueixen, doncs, això, no? Moure muntanyes.
1: Un documental que dona visibilitat, com dèiem, a aquestes malalties minoritàries, no?, com la que pateix en Martí, aquesta síndrome d'un nom tan estrany, no?, que ens sona com tan llunyà, que és la CTNNB1, però que a casa vostra, doncs, és molt proper, no? Malauradament, explica'ns què és aquesta síndrome, com es manifesta.
7: La síndrome de CTNB1 al final és una mutació genètica ex novo que ni el pare ni la mare són portadors. O sigui, ens podria haver tocat qualsevol de les persones que estem aquí i a qualsevol altre lloc. És la loteria dolenta, però la loteria, i al final el que fa, genera aquesta mutació genètica, és la manca d'una proteïna que es veu en una clínica en tots els nens i persones afectades amb una afectació greu al neurodesenvolupament, ja sigui a nivell motriu, problemes a la parla, trastorns del son, dèficits d'atenció. Al final acaba sent, segons ens deien els metges, no?, una de les principals causes, segurament, es veurà amb els anys, de paràlisis cerebrals mal diagnosticades. De fet, el Martí, quan neix, primer no ens diuen que està bé, però després, quan es va veient que hi ha alguna cosa que falla, a priori ens plantegen que podria ser una paràlisi cerebral, el que passa que arribem al diagnòstic i finalment veiem que no.
1: Quan va ser que vau veure, doncs, que alguna cosa no anava bé, no? Va costar molt arribar a aquest diagnòstic?
7: El Martí neix bé, marxem de la clínica sense, com si no passés res, no?, com amb les altres germanes, i sí que és veritat que veiem a les primeres setmanes, doncs, que no aguanta el cap, que no té aquell el reflejo patelar que es diu, no?, dels nens petits, quan els nadons, quan neixen, i ja els primers mesos té un ingrés per broncoespasmes, bronquiolitis al mes i mig, té una cardiopatia, tenia un buf al cor. Al final tot això és fruit del retard madurativ i de l'afectació del síndrome, no? I a partir d'allà hi ha un cardiòleg que ens diu que hi ha alguna cosa que no està bé, ens anem al neuròleg, i allà, doncs, és quan tenim el xoc de realitat i on veiem que allò no queda només amb una bronquiolitis com pot tenir qualsevol dels nostres fills, no?, sinó que hi ha una afectació greu, i allà és quan intentem iniciar la lluita d'aconseguir un diagnòstic. Que això és complicat perquè ens anem d'anar a fer l'exoma, que és una prova que fins a dia d'avui no ho sé si la Seguretat Social la cobreix o no, però en aquell moment no la cobria, i al no cobrir-la la Seguretat Social no te l'ofereix, i nosaltres per privat aconseguim que algú ens parli d'aquesta prova, no? Quan plantegem nosaltres fer el genoma, ens diuen, no, hi ha aquesta altra prova, i a través d'aquest exoma s'aconsegueix un diagnòstic, i a dia, per això som els primers diagnosticats a Espanya.
1: I és aquest, en concret?
7: Correcte.
1: D'aquesta síndrome.
7: I després, a partir d'aquí, van apareixent més casos a mesura que aquesta prova es va fent o oferint a altres llocs.
1: Això arriba amb quina edat té Martí?
7: Doncs el Martí neix el 2013 i el diagnòstic el tenim just a l'11 de maig, que en aquesta ciutat és una data assenyalada per nosaltres, a l'11 de maig del 2016. Vull dir que el Martí tenia dos anys i un pico.
1: Molt bé. És més dura la diagnosi o que et diguin que no hi ha diners per investigar?
7: El més dur és l'acceptació, no? El diagnòstic, al final, nosaltres quan ens diagnostiquen estem anys sense saber què implica el CTNB1, perquè només hi havia dos estudis. El 2012 i el 2014 hi havia dos estudis d'història natural, però quan buscaves CTNB1 a internet, al Google, no?, allò que no hem de fer però fem tots, només et sortia aquest gen relacionat amb un tipus de càncer. No és més endavant que quan comences a posar CTNB1 ja comencen a sortir més coses, no? Llavors ja el problema de no tenir el diagnòstic és que, com bé deia el doctor Manel del Castillo, no tens pronòstic, no saps a què t'enfrontes, i una mica el neguit nostre era: necessitem saber què té, perquè si no sé què té, no sé si puc fer alguna cosa. I era allò que nosaltres, jo molt personalment, creia que no em podia perdonar no posar-li nom, perquè no em podria perdonar al cap d'uns anys, de dir, hòstia, si hagués sabut el nom, potser hagués pogut fer alguna cosa. I tenir diagnòstic és important.
1: I que aquest diagnòstic sigui, entenc, el més precoç possible, també.
7: Correcte. No? Quan abans es té el diagnòstic, doncs abans pots saber si pots fer alguna cosa o no. En el nostre cas no teníem gaire marge per fer. Uh-huh. A partir d'aquí sí que apareix una persona a Eslovènia amb capacitat i amb una força immensa, que és la que mou muntanyes, no?, al final, i és la que ens arrossega a tots a posar-nos a les piles, per dir d'alguna manera, i comença a fer, impulsar el que és la investigació de la teràpia gènica.
1: Uh-huh. Qui és aquesta persona? És també familiar d'una persona afectada?
7: Sí, és una mare d'un nen també amb aquest síndrome, d'Eslovènia, és Pela Mirosevic. Diré que és científica o, uh-huh. I amb la capacitat de moure els contactes per aconseguir que es comenci a fer una investigació de teràpia gènica, inclús de canviar les lleis del seu país per aconseguir subvencions i aconseguir ajudes econòmiques per poder dur a terme aquesta investigació. Nosaltres, quan ens diagnostiquen amb genètica, nosaltres plantegem què necessitem per fer una investigació. I a nosaltres ens van parlar de milions d'euros i nosaltres, com a únics diagnosticats a Espanya, vam dir, nosaltres això no ens veiem en cor, no? Perquè has de compaginar això més tot el que és el teu estat emocional.
1: I la cura del dia a dia, no?
7: A part, la dedicació i la cura del dia a dia del Martí, del nen afectat, i a part de la resta de la família. I aquí m'agradaria posar en valor les germanes, no? Perquè al final les germanes, nosaltres com a pares ho vivim, però les germanes de tots els nens amb discapacitat i amb problemes viuen una situació que els fa més forts, però és dura i moltes vegades no està reconegut, no? I com a pare també tens la sensació de que estàs dedicant al teu fill, però no pots descuidar les altres filles.
1: Que ara és una mica pel que explicava l'Agustí, no? Per moure muntanyes, cal moure, al final, és així de trist, però de necessari igualment milions, no? I per fer-ho possible, segurament, doncs, si la idea sorgia d'un cafè, després n'has hagut de fer molts altres per posar-te en contacte amb tots aquests, no sé si amb tots, però amb alguns d'aquests 36 casos, o fins que hi ha l'estat espanyol, o fins i tot aquesta persona, no?, que ens deies que amb aquesta embranzida des d'Eslovènia també, doncs, donava... doncs això, impuls a aquest projecte també d'investigació de teràpia gènica, no? Com ha anat una mica, doncs això, al fer aquesta xarxa?
8: Doncs nosaltres, a partir de parlar amb la Meritxell, que és la mare d'un altre nen, el Iago, vam entrar en contacte amb altres famílies, primer catalanes, després espanyoles, i vam arribar a Eslovènia, no? Aquestes famílies, com moltes famílies amb nens amb malalties minoritàries, se solen trobar, se solen reunir en associacions, també fan jornades en les quals doncs hi ha un centre, per exemple, a Burgos, que els acull uns dies a l'any, i per tant, per nosaltres era important parlar de la CTNNBU, però no només de la CTNNBU. És a dir, el que ens explica l'Agustí del que els hi passa amb el Martí, els hi passa a tantes i tantes famílies amb nens amb malalties minoritàries, que es troben en aquesta indefinició de no poder posar nom a la malaltia, no saber com abordar-la, i un cop li poden arribar a posar nom, a diagnosticar-la, després... És un diagnòstic que poques vegades et serveix de gaire perquè o no hi ha tractaments o hi ha un gran desconeixement. I aquesta història ens va captivar per la força d'aquestes famílies que, davant d'això, tenien l'opció de resignar-se, de dir, bons, me'n vaig a casa, ploro, que és el que ens havien dit alguns metges en alguns d'ells, no? Escolti, no hi ha res a fer, vagi a casa i cuidi'l el millor que sàpiga, saps? Mm-hmm. I això passa molt sovint. I davant d'això ells van decidir no resignar-se i van decidir, gràcies a la força de l'Espela Mirosevic, doncs posar-hi tot el que tenen, ella, literalment, hipotecant-se la casa. Però ells organitzant tota mena d'actes, fent tot el que calgués per recaptar diners i anar a buscar els científics. Ja que els científics no s'hi posaven de motu propio, escolti, per què no investiga això? Home, però... I al final els han convençut, no? Fins al punt de posar-se a fer una investigació amb un tema punter com és la teràpia gènica.
1: On s'està duent a terme aquesta investigació?
7: Aquesta investigació es capitalitza des d'Eslovènia, però es treballa amb equips mèdics des de diversos llocs, des d'Austràlia, Oxford, diversos països.
8: Sí, aquesta mare ha aconseguit des d'Eslovènia liderar un projecte de recerca, com molts projectes de recerca, àmbit internacional, perquè són projectes que necessiten de col·laboració d'especialistes, que, doncs, això, com diu l'Agustí, un pot estar a Oxford, l'altre pot estar a l'altra punta de món, i l'Espel ha tingut la capacitat de teixir aquesta xarxa de contactes i d'investigadors, i els pares de tot el món, catalans, eslovens, italians, francesos o americans, hi han posat el seu gra de sorra, i tots han anat posant per construir aquesta teràpia que quan ho expliquen, doncs, els mateixos especialistes que es dediquen a la recerca se'n fan creus, perquè en un temps rècord han aixecat 4 milions, 5 milions d'euros per posar en marxa un projecte que normalment triguen molts més anys i que els laboratoris, doncs, inverteixen molts diners i es dedica molt de temps. No?
1: I en quin punt està aquesta investigació ara mateix? No? Parlàvem d'aquesta disseminació al final de casos, no?, a nivell internacional, i quan això arribi, diguéssim, a assaig clínic, no?, en humans, que entenc que no és encara el cas, hi haurà, doncs, la possibilitat que també arribi, diguéssim, a aquesta multitud de casos que al final en diem malalties minoritàries, però que tenen una incidència molt important, no?, en la població.
7: Jo, per respondre a aquesta pregunta, primer convidaria a tothom a veure el documental, que és una feina brutal del Carles Prats i del seu equip.
1: A més, ho tenim fàcil, demà mateix. No?
7: Des d'ahir, agrair aquí al Carles Prats i al seu equip, perquè ens han ajudat a visualitzar molt aquesta feina que estem fent entre tots. Llavors, en quin punt estem? Estem en el punt en què s'ha acabat la investigació, diguéssim, de laboratori. Ara estem en la fase d'investigació d'assaig clínic. El desembre
8: Perquè ens entenguem, sí? En provar-ho amb persones.
7: Correcte. L'assaig clínic, provar-ho amb persones, el desembre es tracta el primer nen a Eslovènia, és el fill de l'Espela Mirosevic, i per la informació que tenim podem dir que no ha anat malament, que està tenint un bon resultat. Evidentment són intervencions quirúrgiques complicades, amb molts riscos. Ara tenim una família de Portugal a la que li desitgem tota la sort del món, que està viatjant a Eslovènia per fer el segon assaig clínic.
1: Suposa la reversió de la malaltia? Suposa aturar, diguéssim, els efectes d'aquesta?
7: Si em permets, acabo la d'allò i contesto l'altra. I llavors, a l'estiu, està previst que s'acabi aquesta primera fase d'assaig clínic a Eslovènia, i arrel també del documental i la visualització que es va fer del documental, hem aconseguit que Sant Joan de Déu porti 5 teràpies gèniques després de l'estiu a Sant Joan de Déu, on es podran tractar 5 nens a Espanya, i aquí és on entra el nostre punt d'esperança. No?
1: Encara no s'han seleccionat quins nens
7: No s'han seleccionat els nens, s'ha de veure com funciona aquesta primera assaig clínica a Eslovènia. Uh-huh. Llavors, sobre l'efecte que té aquesta teràpia, torno a convidar que es vegi el documental, no?, que aprofito que dissabte, suposo que ho comentarem, però a Ocine fem un passeig del documental. Es veu com una nena de Catalunya, del poble de l'Esquirol, la Irai, que pateix una malaltia similar, com bé deia el Carles, això no és un CTNB1, això va de totes les malalties minoritàries, que hi ha la tecnologia, hi ha el coneixement, però falta els diners per poder dur a terme aquestes teràpies, i on es veu que aquesta nena, que era una nena que, com defineix la seva mare, era una nina de drap...
8: Només obria els ulls. No podia fer res més que obrir els ulls.
7: Doncs, després de la teràpia, és una nena que camina, que parla, que es comunica, de fet...
8: Va a l'escola
7: de casa seva, a l'escola, camina tranquil·lament un quilòmetre i va soleta. Uh-huh. Els pares tenen aquell punt de resistència, no? Però és un canvi de vida total. És donar una oportunitat d'una vida diferent a aquella persona, però també al seu entorn, als seus germans, als seus pares...
8: Uh-huh. El que no se sap és si tots els efectes de la síndrome, la manca de desenvolupament que no hi ha hagut en el moment que tocava, si tot es pot revertir o no. I de fet, part de la investigació va d'això, no? De veure l'eficàcia i la idoneïtat, no? De quan apliques la teràpia, perquè quan abans millor, diuen els experts, doncs t'evites problemes que després no puguin ser reversibles. No? Hi haurà uns mals que podràs evitar, i hi haurà altres que, si ja està fet el mal, doncs difícilment el podràs revertir. Però bueno, d'això va la recerca,
1: sí,
8: no?
1: Sí,
8: de provar medicaments, de trobar teràpies que no existien. I com diu l'Agustí, aquest tipus de tècniques, de teràpies avançades, que n'hi diuen, de teràpia gènica, permeten, per dir-ho molt planerament, corregir, entre cometes, un defecte en un gen. Això fa uns anys era impensable, ara això ja es pot començar a fer, i són tècniques que, aplicades a altres malalties minoritàries, han tingut resultats espectaculars, com el de l'AIRAI, i gràcies a l'empenta de l'Espela i tota la gent de la CTNBU, doncs ara tenen també una eina per lluitar o per intentar pal·liar els efectes d'aquesta síndrome. No? És com un miracle, així ho defineixen també, no?
7: Jo coneixia personalment la IRAI, coneixia els seus pares quan abans de tractar, perquè coincidim al poble on són.
1: Parlaves de la loteria dolenta,
7: sí,
1: no?
7: Aquesta és la bona.
1: I ara
7: aquesta és la bona, no?
1: És la bona després de molts esforços, no? També, segurament.
7: I el canvi és radical, vull dir, no sembla la mateixa persona.
1: Agustí, com està en Martí? Va a l'escola Minguella, va també a un centre a Barcelona, no? Com és això de l'escolaritat compartida i quines esperances vosaltres teniu que pugui suposar respecte al seu estat de salut i d'autonomia a dia d'avui?
7: Bueno, el Martí, quan em pregunten com està, jo sempre dic que és un nen feliç. I per nosaltres això és molt important, no? No es tracta de relativitzar-ho tot, perquè tots els que tenim fills volem el millor, però al final vas baixant les expectatives i el primer que vols és que sigui una persona feliç. I el Martí és feliç. Evidentment té moltes problemàtiques. Nosaltres hem tingut 3 episodis de fer la maniobra de Heimlich, moments crítics en què pateixes i veus riscos que els tens a tocar, però és un nen feliç. I a partir d'aquí, doncs, li intentem donar el millor que com a pares pensem que li podem donar. Ell des del primer moment va a una escola d'educació especial a Barcelona, a Espace, a la qual estan molt agraïts, i el que fem és, a una certa edat, quan amb ell ja el veiem capaç d'estar dins d'un grup classe, doncs mirem de sol·licitar el fet de poder fer una escola compartida. Ens posem en contacte al Minguella, que és on han anat les seves germanes, i a partir d'allà el Martí comença a fer una escola, un o dos dies d'escola compartida, al qual també estem superagraïts a l'escola Minguella, que per cert, sortint d'aquí ens anem a fer la cursa de l'Albert Esteve en benefici de l'associació també. I la veritat és que l'acollida de l'escola, els nens que converteixen la classe amb el Martí, la resta, els professors, estem superagraïts. I com parlàvem amb la Rufi, amb la directora, doncs abans de començar, jo li plantejava i li deia, dic, és que això no serà un benefici per Martí, serà un benefici per tots. Estem acostumats a la majoria de la gent, no?, de no tenir una persona amb discapacitat, amb unes certes problemàtiques, i quan amb 50 anys o 40 anys se'ns posa al costat una persona amb discapacitat, sovint no la sabem tractar. Però és com tot, si no ho hem fet abans, és difícil que ho haguem après de manera sobrenatural, sinó que si de primer moment incorporem aquesta part de la societat al dia a dia dels infants, aquesta gent aprendrà a saber tractar i a tenir la sensibilitat i tenir al final una societat millor.
1: Teniu la sensació vosaltres també, com a periodista, no, Carles, també d'haver après d'en Martí i de totes aquestes famílies? Ho dic perquè en les malalties minoritàries també la lluita al final no només és contra la malaltia, sinó també contra aquesta reivindicació que ara comentàveu, no, de reivindicar investigació i sobretot de reivindicar visibilitat i respecte, no, per la dignitat de totes les persones.
8: Sí, evidentment. Totes les històries t'aporten coses, no? De totes les històries n'aprens coses. En històries com aquesta n'aprens i no sé si se'n pot dir créixer personalment, però sí que ho hem dit més d'una vegada, no? Hem plorat molt, no? Hem plorat molt en tots els sentits, no? En el sentit de que doncs, vius i empatitzes amb el que estan vivint ells i el patiment que poden tenir en certs moments, però també amb les alegries, no? I això també és important, no? Penseu que el documental no és un documental, o almenys no el vam voler plantejar així, com un documental per anar a plorar i fer teràpia, per dir-ho d'alguna manera, eh? Era un documental d'una història de superació. És un documental d'una història de superació. Gent que davant d'una adversitat doncs s'uneix i fa el cor fort i tira endavant i aconsegueix resultats inesperats. I això et fa créixer, no? Et fa créixer com a persona, com a professional, i et fa veure això que diu l'Agustí, no? De que la societat a vegades doncs anem tots massa com sense mirar què tenim al voltant, no? I afortunadament al nostre voltant passen coses molt diverses, molt interessants, i que només escoltant una miqueta podem fer la vida una mica millor a les persones que ens envolten, no?
1: I veiem però no mirem, no observem allò que tenim al costat i que tan necessari és. Recordar això, abans ho deia l'Agustí, a aquesta hora se celebra aquesta cursa. Albert Esteve, a quina hora arrenca?
7: Doncs arrenca els primers grups de classe, em sembla que sortien ara a les 9, 9 i 4, i jo sortint d'aquí me'n vaig cap allà.
1: Molt bé, doncs a fer molts quilòmetres. Recordeu que és una cosa que du a terme també a l'Escola Minguella per recaptar fons, en aquest cas per aquest motiu també, per aquesta malaltia, per poder finançar aquesta teràpia gènica. I dissabte a les 12, passi matinal de moure muntanyes, que també serà un passei benèfic a l'Ocine del Màgic Badalona.
8: Sí, això ho hem d'agrair molt a l'Ocine, perquè doncs això, demà al migdia faran un passi del documental i tot, a un preu simbòlic, i tota la recaptació es dedicarà a l'associació CDNBU Espanya, que són doncs aquestes famílies que posen els diners per poder investigar. Perquè abans dèiem, no? S'ha acabat la primera fase en laboratori, però les fases que venen ara de l'assaig clínic en persones
1: són
8: molt costoses. Encara més, fins i tot, encara que pugui semblar mentida, però és així, encara més del que porten ja fins ara. Han aixecat gairebé 5 milions d'euros per desenvolupar la teràpia. Ara, l'aplicació d'aquesta teràpia i fer-la extensiva, perquè aquí també l'interès és que això arribi a més nens, no? No només el primer que li han posat la teràpia, no? Fer extensiu això pot costar 10, 12, 15 milions d'euros, no? I per tant, malauradament, davant de la incapacitat de les administracions d'arribar a tot arreu, doncs les famílies s'han de mobilitzar i han d'organitzar tota mena d'actes per poder doncs continuar aquest camí, no? I demà, doncs, una bona oportunitat per a aquells que no sàpiguen què fer i com poder donar un cop de mà és anar al cine i passar-s'ho bé, i que pensin això, que és una història de la qual sortiran, esperem, amb un somriure, i havent pogut aportar un granet de sorra.
1: Doncs esperem que siguin moltes les persones que s'hi animin. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, Agustí Jové i Carles Prats, i enhorabona també per aquesta tasca, que vagi molt bé.
7: Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
3: Badalona Matí, edició d'estiu.
1: I el robatori de dos gossos del centre d'acollida d'animals de companyia del Barcelonès, que està ubicat a la nostra ciutat, ha destapat un negoci il·legal amb animals d'aquest refugi. En aquest cas, els dos gossos es van poder recuperar, però des de la Fundació d'Aina, que és gestora d'aquesta instal·lació, demanen més seguretat en les instal·lacions. Avui en parlem de tot plegat amb la Romina Martínez. Ella és portaveu de la Fundació d'Aina per la defensa dels animals i la natura. Què tal, Romina? Molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: Hem vist el cas del robatori d'en Thunder, també d'en Tyson, no?, a través de les xarxes, però explica'ns tu què ha passat, com s'han succeït els fets i quan i com descobriu que desapareixen aquests dos animals al centre.
9: Bueno, això va passar el cap de setmana de la setmana passada, la nit de diumenge a dilluns. Quan vam arribar el dilluns al centre, doncs havien forçat la tanca perimetral del centre i també després, un cop vam entrar, vam veure que havien forçat també les tanques de dues gàbies i que els gossos que hi havia en aquelles gàbies no hi eren. Llavors, bueno, nosaltres automàticament truquem a Guàrdia Urbana. Guàrdia Urbana ve, fa una inspecció dels desperfectes que s'han fet, i anem presencialment també a la comissaria per posar una denúncia. En tot això va ser a les 9 del matí, que ens vam donar compte, que és quan entrem, bueno, quan comencen els treballadors allà. I en tot això vam rebre l'avís, per altra banda, també de la mateixa Guàrdia Urbana, que hi havien recollit un animal que estava sol per la via pública, bastant a prop del centre, per cert. I quan vam anar a buscar el gos, doncs era un dels que ens havien, ens havien robat, que era el Tyson. Llavors, bueno, nosaltres vam començar a fer com una campanya per xarxes socials, publicant que ens havien robat el Thunder, que era el que encara no havia aparegut, que a més és un cadellet d'uns 3 mesos. I bueno, doncs va tenir molta repercussió, es va publicar per molts llocs de la ciutat i per xarxes socials, a un grup de voluntaris d'una associació de voluntaris que tenim al centre. També van penjar cartells per tota la ciutat de Badalona. I bueno, i després, dos dies després, ens van trucar una persona que creia que havia vist el Thunder passejant amb un senyor, amb un noi, per barri de la Salut de Badalona, i que es va apropar com fent-se la tonta una miqueta, de «Ai, aquest gos, que maco, d'on l'has tret?», tal, mm-hmm. I el noi li va dir que l'havia comprat. Llavors ens va dir al carrer on l'havien vist, ens va dir que era un noi que ella el tenia vist del barri i que normalment sempre es movia per dos o tres carrers del barri. Llavors pues, dos cuidadors del centre van decidir agafar el cotxe i anar-se a fer voltes amb el cotxe pel barri. I casualment pues, van veure una parella que portava el Thunder. Van parar el cotxe, van baixar i li van dir «Escolta, aquest gos és nostre, és robat, l'estem buscant». Està denunciat el robatori, llavors es van com espantar i van deixar el gos i van marxar. Llavors, uh-huh. per allà hi havia una noia que va veure tot el que havia passat i es va apropar a ells, en els cuidadors, i els hi va explicar doncs, que es veu que per algun grup de WhatsApp o per diferents grups de WhatsApp pel barri, pues, anaven com oferint els nostres gossos, que si algú en volia algun, que entraven al centre i se l'emportaven a canvi de pagar, clar. Uh-huh. I clar, tot això ho hem traslladat també a Guàrdia Urbana, i des de Guàrdia Urbana ens van dir que ho traspassarien a Mossos d'Esquadra perquè fessin una investigació, mm-hmm. perquè ens sembla un fet pues, realment greu, no? Que estiguin intentant vendre els nostres gossos, que al final que tothom ho sàpiga, que poden venir a adoptar-los, que no cal robar-los, que nosaltres volem donar-los en adopció, aquests gossos.
1: Clar, és un cas realment alarmant. No sé si entenc que s'han pogut fer detencions, s'han localitzat les persones que haurien robat, que haurien sostret els animals del centre comarcal, o encara no?
9: No en tenim constància nosaltres. Sí que vam aconseguir, amb la nostra investigació, entre cometes, que vam fer, el nom i el telèfon de la persona que estava difonent que si volien algun gos que podia entrar al refugi i emportar-se'l, i ho vam traslladar també a Guàrdia Urbana. Però nosaltres no sabem si s'ha començat la investigació, si aquesta persona se l'ha almenys cridat a estar testificant, no en tenim ni idea. Mm-hmm.
1: Pel que dius, sí que aquí hi podria haver, no? Creieu que hi podria haver com a mínim un negoci il·legal amb gossos del centre d'acollida de Badalona, no? Aquesta és la conclusió a la que arribeu?
9: Sí, no, bueno, clar, jo crec que parlada com perquè, o sigui, clar, això s'ha com viralitzat una miqueta i ens han trucat molts medis de comunicació i parlaven com en algun cas de grup organitzat. Jo no, personalment no penso que sigui algo així. Jo, bueno, penso que també la gent pues, té necessitats econòmiques i es busca la vida, saps? Però, clar, no és la manera de buscar-te la vida, fer això. Uh-huh. Sí que és veritat que en un any és la tercera vegada que ens han entrat a robar i que al final tots els gossos han acabat apareixent. El dia següent, dos dies, l'únic que hem hagut d'anar a buscar nosaltres ha sigut el Thunder. I llavors, el que nosaltres, la conclusió a la que hem arribat és que aquesta persona ja porta molt de temps fent això, no?, i que potser ha ofert, o sigui, ha tingut demandes de pues, que m'agrada aquest gos físicament. Mm-hmm. I llavors, un cop ha arribat en el comprador, com si diguéssim, pues, la persona s'ha fet enrere i llavors què faig amb el gos? Pues, el deixo suelto al carrer perquè ja el recolliran una altra vegada. I és el que, creiem.
1: Això, Romina, t'anava a preguntar. És el que penseu que ha passat en els altres dos casos, eh? On l'animal ha aparegut.
9: Exacte. I amb el cas del Tyson, també.
1: Mm-hmm. Hi ha una raça concreta, no sé si coincideix, en els tres casos de gossos, diguéssim, robats, que són de la mateixa raça?
9: No, en les tres vegades que han entrat a robar, s'han endut, la primera vegada es van endur un gos i la segona i la tercera es van endur dos gossos cada vegada. Excepte el cadallet, el Thunder, tota la resta de gossos eren de raça potencialment perillosa.
1: Mhm.
9: Llavors no sabem si és que pues, aquesta gent busca un perfil així o els potencials compradors volien un tipus de gos així, ni per què volien aquests gossos, clar, no ho sabem.
1: Teniu algun sospitós? O penseu que la persona o les persones que haurien robat aquests animals, 5 en total, no? Ens dius en aquest últim any, doncs pot tenir alguna vinculació amb el centre, pot ser una persona voluntària, pot conèixer com a mínim les vostres instal·lacions?
9: Conèixer la desconeix perquè hi ha entrat 3 vegades. No creiem que sigui... Bueno, de fet, ja et dic, tenim el nom de la persona que està que ha anat publicant, que... Uh-huh. S'oferia a fer això. I d'aquesta persona no és cap dels nostres voluntaris, no? Nosaltres confiem al 100% amb la gent que està amb nosaltres.
1: Mm-hmm. Us heu adreçat directament a aquesta persona?
9: No. Ho hem traslladat tot a policia.
1: Mm-hmm. Aquest fet us ha fet replantejar-vos la seguretat de la instal·lació? No sé si heu pogut parlar doncs, amb l'ens que és competent, amb el Consell Comarcal, no? També entenc, o amb el propi Ajuntament de Badalona o de l'entorn, per mirar doncs, de reforçar precisament aquestes mesures de seguretat. No sé si disposeu de càmeres, no? Nous cadenats...
9: Sí, mira, nosaltres portem gestionant el centre d'acollida de Badalona des de l'any 2018. ¿Vale? Quan vam arribar nosaltres a Badalona, aquest centre era competència del Consell Comarcal del Barcelonès Nord i hi havia un sistema de seguretat de càmeres amb circuit tancat i que gravaven 24 hores i un sistema d'alarma, tant perimetral com a dins. Llavors, fa uns anys va haver-hi el traspàs perquè el Consell Comarcal es va dissoldre uh-huh. i ara la competència del centre és de l'Ajuntament de Badalona. Amb tot això va haver-hi unes obres de millora del centre pel mig i amb aquestes obres tota la instal·lació de les càmeres es va malmetre. I portem des de llavors demanant a l'Ajuntament que, si us plau, tornin a activar el sistema de seguretat. Amb els robatoris que hi han hagut, cada cop que ha passat un robatori, hem tornat a recordar que, si us plau, necessitàvem aquest sistema de seguretat. Uh-huh. Aquesta tercera vegada que ha passat, bueno, sembla que s'estan posant les piles. En principi, entre aquesta setmana que ja estem acabant, que de moment no ha passat, i la que ve ha de venir una empresa a veure com està tota la instal·lació de càmeres i estan contactant amb empreses de seguretat per reactivar tant l'alarma com el sistema de les càmeres uh-huh. i esperem que d'aquí molt poquet ho tinguem en marxa.
1: Uh-huh. El que ha passat a Badalona, al centre d'acollida d'animals, és un cas aïllat. No sé si vosaltres si teniu contactes amb altres gosseres, amb altres centres d'atenció també als animals de companyia que també puguin estar patint robatoris d'aquesta mateixa índole.
9: Sabem que l'any passat, no recordo exactament quin mes va ser, la protectora de Tiana, el centre, que és un centre molt petitó, els hi van robar un gos, que es diu Mango, que era un gos, a més, que havien rescatat de la Dana, de València, uh-huh. i no l'han trobat mai. Però a part d'això, nosaltres, a part del centre d'acollida de Badalona, gestionem 3 centres d'acollida més, i, bueno, algun cop ens ha passat que hi ha un gos que hem recollit i el propietari ve, però no li podem tornar perquè hi ha un tema legal i no sé què, i llavors, de cop, al dia següent, pues, el gos no hi és. Mm-hmm. Però, bueno, això és bastant evident que ha sigut el mateix propietari, no? Que això ens ha passat alguna vegada, tampoc no és gaire habitual, però el que ha passat al CAC de Badalona no mm-hmm. no ens havia passat abans.
1: Quants animals teniu a dia d'avui?
9: Total o a Badalona?
1: A Badalona.
9: A Badalona ara mateix hi ha uns 45, més o menys, sí, perdona, és que li estava, mm-hmm. tinc aquí la companya, sí, 46 gossos tenim ara mateix.
1: I gats també n'hi ha, oi?
9: Ah, no, a Badalona, no els tenim a Badalona, al CAC de Badalona, però sí que en tenim de gats també.
1: 45 altres. Gossos, Que en aquest cas veiem doncs, que la resposta ciutadana, no?, amb aquesta difusió també de la vostra crida a través de xarxes socials va ser important també, no?, i això doncs, ha donat molt de ressò també a aquest cas. Què és el que hem de tenir en compte els ciutadans, no?, davant doncs, d'una suposada, no?, facilitació, venda, digue-li com vulguis, no?, de gossos, d'animals de companyia a través de grups de WhatsApp, com com el que vosaltres doncs, en veu tenir coneixement a través d'aquesta ciutadana que us va alertar, no? Veient també el que estava passant, i això ha pogut doncs, donar ales com a mínim a la investigació, que de moment no sabem si continua oberta, si ja està tancada, no? O si s'ha saldat amb alguna detenció al respecte. Vull dir, d'entrada, abans ho deies, nosaltres encantats de donar en donació, no? D'oferir en donació tots aquests animals que tenim al CAC, a totes aquelles persones que compleixin els requisits, no? Però, a banda, doncs, de què hem de sospitar, no? Si ens fan un oferiment com aquest i com hauríem d'actuar?
9: D'entrada, que comprar un animal per xarxes socials o... Sí, és il·legal. O sigui, a dia d'avui només es poden comprar gossos a criadors oficials, que han de tenir un nucli zoològic, han de tenir uns papers, uns permisos, i són animals bueno, pues que estan completament controlats i que quan els compres han de venir amb unes condicions de microxip, vacunes, compromís d'esterilització, has de signar un contracte... És l'única manera legal de comprar un gos o un gat a dia d'avui. Tot el que surti d'aquí, que t'ofereixin del vecino que ha tenido una camada, de que m'estan dient d'un gos per xarxes socials, no sé què, tot això és il·legal. Llavors, el que s'hauria de fer quan tu tens coneixement de que hi ha un possible delicte davant teu, tens l'obligació com a ciutadà de denunciar-ho. Entenem que pues, segurament, pues, que si a més és una persona que és del barri i és coneguda, la gent tampoc no s'hi vol ficar gaire... Però el que s'hauria de fer és anar a la policia i posar una denúncia.
1: Doncs, Romina, moltíssimes gràcies per haver-nos donat a conèixer també aquest cas. Esperem que les mesures de seguretat siguin un fet el més aviat possible, les instal·lacions també del Centre d'Atenció Animals de Companyia aquí a Badalona, i que no es tornin a produir robatoris com aquests i que estiguin en bon estat. Es van recuperar, entenc, en bon estat, tots els animals.
9: Sí, estaven perfectes, els sí? dos. Una mica desubicats, però estan bé.
1: Molt bé. Doncs, Romina Martínez, moltíssimes gràcies. Portaveu de la Fundació d'Aina. Fins aviat.
9: A vosaltres.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

De tant dir el seu nom, d'imaginar la cavallera, i el vestir, i l'espasa, i el cavall, l'havien fet passar entre els núvols, l'havien fet baixar ran de terra. Era un ombra més, era una imatge resplendent i freda. No podíem palpar les nostres mans ni el cabell ros ni la capa de seda. Era el Sant Jordi d'abans. Però va fer-se real aquest Sant Jordi, diferent dels altres. I li llançaven cada mes d'abril roses vermelles a la galta. Els versos de Josep Maria de Sarrarra van ser escrits al 1931, però no puc més de subscriure'ls perquè ja sabem que els temps canvien, però de vegades és per a bé. Del Sant Jordi cavaller que brandava l'espasa, avui gaudim d'un Sant Jordi que ens porta llibres i roses. Hem sabut reconvertir una figura militar en un missatger del vers, la cultura i la fraternitat. Consola, doncs, veure que els catalans de tant en tant també sabem fer bé les coses. Però posats a veure matisos en una diada tan bonica, tan unànimament ensalçada, és evident que any rere any guanya terreny el llibre com a producte comercial, més que no cultural. I els autors, que són més de façana que de vocació literària. Per això, estimats, estimades, avui vull reivindicar el llibre, però no fent distincions entre nous llançaments i llibres reeditats. Per què no podem parlar de llibres que ja es van publicar fa uns anys, si són boníssims? Avui, doncs, dedicarem el nostre temps a compartir amb vosaltres alguns dels nostres títols preferits, per si us pot ser de guia. Parlarem de llibres, nous i vells, però amb un denominador comú. Tots ells parlen de música i només de música. I sempre, això us ho asseguro, de bona música.

La nostra primera proposta és doble, però amb un denominador comú. Són biografies de dues reines del soul i del jazz, les dues afroamericanes i tan maltractades per la vida com grans a l'escena. La primera biografia és la de Eunice Wayman, una pianista negra, brillant intèrpret de Bach, que va veure estroncada la seva carrera quan de sobte li van tancar al nas totes les portes dels conservatoris americans i, per tant, va tenir que reconvertir la seva vida. Es va canviar el nom i del piano clàssic va passar cantant tuguris de mala mort. A partir de llavors es diria Nina Simone i acabaria fent una carrera espectacular, és cert, però la que mai renunciaria ni al seu caràcter indòmit ni a tocar el piano, cosa que feia molt sovint als seus recitals. Gaudireu de la seva apassionant història en el llibre Víctima d'un hechizo, la autobiografia de la Simone, publicada per Llibres del Cultrum. No és un llibre nou, però val la pena trobar-lo. I a la mateixa editorial us recomanem també la biografia de Billie Holiday, una altra de les veus inconfusibles del segle XX, una dona que de petita va ser violada, fins i tot obligada a prostituir-se. I ja de gran, quan era una estrella, li va ser negada, per exemple, l'entrada als teatres per la porta gran, la del públic, als mateixos teatres on ell actuava, però tenia que passar per la porta del darrere, per la porta de servei. Doncs bé, quedareu parats de saber els detalls en el llibre Con Billie Holiday, una biografia coral basada en 150 entrevistes fets als anys 70 a persones que la van conèixer directament.

0: Per il·lustrar musicalment les biografies de Nina Simone i de Billie Holiday, hem gaudit del tema Don't You Pay No Mind, interpretat, evidentment, per Nina Simone.
1: La bona música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
0: Afortunadament, són centenars els títols que es publiquen darrerament i que estan dedicats exclusivament a la música. N'hi ha per tots els gustos i de tota mena d'estils. Tot i que, això sí, malauradament, aquest és un gènere que, per minoritari, probablement, està gairebé relegat a la publicació en castellà. I dels llibres que he llegit darrerament, un dels que més bones estones m'ha fet passar és L'Estornell de Mozart, la seva versió castellana, El Estornino de Mozart. És un llibre curt, fàcil de llegir, i que està entre la biografia, l'anècdota i l'experiència personal de la seva autora, la naturalista Lianda Lin.

El 27 de maig de 1784, Mozart passejava per Viena, al voltant de casa seva, i en entrar en una botiga va veure un bonic estornell que cantava una melodia. De sobte li va sonar familiar, es va acostar i va veure que aquella melodia era gairebé idèntica al concert de piano que estava escrivint ell en aquell moment. És el concert número 17. El músic no s'ho podia creure, allò era una cosa fantasmagòrica, sobrenatural. Total, que va decidir comprar aquell ocell tan trempat, ocell que acabaria compartint casa amb la família Mozart més de 2 anys i que, evidentment, llavors assistiria com a convidat emplomat a moltes vetllades musicals. I qui sap, vés a saber si aquests ocells, que són molt cantaires, si aquest ocellet fins i tot li va donar alguna idea melòdica per alguna de les seves obres. Mireu si Mozart es va estimar aquell ocell que quan es va morir, pobret, li va fer un enterrament ben digne.

Hem sentit l'ària Jo sóc Papageno de la flauta màgica de Mozart. Si voleu saber més detalls d'aquesta divertida i fascinant història del compositor i el seu ocell, us recomano doncs llegir L'estornell de Mozart de Lian Delin, editada per Capitan Swing Libros. I si aquest llibre és força entretingut, ja us ho dic, un llibre que podies regalar a qualsevol, encara que no tingui aficions musicals, fins i tot al teu cunyat, per exemple. El que us comentaré ara a continuació és més per coneixedors, però no em puc resistir a incloure'l. El seu títol és el més simple que us podeu imaginar. És un número, simplement, 1853. I és un llibre que resumeix el que va passar a Europa aquell any, 1853, en quant a música, que va ser molt i molt sucós. Va ser el moment àlgid dels Schumann, Brahms, Liszt, Berlioz, Chopin i altres romàntics. I aquí podem veure totes les seves relacions i interaccions en un moment durat, en un any concret. El llibre ens explica, per exemple, quan a casa del Schumann, a Düsseldorf, va arribar un jove de 20 anys, ros, maco, que volia obrir-se camí en el món de la gran música. Robert Schumann el va deixar entrar a casa i li va dir que, bé, toqués alguna cosa per ell, per veure les seves habilitats. Aquell jovenet es va seure davant del piano i no només va tocar, sinó que va tenir la gosadia i la seguretat d'interpretar una peça que havia escrit ell mateix, i això davant d'un compositor ja consagrat com era Robert Schumann. Aquell jove que s'havia presentat sense avisar i que ara tocava el piano a casa del Schumann era Johannes Brahms. I quan va acabar de tocar la seva impulsiva sonata, Robert no va poder evitar aixecar-se d'una revolada i cridar a la seva dona Clara, que era al pis de dalt. Clara, baixa! Has de sentir això! I allà en aquell moment, en aquell any 1853, va néixer una de les relacions més boniques i fructíferes del romanticisme musical alemany. Bé, aquesta és només una de les moltes anècdotes que podem trobar en aquest llibre. No vull entretenir-me gaire, però sí que m'agradaria explicar-vos en un altre. Aquell any, 1853, Wagner va ser convidat a casa dels Wessendonck, uns comerciants forradíssims, molt aficionats a l'art i la música, i dels quals, bé, què va passar? Doncs que el compositor es va enamorar immediatament de la dona d'aquest comerciant, Mathilde, que era, a part de molt guapa, una poetessa més que notable. Wagner habitualment aconseguia el que volia, de manera que finalment va acabar establint una relació sentimental amb Mathilde. Relació breu, però que el portaria a escriure algunes de les pàgines més romàntiques, més inflamades de la seva obra, i que estaven basades, a més en poemes de la seva estimada. Són els Wessendonck Lieder.

Hem sentit un dels Wesendonck Lieder de Wagner dedicades a la senyora Wesendonck i que explica amb tot detall Hugh MacDonald en aquest llibre de Cantilado 1853. Aquesta i moltes altres històries. Bé, i ja que parlàvem dels romàntics i enllaçant temes, un amic i col·laborador de Wagner va ser el gran pianista Franz Liszt, col·laborador i que a més va acabar sent el sogre de Wagner. Doncs aquest home és l'autor del següent tall que ens il·lustrarà el proper llibre.

Aquest del que parlarem és un llibre escrit per un aficionat a la música, no pas per un expert ni tan sols per un músic. Es tracta de Haruki Murakami, escriptor conegut, autor de Tokyo's Blues i d'altres relats sempre plens de sensibilitat. Murakami és un melòman absolut, confès, especialment amant del jazz, i un home que va perseguir el prestigiós director d'orquestra japonès Eiji Ozawa fins que aquest finalment li va concedir una sèrie d'entrevistes al llarg de 2 anys. El llibre es titula Música, només la música, aquí sí que hi ha versió en català, i és la transcripció d'aquestes fascinants entrevistes en la que els dos personatges comenten i conversen sobre les seves fílies, fòbies, però sobretot comparteixen la seva passió absoluta per la música. Ozawa, per exemple, fa un repàs de la seva carrera, però també la d'altres directors, i explica alguns dels intríngulis de la direcció d'orquestra que el comú dels mortals desconeixem.

0: Hem sentit a Seiji Ozawa dirigint l'Orquestra Simfònica de Boston amb el piano de Christian Zimmermann i interpretant el primer moviment del concert número 1 de Franz Liszt. Il·lustràvem d'aquesta manera el llibre Música, només la música, de Haruki Murakami.
1: Esveint fronteres amb la bona música.

El meravellós piano d'Oscar Peterson ens recorda que la bona música, el nostre programa, el jazz, sempre hi té un lloc reservat. I que de llibres de jazz també n'estan plenes les estanteries de les llibreries. Si us agrada el jazz o esteu començant a palpar en aquesta direcció, us recomanarem alguns llibres que a nosaltres ens han resultat especialment interessants. El primer explora els fascinants orígens d'aquest estil fins a la seva plenitud i les interrelacions també amb altres músiques. L'edita Cantilado i es titula Los orígenes del jazz. Està escrit per Gunther Schuller i és un llibre recent, aquest sí, publicat, ideal però per aficionats que ja són una mica convençuts. En canvi, un llibre d'Oriol Romaní, una mica més antic, del 2021, potser és més bàsic però molt més entenedor. Es titula El nostre jazz de cada dia i és un recull de 79 grans temes del jazz comentats i molt ben comentats un per un, comentats per aquest músic català que és també autor d'altres llibres de jazz, per exemple, Tocats pel jazz. I finalment un text que he trobat brillant que es titula Cómo escuchar jazz, en el que l'autor Ted Gioia, en fi, es qüestiona moltes coses, no només parla de jazz, sinó que es pregunta qui és capaç de dir el que és bona música del que no ho és. I ens ajuda a entendre què és aquesta cosa que li diem jazz, i a més a tenir criteri propi sobre ell. El títol, doncs, dèiem Cómo escuchar jazz, del 2020, publicat per l'editorial Turner.

Escoltàvem com una excepcional banda sonora els nostres comentaris a un dels grans, a Oscar Peterson, en aquest gran clàssic entre els clàssics que és Round Midnight de Thelonious Monk.

Diu Stefan Johansson en el seu llibre Como Shostakovich me salvó la vida que hi ha músiques que, tot i ser incòmodes i fosques, ens atrapen, potser perquè en la seva foscor, en la seva inestabilitat, connecta en certa manera amb els nostres propis fantasmes, amb les parts més ocultes de la nostra personalitat. Això pot passar amb Shostakovich, però també pot passar amb música electrònica, experimental o amb rock satànic, tant se val. En tot cas, Johansson fa una anàlisi brillant de per què la música d'aquest rus, aquest home que va viure entre la seva genialitat incontestable i el control absolut de l'aparell del partit, que mirava, controlava absolutament tots els seus passos, doncs bé, per què aquest home ens fascina tant? A ell, l'autor, diu que li va salvar la vida. En tot cas, el que explica és molt interessant i no només musicalment parlant.

Volia haver programat un fragment de la cinquena sinfonia de Xostakovich, una obra que juga un paper molt especial en aquest llibre que dèiem Como Xostakovich me salvó la vida, però finalment m'he decantat per aquesta música potser més amable de la seva jazz suite. I si aquest músic soviètic era conegut per les seves paranoies, i diuen que ningú ben bé el va arribar a conèixer realment com era, el següent protagonista que tindrem no es queda curt. Mireu, va ser un dels pianistes més legendaris de tot el segle XX, però de manies en tenia tantes que se n'ha fet un llibre sencer, el títol del qual és una frase del propi pianista, però que és una d'aquelles negacions que un fa quan t'han enxampat de ple, amb un defecte. Perquè el títol del llibre és «No, no soy un excéntrico».

Si coneixeu algú que sigui especialment friki, no patiu. Sempre el guanyarà Glenn Gould, el pianista canadenc, que va fer de Bach la seva bíblia, i la nostra potser també. Gould es va retirar dels escenaris ben aviat, ja era jove encara, i ho va fer perquè no suportava actuar en públic, i a partir de llavors ningú més el va veure en directe, només se'l va poder sentir en enregistraments que feia amb perfecció maniàtica. No tocava si no tenia la seva cadira personal, una cadireta més aviat baixa, des de la que tocava mig encongit. No tocava, evidentment, si hi havia el més mínim sorollet. No tocava si la temperatura o la humitat ambient no eren exactament la que ell volia. I no tocava si no li portaven una muntanya de tovalloles noves i tèbies, etc., etc. Això sí, ell afirmava que no era pas un excèntric, i així ho recull un llibre divertit i fascinant fet amb entrevistes directament amb ell del francès Bruno Mont-Saint-Jean, un home que ens descobreix l'autèntica personalitat d'aquest geni absolut de la música. Si el comenceu, no el podreu acabar.

Hem sentit un parell de preludis del clavecí ben temperat de Johann Sebastian Bach que Glenn Gould va convertir en la seva marca interpretativa, gairebé en la seva obsessió. Van registrar la integral 3 o 4 vegades i nosaltres hem portat el registrament dels primers anys, el primer l'any 59, amb la que hem il·lustrat aquesta recomanació editorial publicada per Acantilado l'any 2017.

I ja que parlàvem de Bach amb Gould, no podem deixar de comentar un llibre excepcional escrit per un dels directors i musicòlegs més rellevants de l'actualitat en el món de la música antiga, John Eliot Gardiner. Ningú com ell ha fet una aproximació tan acurada i alhora tan apassionant de la figura de Johann Sebastian Bach. Llegir aquest llibre, mireu, és com anar a un restaurant de 3 estrelles Michelin. I és tot, tot és boníssim i tot és diferent del que havíem llegit abans i està fet, evidentment, a mà mestra. I no només perquè Gardiner és un gran músic, que ho és, ho sap tot de Bach i ha enregistrat totes les seves cantates i passions. I ho ha fet disseccionant-les gairebé com un cirurgià. És que, a més, Gardiner sembla que estava predestinat a això. Penseu una cosa. L'únic retrat autèntic de Bach, d'aquest compositor que existeix i que avui es guarda com or al Bach Museum de Leipzig, va estar penjat a casa seva, a casa de Gardiner, durant tota la seva infantesa. Ella el veia cada dia quan es llevava. Era un objecte més de la seva família. Bach, per tant, era el seu gens. Aquesta és una història sensacional que descobrireu si llegiu aquest text referencial, un text que porta per títol La música en el castillo del cielo. En aquest cas no està publicada en castellà, es troba l'edició anglesa, evidentment, però serà més fàcil que llegiu la castellana, publicada també per Acantilado.

I hem il·lustrat el llibre de John Eliot Gardiner sobre Bach amb el meravellós Erbarm dich de la passió segons Sant Mateu de Johann Sebastian Bach, interpretat, evidentment, per ell mateix. I si havíem començat amb Mozart, acabarem també amb Mozart. Del geni de Salzburg podem trobar uns quants llibres excel·lents, alguns de ficció, com el deliciós La folla jornada del mataroní, estimat mataroní Néstor Luján, o Mozart Camí de Praga, del poeta del segle XIX, Eduard Morica. Però, si voleu un text que expliqui els detalls de la vida i l'obra del compositor de Salzburg, us recomanem aquests. 1791, el darrer any de Mozart, de Robbins Landon, una autèntica autoritat en Mozart, i un text que no s'ha pogut superar, o el més recentment aparegut, dedicat a la seva obra inconclusa, la seva darrera obra, genial obra, el Rèquiem de Mozart. Es titula així, el Rèquiem de Mozart, escrit per Miguel Ángel Martín, i allà ens explica tots els detalls de per què i en quines circumstàncies va escriure Mozart aquesta obra, aquest Rèquiem, qui el va acabar realment i se la figura tenebrosa que li apareixia, això ho sabem, era així, li apareixia a casa una figura que no desvelava la seva identitat i de tant en tant a casa seva picava la porta. I no se sap si era un farsant o, com va creure el mateix Mozart, era un enviat del més enllà.

Quan va acabar aquest fragment, el Lacrimosa, Mozart, que estava greument malalt, va morir. Va deixar aquest món amb aquesta música al cap, una música que expressava el dolor de la mort que s'apropa inevitablement. Més cinematogràfica no pot ser l'escena. De fet, Milos Forman la va portar a la pantalla en el seu Amadeus, però l'escena va ser real, se sap que va ser així. La seva esposa Constance i alguns alumnes van córrer a acabar la peça, a acabar el Rèquiem, per poder vendre-la. Hi havia molts deutes que pagar a Camp Mozart. Actualment el manuscrit es troba a la Biblioteca Imperial de Viena. Us confesso que el vaig poder veure, no tocar, però sí veure amb calfreds al cos. Però si voleu saber tots els detalls sobre el misteri d'aquesta peça única al món, el llibre us titula així: El Rèquiem de Mozart, escrit per Miguel Ángel Martín.

Estimades, estimats oients, afortunadament el panorama de la publicació musical ha experimentat un creixement exponencial els darrers anys, de manera que avui de llibres de música en podeu trobar per tots els gustos. I si els que hem comentat us semblen massa especialitzats, ens n'ha quedat algun a la rereguarda que potser és més lleuger. Si us agraden les anècdotes, per exemple, i voleu saber quin era el compositor més petoner, o més avar, o més golafre, o més supersticiós, trobareu un munt d'anècdotes d'allò més sucós al llibre Història insòlita de la música clàssica, escrita de manera, de vegades diríem, gairebé irreverent, però molt divertida, per Alberto Zurrón, un advocat melòman que s'ho passa d'allò més bé explicant aquestes històries. Si, en canvi, voleu reivindicar, per exemple, el paper de la dona a la música, us recordarem de nou el llibre de Victòria Palma, Femení i singulars, editat per Huygens, i que trobareu algunes llibreries, no gaires, a Barcelona, a la llibreria Byron, per exemple. Però excel·lent si voleu saber la història de les dones a la música. I bé, si us agrada la ficció i les novel·les de misteri, em veig obligat a compartir amb vosaltres el darrer llibre de Martín Llade, aquest sí que acaba de sortir. Martín Llade, locutor de Ràdio Nacional, amb grans habilitats literàries, i que ha passat els darrers anys, ens consta, escrivint una novel·la negra amb assassinats, misteris, en la que Beethoven i el seu entorn juguen, en fi, un paper essencial. La novel·la porta per títol El Misterio Rasumowski. L'ha publicat Penguin Random House i bé, Martín ha tingut a bé fins i tot posar-me en els agraïments després de, en fi, les divertides i enriquidores converses que hem mantingut sobre el compositor alemany. És una novel·la llarga, això sí, però apassionant i plena, pleníssima de detalls històrics reals, en la que el comte Rasumowski, ambaixador rus a Viena i que va ser un dels principals mecenes de Beethoven, té el paper absolutament protagonista. Bé, i hem d'acomiadar ja aquesta selecció literària i musical, i ho fem, ho estem fent amb música, com no, de Beethoven, i a més patrocinada per aquest Rasumowski. És un dels tres quartets de corda que el geni de Bonn li va dedicar a l'any 1806. I així acabarem amb el misteri encara per resoldre, fins que no acabem el llibre de Martín Llade, però amb la certesa de que tots plegats estimem la música i també ens agrada llegir sobre música. Si us han servit a les nostres recomanacions, ens fareu feliços, els dos, amb Pere Sánchez, que és el que pilota el tema del so, i qui us ha parlat, com sempre, Lluís Bonamusa. Us emplacem ja per la setmana que ve. Ja ho veieu, no defallim a seguir explorant els mil i un camins que ens porten de cap a la bona música.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ladies and gentlemen,
3: welcome to Jazz It.
4: Jazz It.
5: Jazz It.
1: Jazz It. 60 minuts de jazz per a tots els públics.
6: Avui comencem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb un disc que es va començar a gravar l'any 1973 i es va acabar entre març i abril de 2006. 33 anys. Si us diem que els protagonistes són Ray Charles com a cantant, acompanyat de l'orquestra de Count Basie, podeu començar a pensar que l'afirmació que hem fet fa uns moments sobre la durada de la gravació amaga alguna trampa. Efectivament, l'amaga, però ja us l'explicarem d'aquí un moment. Ara mateix, aquí teniu una mostra de com sona aquest disc.

What a Beautiful Morning, una interpretació de Ray Charles a la veu acompanyat per l'orquestra de Count Basie. Són unes gravacions que Ray va fer l'any 1973 i que no van veure la llum fins, com hem dit abans, 33 anys més tard. Gràcies a la tecnologia ho van fer amb uns acompanyaments extraordinaris de l'orquestra de Count Basie que es van gravar especialment per a l'ocasió. Fixeu-vos que l'any 2006 ja feia 2 anys que Ray Charles era mort i 22 que Count Basie ens havia deixat. La seva orquestra seguia treballant. De fet, si no estem equivocats, encara ho fa actualment. En aquella època la dirigia el trombonista Bill Hughes. Els arranjaments els van escriure mitja dotzena de músics, entre els quals hi ha Quincy Jones, John Clayton o Tom Scott. I a la portada del disc hi ha una fórmula, diguem que pseudo-matemàtica, que considerem que té un error. Aquesta fórmula diu Ray Charles més Count Basie Orchestra igual a Genius al quadrat, és a dir, geni al quadrat. Segurament recordareu que a Ray Charles se l'anomenava el geni, the genius. Bé, doncs, des d'un punt de vista matemàtic, si aquesta genialitat havia de ser al quadrat, els termes no s'havien de sumar, s'havien de multiplicar. No us sembla? Aquí teniu Bastet.

que avui, gràcies als avenços dels softwares de tractament musical, s'han simplificat força. Ja als anys 80 i 90 hi van haver alguns casos famosos. Segurament el més conegut és el que l'any 1991 va reunir el cantant Nat King Cole, que havia mort 26 anys abans, amb la seva filla Natalie Cole, en un duet que interpretava un èxit del pare, Unforgettable. La cançó i el disc que la conté van guanyar diversos Grammy i es van convertir en un superèxit internacional, venent més d'11 milions de còpies i revifant la carrera de la filla.

Aquesta era, òbviament, la vessant més pop de Nat King Cole i s'escapa una mica de l'àmbit del nostre programa. En el camp del jazz estricte, la gravació que realment va resultar sorprenent en el seu moment és la que forma la banda sonora de la pel·lícula Bird del director, gran aficionat al jazz, com sempre diem, Clint Eastwood. És una pel·lícula dedicada a la figura del saxofonista Charlie Parker. L'any 1988, ja amb mitjans digitals, es van aïllar els solos de saxo de les gravacions de Charlie Parker dels anys 40 i 50 i s'hi van afegir uns acompanyaments gravats per músics d'aquell moment, com per exemple el trompetista John Faddis, saxofonista Charles Macpherson, el baixista Ron Carter o el pianista Monty Alexander, entre altres. Per recordar com va sonar aquest experiment, aquí teniu Ornithology, una de les clàssiques de Charlie Parker.

0: Hola, soy Antonio Mazzei, pianista. Están escuchando Just It.
1: Ara que arriba una nova edició dels Premis Òscar, a Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, volem parlar-vos d'una pel·lícula d'animació, en aquest moment ja força coneguda, que toca amb molt d'encert el tema del jazz. Es tracta de Soul, de la factoria Disney-Pixar, que és de l'any 2020, però que no es va poder estrenar a les sales de cinema a causa de la pandèmia. Ara s'ha estrenat en pantalla gran per a totes aquelles persones que seguim creient que el cine projectat en aquest format és un espectacle extraordinari. Ah, i no ho hem dit tot. Aquesta pel·lícula va guanyar l'any 2021 l'Òscar a la millor pel·lícula d'animació i a la millor banda sonora.

La banda sonora de la pel·lícula Soul es divideix en dues parts. La que es considera la banda sonora com a tal, és a dir, la música composta per acompanyar les imatges, i la part purament de jazz, que és la música que representa que toquen els personatges de la pel·lícula, que són músics de jazz. Aquesta part és fruit de la imaginació i de l'art de John Batiste, un pianista, cantant, compositor, multiinstrumentista, nascut a l'estat de Louisiana, als Estats Units, l'11 de novembre de 1986. Per tant, té 37 anys. Batiste es va llicenciar a Nova York, a l'escola Juilliard, i és un dels valors més reconeguts del jazz jove actual nord-americà. Soul no és una pel·lícula musical, encara que la història gira al voltant d'un músic de jazz. Això fa que les composicions de Batiste que hi apareixen són sempre peces molt curtes. Són gairebé esbossos que es podrien agafar, treballar-hi, ampliar-los i convertir-los en peces més llargues. Fa uns instants n'hem sentit un parell, les hem posat juntes i es titulaven Joe's Lowdown Blues i Born to Play. I ara n'escoltarem una altra, Bigger Than Us, una peça que dura 1 minut i 50 segons.

0: Hola, sóc l'Ignasi González, m'encanta el jazz i escolto Jazzit.
1: Esteu escoltant Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i avui estem passejant pel món musical de la factoria Disney Pixar, i podríem dir que ara ens estalviem lo del Pixar perquè anirem a veure pel·lícules de la factoria Disney a seques. Històricament, les bandes sonores de les seves pel·lícules han sigut sempre d'altíssima qualitat. I aquest és un detall que no va passar mai desapercebut als jazzistes. Ara n'escoltarem un parell d'exemples. El primer ens el porta el pianista Dave Brubeck i el seu quartet amb Paul Desmond en el saxo alt. L'any 1957, després d'un viatge familiar al parc de Disneylandia, a Califòrnia, Brubeck va decidir dedicar tot un disc a cançons tretes de pel·lícules Disney. La que escoltarem es titula Very Good Advice. Apareix a Alicia en el País de les Meravelles i la van escriure Bob Hilliard i Sammy Fain.

Hem escoltat a Dave Brubeck i el seu quartet interpretant una cançó de la pel·lícula Alicia en el País de les Meravelles. Però tenim un altre exemple d'un d'aquells músics definitius. Si ell va tocar música Disney, automàticament aquesta música té tota la credibilitat del món jazzístic, com a mínim. Estem parlant de Miles Davis, que no tan sols va fer una versió de Someday My Prince Will Come, que és una cançó de la pel·lícula Blancaneus, sinó que la cançó va donar títol al disc de Miles Davis de l'any 1961, que tenia a la seva esposa Frances a la portada. No em direu que no és tot un detall.

0: Hello, I'm Howard Alden. I'm so glad to be back visiting Spain again after so many years, and especially able to listen to Jazz It here in Barcelona. You're listening to the great jazz in Spain for years.
1: Sempre diem que Jazz It, de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, és un programa de jazz per a tots els públics. I avui ho és més que mai perquè estem escoltant música de pel·lícules Disney, que són el paradigma d'allò que en diuen cinema familiar, és a dir, per a tots els públics. Després d'escoltar les versions de dos músics clàssics del jazz modern, és l'hora d'escoltar visions més recents. I anem fins l'any 2011. La pròpia factoria Disney va editar un disc titulat Everybody Wants to be a Cat, amb un subtítol Disney Jazz Volume 1, format per versions jazzístiques d'unes quantes cançons de les seves pel·lícules, en una mena d'homenatge recíproc, és a dir, un homenatge de l'univers Disney cap al jazz com a gènere i com a mitjà d'expressió, i també un homenatge del món del jazz a les pel·lícules Disney per la qualitat de les seves bandes sonores. La cançó del títol d'aquest disc, el Tothom vol ser un gat, està extreta, òbviament, dels Aristogats. I en aquesta gravació la van recrear l'enyorat Roy Hargrove a la trompeta, el saxofonista el Justin Robinson, el seu quintet i, sabeu qui era el pianista? John Batiste, sí, el de la pel·lícula Soul que hem escoltat fa una estona.

Acabem d'escoltar Roy Hargrove i el seu quintet Everybody Wants to be a Cat. I què us sembla si ara posem una balada cantada? Ens la porta Diane Reeves, que és una de les grans dames del jazz actual. Una cantant que l'any 2005 ja es va encarregar de gravar les cançons de la pel·lícula Bona nit i bona sort, que és aquella pel·lícula escrita i dirigida per George Clooney. Diane Reeves ens canta ara He's a Tramp, ell és un rodamón. Està extreta aquesta cançó de la pel·lícula La dama i el rodamón. Ja us hem dit que Diane Reeves era una dama.

0: This is Luther Allison from New York City, currently in Terrassa, Spain. And make sure you listen to Jazz It.
1: Acabarem avui Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb una gravació de desembre de 1991. Es tracta del segon disc com a líder del saxofonista tenor Don Braden, que en aquell moment, com tants altres músics joves i plens de talent, gravava per a la discogràfica holandesa Criss Cross. En aquest disc hi ha una versió de When You Wish Upon a Star de la pel·lícula Pinocho. Aquesta cançó és una melodia preciosa que Braden i el seu sextet toquen amb una delicadesa i una elegància extraordinàries. Una meravella. I si tenim temps, encara Sansa Spalding ens cantarà Chim Chim Cheery de la pel·lícula Mary Poppins. I amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazz It. Jordi Bartomeus, que és el tècnic, Lali Ferrando, que s'ocupa de producció, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats, s'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat, després de declarar, el treballador acusat de provocar el foc presumptament per l'ús d'una radial. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 6 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat, mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu, que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. Una calorada que afecta especialment les persones més vulnerables. Aprofundirem tot seguit en els efectes que té en els malalts d'Alzheimer en conversa amb Montse Vergés, responsable de la unitat d'atenció diurna d'ACE Alzheimer Center Barcelona. El Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. Dels esports, el ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta seguit del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Vall, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou. Obrim àrea de serveis i atenció a l'ensurt que s'ha viscut aquesta matinada quan a l'AP7 ha quedat tallada arran de l'accident entre un cotxe i un camió dels bombers que ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com els dos ocupants, com dos ocupants més, han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. 4 minuts els que passen ara de les 7. Volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dilluns. A hores d'ara, amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara comencem a parlar ja de retencions habituals, sobretot en direcció a Barcelona i als seus voltants i accessos. Tenim cues amb tot el nus de la Trinitat, destacant la C58 i la B20 a Santa Coloma de Gramenet, que de retruc ens deixa retencions en sentit Llobregat a les dues primeres parts de les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Vallès també tenim retencions, com dèiem, a la C58 de manera intermitent a l'alçada de Sant Quirze del Vallès. També a la AP7 hi ha retencions en el tram en sentit sud entre la Roca del Vallès i Montmeló. També tenim retencions d'un quilòmetre a la C59 a Caldes de Montbui o a la C17 a Parets del Vallès en sentit sud. Per altra banda, al Llobregat ja també tenim retencions per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei, també de manera intermitent en direcció Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, retencions de 4 km i mig per la C32 des de Cavall i Viladecans en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, Rodalies recupera aquest dilluns el servei de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Renfe mantindrà els autobusos complementaris per compensar les limitacions temporals de velocitat i les hores de manteniment de la infraestructura que afecten algunes circulacions. Tot plegat després que hagin acabat les obres de millora del darrer tram de la xarxa pel temporal Harry del passat mes de gener. D'aquesta manera, el servei de la línia es prestarà entre la Garriga i Puigcerdà amb 5 trens diaris per sentit. I previsió del temps ara, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença una setmana que serà d'extrema calor a Catalunya. Una onada de calor de primera categoria. I, de fet, ja al matí d'aquest dilluns està començant francament càlid, sobretot a les comarques de la costa i les de Girona, cap a l'Empordà. Continua bufant un palet de tramuntana molt feble, però molt cremadora i, per tant, temperatura disparada. Al llarg d'aquest matí, amb un cel completament ras, sí que hi ha restes de fum dels incendis que tenim a hores d'ara a la Catalunya Nord i, de fet, aquesta tarda es formaran algunes nuvolades al Prepirineu, especialment del Berguedà cap a les comarques de Lleida. I, de fet, amb algun ruixat molt local, sobretot amb 4 gotes de calor. La temperatura aquesta tarda puja més que la d'ahir. Arribarem a passar dels 40 graus ja a les comarques de Ponent. Déu-n'hi-do. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem en la portada. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Totes aquestes feines de combat de les flames s'emmarquen en el context de la segona onada de calor de l'estiu i això fa mantenir una especial vigilància dels efectius desplegats sobre el terreny. El cap dels bombers a Girona, Jordi Martín, ha explicat com s'afronta la jornada d'avui, que pot ser decisiva de cara al control de les flames, malgrat que l'extinció total no s'espera, com a mínim, fins a mitjans d'aquesta setmana.
4: Un incendi que ha continuat mantenint-se la superfície afectada de 2.200 hectàrees i que això permet afrontar la nit amb aquesta baixada de temperatures amb una reducció puntual de mitjans que ens permeti encarar demà amb les millors condicions, sabent que no tindrem aquesta tramuntana que hem tingut els últims dies.
1: Pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial justament a la zona a peu de carretera, ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel els bombers han inspeccionat una vuitantena d'edificacions a l'interior del perímetre i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava principalment veïns de la urbanització Vall Repòs de Santa Cristina d'Aro i de les cabanyes a Calonja. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'ai al cor des de divendres.
5: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim i res, vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Segueró. Eternament agraïts a l'Albert i la Mireia.
6: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur perquè fa pena veure com està tot, no? Però, bueno, almenys ja s'ha passat la por i demés.
1: I mentrestant continua cremant fora de control l'incendi que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 3.000 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest foc. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns, entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa justament d'aquest incendi. El confinament a la colònia del Palau i al carrer Clavell, a Sant Andreu de la Barca,

0: Doncs lluny de millorar, el risc d'incendis augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialp, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt del foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers que tornava de les feines d'extinció dels incendis ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental, i ha encalçat un cotxe. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. I el parc de Collserola conserva desenes de camins que connectaven antigues masies o eren lloc de pas pels pagesos que treballaven les terres. Aquells usos han desaparegut i l'espai natural s'ha convertit, a l'espera que s'aixequin totes les prohibicions de pas que imposa la pesta porcina, en àrea d'esport i senderisme. Un grup de veïns que viuen a les Planes, a Sant Cugat del Vallès, netegen i mantenen el camí més a prop de casa ells mateixos i demanen que el consorci que gestiona el parc de Collserola faci una llista dels camins interns que val la pena de conservar. És una informació d'en Manel Gómez i de l'Anna Ruiz.
1: Aquest és el camí que el Carlos, l'Àngel i la Marifé recorren cada dia i que també cuiden i mantenen davant el creixement de la natura. Un camí històric, perquè Collserola n'està ple.
2: Sí que hi ha uns camins diguem, que serien més importants perquè connecten, per exemple, aquest és el cas de dos veïnats, la Floresta i les Planes. Hi ha uns altres camins que connecten masies, hi ha uns altres camins, per exemple, hi ha un camí que connecta la Floresta amb la Rierada, que està a Molins de Rei. Aquests camins, diguem, es van tancant i veritablement hi ha molts camins, però penso que caldria fer una tria i dedicar uns recursos a mantenir els que serien més importants.
3: Hay zonas muy estrechas, hay otras zonas que están con muchas piedras, con muy poco, por no decir nada de mantenimiento.
4: Pues se ha ido cerrando poquito a poco, porque claro, hasta que, como somos poca gente los que lo vamos utilizando, pues la naturaleza pide su lugar.
2: Fem una crida a que el Parc de Collserola mantingui aquests camins que connecten al dintre del parc.
1: En aquest sentit, els veïns proposen l'elaboració d'un cens de camins històrics i prioritzar els més importants per conservar la memòria natural i històrica del parc.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país com a mínim fins dijous, us ho explicàvem. És la segona de l'estiu que s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la Plana de Lleida i es mantindrà per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i del Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya. Una arribada d'aquesta nova onada de calor que tornen a posar en risc les persones més vulnerables i entre elles les que conviuen amb l'Alzheimer. La calor extrema altera rutines, dificulta la percepció del malestar i pot desencadenar situacions complexes que sovint passen desapercebudes. Volem poder identificar aquests símptomes i per això ens acompanya la Montse Vergés. Ella és responsable d'infermeria de la unitat d'atenció diurna d'AC Alzheimer Center Barcelona. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns avui. Per què la calor afecta tant les persones amb Alzheimer? Què fa que siguin un dels col·lectius més vulnerables durant les onades de calor?
5: Bon dia, Nathan.
0: Em sembla que tenim problemes per intentar establir amb correcció aquesta entrevista, aquesta connexió. El que fem és parlar de

0: altres temes, intentarem recuperar-la d'aquí una estona. Dèiem que el Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic i per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. En té més detalls la Carme de Fet.
1: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals durant el període estival: la cobertura de les vacances dels professionals i el reforç de les zones turístiques on la població pot arribar a multiplicar-se. Segons el sindicat, la manca de mesures concretes acaba traslladant aquesta pressió als equips mèdics que es mantenen en actiu i també acaba repercutint en els pacients.
2: El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población. Pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado.
1: Metges de Catalunya inclou aquesta denúncia dins la campanya Ni un minut més. Molts metges han decidit no fer hores extra ni allargar la jornada per evitar que el sistema sanitari depengui d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
2: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes per atendre-li.
1: Més de 240 serveis mèdics de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més, segons l'últim recompte de Metges de Catalunya fet el mes de juny.
0: I Catalunya s'ha bolcat un any més amb el Mollet per l'esclerosi múltiple. 110.000 persones han participat en aquest bany solidari a les 500 piscines que s'han sumat a la campanya per conscienciar sobre aquesta malaltia neurodegenerativa que afecta 12.000 persones a casa nostra. L'acte central s'ha fet al Club Natació Atlètic Barceloneta. L'ha seguit la Marina Sancho, de BTV.
3: El Mollet per l'esclerosi múltiple ha fet posar el banyador a milers de persones que han saltat a la piscina per una mateixa causa. Més enllà del gest, la cita busca fer visible una realitat amb què conviuen més de 12.000 persones a Catalunya. L'Albert és una d'elles.
4: A mi em van diagnosticar esclerosi múltiple a l'abril de 2023. És molt xulo perquè arriba, diguéssim, tota aquesta divulgació a moltíssima gent, també perquè la gent en prengui consciència, ens en tingui una miqueta més.
3: Els fons es destinaran tant als serveis d'acompanyament per a les persones amb esclerosi múltiple com a la recerca científica, però encara hi ha feina per fer.
5: Que tenim un gran número de tractaments, però encara hi ha unes necessitats no cobertes molt importants, com totes les funcions que fan les associacions de pacients, d'acompanyament al pacient, de rehabilitació, d'activitats, de coneixement de la malaltia.
3: El Mollet es repetirà durant les properes setmanes i les donacions també es poden fer a través de la pàgina web.
0: El Departament de Salut convida la ciutadania a respondre a una enquesta per millorar l'ús dels medicaments a Catalunya. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, als centres de primària, a les xarxes socials i als punts d'informació fins aquest divendres 10 de juliol. Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius implicant els pacients perquè comparteixin decisions amb els professionals sanitaris. La responsable de l'àrea de medicament del Servei Català de la Salut ha explicat el pla a la xarxa i a nosaltres ens ho explica la Maite Polo.
6: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
7: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús. Això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut. I com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer d'esport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides. Ha de ser un diàleg amb el professional sanitari.
6: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
0: 10 minuts i arribarem a 7:45 del matí. Hisenda convoca avui les comunitats autònomes al Consell de Política Fiscal i Financera per fixar els objectius de dèficit de cara a la presentació dels pressupostos del 2027. Després d'aquest tràmit, el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa i es remetrà el projecte al Congrés. Tot plegat arriba després que el govern espanyol hagi aprovat el quadre macroeconòmic que serveix de base per a l'elaboració dels comptes. L'executiu apuja 0,4 dècimes la previsió de creixement del producte interior brut per aquest any fins al 2,6% anual, tot i la incertesa econòmica provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. Avui declara a l'Audiència de Barcelona l'exsecretària de Salut Pública Carmen Cabezas en el judici sobre el retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. La sessió d'avui arriba després que la setmana passada el tribunal ja descartés peticions de presó als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, un cop retirat el presumpte delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions. Es manté, però, la imputació de prevaricació per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. El judici s'allargarà fins al 15 de juliol. I a Venezuela, la xifra de morts pel doble terratrèmol del passat 24 de juny ha augmentat a més de 3.000, mentre que el nombre de ferits també s'ha elevat fins a prop dels 17.000, segons ha informat el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Segons el govern veneçolà, hi ha 17.345 persones sense habitatges, amb 856 edificis afectats, 190 dels quals esfondrats. En paral·lel, el Ministeri d'Exteriors ha elevat el nombre d'espanyols morts fins als 35, mentre que 140 continuen desapareguts, 11 dels quals estan localitzats sota la runa dels edificis esfondrats. El ciclista de l'equip UAE, Isaac del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar 3 vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta acompanyat del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la general amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana es van congregar 120.000 aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de les dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
8: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa d'altura a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
9: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
0: I avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes amb l'inici a Granollers i al final als Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Tosses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Seran en total 196 quilòmetres amb un desnivell positiu de prop de 4.000 metres. Els incendis de la Catalunya Nord han fet que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. Un recorregut d'avui que tindrà nombroses afectacions en vies del Vallès, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Ho repassa el Marc Pijuan.
10: L'inici neutralitzat de l'etapa amb sortida a Granollers es produirà des del carrer Ramon Llull. El traçat per la capital del Vallès Oriental passarà per vies com el carrer Macià, el Girona i deixaran enrere la ciutat vallesana per la Ronda Nord. El recorregut de l'etapa transcorrerà tot seguit per municipis com Sant Feliu de Codines, Tona o Vic. A la capital osonenca, els corredors hi accediran per la carretera d'Arbúcies, enfilaran la Rambla Montserrat i passaran per la plaça Major. El recorregut portarà el gran pilot a Ripoll i Campdevànol. Posteriorment, hauran d'afrontar l'ascensió a la Collada de Toses, l'últim gran obstacle abans de travessar la frontera amb França. El desenllaç arribarà amb la pujada final a l'estació dels Angles, una ascensió d'1,7 quilòmetres.
0: Doncs deixem de moment la bicicleta, perquè el Mundial de Futbol Noruega ha eliminat el Brasil amb un triomf per 1-2. Un doblet de Haaland en el tram final ha donat al conjunt noruec el bitllet per als quarts de final. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima, ja amb el temps complert. I a les 9 del vespre, la selecció espanyola disputarà els vuitens de final contra Portugal. Lamine Yamal, ja plenament recuperat dels problemes físics, liderarà el joc dels De La Fuente, que s'enfrontaran a una selecció portuguesa comandada pel català Robert Martínez i que compta amb Cristiano Ronaldo, que als 41 anys esgota l'última oportunitat de guanyar un Mundial. Els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou i els grans reptes de la temporada. En fa la fotografia Martí Paola, de Canal Terrassa.
11: La jornada ha arrencat amb un alt nivell casteller. Els castellers han obert la seva actuació descarregant un 2-7, el tercer que completen en només una setmana. Per la seva banda, els Minyons han iniciat la diada amb un sòlid 4-9 en folre, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha completat un 3-9 en folre. La segona ronda ha deixat emocions de tota mena. Els castellers han atacat en 4-8, però no l'han pogut completar. Després d'un primer intent desmuntat, el castell s'ha trencat en el segon. Per la seva banda, els Minyons han apostat per un castell de gamma extra, descarregant amb solvència el 2-9 en folre i manilles. La Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha mantingut un alt nivell, completant un nou castell de 9 pisos. La tercera ronda s'ha tancat amb un 3-9 en folre. Els castellers han completat un 7-7, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha rubricat la seva actuació amb un 4-9 en folre. Finalment, els castellers han clos la jornada amb un 3-9 per sota. Amb els pilars de comiat, la gran diada castellera de la Festa Major ha posat el punt final a una actuació d'alt nivell, marcada pels castells de nou dels Minyons de Terrassa i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per la perseverança dels castellers de Terrassa.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

0: Abans d'adquirir un protector solar, és important conèixer algunes curiositats, com el significat de SPF, que fa referència a la seva protecció. Sun Protection Factor fa referència al temps de protecció solar que tenim davant de l'exposició als rajos ultraviolats. Per exemple, si fem servir una crema amb SPF 30, no vol dir que la nostra pell estarà protegida durant 30 minuts, sinó que el temps que estarem protegits davant la radiació solar serà 30 vegades el temps que ho estaríem sense el producte SPF. També t'interessarà saber que un protector amb SPF 100 no és el doble d'eficaç contra la radiació ultraviolada que un amb SPF 50. Encara que suggereixi que són molt més segurs, no és així. Qualsevol SPF més gran de 50 només protegeix entre un 98,5 i un 99% dels rajos solars, mentre que un SPF 50 protegeix un 98%. La diferència és gairebé nula, així que els factors de protecció solar més elevats de 50 no augmenten la protecció davant de la radiació ultraviolada. Això no vol dir que no hi hagi protectors solars amb SPF 100, però solen utilitzar-los les persones amb al·lèrgia al sol, pacients oncològics o aquells amb la pell molt delicada.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats. S'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat, després de declarar, el treballador acusat de provocar el foc, presumptament per l'ús d'una radial. De seguida connectarem en directe amb el centre de comandament de la Bisbal d'Empordà, on s'està gestionant aquest incendi per buscar la darrera hora amb els companys de TV Costa Brava. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 6 de juliol. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Doncs sobre tot aquest escenari de risc d'incendis i també de la gestió que cal fer dels boscos per evitar-ne la virulència i l'expansió, en parlarem tot seguit amb Jordi Terrades, director gerent de Boscat. Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. El Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques, on la població es multiplica durant l'estiu. Dels esports, el ciclista de l'equip UAE, Isaac del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta, seguit del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Vall de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou. I obrim ara àrea de serveis, parlant-vos primer de l'ensurt que s'ha viscut de matinada quan l'AP7 ha quedat tallada arran de l'accident entre un cotxe i un camió dels bombers que ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Oriental. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, tranquil·litat a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Es registren les habituals cues al nus de la Trinitat, que també afecten les dues rondes en sentit sud. Al Vallès, congestió intermitent per la C58 des de Sant Quirze en sentit Barcelona. I a l'AP7 en sentit sud hi ha lentitud a la Roca, a Montmeló i a Barberà. I pel que fa al Llobregat, retencions per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i el Papiol. Pel que fa al transport públic, Rodalies recupera aquest dilluns el servei de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Renfe mantindrà els autobusos complementaris per compensar les limitacions temporals de velocitat i les hores de manteniment de la infraestructura que afecten algunes circulacions. Tot plegat després que hagin acabat les obres de millora del darrer tram de la xarxa pel temporal Harry del passat mes de gener. D'aquesta manera, el servei de la línia es prestarà entre la Garriga i Puigcerdà amb 5 trens diaris per sentit. I pel que fa al temps, nova onada de calor arrenca una setmana d'extrema calor a Catalunya. De fet, aquest matí de dilluns està sent molt càlid, principalment a les comarques de la costa i també de Girona. Ens espera així temperatures disparades, cel ras i restes de fum dels incendis a la Catalunya Nord. Aquesta tarda passarem dels 40 graus a les comarques de Ponent.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts de 8:15, us ho dèiem suar en titulars. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Busquem la última hora en connexió des del centre de comandament de l'emergència a la Bisbal d'Empordà, on hi ha els nostres companys Marc Montes i Raül Martín. Molt bon dia. Raül, explica'ns quina és l'última hora.
2: Bon dia, doncs sí, ens trobem en aquest centre, no, de comandament base aquí a la Bisbal d'Empordà, i l'última hora és que tot pinta que hi ha bones notícies, perquè tota la base que hi havia aquí de les carpes muntades a poc a poc es va reduint amb aquesta gent. I com bé comentaves, l'última hora és que ahir a la compareixença de les 8 del vespre, en Jordi Martín, que és el cap de bombers de Girona, va explicar doncs que ja tenien el 80% estabilitzat d'aquests 40 quilòmetres que hi ha a l'incendi de les Gavarres, que tot i això hi havia algunes fumaroles però que estaven refredant tota aquesta zona. I és l'última hora també la que es va avançar ahir diumenge, va ser que s'aixecava aquest confinament a totes les poblacions afectades i que les persones que van ser evacuades doncs podien tornar als seus domicilis. També Jordi va explicar que s'havien fet una inspecció de totes les edificacions afectades i hi havia més d'una vuitantena, hi havia 14 del perímetre afectades i una desena d'aquests habitatges no afectats eren de major importància. L'última hora també és que nosaltres estem esperant ara a 8:15 que facin aquesta nova compareixença als bombers aquí als mitjans de comunicació per explicar com ha anat tota aquesta matinada. Però nosaltres el que anem a fer és escoltar les paraules que deia ahir el cap de bombers d'aquí de comarca gironina, Jordi Martín.
3: Un incendi que ha continuat doncs, mantenint-se la superfície afectada de 2.200 hectàrees i que això permet doncs, afrontar doncs, la nit amb aquesta baixada de temperatures amb una reducció puntual de mitjans que ens permeti doncs, encarar demà amb les millors condicions, sabent que no tindrem aquesta tramuntana que hem tingut els últims dies.
2: El que sí que van informar també és que aquesta matinada doncs, la baixada d'aquesta tramuntana seria favorable i que continuarien treballant i que serien hores intenses. Ja es poden parlar també d'aquestes més de 2.200 hectàrees cremades que ocupen el 97% de l'espai protegit del massís de les Gavarres. El 15% han afectat a la zona més urbana, el 53% a zones agrícoles i tota la resta són espais forestals. També els agents rurals van explicar doncs, que aquesta calor i aquesta humitat doncs, han fet també doncs, que el foc doncs, hagi tardat més en estabilitzar-se. Però el que diem, nosaltres estem a punt per atendre, bueno, perquè siguem atesos, no? Pels bombers, perquè ens expliquin aquesta última compareixença a pocs minuts, perquè avui dilluns ja fa 3 dies des que va començar aquest incendi al massís de les Gavarres.
1: Doncs gràcies, en Raül. Gràcies, deia Raül, per aquesta última hora. Línies obertes i en tan bon punt comenci aquesta compareixença tornarem a connectar amb vosaltres en aquest espai concret de comandament. Gràcies, companys. Fins ara. Doncs, pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel, els bombers han inspeccionat també una vuitantena d'edificacions a l'interior del perímetre i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava principalment veïns de la urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i de les cabanyes a Calonja. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'ai al cor des de divendres.
4: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim i res, vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Segueró. Eternament agraïts a l'Albert i la Mireia.
5: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur, perquè fa pena veure com està tot, no? Però, bueno, almenys ja s'ha passat la por i de més.
1: L'incendi de les Gavarres ha tornat a posar el focus en un debat que fa anys que s'arrossega: com gestionem realment els nostres boscos. Les imatges d'aquest cap de setmana han evidenciat mancances que els gestors forestals fa temps que denuncien: camins impracticables, massa combustible i una burocràcia que frena qualsevol actuació. En parlem tot seguit amb Jordi Terrades. Ell és director gerent de Boscat, és la federació que agrupa les associacions de propietaris forestals de Catalunya i que representen més de 200.000 hectàrees de bosc. Senyor Terrades, bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: Hola, bon dia.
1: Quan el bosc ja crema, aleshores tothom veu que hi ha massa combustible, però vostès ja fa anys que alerten que el bosc català no és rendible i que per això s'abandona. Quina relació directa hi ha entre la pèrdua de rendibilitat i la intensitat del foc que hem vist a les Gavarres aquests tres dies?
6: Doncs mira, de forma genèrica podríem dir que quan menys rendible, més incendis tenim, bàsicament perquè deixem de gestionar els boscos, deixem d'aprofitar aquests recursos que tenim forestals, se'ns acumulen en el bosc, que llavors li diem que tenim combustible, ja no parlem de bosc com a tal, sinó de combustible, i quan més combustible hi ha, quan hi ha un incendi, doncs evidentment és més gran. Però sí que m'agradaria fer un incís, perquè el massís de les Gavarres era un massís també gestionat. Aquí hi havia una associació de propietaris forestals, hi ha una associació que agrupa unes 9.000 hectàrees, uns 70 socis, hi ha un consorci també de les Gavarres que ha estat també actiu en la gestió, que s'havien fet infraestructures de prevenció d'incendis, s'havia fet gestió forestal, i tot i així, amb els incendis que tenim avui en dia, aquestes infraestructures es veuen superades quan un incendi ja entra amb molta velocitat en un massís, com és el cas que ha passat aquí.
1: Aleshores, què podríem dir? Que falten professionals del sector, que hi ha una incomprensió social davant la tala d'arbres, tot i ser necessari per la salut del bosc, per exemple?
6: És un seguit de tots aquests factors que comentes, de fet. Falten professionals del bosc, és evident. És un sector que ha anat fent-se petit amb els anys i, per tant, hi queda molt poca gent que hi treballi, i qui vulgui treballar de nova, doncs n'hi falta molta. I perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs ha fet doncs que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que es tallaven arbres, s'han queixat, o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser. I en el sector dels boscos ens passa. Per tenir uns boscos vius, sans i que puguem protegir-los, necessitem gestionar-los de forma activa. I aquí ens falta doncs poder explicar, i la gent ha de poder entendre doncs que per gestionar hem de tallar alguns dels arbres per tenir unes estructures més resilients davant dels incendis.
1: Jordi Terrades, director gerent de Boscat, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí, molt pendents de la compareixença que ara mateix estan tenint els bombers a la Bisbal d'Empordà, i per tant ho deixem aquí, si li sembla bé, i connectem en directe allà. Gràcies, bona tarda, bon dia.
7: Bons dies, sabem que estem en una de calor, sabem que hi ha l'entrada de marinada, ens continua preocupant aquest flanc dret, no?, que ja venim treballant des de fa dies, i aleshores seguirem amb els efectius, seguirem amb l'incendi estabilitzat i esperarem que passi tot el dia d'avui, a veure com evolucionen aquests punts calents i aquestes represes. Aleshores, seguim amb les 2.025 hectàrees del Font de Satèl·lit. Les afectacions, s'han fet la revisió de totes les afectacions estructurals. Hi hauria 55 edificacions intactes en aquesta zona de cremat, d'on ha passat el foc. Hi hauria 14 amb afectació parcial, que vol dir que el foc ha tingut alguna afectació a l'exterior de l'edifici, de l'habitatge, però no a l'interior, i una 11 edificacions en les que sí que han tingut una afectació estructural, una afectació a l'interior de l'habitatge. Estem treballant 184 efectius de bombers, hi ha 25 vehicles d'aigua i un total de 40 vehicles. Seguirem amb aquest dispositiu, també hi ha un bombarder que estarà activat i que estarà treballant durant tot el dia, i l'helicòpter de comandament, i junts amb el GRAF tots els recursos de tot el dispositiu.
8: Llavors, entenc que avui tampoc preveieu controlar l'incendi per aquestes revifades, no sé si s'ha fet, i crec que hi ha hagut alguna fora del perímetre.
7: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun, això la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que tot i que hagués passat el foc podria tornar a agafar, i segur que s'ha de deixar passar tot totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 km hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no. Però veient com durant el dia i aquesta matinada mateix no, hem tingut aquesta revifada molt a prop del perímetre, diré pràcticament zona cremada, però hem tingut aquesta revifada que hem pogut apagar, doncs hauríem d'esperar tot el dia d'avui.
9: A quin lloc exactament aquesta revifada?
7: Sí, ha sigut molt a prop de Mas Ambròs, a tal de tot de l'urbanització al Mirador. Allà és on hi ha hagut aquesta petita reproducció que de seguida s'ha pogut controlar.
10: Ahir ja hi va haver també alguns incendis a altres punts de Catalunya. Uh-huh. Entenc que això, aquesta setmana amb onada de calor, és un dels temes que més es preocupa, no?, de la simultaneïtat d'incendis.
7: Efectivament, el cos de bombers treballa sobretot no, doncs per poder donar servei no només als incendis forestals, sinó a tots els serveis de la ciutadania que ens reclama durant el dia, i per tant es tracta de ser eficients, també treballem en xarxa, doncs han vingut vehicles de tot Catalunya, de tot el cos de bombers, i el que treballem és per ser efectius i per estar preparats doncs, per si hi ha altres focs, poder reaccionar ràpid i també poder enviar els recursos necessaris.
11: Què és el que més us preocupa ara mateix? Perquè està clar que reducció d'efectius ha sigut bastant dràstica, no? Uh-huh. Esteu més tranquils, però què és el que més us preocupa ara mateix?
7: El que més ens preocupa segueix sent el flanc dret, segueix sent aquesta, l'interior de les Gavarres. Quan parlem de flanc dret és això que dona no, cap a Girona, d'alguna manera. Continua sent el que ens preocupa tant per l'entrada de la marinada com per aquesta definició de perímetre, aquest perímetre no, com desigual i com amb llengües i difícil d'extingir, i és on hi tenim la vigilància i és on hi tindrem també doncs, els mitjans aeris també vigilant des de l'aire, perquè de seguida que es detecti una columna poder-hi reaccionar ràpid.
12: Tot i això, el pronòstic del vent és més favorable que el primer dia, el divendres?
7: Les marinades seran reforçades durant l'onada de calor. O sigui que sí que vam tenir un vent, en l'incendi va córrer amb tramuntana, i el vent de tramuntana no, doncs és el que va fer, de fet, que l'incendi es desenvolupés tan ràpid amb aquest pirocúmul, era una situació. Ara és una altra situació, les marinades no seran tan fortes com la tramuntana, però sí que es poden anar reforçant amb aquesta onada de calor i ens preocupen.
13: I pel que fa a zona urbana, hi ha algun punt que us preocupi o que els veïns hagin d'estar especialment alerta?
7: Tota la zona urbana no, de Mont-repòs i la Mas Ambròs són zones que estan molt a prop de perímetre i que, per tant, no, tot i que s'han desconfinat no, i s'havia evacuat i ara la gent pot estar a les cases, doncs sí que ens preocupa en el sentit de que tot i que estan amb seguretat, doncs han de tenir no, una vigilància, tant, que la farem nosaltres, òbviament.
14: La limitació, les restriccions a la circulació dintre de la zona cremada, com continuen, sotsinspectora?
7: Sí, de la mateixa manera que s'ha aixecat no, el confinament, sí que es continua amb el control d'accés, és a dir, tota la nostra zona de treball és una zona restringida, i segueixen els talls de carreteres, la de Romanyà i la de Coll de la Ganga, les dues estan tallades d'accés, i són per fer-lo servir nosaltres, per els nostres moviments, o per les persones que necessitin aquest accés als habitatges, molt concretament d'aquestes dues organitzacions.
11: Sí, seguirà sent amb acompanyament a l'accés a dintre del perímetre.
7: Exacte.
9: Molt bé, gràcies.
7: Merci.
11: Moltes gràcies, Maria. Vinga, parlem més tard.
15: Doncs escoltàvem a Mari Muñoz, que era sotsinspectora dels bombers, dient que els preocupa moltíssim encara el flanc dret, el que, diguéssim, acompanyaria o aniria, les flames anirien cap a Girona, que els preocupa també la simultaneïtat que es pugui produir d'altres incendis i que els preocupa també moltíssim, està clar, les hores centrals del dia en aquesta onada de calor amb el vent que podria doncs, bufar a 30 km per hora i que, evidentment, no està controlat el foc i no el donaran per controlat encara, ni tan sols potser al finalitzar el dia. Per tant, era aquesta compareixença en directe que us hem ofert íntegrament des d'aquí, des del Notícies en Xarxa. I mentrestant, continua cremant fora de control l'incendi que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 3.000 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu justament per aquest foc, i al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns, ja ho sabeu, entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Però, lluny de millorar, el risc d'incendis augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el de risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix, perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt de foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers que tornava de les feines d'extinció d'aquests focs ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental, i ha encalçat un cotxe. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país com a mínim fins dijous. És la segona de l'estiu i s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la plana de Lleida i es mantindria per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya. I com us avançàvem en titulars, el Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu, per quart any consecutiu, sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. En té més detalls la Carme de Fes.
16: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals durant el període estival: la cobertura de les vacances dels professionals i el reforç de les zones turístiques on la població pot arribar a multiplicar-se. Segons el sindicat, la manca de mesures concretes acaba traslladant aquesta pressió als equips mèdics que es mantenen en actiu i també acaba repercutint en els pacients.
17: El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado.
16: Metges de Catalunya inclou aquesta denúncia dins la campanya Ni un minut més. Molts metges han decidit no fer hores extra ni allargar la jornada per evitar que el sistema sanitari depengui d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
17: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle.
16: Més de 240 serveis mèdics de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més, segons l'últim recompte de Metges de Catalunya fet el mes de juny.
15: El ciclista de l'equip UAE, Isaac del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta, acompanyat del seu company d'equip, Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la general amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana es van congregar 120.000 aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de totes dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
18: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa d'altura a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
19: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
15: I avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes, amb inici a Granollers i final a Les Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Tosses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Els incendis de la Catalunya del Nord han fet que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. I el Mundial de Futbol, Noruega ha eliminat el Brasil amb un triomf per 1-2. Un doblet de Haaland en el tram final ha donat al conjunt noruec el bitllet per als quarts de final. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima ja amb el temps complet. I els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou i els grans reptes de la temporada. En fa la fotografia Martí Paola, de Canal Terrassa.
20: La jornada ha arrencat amb un alt nivell casteller. Els castellers han obert la seva actuació descarregant un 2-7, el tercer que completen en només una setmana. Per la seva banda, els Minyons han iniciat la diada amb un sòlid 4-9 en folre, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha completat un 3-9 en folre. La segona ronda ha deixat emocions de tota mena. Els castellers han atacat en 4-8, però no l'han pogut completar. Després d'un primer intent desmuntat, el castell s'ha trencat en el segon. Per la seva banda, els Minyons han apostat per un castell de gamma extra, descarregant amb solvència el 2-9 en folre i manilles. La Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha mantingut un alt nivell, completant un nou castell de 9 pisos. La tercera ronda s'ha tancat amb un 3-9 en folre. Els castellers han completat un 7-7, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha rubricat la seva actuació amb un 4-9 en folre. Finalment, els castellers han clos la jornada amb un 3-9 per sota. Amb els pilars de comiat, la gran diada castellera de la Festa Major ha posat el punt final a una actuació d'alt nivell, marcada pels castells de nou dels Minyons de Terrassa i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per la perseverança dels castellers de Terrassa.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
4: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
5: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
4: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
6: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
4: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
7: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
8: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
4: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats. S'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat després de declarar el treballador acusat de provocar el foc presumptament per l'ús d'una radial. Aquesta matinada hi ha hagut una petita revifada de les flames i els bombers creuen que el control del foc va per llarg. Ho acaba de dir la sotsinspectora del cos, Maite Muñoz, des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà.
2: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
1: De seguida tornarem a connectar amb el centre de comandament de la Bisbal per buscar la darrera hora. Així encapçalem, doncs, el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 6 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa sobre la feina pendent en la gestió dels boscos per evitar greuges com aquests grans incendis i ha apuntat a la manca de professionals i de comprensió de la ciutadania com a principal problema.
3: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs, ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
1: Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. El Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. Dels esports, el ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta, seguit del seu company d'equip, Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou. Obrim àrea de serveis explicant-vos primer l'ensurt que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan ha quedat tallada arran de l'accident entre un cotxe i un camió dels bombers que ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més que anaven també al vehicle han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. I quan passen gairebé 5 minuts de les 8, volem saber a aquesta hora, hora punta, com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, tornem a connectar ara amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Sílvia.
4: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs la situació viària en aquest matí de dilluns comença a complicar-se. Tenim, per exemple, ara mateix a la A2, a Sant Vicenç dels Horts, un accident en sentit Barcelona amb dos carrils tallats i una motocicleta infligada i 5 quilòmetres de circulació lenta. En el cas d'aquests accessos sud, la D23, la via que hi ha surt de la Diagonal, també amb aturades entre Sant Feliu i el Papiol cap a Barcelona, i en el cas de la C31, aturades al Prat, a la C32, a Sant Boi i també al tram de l'Hospitalet amb la seva connexió amb la Ronda de Val. Els accessos nord, hem de mencionar aturades per una topada en concret a la zona de Granollers, però ja està la situació bastant arreglada, 3 quilòmetres. Hi ha aturades a la C16, als túnels de Vallvidrera, Sant Cugat, a la C17, a Mollet. Recordeu que el Tour avui fa sortida per aquesta via. I també a la C58, on hi ha aturades de Ripollet cap a Sabadell. A les rondes carregades i, sobretot, seguir recordant que hi ha 3 vies afectades encara pels incendis. Això és tot. Molt bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, interrompuda ara mateix la circulació de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser per una incidència a la infraestructura. Hi ha servei alternatiu per carretera entre Ripoll i Puigcerdà. Això quan avui s'havia de recuperar justament aquest servei. I ara és temps pel temps. El fem, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Continua la calor. Lluís Miquel, bon dia.
5: Bon dia, Helena. Doncs sí, i passada de voltes, perquè avui puja una mica més la temperatura respecte a ahir. Ja a aquesta hora l'ambient és molt càlid, sobretot a la costa i en alguns indrets de l'Empordà, de l'Alt Empordà. A hores d'ara, 8 i 5 minuts del matí, 8 i 6, doncs tenim ja més de 30 graus de temperatura. Per què n'hi ha tants de graus? Doncs perquè hi bufa la tramuntana. És una tramuntana molt rescalfada, però només en aquesta banda de l'Alt Empordà, com dèiem. El matí ha de ser molt assolellat i la tarda ha de continuar sent-ho, però amb algunes nuvolades que apareixeran bàsicament del Berguedà cap a l'oest, en el cas del Prepirineu, i sobretot el Pirineu o Prepirineu, com dèiem, de Lleida, hi haurà algun xàfec de calor, molt poca cosa. La resta del país no esperem que hi plogui, no esperem ni tan sols que hi hagi núvols, i sí aquest, doncs aquest plomalls de cendra que ens arriben dels incendis forestals que hi ha a la Catalunya Nord. Aquesta tarda, Helena, amb aquests valors de temperatura fregant els 40 graus a l'interior gironí, a la vall del Llobregat, al prelitoral de Barcelona i sobretot a l'Ebre i comarques de Ponent. I aquests 40 graus no seran les temperatures més baixes d'aquesta setmana, perquè déu-n'hi-do la que ens espera. I n'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntana prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Busquem la darrera hora en connexió de nou des del centre de comandament de l'emergència a la Bisbal d'Empordà, on hi ha els nostres companys en Marc Montes i en Raül Martín. Bon dia, Raül. Explica'ns l'última hora d'aquesta compareixença que hem pogut sentir en directe.
6: Bon dia, doncs sí, fa qüestió de 10 minuts, 15 aproximadament, doncs Mari Muñoz, que és la sotsinspectora de bombers de Catalunya, doncs ha fet aquesta compareixença als mitjans on ha explicat que com ha estat els operaris no aquesta matinada i han explicat doncs que el que més els preocupa és el flanc dret, no, que tenen estabilitzat, però que encara hi ha punts calents i algunes revifades per al vent. És cert que la tramuntana ja no és la mateixa des que va començar l'incendi, però tot i això estan en alerta, estan en vigilància perquè no revifi més aquest foc i puguin actuar ràpidament. Mari Muñoz també ha explicat doncs, que ara mateix hi treballen 25 unitats d'aigua i 40 vehicles i també tenen un bombarder pel que pugui passar a tota aquesta zona que encara crema. Ha explicat també doncs, que com el foc no ha cremat bé, estan en vigilància tota l'estona pel que pugui passar amb el foc i que avui no es preveu controlar aquest incendi per la revifada nevades que poden haver-hi durant la jornada i també tota la onada de calor que comença aquesta setmana. Avui dilluns ja tindrem altes temperatures aquí a Massís de Gavarres i el que més es preocupa és el flanc dret de les Gavarres, que diguéssim és la part anant cap a Girona. També doncs, aquesta matinada hi ha hagut una revifada un altre cop aquí al Massís de les Gavarres, però que molt a prop de Mas d'Ambròs de Calonge, però que els bombers han actuat ràpidament i no ha hagut perill. També explica que tota aquesta zona tocant a la zona de Mas d'Ambròs i Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, diguéssim que la tenen totalment controlada perquè és la zona on el foc està més a prop de les cases. És cert que ja no hi ha aquest confinament, però tot i això, Mari Muñoz

0: i doncs, si es donés per controlat o no.
1: Muñoz també ha assegurat doncs, que han fet una inspecció a totes les vivendes afectades i tenim 55 edificacions que han quedat intactes, 14 parcial i 11 que hi ha hagut afectacions dins la vivenda. També continuen els talls de carretera de la Ganga entre la Bisbal i Calonja i la de Romanyà perquè les unitats terrestres i els bombers i cossos de seguretat doncs, puguin fer servir aquestes carreteres. Tot i això, totes les cases no, que estan en aquestes carreteres, sempre les persones que puguin desplaçar-se doncs, hauran d'anar acompanyades d'aquests cossos de seguretat. Aquesta és l'última hora des d'aquí, des de la base de comandament aquí a la Bisbal d'Empordà, amb aquesta última compareixença dels bombers i estem a l'espera doncs, que a finals del dia doncs puguem dir si està controlat o encara haurem d'esperar uns dies més per dir aquesta bona notícia.
2: Gràcies, companys, doncs, per aquesta última hora. Amb l'ull fixat encara en vosaltres, en aquest centre de comandament, perquè ens podeu explicar l'última hora, si convé, d'aquí una estona. Gràcies, doncs, per la feina feta. Que vagi molt bé. Pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel, els bombers han inspeccionat una vuitantena d'edificacions a l'interior del perímetre, tal com ens explicava ara en Raül, i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava parcialment veïns de la urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i de les Cabanyes a Calonja. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'ai al cor des de divendres.
3: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim. I res, vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a S'Agaró. Eternament agraïts a Albert i la Mireia.
4: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur perquè fa pena veure com està tot, no? Però, bueno, almenys ja s'ha passat la por i de més.
2: En aquest context, el director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa sobre la feina pendent en la gestió dels boscos per evitar greuges com aquests grans incendis. Terrades ha apuntat a la falta de professionals i a la manca de comprensió de la ciutadania com a principals problemes.
5: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs, ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estallava arbres s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
2: Mentrestant, continua cremant fora de control l'incendi que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 3.000 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest foc. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns entre Granollers i l'estació de Les Angles, es farà sense públic a causa justament d'aquest incendi. Però lluny de millorar, el risc d'incendis augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el de risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt de foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers que tornava de les feines d'extinció d'aquests focs justament ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Oriental, i ha encalçat un vehicle. El cotxe anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. I el servei

Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país com a mínim fins dijous. És la segona de l'estiu i s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la plana de Lleida i es mantindria per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i del Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya.

0: minut per sobre d'un quart de nou del matí. Abordem ara la crònica esportiva parlant-vos del gran départ del Tour de França, perquè el ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta acompanyat del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la general amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana se'n van congregar 120.000 d'aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de totes dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
1: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa d'altura a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
2: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
0: Avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes, amb l'inici a Granollers i final als Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Tosses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Seran en total 196 quilòmetres amb un desnivell positiu de prop de 4.000 metres. Els incendis de la Catalunya del Nord han fet, però, que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. El pas d'aquesta tercera etapa tindrà durant el dia nombroses afectacions en vies del Vallès, d'Osona, del Ripollès i també de la Cerdanya. Ho repassem tot seguit amb en Marc Pijuan.
3: L'inici neutralitzat de l'etapa amb sortida a Granollers es produirà des del carrer Ramon Llull. El traçat per la capital del Vallès Oriental passarà per vies com el carrer Macià, el Girona i deixaran enrere la ciutat vallesana per la Ronda Nord. El recorregut de l'etapa transcorrerà tot seguit per municipis com Sant Feliu de Codines, Tona o Vic. A la capital osonenca, els corredors hi accediran per la carretera d'Arbúcies, enfilaran la Rambla Montserrat i passaran per la plaça Major. El recorregut portarà el gran pilot a Ripoll i Campdevànol. Posteriorment, hauran d'afrontar l'ascensió a la Collada de Toses, l'últim gran obstacle abans de travessar la frontera amb França. El desenllaç arribarà amb la pujada final a l'estació dels Angles, una ascensió d'1,7 quilòmetres.
0: Com dèiem, Osona viurà avui el pas del Tour pels centres urbans de municipis com Vic, Manlleu, Torelló o Taradell, a més de recórrer diverses carreteres de la comarca. Volem saber com s'està preparant la zona per al pas de la Ronda Francesa amb els companys del Nou TV, Aleix Barcons i Andreu Jiménez, que són justament a la capital osonenca. Bon dia. Quin ambient es respira aquí ara mateix?
4: Doncs ens trobem just a la plaça del Carbó, on al darrere tenim la Rambla del Passeig per on els ciclistes, al voltant de 2:15, 3:15 d'una del migdia, passaran per aquí, el pilot s'espera en aquesta hora, i ja doncs s'estan preparant els preparatius perquè comenci aquesta tercera etapa del Tour de França, i qui està des de primera hora aquí també ja mirant com va tot és el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Vic, Eduard Comerma, bon dia.
5: Bon dia.
4: Dia històric avui per la ciutat.
5: Sí, tu, ostres, moltes ganes de rebre els ciclistes ja, i sí, és una cosa que segurament o no passarà més o tardarà molts anys a tornar a passar, no?
4: Veiem aquí una pantalla perquè la gent el pugui seguir l'etapa. Què més ha preparat l'Ajuntament de Vic per aquest dia tan especial?
5: Bé, a part del recorregut propi que passa pel mig de la ciutat i que la parteix en dos i per tant hi ha molta zona de públic que pot aprofitar per veure la passada dels ciclistes, hem preparat doncs això, una zona aquí a la Rambla del Passeig, una zona amb diferents activitats, bàsicament una zona amb pantalla gegant per seguir i per que estarà comentada l'etapa del Tour, una zona més infantil amb un circuit de bicicletes amb la col·laboració de Jofre Cycling, el club de ciclisme de la ciutat, i una part més amb música, amb food trucks per poder passar l'estona i res, esperar la caravana i esperar el pas dels ciclistes.
4: Quanta gent està prevista que s'acosti als carrers de Vic per gaudir d'aquesta etapa?
5: Doncs no sabem, la veritat, és molt difícil, eh? Quan fas una cosa que no has preparat mai, costa molt de saber. Però ho hem preparat entenent que és un lloc que pot venir gent, de fet, gent d'altres comarques que no té la sort que hi passi el Tour, segurament aprofitaran per venir. I a vegades, més enllà d'anar-lo a veure en un lloc que pugui ser interessant, doncs, en un port de muntanya, doncs, bueno, potser anar a un lloc on munten diferents activitats també pot ser interessant. Per tant, jo crec que esperem públic, esperem també la gent de la ciutat, que en plena festa major, eh? I aprofitant que avui és festa Vic, també surti i aprofiti per venir a veure els ciclistes, i per tant esperem que hi hagi gent, la veritat. Però el número no el sabem.
4: Ara ho deies, també Vic ara mateix es troba celebrant la festa major. Clar, Tour de França més festa major, aquesta mena de binomi, ostres, és molt important, no?, per la ciutat, i què més important que sigui, ostres, gaudir del Tour de França justament que et passi el dia que és festa aquí a Vic.
5: Sí, sí, sí. Sí, portem molt dia, eh? Moltes activitats, i la veritat, dius, ostres, després d'avui descansarem una mica, perquè vam fer la cursa als 7 portals aquesta setmana passada, amb també milers, gairebé 3.000 persones, vull dir que va ser terrible a nivell organitzatiu. El Tour també porta molts dies de canya d'organització, i bueno, i després d'això esperem calmar-nos una mica a nivell esportiu. Però alhora, dius, ostres, que bé, no?, enganxi, no?, el pas del Tour en plena festa major, que la gent té ganes de festa, té ganes de gaudir, està animada, per tant, bueno, esperem que tot encaixi.
4: Perfecte, Eduard, doncs moltes gràcies i que disfruteu de la festa major i també d'aquest pas pel Tour de França aquí a Vic. I com veieu, ja tots s'estan preparant, els voluntaris, molt importants, també han començat ja a muntar les valles, que serà la zona que marca la zona per on passaran els ciclistes, doncs aquí unes hores.
0: Doncs gràcies, Andreu. Evidentment, Vic encara dorm, segur de la ressaca de la festa major d'ahir, però segur que a l'hora que passi el Tour estarà ple com un formiguer. Gràcies per aquesta connexió. Deixem la bicicleta a banda i parlem ara de futbol, perquè el Mundial Noruega ha eliminat el Brasil amb un triomf per 1-2, un doblet de Haaland en el tram final ha donat al conjunt noruec el bitllet per als quarts de final. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima ja amb el temps complert. I a les 9 del vespre la selecció espanyola disputarà els vuitens de final contra Portugal. Lamine Yamal, ja plenament recuperat dels problemes físics, liderarà el joc dels de la Fuente, que s'enfrontaran a una selecció portuguesa comandada pel català Robert Martínez. El seleccionador espanyol parla del paper del davanter de Rocafonda.
6: A Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas.
0: Els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou i els grans reptes de la temporada. Ens en fa la fotografia en Martí Paola, de Canal Terrassa.
7: La jornada ha arrencat amb un alt nivell casteller. Els castellers han obert la seva actuació descarregant un 2-7, el tercer que completen en només una setmana. Per la seva banda, els Minyons han iniciat la diada amb un sòlid 4-9 en folre, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha completat un 3-9 en folre. La segona ronda ha deixat emocions a tota mena. Els castellers han atacat en 4-8, però no l'han pogut completar. Després d'un primer intent desmuntat, el castell s'ha trencat en el segon. Per la seva banda, els Minyons han apostat per un castell de gamma extra, descarregant amb solvència el 2-9 en folre i manilles. La Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha mantingut un alt nivell, completant un nou castell de 9 pisos. La tercera ronda s'ha tancat amb un 3-9 en folre. Els castellers han completat un 7-7, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha rubricat la seva actuació amb un 4-9 en folre. Finalment, els castellers han clos la jornada amb un 3-9 per sota. Amb els pilars de comiat, la gran diada castellera de la Festa Major ha posat el punt final a una actuació d'alt nivell, marcada pels castells de nou dels Minyons de Terrassa i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per la perseverança dels castellers de Terrassa.
0: I la Pobla de Segur ha celebrat aquest diumenge la 48a edició del Reyes, un espectacle en què diverses embarcacions de fusta baixen pel riu Noguera Pallaresa. Enguany la passejada ha estat marcada per les altes temperatures que no han impedit, però, una gran actuació dels quatre rais que han completat el trajecte de 6 quilòmetres sense cap mena d'incidència. La baixada de Reyes ha estat declarada com a Patrimoni Cultural i Material de la Humanitat per la UNESCO i fins i tot s'ha inaugurat el Parc dels Reyes per retre homenatge a aquest ofici. Aquesta diada clou una festivitat que s'allarga durant 3 dies i que combina actes lúdics amb la memòria històrica.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de Matrix. Fa 20 i pico d'anys que van estrenar la pel·lícula Matrix, però jo, fins fa uns dies, no l'havia vist encara. I com no podia ser d'una altra manera, em va generar un debat intern. I si realment estem a Matrix? Saps què? Vaig a provar-ho. Estic sentada al sofà, tapada amb la manta, tanco els ulls i em concentro. Vull donar ordres a la meva ment, ordres clares i directes. Vull caminar per la paret i aprendre Kung Fu, com amb Neo. Segueixo molt concentrada, amb les ordres que li he donat a la meva ment. Tot i així, noto que el meu home em mira de reull. Segur que seria escapat al riure. Però vaja, que tampoc li hauria de sorprendre gaire que faci aquestes coses. Ja em coneix. Després d'uns minuts, res ha canviat. Ni puc caminar per les parets, ni he pres Kung Fu. En fi, deu ser que no estem a Matrix. Doncs bé, ara reflexiono sobre la zona de confort. Està clar que per potenciar la creativitat has de sortir d'ella constantment. I penso, fa uns 6 anys jo vaig decidir canviar la meva vida de dalt a baix. I si potser algú em va donar una pastilla vermella i no me'n recordo?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats. S'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat, després de declarar, el treballador acusat de provocar el foc presumptament per l'ús d'una radial. Aquesta matinada hi ha hagut algunes petites revifades de les flames i els bombers creuen que el control del foc va per llarg. Ho ha dit aquest matí la sotsinspectora del cos, Mari Muñoz, des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà.
3: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
2: El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat, mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa sobre la feina pendent en la gestió dels boscos per evitar greuges com aquests grans incendis i ha apuntat a la manca de professionals i de comprensió de la ciutadania com a principal problema.
4: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys i això doncs, ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, de vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
2: Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu, que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. El ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar 3 vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta seguit del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. Connectarem tot seguit amb els companys de BOTB des d'aquesta ciutat per veure com van els preparatius a la prèvia de l'etapa. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Busquem la darrera hora en connexió de nou des del centre de comandament de l'emergència a la Bisbal d'Empordà, on hi tenim els companys Marc Montes i Raül Martín. Bon dia de nou, Raül. Què ens expliques?
2: Bon dia, doncs sí, fa qüestió d'aproximadament una hora la sotsinspectora de bombers de Catalunya, Mari Muñoz, ha explicat doncs, que el foc ja el tenen estabilitzat, però el que el més es preocupa és el flanc dret, diguéssim, és la part de Gavarres tocant a Girona, que és el que potser viu alguna revifada més important. Tot i això, ja tenen tota aquesta vigilància preparada per actuar-hi ràpidament. És un dels punts calents i que temen que pugui haver alguna revifada avui pel fet d'alguna tramuntanada, algun vent que superi les ratxes previstes i també per l'onada de calor que vivim, no?, aquesta setmana. La zona més afectada ha estat aquesta matinada, potser la zona tocant a Mas d'Ambròs i la de Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, com bé ha comentat la sotsinspectora, però ràpidament també hi han actuat. Anem a escoltar la sotsinspectora Mari Muñoz perquè ens expliqui el que ha explicat fa qüestió d'una hora, doncs com tenien controlat tota aquesta zona estabilitzada.
3: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat. Aleshores, és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
2: A més, també ha explicat doncs, que ara mateix hi treballen 25 dotacions d'aigua i 40 vehicles terrestres i també una unitat bombardera. L'última hora també és que la propera compareixença serà aquí, també a la Bisbal d'Empordà, serà al voltant de la 1 del migdia, però abans a les 10, totes les zones afectades de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, tots els veïns afectats que hagin pogut tenir algun malmès a la seva casa o a la seva vivenda, vindran aquí a les 10 al pavelló per explicar atendre també els mitjans de comunicació i els hi donaran també un suport d'aliments i tot el que necessitin doncs, per intentar doncs, solventar econòmicament també tots aquests problemes i totes aquestes pèrdues. Per tant, l'última hora és aquesta, propera compareixença a la 1. A les 10 vindran tots aquests veïns afectats dels municipis de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i que de moment l'incendi continua estabilitzat però no controlat.
1: Hi ha molta feina per fer encara, Raül, i molta vigilància. Gràcies, doncs, Raül i Marc, per aquestes connexions. Que vagi molt bé. Pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel, els bombers han inspeccionat una vuitantena d'edificacions a l'interior del perímetre i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava principalment veïns de la urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i de les Cabanyes a Calonja. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'aire al cor des de divendres.
4: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim i res, vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Segueró. Eternament agraïts a l'Albert i la Mireia.
5: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur perquè fa pena veure com està tot, no? Però, bueno, almenys ja s'ha passat la por i de més.
1: però on continua cremant fora de control l'incendi i les flames és el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 4.500 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest foc. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns, entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic alguna part d'aquest recorregut, especialment, com dèiem, el de la Catalunya Nord, a causa d'aquest foc. Doncs lluny de millorar, el risc d'incendis augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el de risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix, perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i de la Baronia de Rialb, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt de foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers, que tornava justament de les feines d'extinció d'aquests incendis, ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Oriental, i ha encalçat un cotxe. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país, com a mínim, us dèiem, fins dijous. És la segona onada de l'estiu i s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la Plana de Lleida i es mantindria per damunt dels 35 a la resta de la Depressió Central i del Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya. I quan falten 4 minuts per arribar a 9:15, avui també us expliquem que Hisenda convoca aquest matí les comunitats autònomes al Consell de Política Fiscal i Financera per fixar els objectius de dèficit de cara a la presentació dels pressupostos del 2027. Després d'aquest tràmit, el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa i es remetrà el projecte al Congrés. Tot plegat arriba després que el govern espanyol hagi aprovat el quadre macroeconòmic que serveix de base per a l'elaboració dels comptes. L'executiu apuja 4 dècimes la previsió de creixement del producte interior brut per aquest any fins al 2,6% anual, tot i la incertesa econòmica provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. I avui declara a l'Audiència de Barcelona l'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, en el judici sobre el retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. La sessió d'avui arriba després que la setmana passada el tribunal ja descartés peticions de presó als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, un cop retirat el presumpte delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions. Es manté, però, la imputació de prevaricació per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i també a dos exalts càrrecs del Departament de Salut. El judici s'allargarà fins al 15 de juliol. I de l'àmbit internacional encara tenim la vista posada a Veneçuela, on la xifra de morts pel doble terratrèmol del passat 24 de juny ha augmentat a més de 3.000, mentre que el nombre de ferits també s'ha elevat fins a prop de 17.000, segons ha informat el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Segons el govern veneçolà, hi ha 17.345 persones sense habitatge, amb 856 edificis afectats, 190 dels quals esfondrats. En paral·lel, el Ministeri d'Exteriors ha elevat el nombre d'espanyols morts fins als 35, mentre que 140 continuen desapareguts, 11 dels quals estan localitzats sota la runa dels edificis esfondrats. De nou a casa nostra, el Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost, una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. En té tots els detalls la Carme de Fez.
6: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals durant el període estival: la cobertura de les vacances dels professionals i el reforç de les zones turístiques on la població pot arribar a multiplicar-se. Segons el sindicat, la manca de mesures concretes acaba traslladant aquesta pressió als equips mèdics que es mantenen en actiu i també acaba repercutint en els pacients.
7: El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población. Pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado.
6: Metges de Catalunya inclou aquesta denúncia dins la campanya Ni un minut més. Molts metges han decidit no fer hores extra ni allargar la jornada per evitar que el sistema sanitari depengui d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
7: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes per atendre-li.
6: Més de 240 serveis mèdics de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més, segons l'últim recompte de metges de Catalunya fet el mes de juny.
1: El Departament de Salut, mentrestant, convida la ciutadania a respondre a una enquesta per millorar l'ús dels medicaments a Catalunya, al país. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, centres de primària, xarxes socials i punts d'informació fins aquest divendres, 10 de juliol. Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius, implicant els pacients perquè comparteixin decisions amb els professionals sanitaris. La responsable de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut ha explicat el pla a la xarxa i la Maite Polo ens l'explica a nosaltres.
8: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
9: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús. Això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut. I com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer d'esport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides. Ha de ser un diàleg amb el professional sanitari.
8: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
1: Catalunya s'ha bolcat un any més amb el mullet per l'esclerosi múltiple. 110.000 persones han participat en aquest bany solidari a les 500 piscines que s'han sumat a la campanya per conscienciar sobre aquesta malaltia neurodegenerativa que afecta 12.000 persones a casa nostra. L'acte central s'ha fet al Club Natació Atlètic Barceloneta i l'ha seguit Marina Sancho, de BTV.
10: El mullet per l'esclerosi múltiple ha fet posar el banyador a milers de persones que han saltat a la piscina per una mateixa causa. Més enllà del gest, la cita busca fer visible una realitat amb què conviuen més de 12.000 persones a Catalunya. L'Albert és una d'elles.
11: A mi em van diagnosticar esclerosi múltiple a l'abril de 2023. És molt xulo perquè arriba, diguéssim, tota aquesta divulgació a moltíssima gent. També perquè la gent en prengui consciència, ens en tingui una miqueta més.
10: Els fons es destinaran tant als serveis d'acompanyament per a les persones amb esclerosi múltiple com a la recerca científica. Però encara hi ha feina per fer.
12: Que tenim un gran número de tractaments, però encara hi ha unes necessitats no cobertes molt importants, com totes les funcions que fan les associacions de pacients, d'acompanyament al pacient, de rehabilitació, d'activitats, de coneixement de la malaltia.
10: El mullet es repetirà durant les properes setmanes i les donacions també es poden fer a través de la pàgina web.
1: Música. Doncs obrim la crònica esportiva parlant un dia més del Tour, d'aquest pas per Catalunya. Isaac del Toro és el guanyador de la segona etapa del Tour. Marta Casas, molt bon dia.
13: Hola, bon dia. Doncs si el ciclista mexicà de l'equip UAE va ser el que es va imposar a la meta a la muntanya de Montjuïc després d'un triple ascens a la muntanya barcelonina. Va creuar aquesta meta acompanyat pràcticament del seu company d'equip, Tadej Pogacar. El tercer lloc del podi va ser per a Remco Evenepoel, mentre que el danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la General amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana es van congregar 120.000 aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de les dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
14: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa d'altura a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
15: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
13: Avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes, amb inici a Granollers i final als Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Toses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Seran en total 196 quilòmetres amb un desnivell positiu de prop de 4.000 metres. Els incendis de la Catalunya del Nord han fet que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. Doncs, com explicàvem, Granollers serà el punt de sortida d'aquesta tercera etapa. Volem veure com s'estan ultimant els preparatius per a l'arrencada d'aquí a poc més de 3 hores. Allà hi tenim el Juanjo Bermejo i l'Arnau Camí. Bon dia, expliqueu-nos com està preparant-se la ciutat per acollir aquesta sortida de la tercera etapa del Tour.
16: Bon dia, companys. Doncs la ciutat ja està pràcticament llesta per viure aquesta sortida de la tercera etapa del Tour de França. Un fet històric que passarà d'aquí poc menys de 4 hores aquí al Parc de Ponent. De fet, ens trobem just darrere meu, teniu el podi, on els pilots sortiran aquí al Parc de Ponent a saludar i després fer, evidentment, la seva signatura, ja sigui aficionats i també per marcar, que estan disponibles per competir en aquesta tercera etapa. Una tercera etapa que comentàveu, serà especial perquè a França, a la zona francesa, no hi haurà ni públic ni tampoc caravana publicitària. Ara bé, aquí al Vallès Oriental sí que hi haurà aquesta caravana publicitària. Sortirà quan quedi només 5 minuts per les 10 del matí. Ara ens toca molta teca abans del Tour. Caravana publicitària, la prova de cadets a 4:45 i després a les 12:10 puntuals començarà la sortida neutralitzada pels carrers de Granollers. Per tant, jornada històrica a Granollers i també al Vallès Oriental, vivint per primera vegada la seva història una sortida de la Ronda Francesa.
13: Gràcies, companys. Doncs aquesta sortida del Tour de França que es produirà, com ens deien, a partir de les 12:10 del migdia. I d'altra banda, ja fora del Tour, al Mundial de Futbol hi ha hagut sorpresa una més amb l'eliminació del Brasil aquesta passada nit a mans de Noruega. El conjunt nòrdic que s'ha imposat per 1-2 gràcies a 2 gols de Haaland en el tram final que han donat doncs, aquest bitllet per als quarts de final. El porter del combinat nòrdic, Nyland, ha estat l'altre gran protagonista del partit amb aturades destacades, entre elles la d'un penal llançat per Guimarães al minut 13. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima ja amb el temps complert. I a les 9 de la nit, la selecció espanyola disputarà els vuitens de final contra Portugal. Els dos combinats aspiren a aixecar el trofeu de campions del món. Lamine Yamal, ja plenament recuperat dels problemes físics, liderarà el joc dels de De La Fuente, que s'enfrontaran a una selecció portuguesa comandada pel català Robert Martínez i que compta amb Cristiano Ronaldo, que als 41 anys esgota l'última oportunitat de guanyar un Mundial. El seleccionador espanyol parla del paper del davanter de Rocafonda.
17: A Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, Eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas.
13: Doncs aquest partit, que començarà a les 9 de la nit, qui en surti vencedor s'enfrontarà al guanyador de l'Estats Units-Bèlgica, que també jugarà la propera matinada, en aquest cas a les 2 de la matinada.
1: Molt bé, però doncs pendents i demà ho expliquem.
13: Demà sabrem com queda el quadre.
1: Gràcies, Marta.
13: Adéu, Helena.
1: Adéu, adéu. Abans d'acomiadar-nos, recuperem la notícia amb què hem encapçalat aquest informatiu. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat durant tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Els equips d'emergències han informat que aquesta matinada hi ha hagut algunes revifades de les flames i això fa pensar que el control de l'incendi encara trigarà a arribar. Cap a les 10 del matí s'ha convocat els veïns amb els immobles afectats per habituar-los amb productes de primera necessitat, perquè també puguin explicar quins han estat els desperfectes de les seves cases. La següent actualització de l'estat de l'incendi serà cap a la 1 del migdia des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà. Doncs molt pendents, evidentment, d'aquestes altes temperatures, d'aquest incendi a les Gavarres i també a la Catalunya del Nord. Demà us ho explicarem. Gràcies per l'atenció i la confiança. Que vagi bé, bon dia.

0: Són les 9.
1: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, els parla Paula Rossinyol. Aquest diumenge ha començat la segona onada de calor de l'estiu, que, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'allargarà com a mínim fins dijous. L'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica serà la causant d'aquest episodi d'altes temperatures. El Meteocat manté avisos de situació de perill per calor intensa i el Procicat continua en alerta. Segons les prediccions, el pic de calor arriba avui i també dimarts, amb temperatures elevades de manera generalitzada. A Badalona la calor també serà intensa amb una temperatura màxima prevista de 33 graus. Amb tot, els valors quedaran lluny dels registres més extrems previstos a l'interior de Catalunya, on el Meteocat preveu que els termòmetres superin els 40 graus en punts de la plana de Lleida i els 35 a bona part de la depressió central i el Prepirineu. Les nits també seran caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en molts punts de Catalunya, les anomenades nits tropicals, i fins i tot podran superar els 25 graus en alguns punts del litoral i el prelitoral, convertint-se així en nits tòrrides. En aquest sentit, Protecció Civil fa una crida a extremar les precaucions en una segona calorada que es preveu pitjor que la primera, tant pel que fa a la durada com pel que fa a la intensitat de les temperatures màximes. Com a consells generals, recordem, es demana a la població hidratar-se molt sovint, evitar activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot a les hores de més calor, i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats dins un cotxe amb les finestres tancades. I canviem de tema, perquè els Mossos d'Esquadra han desmantellat dos punts de venda de droga a Badalona i Barcelona i han detingut dues persones, una dona de 64 anys i un home de 21. Durant els escorcolls s'han intervingut petites quantitats de crack, cocaïna i haixix. A banda d'una pistola d'aire comprimit, tres sistemes de videovigilància instal·lats per controlar els accessos, una bàscula de pressió, diners en efectiu i material destinat a la manipulació de substàncies estupefaents. L'arrestada estava especialitzada en arrendar immobles que, posteriorment, destinada al tràfic de consum de drogues. Dels 35 immobles que hauria llogat, almenys 21 haurien estat utilitzats directament com a punts de venda de cocaïna i crack. La dona, que ja va ser detinguda el novembre de l'any passat en un dispositiu contra punts de venda de droga a Barcelona, participava activament en la gestió dels narcopisos. De fet, la detinguda acumula antecedents per delictes contra la salut pública, falsificació documental, i també ha estat investigada anteriorment per la seva presumpta vinculació amb una organització criminal. I nou episodi en les presumptes irregularitats a l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, amb seu a Badalona. Segons ha avançat el periòdico, l'entitat va acomiadar el 2025 l'exgerent i l'excoordinadora econòmica després que denunciessis possibles desviaments de fons davant l'Oficina Antifrau de Catalunya. Antifrau, en concret, va advertir que aquests acomiadaments vulneraven la llei de protecció dels treballadors i va reclamar la readmissió d'aquestes, una petició que no va ser atesa. A més, fins a 4 caps d'unitat vinculats a la denúncia també haurien estat destituïts, fet que va incrementar la controvèrsia al voltant de la gestió interna de la institució ubicada a l'entorn sanitari de Can Ruti. I en esports parlem de rugbi, de sorra i de bon rotllo. I és que aquest és el còctel amb el qual s'ha celebrat aquest cap de setmana el 25è Torneig Internacional de Rugbi Platja de Badalona. Una xifra especial amb una participació de 15 clubs i més de 300 jugadors. Equips catalans com el Barça i també internacionals com el Firenze Rugbi de Florència han tenyit de color la platja del Pont del Petroli en partits ràpids, intensos i molt físics en categories femení i masculí, tant sènior com de categoria veterans. Una cita impulsada pel Rugby Club Badalona, que torna a portar aquest esport al litoral de la ciutat, tot i les altes temperatures de dissabte entre les 3 de la tarda i les 9 de la nit. L'acollida ha estat excel·lent, tal com explica la Lali i el Pep, jugadora i organitzador del Rugby Club Badalona. Escoltem-los.
3: La jornada està sent dura, al final som equips que ens agrada a tots competir, per molt que estiguem aquí per passar-nos-ho bé, i l'ambient superbé, superdivertit. Acabem de ballar zumba i molta calor, però molt divertit.
4: Al final hem de tenir en compte que el rugby ha acabat.
0: la temporada acabada i això serveix per donar el punt final i podem-nos gaudir.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

cocós. Què tal? Com esteu? Moltes gràcies, en nom de l'ofici, per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Aquí, la música i la seva misteriosa relació amb els sentiments. Avui el programa també serà especial, perquè la selecció musical i el guió són del nostre col·laborador Joaquín Guinot, aquell que habitualment apareix aquí amb històries de la cara oculta del pop-rock. En Joaquín s'ha preocupat d'esbrinar quines són, segons uns musicòlegs internacionals experts, les 20 millors balades del rock, i les escoltarem compartint-les amb frases d'amor i desamor que també s'ha preocupat de trobar en Joaquín. Frases com aquesta que diu: "Hay personas que te echarán de menos cuando no tengan nada que hacer. Y hay personas que lo harán aún teniendo millones de cosas en la cabeza. Los segundos te quieren. A los primeros solo les interesas".

l'any en el que va arribar al més amunt de les llistes. Però està entrant una de les de Guns N' Roses que estan a la llista. Knocking on Heaven's Door. En el número 19.

Knocking on Heaven's Door és una cançó que originalment va escriure i publicar Bob Dylan al setembre de 1973. Guns N' Roses la va versionar d'aquesta manera el 1987. La cançó descriu el col·lapse d'un ajudant de xèrif que mor a causa d'un

ferida de bala. A la cançó l'ajudant diu: mama, vull que em treguis aquesta placa. No podré utilitzar-la mai més. Forma part també de les 500 millors cançons de tots els temps de la revista Rolling Stone. Però en aquesta selecció tan particular de les 20 millors balades del rock és la número 19.

Avui, balades amb molta força. Les 20 millors balades del rock. Don't Cry de Guns N' Roses està en el número 18. Aquesta cançó constitueix un segment de la trilogia de les il·lusions, d'acord amb el cantant de la banda, Axl Rose. La cançó va ser escrita sobre una noia amb la que Izzy sortia i per la que Axl estava ben enamorat. Va dir, jo estava assegut fora del Roxy, enamorat d'aquesta persona, i es va donar compte de que això no anava a funcionar. Ella em deia adéu, es va seure plorant i em deia al mateix temps no ploris. A la nit següent ens vam juntar tots els de la banda i vam escriure la cançó en 5 minuts.

0: Es maca, ¿eh? I és molt més recent que la gran majoria de cançons que sovint escoltem aquí al Cocodril Club. Es va publicar el desembre de 2003. Es diu Mai Immortal. És una banda americana de rock fundada a Arkansas el 1995 que es diu Evanescence. La seva cançó és la número 17 de les 20 millors balades del rock.
1: And discipline remains mercifully.
2: Yes, and with you, Derek, the star nonsense.
3: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I entre aquestes frases d'amor i desamor que ha escollit Joaquín Guinot per al programa especial d'avui, hi ha una que diu: nada duele más que ser lastimado por la persona que creíste que nunca te haría daño. El gran clàssic de Pink Floyd, Wish You Were Here, està en el número 16. Disfruta el coco. Val la pena viure'l intensament.

When You Were Here. Que ve a dir, tant de bo estiguessis aquí. Que segurament és una frase que s'ha passat pel cap en moltes ocasions al llarg de la vida, oi? El gran clàssic de Pink Floyd, del seu àlbum novè d'estudi, que es va publicar el setembre del 1975, és, entre les 20 millors balades del rock, la número 16. Y digo Alejandro Jodorowsky, el amor no puedes ocultarlo cuando existe, ni puedes fingirlo cuando no existe.

0: I com no podia ser d'una altra manera, aquest temazo dels Scorpions evidentment forma part de les 20 millors balades del rock. Allò que internacionalment es coneix com Power Ballad, balades amb poder, amb força, com aquest Wind of Change. Original de 1990. Per això, segurament, perquè feia poques setmanes que s'havien derrocat el mur de Berlín, sempre, fins a l'actualitat, aquesta cançó s'ha identificat amb els aires de llibertat i amb la caiguda del mur de Berlín. Els Scorpions fins i tot la van versionar en castellà i la van publicar en un single de vinil que escoltarem un altre dia. Algú va dir: escuchar lo que le duele al otro es otra forma de hacer el amor.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I entre aquestes frases d'amor i desamor que ens ha escollit el nostre col·laborador Joaquín Guinot, hi ha una que diu: es fácil amar al otro cuando este brilla. El desafío es iluminar a la otra persona en sus momentos más oscuros.

I Don't Want to Miss a Thing. És un single de la banda nord-americana de hard rock Aerosmith. La cançó va ser enregistrada per la banda sonora original de la pel·lícula Armageddon i va debutar en el Billboard Hot 100 per al número 1. Va ser el primer i únic single de la banda que va arribar a aquesta posició, la més alta. I allà s'hi va estar durant 4 setmanes, al setembre de 1998. També va ser molt important i va pujar molt amunt a les llistes del Regne Unit. També la cançó va estar nominada a l'Òscar a la millor cançó original al 1998. És el número 14 de les 20 millors balades del rock, segons una colla d'especialistes internacionals. Avui el programa l'ha preparat el nostre col·laborador Joaquín Guinot, aquell expert en trobar coses de la cara oculta del pop-rock. També ens selecciona frases d'amor i desamor per acompanyar aquestes balades realment potents. Però, si has fet tard, si t'has dormit, si t'has despistat, a la vida no gaires vegades, però aquí sempre tens una segona oportunitat d'escoltar i descarregar el programa en diferit per escoltar-lo quan puguis, quan et vagi bé, quan et vingui de gust, o per enviar-lo a amics i companys, o per col·leccionar-lo. El programa s'emet en diferents dies i horaris per més de 100 emissores arreu de Catalunya i Andorra. La majoria ja posen el podcast del programa a disposició dels seus oients locals, però de manera general, podríem dir, els trobaràs allotjats al quiosc ivox.com. iVox s'escriu amb V, dues O's i acaba amb X. A iVox.com a buscar poses Cocodril Club i et sortiran els últims programes emesos. Algú va dir... La vida sigue con o sin amigos, con o sin amor.

I com no podia ser d'una altra manera, aquest temazo de Bon Jovi també està entre les 20 balades de rock més bones. Entre les millors, Always. Publicada el 1994. En el seu moment, la crítica musical la va qualificar com una cançó de rock alternatiu. Espero que t'hi trobis molt a gust aquí al Cocodril Club. Saps que també paral·lelament fem un altre programa cada setmana? És Una Vida de Ràdio. Connecto el interruptor, muevo el dial de la ràdio. És el so original de la ràdio que he fet i de la ràdio que he escoltat. Són 126 capítols de 80 minuts cada un. Cada dimecres estrenem un nou capítol al nostre Facebook, el Facebook dels oients d'aquest programa, que es diu, com el programa, Cocodril Club, que, per cert, ja t'hi has afegit. Allà trobaràs records musicals i de tota mena les 24 hores del dia. T'espero al Facebook. També en el quiosc d'àudios iVox.com trobaràs allotjats tots els capítols ja publicats d'Una Vida de Ràdio, on et trobaràs sorpreses de la ràdio d'abans, com aquests indicatius.

0: Radio Juventud.
1: La veu de Catalunya.
2: Si t'agradava la ràdio d'abans, t'agradarà una vida de ràdio. A iVox.com trobaràs tots els capítols ja publicats. 80 minuts per portar la teva butxaca, per regalar, per col·leccionar, per escoltar quan et vagi de gust. Jo crec que poden fer-te bona companyia i que en molts moments fins i tot t'emocionaran. Tanca els ulls i imagina aquella ràdio que mai has oblidat. Aquella que tant t'agradava. Com m'imagino que t'està agradant aquest programa, això és el que espero, perquè en Joaquín Guinot, que ha seleccionat frases d'amor i desamor, i també ens ha recuperat aquestes 20 balades de rock més bones, les millors, segons una colla d'especialistes periodistes internacionals, hem fet i estem fent tot el possible perquè així sigui. Deia Osho, así crece el amor, dando amor sin esperar cuanto puedes recibir a cambio. Llega mil veces más grande de lo que diste. Pero de una forma natural. El amor no hay que exigirlo. Cuando lo exiges no viene. Cuando lo exiges, lo has matado.

0: el gran clàssic dels Beatles, Hey Jude, escrit per Paul McCartney. És la balada número 12 entre les 20 millors balades del rock. Una cançó que l'any de la seva publicació, el 1968, en l'enquesta que van fer per als lectors de la prestigiosa revista musical New Musical Express, va ser votada com la millor cançó de l'any. En el seu moment també va ser el número 1 més llarg de la història. No era habitual una cançó que s'apropava als 7 minuts, tot i que gairebé la meitat de la cançó són aquests cors que es van repetint. Algú també va considerar que Hey Jude venia a ser el canto del cisne dels Beatles. És una cançó dedicada al fill de John Lennon, fill de la seva primera dona, la Cynthia Lennon, Jules, Julian Lennon. En principi s'havia de dir Hey Jules, finalment es va dir Hey Jude. I segons sembla, el protagonista de la cançó, Julian Lennon, no es va assabentar que aquesta cançó era per ell fins 25 anys després. Tot això són records de tota una història, perquè la història, tu i jo sabem que no sembla història quan l'estem vivint. Algú va dir, a veces es necesario aceptar que algunas personas solamente pueden estar en tu corazón, pero no en tu vida. La número 11 és Every Breath You Take, de Police, publicada originalment el 1983, que va ser Premi Grammy a la millor cançó de l'any 1984. Cada vegada que respires... No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Són les 10. Notícies Badalona.
2: Bon dia, els parla Paula Rossinyol. El vehicle informatiu del Pla de Govern al Territori ha fet parada aquest dissabte a Badalona per tal d'apropar a la ciutadania les principals actuacions que el Govern de la Generalitat està desplegant al barcelonès. Entre elles, la construcció de l'Institut La Riera, l'ampliació del bloc quirúrgic de l'Hospital Germans Trias o el Catalunya Media City. La jornada ha comptat amb la presència de la delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz. El Pla de Govern preveu una inversió de més de 30 milions d'euros a Badalona després que l'executiu aprovés dijous passat els pressupostos, els primers de Salvador Illa. Aquest pla s'estructura en 5 grans eixos amb 35 objectius específics i més de 250 mesures prioritàries repartides en diferents àmbits, com el de l'equitat social, la mobilitat, infraestructures, justícia i seguretat, habitatge o llengua i cultura. En el cas de la nostra ciutat de Badalona, les actuacions més destacades, com dèiem, inclouen la projecció d'un nou edifici judicial, l'impuls al campus de Can Ruti, la construcció de l'Institut La Riera o el reforç del suport a l'equipament tècnic de la ciutat, com els teatres Margarida Xirgo, Zorrilla i Blas Infante. N'ha parlat Pilar Díaz, delegada del Govern a Barcelona.
3: La construcció de l'Institut Riera, llargament reclamat i que, per tant, ja té el seu calendari i està caminant de manera molt decidida. Recordem que per fer un institut el que necessitem és començar des de els projectes bàsics, passar pel projecte executiu i començar a licitar l'obra i fer-lo. Per tant, tots aquests calendaris i també la inversió està prevista. Parlem també dels jutjats. M'agradaria destacar també la cultura, no? Aquesta inversió important per poder millorar els teatres de la ciutat.
2: I més temes. Eulàlia Pagès i Morales ha estat distingida amb el Premi Literari del Creepshow Festival i la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia pel seu relat El tren fantasma del traspàs. Així s'ha donat a conèixer aquest dissabte en el marc de la tercera edició del Creepshow Literari, que s'ha celebrat al Badiu de l'Hostal Solimar. En la 20a edició del certamen, el festival ha convocat per primera vegada aquest reconeixement literari en col·laboració amb la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia. Una iniciativa per reforçar el seu compromís amb la creació literària en català i especialment en la promoció dels gèneres fantàstics. El jurat ha escollit la proposta guanyadora entre els 5 finalistes i aquest dissabte s'ha fet públic el veredicte final al Crip Show Literari. El primer premi inclou merchandatge del festival, entrades per l'edició de 2027 i una subscripció anual a la Societat Catalana de Ciència Ficció i Fantasia. Segons Lluís Rueda, membre de l'organització, el nivell dels relats presentats ha estat alt i la decisió, afirmen, no ha estat gens fàcil. L'escoltem.
4: Hi ha hagut molta participació, hi ha hagut molt bon nivell, i de fet el jurat, que ja, jo sóc part del jurat pel Crip Show, i tenim en Menut, que és el part del jurat de la Societat de Ciència Ficció, bueno, també som una mica mini, ens hem posat d'acord ràpidament, però bé, sí, hi ha hagut els seus més i els seus menys, en algun punt, perquè el nivell era bo i perquè s'havia d'escollir per petits detalls, guanyador o guanyadora, i els 5 finalistes s'entraran doncs, dintre d'un barcamí per fer un llibre, que és la revista Catarsis de la Societat de Ciència Ficció Catalana.
2: I aquest estiu, Radio Ciutat de Badalona aposta per la música. Dues noves propostes faran companyia als nostres oients en diferents moments del dia. La primera estrena serà Generació Chic, un programa de música Remember conduït per Toni Ramoneda, que amenitzarà els matins al cap de setmana. Així, estirats a la tovallola o gaudint d'un passeig, podreu reviure els grans èxits dels anys 80 i 90. I a partir de l'11 de juliol estrenem els Tardeos d'Estiu, amb les sessions de DJ Pau, un projecte especialment pensat per al públic jove, que a més tindrà una versió audiovisual. Es podrà seguir al canal de YouTube de Badalona Comunicació i també a Televisió de Badalona, els divendres i dissabtes a les 11 de la nit, en aquest cas. Aquestes novetats se sumen a l'habitual programació d'estiu a Radio Ciutat de Badalona, en què la informació de proximitat continuarà ben present amb els butlletins informatius horaris per mantenir-vos al dia de tot el que passa a la ciutat. I res més, tornem d'aquí una hora amb més informació local.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: El millor del Badalona Matí.
7: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
6: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Vinga, aquest és un tipus de dolent de la pel·lícula, dins de l'òpera, que és el que avui tractem, però n'hi ha d'altres. Vinga, anem a aquest poder més corrupte, Isabel.
1: Sí, també tenim aquest tipus. El poder corrupto és, per exemple, el del personatge Scarpia en Tosca, de Giacomo Puccini. Aquí no hay ambigüedad, es un personaje cruel, corrupto y bastante desagradable.
0: Venga.

0: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: El millor del Badalona Matí.
0: Amb xancles i banyador.
2: I avui torna a visitar els estudis de Ràdio Ciutat la Cristina Fernández. Ella és la Petit Colibrí, les xarxes socials, una experta en viatges i sobretot en viatges en família. Què tal, Cristina, com va?
3: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
2: Avui parlarem, en certa manera, d'aquella mena de viatges que més por fan, no?, quan tens canalla, per, diguéssim, les pròpies conseqüències del viatge, no?, aquells viatges que són llargs, que se'ns fan pesats i que, doncs, acostumem una mica a allargar en el temps per intentar anar més preparats, no?, que els nens siguin més grans. Avui parlem de jet lag, que al final afecta a grans i a petits.
3: Sí, ens afecta a tots i, bueno, intentaré donar alguns consells pràctics que, bueno, que ens poden servir, algunes idees per, bueno, per intentar que el cos i la ment s'adaptin més ràpidament al nou horari i perquè es pugui gaudir una mica més des del primer moment al destí allà on anem.
2: Mm-hmm. Clar, perquè què entenem per jet lag?
3: Bueno, el jet lag és allò que ens passa quan canviem de zona horària i llavors, clar, tant els horaris, de la son, del menjar, de la fatiga, doncs ens afecta, no?, el nostre cos.
2: Quan tu has viatjat de nit, per exemple, i has anat mitja adormit, no?, durant el trajecte, i arribes i torna a fer-se de nit, amb la qual cosa enllaces dues nits seguides i el cos, doncs, es desubica, Per què passa? Per què passa això, no? I de quina manera, doncs, hi podem posar remei o ho podem preveure?
3: Sí, perquè quan viatgem, ja et dic, quan viatgem cap a l'est o cap a l'oest, creuem diferents fosos horaris que, bueno, que ens fa que el nostre rellotge intern, el ritme aquest circadià, es desincronitzi amb l'horari local. Llavors anem a intentar adaptar-nos, doncs, el que dic, l'abans possible per poder gaudir-ho abans.
2: De fet, suposa alguns canvis, no?, algunes alteracions, aquest canvi de fus horari en el nostre propi bioritme.
3: Sí, ens pot afectar, ja et dic, tant a la son, a la gana, a la temperatura corporal, els nivells d'energia, l'estat d'ànim...
2: I això fa, doncs, que tinguem aquesta sensació d'estar desubicats, d'estar com descentrats, no?, i d'anar arrossegant-nos durant un parell de jornades, sovint quan arribem a lloc i també quan tornem cap a casa.
3: Sí, correcte, a vegades ja és quan arribem allà al destí, però també el tornar, bueno, normalment el cos acostuma aproximadament una hora al dia en adaptar-se, diguéssim, a l'horari que tenim allà, a l'horari local.
2: Això no acostuma, per això, a passar a totes les persones per igual, no? Cadascú s'adapta una mica al jet lag a la seva manera, o sigui, està més o menys habituat, eh? Quins consells, no?, podem donar als nostres oients que tinguin previst un viatge llarg, per exemple, a l'hora de, ja sabem que no tenim la vareta màgica, no, Cristina, però a l'hora d'intentar prevenir, en la mesura del possible, aquest efecte jet lag?
3: Doncs mira, ja si sabem que tenim el viatge previst, doncs uns dies abans del viatge començar a moure una miqueta a l'hora d'anar a dormir o potser aixecar-nos una hora una miqueta abans per intentar ajustar-nos a l'hora de l'horari que tindrem allà al destí. Hem de tenir en compte que si anem cap a l'est, per exemple cap a Àsia, hem d'anar a dormir una mica abans. En canvi, si anem cap a l'oest, per exemple cap a Amèrica, hem d'anar a dormir una miqueta més tard. I això per què funciona? Doncs funciona perquè el nostre cos comença el procés d'adaptació abans d'arribar-hi i això redueix una mica l'impacte del jet lag.
2: Molt bé. Altres consells que podem donar?
3: Mira, la hidratació i l'alimentació lleugera. Això, sobretot la hidratació, és molt important, sempre ho diuen, però és veritat, durant el vol, intentar beure molta aigua, evitar, dintre de la mesura de lo possible...
2: Doncs... Tot allò que ens deshidrata, no? Begudes que ens deshidraten.
3: Exacte, com begudes ensucrades, amb alcohol, l'excés de cafè... Tot això, a més de deshidratar-nos, ens afecta la son, que és el que intentem també regular una mica. I ja et dic, la deshidratació empitjora la fatiga i el malestar. Llavors hem d'intentar mantenir-nos el més hidratat possible... I, bueno, al final el que volem és adaptar-nos i gaudir l'abans possible.
2: Això ens ajudarà a tenir un millor funcionament també del nostre organisme i, a més, doncs, un altre bon consell és l'intentar, doncs, evitar menjars copiosos durant el vol, menjar que sigui lleuger, que sigui equilibrat per afavorir també aquest bon rendiment del nostre organisme.
3: Després, un altre consell que ens passa molt, si en veritat ho pensem, és com amb els bebès, no? Quan neixen, és adaptar-nos una mica a la llum natural. És a dir, si arribem al destí, i és a dir, doncs intentem passar temps a l'aire lliure, exposats a la llum natural, perquè el nostre cos es vagi adaptant a poc a poc, bueno, a la situació d'aquell horari. La llum ajuda el cervell a ajustar l'hora interna amb l'hora externa, i és bàsic per intentar reprogramar el nostre rellotge biològic.
2: Uh-huh. I així doncs, és com funciona també el nostre cervell, adaptat doncs, a aquesta llum diurna i aquesta foscor que afavoreix també el nostre descans en període nocturn. Quan dormir, quan no dormir? Abans ja ens ho deies, eh? Intentar també adaptar les nostres hores de descans, no? El més aviat possible, a les hores de descans també del nostre destí. Què podem fer quan arribem amb un fus horari, diguéssim, molt diferent al nostre?
3: Doncs si arribem d'esperit molt cansat, però encara no és l'hora d'anar a dormir, intentem aguantar una miqueta fins a la nit local per intentar adaptar-nos a l'horari que tenim allà al destí. Si necessites descansar, doncs potser una migdiada curta de 20-30 minuts com a molt ens pot ajudar molt, però no cal allargar massa. I el mateix quan tornem, a vegades tornem una mica justos, que l'endemà hem d'anar a treballar, el que sigui, doncs també hem d'intentar tenir aquests consells per intentar adaptar-nos el abans possible i, ja et dic, no dormir molt durant tot el dia per no retardar una mica l'adaptació al nostre horari.
2: Uh-huh. Abans parlàvem de l'intentar doncs, hidratar-nos bé durant el viatge i fer sobretot àpats que siguin equilibrats i que siguin lleugers, però a més el passar, diguéssim, 10 hores no? de mitjana en un vol amb una posició força estàtica tampoc ajuda.
3: Clar, hem d'intentar, que és algo molt bàsic, no? El moviment i els estiraments. Durant el vol i el destí, fer estiraments que siguin fàcils, però per intentar moure una mica el cos, caminar cada cert temps i intentar moure'ns per activar també una mica la circulació. I això funciona perquè el moviment ajuda el cos a reduir la rigidesa i la fatiga i a sentir-se una mica més despert.
2: Uh-huh. I altres rutines que ens puguin ajudar, Cristina?
3: Doncs mira, podem mantenir una rutina senzilla de son i despertar des del primer dia. Dinar i sopar segons l'horari local, perquè la panxa sempre ens guia una mica sobre el nostre ritme. I, bueno, ja et dic, reforçar una mica l'adaptació del rellotge intern al nostre nou horari.
2: Uh-huh. I aquí pot utilitzar, per exemple, suplements naturals com la melatonina, no?, a l'hora de conciliar el son, per exemple, no?, però caldria, doncs, parlar amb un professional si preveiem que, doncs, som molt patidors de jet lag, per exemple, i que tenim, doncs, entre mans un viatge de llarga durada, no?, o, adaptar altres trucs a la nostra necessitat.
3: Sí, bueno, al final la base real és, ja et dic, moviment, llum, hidratació i sobretot temps i paciència. Això és bàsic i llavors, bueno, amb aquestes petites coses anem intentant a veure si ho anem aconseguint lo abans possible, perquè ja et dic, no existeix una solució màgica, però aplicar aquests hàbits fa que el cos s'adapti millor i més ràpid.
2: Mm-hmm. De fet, pot formar part de l'aventura, no? El jet lag, vull dir, no ens capfiquem si el patim, si no intentem doncs, superar també aquestes hores, aquest parell de dies una mica de fatiga de la millor manera possible, perquè al final estem de vacances i estem a l'indret on hem volgut anar.
3: Sí, hem de recordar que això no és una cursa, sinó és una adaptació al nostre rellotge intern. Així que respirem, ens hidratem, veiem la llum del sol i ens deixem portar pel ritme del nou lloc i sobretot intentem gaudir.
2: Uh-huh. Cristina, doncs gràcies per ser avui aquí amb nosaltres al Badalona Matí. Que vagi molt bé i fins la propera.
3: Adéu. Moltes gràcies, adéu.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I ara canviem radicalment de qüestió, perquè avui a la secció mensual de fisioteràpia parlarem d'una cosa que tots sabem que és bona, però que a vegades també en genera certs dubtes, no? El moviment i l'exercici. Corres dolent si ens fan mal els genolls? Fer esport amb dolor és sempre una mala idea o realment cal caminar, perquè ja de per si és una eina de salut, no? El fet motor. Ens ajudarà a aclarir-ho el nostre fisioterapeuta de capçalera. Què tal, Ferran, com estàs?
4: Bones, què tal?
2: Comencem per una idea general. Sempre sentim que ens hem de moure més, no? Però realment el moviment és tan important pel nostre cos?
4: Sí, és absolutament clau. El cos està dissenyat per moure's. Quan ens movem passen coses molt positives. Millora la circulació, els músculs es tornen més forts, les articulacions es lubriquen millor, podríem dir-ho. El cervell també rep senyals de seguretat. El moviment no només serveix per estar en forma, sinó que és una eina de salut molt potent.
2: Uh-huh. Anem a aquesta pregunta, no? Una mica clau, que és molt recurrent. Ens fan mal els genolls i deixem de moure'ns. Córrer pot perjudicar l'estat del nostre genoll?
4: Bueno, aquesta és una de les creences més esteses, però la realitat és que córrer no és que sigui dolent pel genoll si es fa de manera progressiva i adaptada. De fet, hi ha estudis que mostren que moltes persones corredores tenen els genolls més sans i més forts que no les sedentàries. El que acostuma a provocar problemes és passar del no fer res a fer molt i molt ràpid. Mm-hmm. Per córrer, haig d'estar preparat per córrer, no? I això és una idea que sempre lluita, no? De començo a fer exercici, doncs demà vaig a córrer.
2: I demà faig 10 quilòmetres de tirada. No seria el més recomanable, no? O sigui que el problema no és tant córrer, sinó com ho fem, no? I de quina manera anem introduint-nos en aquest tipus d'exercici. Uh-huh. Molt bé. Sí. Una altra situació comuna. Si alguna cosa fa mal, no? Si alguna part del nostre cos, l'espatlla, el turmell, no sé, fa mal, s'ha de deixar de fer esport? Ens convé un temps de repòs?
4: Tot dependrà del tipus de dolor, no? Hi ha dolors que indiquen que cal parar i revisar el que passa, però altres no són perillosos perquè són més aviat musculars. En alguns casos, seguir-se movent de forma adaptada és part de la solució, inclús. El que no acostuma a ajudar és passar de fer activitat a fer un repòs absolut durant moltes setmanes.
2: Uh-huh. I això sorprèn, no, també?
4: Clar, perquè durant molts anys el missatge ha estat si fa mal, para. I a vegades el que el cos necessita és un moviment ben dosificat, no? Uh-huh. Sí.
2: Ara, per exemple, se'n parla molt, sobretot a les xarxes socials, no? I sobretot a partir dels 40, de la importància que té el fer exercicis de força. I potser no es parla tant de la importància que té estirar, no? Aquest és un altre clàssic debat. És millor estirar o fer exercici de força? O potser hauríem de combinar?
4: Són dos àmbits totalment diferents, no? O sigui, les dues tenen la seva utilitat, però podríem dir que en general la força és més important, no? I la tenim bastant oblidada. Tenir els músculs forts ajuda a protegir les articulacions, millora la capacitat de moure'ns i redueix el risc de les lesions. Els estiraments poden donar la sensació de mobilitat i alleujament, però la força és la base més important de la salut. Mm-hmm. Per dir-ho d'alguna forma, és retrasar l'envelliment. No? Per això ara ja des de xarxes socials i a tots els àmbits és com, no, s'ha de treballar força, gent gran, noies, no? Perquè sempre potser la força era treballada més pels homes, no? I ara és com, ja és com obligat. Fa molts anys que això s'ha descobert, no? Vull dir, potser fa 20 anys ja que la ciència ho determina, no? Però ara com que ja es dona el missatge que això està bé, no, de que hem de treballar força.
2: Per exemple, en una dinàmica d'exercici, no? Que hem dit, estaria bé incloure, no? Més enllà de la dinàmica en si mateixa, tant l'estirament com la força. Què seria més indicat? Començar per l'estirament, fer la resta d'exercici i acabar amb força, potser?
4: Clar, aquí podríem fer només una secció només d'això, eh? Però l'estirament, hi ha diferents tipus d'estiraments i la idea és si el fem abans de l'exercici o després, perquè el mateix estirament el podem fer en ritme per activar, que això és el que és important, i al final de l'entreno, no, per relaxar, per dir-ho d'alguna forma, no? Tot i així, l'útil és fer-lo abans. Si dediquem un bon escalfament, realment no fa falta estirar després. Uh-huh. Molts cops estirem per un benestar físic, mental, no?, i de tornar
2: a
4: la calma.
2: Per tornar a baixar revolucions.
4: Però fisiològicament,
2: no?
4: Pel cos, és més important dedicar-se 15 a 20 minuts a estirar, uh-huh, que no al final.
2: Molt bé. Vinga, anem a una altra qüestió, perquè hi ha qui pensa, no?, i ara potser ens estarà escoltant, estiraments, força i demés, en fer exercicis, diguéssim, de molta càrrega o de molt impacte, no? I no tot és fer un gran esport, no? Caminar, ja de per si, té molts beneficis.
4: Clar, és important també, no?, segmentar a quin públic estem anant, no? I a vegades, no?, de no fer res a fer alguna cosa, doncs caminar ja pot ser una de les activitats saludables, o sigui, de les més saludables que podem fer. Activa el sistema cardiovascular, mobilitza les articulacions, ajuda a regular l'estrès i és molt accessible, no? Uh-huh. No tothom ha de córrer maratons, no? Ahir que vam tenir aquí la Marató de Barcelona, però per a moltes persones caminar cada dia ja és un gran pas per cuidar el cos.
2: I a més és el que deies, és accessible, ho pot fer tothom.
4: Exacte, i a partir d'una edat serveix aquesta activitat quan no hi ha una experiència prèvia amb l'exercici.
2: Hi ha un... Això, moltes persones porten el rellotge intel·ligent, no? Hi ha una quantitat de passes, de quilòmetres òptims a fer cada dia?
4: Sí, crec que ho teníem més endavant, no?, a la xerrada, però al final s'ha determinat en base a la ciència i dintre dels programes europeus i això, no?, que són 150 minuts d'activitat moderada a la setmana. No? També estableix que hi hagi una... O sigui, diàriament, no?, s'hauria de fer doncs, 30 minuts d'activitat física, no? L'activitat física entenem com a una mínima despesa, no? I si ja vull caminar de veritat, seria fer exercici físic, no? Seria aquests 30 minuts.
2: Anem al cas contrari, no? Convé, clar que sí, el moviment és primordial, però també és molt important, entenc, el descans, no?
4: Exacte, és tan important com l'activitat. El cos millora quan té l'equilibri entre l'activitat física i la recuperació. Si només ens movem sense descansar el prou, el cos no té temps d'adaptar-se. I si només descansem sense moure's, el cos es torna més fràgil. La clau és trobar aquest equilibri.
2: Anem a això, que ara et preguntava també de manera més concreta, no? Perquè moltes vegades pensem que si no fem molt d'esport, doncs al final no anem enlloc, no? Quina seria això, la quantitat mínima d'activitat física que ja pot tenir un benefici real pel nostre organisme?
4: Exacte, les recomanacions generals parlen d'aquests 150 minuts d'activitat moderada a la setmana, que poden ser coses tan senzilles com caminar a bon ritme...
2: No anar de passeig, eh?
4: Exacte. O sigui, tenir la intenció de caminar, no? Aviam, que depenent de quina edat, depenent de quina franja estiguem parlant, doncs potser sortir a caminar a un ritme...
2: La intensitat pot canviar.
4: El d'això, sí. Altres activitats com puguin ser pujar escales, moure's durant el dia, tot això ajuda que el cos comenci a funcionar millor.
2: L'altre dia, ara tall d'anècdota, però vaig veure, sortint justament de la feina, un senyor gran, vull dir gran, 80, 90 anys, potser, que anava alternant, potser eren 50 metres de caminar més o menys rapidet amb 50 metres d'embranzida, d'arrencar a córrer.
4: Ah, doncs això està molt ben pensat, sí.
2: Exacte. I vaig pensar, clar, es fa un exercici totalment adaptat a la seva necessitat i capacitat, no?
4: Avui en dia tots els gimnasos, a tots els espais d'entrenament no es fan els hits, no? Els intervàlics, que vol dir que treballo intens i paro, treballo intens i paro. Doncs això no deixa de ser un hit adaptat a, diguem, a la tercera edat, potser, no?
2: Una realitat de molta gent, jo mateixa, és que passem moltes hores asseguts a la feina davant d'un ordinador i això ens perjudica, no?
4: Exacte. El problema no és tant seure, sinó passar massa estona sense canviar de posició. El cos tolera molt bé gairebé qualsevol postura, però no li agrada quedar-se quiet massa temps. Quan passem moltes hores asseguts, els músculs treballen menys, la circulació és lenta i les articulacions es mouen poc. Per això és recomanable aixecar-se cada estona, caminar una mica o simplement canviar de postura. Petites pauses de moviment poden marcar la diferència al cos.
2: Per mirar de començar a marcar aquesta diferència, Ferran, no? Hi ha molta gent que allò, la teoria se la sap a la perfecció, sí. La pràctica és una altra cosa. Per què costa començar, no? Sobretot costa si fa anys que no fas exercicis, no? Tornar a trobar, a fer el clic aquest, a trobar la motivació. Quin seria un bon primer pas?
4: Un bon primer pas seria fer objectius petits realistes, no? La gent vol començar fort perquè la motivació, vull fer el canvi, no? I això sovint acaba en frustració perquè dura poc, no? Llavors és molt millor començar amb activitats senzilles com surto a caminar cada
2: aquests 30
4: estona,
2: minuts de caminar, sí, a ritme,
4: de caminar, no?
2: No?
4: Faig uns petits exercicis amb gomes o que veig d'un vídeo de YouTube o que tinc accés a alguna plataforma, no? Enmig de la jornada. El cos és adaptable, no? I si li dones aquests petits estímuls progressius, s'hi adapta i cada cop pots fer una mica més. Si el meu plantejament és començar a fer una activitat com la que feia fa 10 anys, doncs potser no arribaré, no? Potser la que porti dos dies ja no... No? Tant mentalment com físicament estaré una mica fora d'aquesta dinàmica.
2: Que, missatge final, mica en mica, que s'omple la pica, no?
4: Sí, exacte. Que no cal fer coses extremes per cuidar el cos, no? Mores una mica cada dia, progressar a poc a poc i escoltar el cos, ja que és una base de molt bona salut. El moviment no ha de fer por, sinó que ha de formar part de la nostra vida.
2: Molt bé. Doncs Ferran Creixell, fisioterapeuta, gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que
4: moltes
2: vagi bé.
4: Gràcies.
0: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: El millor del Badalona Matí
0: amb xancles i banyador.
2: I a aquesta hora del matí ens acompanya la María José Tarancón. Ja sabeu que ella és advocada, economista. Què tal, María José, com estàs?
5: Bueno, muy feliz de estar bailando bachata.
2: Això no va dir, que em sorprenia aquí ballant aquest tema de Chayanne que ens proposava en José Luis Machado i que ja em deia, Núria, és que a mi m'encanta ballar, i jo li deia, pues no te imagino en la oficina, María José,
5: con las querellas,
2: con querellas y bachata y con, de Chayanne.
5: Y con los temas que vamos hoy a hablar tremendamente, todas las injusticias que sufrimos los pobres autónomos, que somos unos desgraciados.
2: Pero la verdad es que sí que te imagino, ¿eh?
5: Sí.
2: La verdad es que sí
5: me
2: que
5: encanta bailar, os lo digo en serio, hay que bailar cada día porque, bueno, es un ejercicio maravilloso,
2: ¿no?
5: Y luego que, bueno, el ánimo y el alma y todo. Hay que tomarse la vida con alegría. A mí me dicen en mi casa, mira, hoy hago 37 años de casada, y me dicen con mi socio...
2: ¿Hoy haces 37?
5: Con mi socio, mi mejor amigo. ¿Qué te parece?
2: Vale.
5: Sí, sí, trabajando, tal. Bueno, y yo siempre me levanto de buen humor. Siempre, siempre, siempre. Hoy son las 10:30, sigo de buen humor. A lo largo del día me va entrando una mala leche.
2: O sea, mejor María José Tarancón por la mañana que por la noche, ¿no?
5: Bueno, 100%. O sea, esto es 100%. 100%. Yo siempre les digo a mis clientes que me llamen a las 8, que estoy feliz.
2: Muy bien. Hombre, y además, hoy no te ayudo con este tema, ¿no?, que abordaremos hoy, en la situació dels autònoms també, i ja sabeu, doncs, que com a mínim tinc clar que ja li començarà a agafar aquest mal humor,
5: sí, ja
2: després
5: veràs,
2: de tractar aquesta qüestió i fer radiografia,
5: sí,
2: també de, doncs això, com dèiem, la situació dels autònoms al país.
5: Sí, cuando me propusisteis tema, que os quedasteis así, entonces vamos a hablar de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, además de Madrid, que falla en contra de la administración de la agencia tributaria. Yo tengo que decir que es una vergüenza que los autónomos tengan que luchar por sus derechos fundamentales a través de la justicia. Es decir, que la agencia tributaria no sea una mano amiga, uh-huh, que acompañe a que la gente tribute dentro de la legalidad vigente lo que le corresponde, y que sea como un mazo que tengan ahí encima. Esto creo que es una vergüenza, porque hoy en día todas las resoluciones, te voy a decir que un 80% de las resoluciones que reciben autónomos y pymes y que se recurren, el problema, uh-huh, es que tengan dinero para recurrirlas, que tengan dinero para venir a un despacho y pagar a un abogado y recurrirlas, se ganan en el Tribunal Económico. Y las otras en el contencioso administrativo. Entonces, es una vergüenza que tengas que luchar contra la administración para poder ganar algo que por ley y que está reconocido en la ley te pertenece. ¿Y por qué? Porque las leyes no son claras, porque las leyes son turbias. Fíjate lo que te estoy diciendo, son turbias. Y además, la administración aplica las leyes, uh-huh, a consideración de las directrices que tienen y según lo que convenga, que esto es muy fuerte. Y hoy en día la mayor recaudación, la mayoría de recaudación de España y desde luego de Cataluña, es de los autónomos y de las pymes, y de los trabajadores. Es decir, si vosotros tenéis una nómina, pues somos los que más contribuimos con nuestro IRPF. Y esto es una vergüenza. Entonces, uh-huh, este caso que te voy a contar...
2: Avui parlarem de deduccions,
5: sí,
2: del IRPF,
5: sí,
2: precisament.
5: Pero este caso que te voy a contar es un caso que a mí me ha llegado mucho porque nosotros ya lo habíamos luchado. Es decir, imaginaros, y más pospandemia, imaginaros el típico autónomo que vive en su casa y que trabaja, que hay muchísimos, uh-huh, escritores, de gente de webs, bueno, cada día más, porque además se nos ha potenciado...
2: Mucha gente que fa teletrabajo, ¿no?
5: Se nos ha potenciado la conciliación familiar, se nos ha potenciado, etcétera, etcétera, que de verdad que sí. Entonces, que esta persona, los gastos que tenga de su vivienda, como es el agua, la luz, internet, el teléfono, etcétera, no se lo puedan deducir. Pues esto, hasta hace poco, no era deducible. Luego hubo una sentencia del Tribunal Europeo que dijo que, evidentemente, la gente que tenía y que estaba trabajando y que estaba ocupando un despacho...
2: Si tú fas de casa teva, la teva oficina...
5: Claro,
2: ¿no?
5: Exactamente, pues en función de los metros que tú destines, pues que era deducible. Hasta ahí todos muy contentos. Entonces, pues todo el mundo se estaba deduciendo, pues si tenías 15 metros, si tenías 20 metros, se lo estaba deduciendo en su renta.
2: O sigui, no ens pensem que et dedueixes...
5: el alquiler total.
2: Ni el lloguer total, ni la factura de l'aigua total.
5: Exacto.
2: No?
5: Esto es muy importante.
2: Una part proporcional.
5: Bueno, Núria, eres una crack, ¿eh? Estàs al dia 100%, jo te voy a llevar a mi despacho.
2: No, no, però com a seny, ¿no? Vull dir.
5: Sí, sí. Bueno, pues total, pues claro, pues esto era así. Esto era así hasta que de repente un autónomo que está tranquilamente en su casa teletrabajando, como vosotros, como estamos explicando, de repente recibe un requerimiento de la agencia tributaria y le dice que como la vivienda, lógicamente, no está sujeto a IVA, que como no sé qué no está sujeto a IVA, pues que no se lo puede deducir, cuando el reglamento ya decía que nos lo podíamos deducir. Uh-huh. Pero tú imagínate, esto es la inseguridad jurídica que le causa a este pobre autónomo, porque además le reclaman, creo que son 2.181 euros. O sea, que no es que estamos hablando que para un autónomo 2.181 euros a lo mejor son dos meses de beneficio. Son dos meses de beneficio. Bueno, pues total, este hombre pues contrata a un abogado y recurre ante el tribunal. Bueno, primero recurre al TEAG y luego al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. ¿Y qué le dice la sentencia? Que es muy buena. Bueno, porque además, es que además, Hacienda se saca de la manga que no solo no se lo puede deducir porque no está sujeto a IVA, sino que además da igual los metros que tenga, sino que además de la reducción de los metros, si utilizas 15, que eso también es un absurdo, porque yo puedo en un despacho determinado estar utilizando 15 metros, pero a lo mejor tener toda mi vivienda a disposición si estoy cuidando a mi bebé, si estoy no sé qué, estar rulando con el ordenador, porque tú me tienes que ver a mí. O sea, yo soy un cuadro de mi casa. O sea, yo estoy todo el día con el ordenador para arriba, para abajo, hablando por teléfono, con el móvil, con mis clientes por el pasillo de mi casa, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pero bueno, vale, vamos a darlo como es. Animal de compañía, pulpo, vamos a dar los 15 metros o los metros. Pero encima, la agencia tributaria, que por eso yo estoy indignada, le dice que no, no, que ojo, que aunque sea un autónomo desgraciado que trabaje 7-24 de lunes a domingo, solo se podrá deducir de los 15 metros y de la parte del teléfono, de la parte de tal, 8 horas al día, durante 5 días. Y se quedan tan anchos. Y además le meten una sanción. ¿Tú cómo lo ves de esto? Mm. Se lo sacan de la manga para freír al pobre contribuyente autónomo.
2: Clar, tu pagues, diguéssim, el lloguer tots els dies del mes, no?
5: Sí,
2: no
5: però, només però és que, a part, un autònomo, ¿vosotros creéis que un autònomo trabaja de lunes a viernes 8 horas cada día? Porque si la gente que nos está escuchando cree esto, que venga a cualquier cliente mío que sea autónomo, yo le invito para que vea cómo trabajan los autónomos. Porque no trabajan, aparte no podemos jubilarnos, esto ya lo hemos hablado en otros programas, etcétera, etcétera. Pues total, la agencia tributaria le dice que no. Entonces, ¿qué hace el tribunal? Lógicamente, con todo el conocimiento de la causa, le dice a la agencia tributaria que no, que evidentemente un autónomo trabaja todas las horas, que por eso es autónomo, tiene dedicación plena a su negocio y que se va a poder deducir en función de los 15 metros que tenga, que es el 15% de la factura de la luz, el del agua, del teléfono, etcétera, etcétera, pues todas las horas, como venía siendo, y que el IVA, que es otro tema que la agencia tributaria se saca de la mano, que no tiene nada que ver y que da igual que no tenga IVA, que para renta, para la deducción de renta, él se lo va a poder deducir en su renta. Y esto es lo que os quería contar, añadiendo que los autónomos que nos estén escuchando, todos los gastos de los autónomos que sean afectos a la actividad son deducibles. Porque luego eso es otro malentendido.
2: ¿Con quins?
5: Todos. Ahora te voy a decir, con quins. No hay ninguno que no sea deducible. No hay ninguno. Por ejemplo, yo hoy he traído unas gafas, muy fashions, que no me veis, que son enormes. Pues yo, por ejemplo, estas gafas, vamos a poner, no me las puedo deducir porque soy abogada. Pero tú imagínate que yo fuera un mecánico tornero que tuviera que tener unas gafas especiales para utilizar un torno. Pues esas gafas para mí serían deducibles, evidentemente. Pues yo el abrigo que llevo, el pantalón que tú tienes hoy, a lo mejor no es deducible. Pero tú imagínate una autónoma que es una doctora y que tiene su equipo, su pijama médico, por decirlo de alguna manera, es deducible. Esto hay sentencias europeas. La Agencia de Administración Tributaria nuestra no lo entiende. Todo lo que esté afecto a la actividad es deducible. Evidentemente, si tú te vas a comer con un cliente, si tú tienes un vehículo que está afecto a la actividad, si tú tienes un despacho que esté un local que esté afecto a esa actividad, si tú tienes un taller que está afecto a esta actividad, los gastos jurídicos que tengas, los gastos del asesor que tengas, los gastos de los trabajadores, evidentemente eso ya se da por sentado, los gastos de autónomos, las primas de seguros, etcétera. todo gasto asimilado a una actividad. Luego Hacienda, cuando tú tienes... Mira, yo ahora tengo un caso de un cliente nuestro que él se dedica a dar cursos de patrón de embarcaciones. Es su actividad, uh-huh. Es profesor, es capitán de barco y da clases. Entonces él, claro, salen con los barcos, salen y hacen rutas, ahora para necesitar para el PER, que es el patrón de barco, uh-huh. De embarcaciones, de recreo, para hacerle el extensivo, es que esto os lo voy a decir porque tuvimos una inspección con esto, para hacer el extensivo se necesita estar 24 horas embarcado en su embarcación, que su embarcación no es su uh-huh. embarcación, porque es que está de lujo, como otra persona puede salir un fin de semana, es su herramienta de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Pues en esta a los chicos pues les debe cobrar, pues no tengo ni idea, 1.000 euros, lo que sea, por sacarse este título y este extensivo que se tiene que ir a las islas. Claro, él se deducía la compra, las toallas, las lavanderías de las sábanas uh-huh. del camarote. Entonces tuvimos una
2: inspección. Esta actividad que es laboral.
5: Claro. Tuvimos una inspección de Hacienda y que no, lo recurrimos al TEAR y nos dieron la razón. Si este señor no se dedica como yo a vender servicios, bueno, servicios sí, pero este señor uh-huh. lo que hace es trabaja, su herramienta principal es el barco. Si se le rompe la vela, tendrá que arreglar la vela. Si se le rompe el motor, tendrá que arreglar el motor. Y si se tiene que ir a la lavandería, porque evidentemente no va a lavar las sábanas en la lavadora del barco, más que nada porque no hay en un velero, no es un transatlántico, pues tendrá que deducirse el gasto que ha tenido de la lavandería, porque para conseguir, esto es muy importante, para conseguir un ingreso, que son los 1.000 euros que le va a cobrar al alumno, que me lo estoy inventando, no sé lo que cobra, pues él tendrá unos gastos, pues que será la comida, la limpieza, el no sé qué y el no sé cuántos. Y esto, que es tan claro, que los tribunales lo entienden, que tú lo entiendes porque me estás asintiendo y dices que es que tiene lógica, pues la administración no lo entiende.
2: Uh-huh. Ahora ya sí. Bueno, ara, després de que s'hagi tombat aquesta sanció...
5: Bueno, estas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ojo al dato... Lo que
2: es pot recórrer encara.
5: No es que se pueda recurrir, que es de Madrid. Ojo al dato, que si te toca en Pamplona o en La Coruña, ja veremos què dice l'Agència Tributària.
2: Però esto això es muy pot bueno. establir jurisprudència?
5: Claro, esto es muy bueno, porque ahora todos los autónomos que nos estén escuchando y todos los asesores que nos estén escuchando pueden aplicarse... todas estas deducciones de todo lo que realmente tenga que ver con la actividad. Lo que no es normal, si yo soy un agente de comercio, estoy durmiendo en un hotel día sí día también y comiendo fuera, pues eso será deducible para mi actividad. Lo que no es normal es que nosotros, que es lo que te decía al final, o sea, que la legalidad tributaria y la inseguridad jurídica que tenemos sea a golpe de recurso. Y nosotros tengamos que luchar por algo que está establecido en las leyes, por una interpretación que es muy partidaria que hace la administración tributaria en un momento determinado. Uh-huh. Y que al final el perjudicado, como siempre, es el de más abajo, que uh-huh. son los autónomos y las pymes, porque otro día, si quieres, ya entraremos en las pymes. Pero es que al final tenemos una carga de presión fiscal que no es lo que pagamos. Porque la gente, luego yo oigo muchos programas que dicen, es que los empresarios no quieren pagar impuestos. No es verdad. Los empresarios, yo al menos, todos mis clientes quieren pagar su IVA, quieren pagar su impuesto de sucesión, de sociedades. Uh-huh. Lo que no quieren es la carga y la presión fiscal que tienen.
2: Uh-huh. Doncs mira, ni tan mal, perquè després d'aquesta sentència també del Tribunal a Madrid, tampoc marxa de tan mal humor a les 10:50 del matí.
5: No, seguro que no.
2: La Maria José Tarancón. Ara encara ho arreglaríem una miqueta més si l'acomiadem amb Chayanne, que ja ens ha dit que li agrada. Així que, vinga, entrava ballant
5: I sortiré ballant
2: d'aquí. Clar que sí que està Maria José Tarancón, perquè avui no sigui un dia més dur del que ens proposàvem.
5: Moltes gràcies, Núria.
2: Que vagi bé. Adéu. T'agrada o no? Veus? Molta.

0: El millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de arrecós. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Aquí Badalona.
1: Truco a Radio Taxi Catalana.
2: 93 399 37 37.
1: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
2: 93 399 37 37.
1: Radio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
3: Acceptem totes les targetes de crèdit.
4: Portem 15 estius omplint les platges de cinema. Del 6 de juliol al 10 d'agost, Cinema Lliure a la Platja torna a Barcelona. Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. L'accés és lliure. Consulta la programació a cinemalliure.com.
5: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
6: Són les 11.
7: Imagina't despertar les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
8: Notícies Badalona.
9: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Ahir va començar la segona onada de calor de l'estiu, que segons el Servei Meteorològic de Catalunya s'allargarà com a mínim fins dijous. L'arribada d'una nova massa d'aire càlid procedent del nord d'Àfrica serà la causant d'aquest episodi d'altes temperatures. El Meteocat manté avisos de situació de perill per calor intensa i el Procicat continua en alerta. Segons les prediccions, el pic de calor arriba avui dilluns i dimarts amb temperatures elevades de manera generalitzada. A Badalona la calor també serà intensa, amb una temperatura màxima prevista de 33 graus. Amb tot, els valors quedaran lluny dels registres més extrems previstos a l'interior de Catalunya, on el Meteocat preveu que els termòmetres superin els 40 graus en punts de la plana de Lleida i els 35 a bona part de la depressió central i el Prepirineu. Les nits també seran caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en molts punts de Catalunya, les anomenades nits tropicals. I fins i tot poden superar els 25 graus en alguns punts del litoral i prelitoral, convertint-se així en nits tòrrides. En aquest sentit, Protecció Civil fa una crida a extremar les precaucions en una segona calorada que es preveu pitjor que la primera, tant pel que fa a la durada com per la intensitat de les temperatures màximes. Com a consell general, es demana a la població hidratar-se molt sovint, evitar activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot a les hores de més calor, i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats dins d'un cotxe amb les finestres tancades. I els Mossos d'Esquadra han desmantellat dos punts de venda de droga a Barcelona i Badalona i han detingut dues persones, una dona de 64 anys i un home de 21. Durant els escorcolls s'han intervingut petites quantitats de crack, cocaïna i haixix, a banda d'una pistola d'aire comprimit, tres sistemes de videovigilància instal·lats per controlar els accessos, una bàscula de precisió, diners en efectiu i material destinat a la manipulació de substàncies estupefaents. L'arrestada estava especialitzada a arrendar immobles que posteriorment destinava al tràfic i consum de drogues. Dels 35 immobles que hauria llogat, almenys 21 haurien estat utilitzats directament com a punts de venda de cocaïna i crack. La dona, que ja va ser detinguda el novembre de l'any passat en un dispositiu contra punts de venda de droga a l'Eixample i Ciutat Vella, participava activament en la gestió dels narcopisos. De fet, la detinguda acumula antecedents per delictes contra la salut pública i falsificació documental i també ha estat investigada anteriorment per la seva presumpta vinculació amb una organització criminal. En paral·lel, l'home arrestat de 21 anys també té antecedents per delictes contra la salut pública, delicte de lesions, furt i la gran majoria per robatori amb violència i intimidació. Les detencions es van produir entre el 29 i el 30 de juny i van passar a disposició judicial l'1 de juliol. L'actuació policial també ha permès recuperar les propietats i posar fi a l'activitat delictiva que s'hi desenvolupava. I en esports ja falta menys per la 75a travessia nedant de Badalona del 19 de juliol i aquest dissabte més de 30 nedadors van realitzar el tercer entrenament de preparació per la prova en aigües obertes. Va ser de la mà de Jordi García Gràcia en un entrenament matinal que consistia en dos recorreguts, un de 1.000 metres i un de 2.500, tots dos en una distància entre l'espai mar fins al pont del petroli. El Jordi assegurava que va ser un èxit de participació i que les inscripcions per la travessia també van cap a rècord. L'escoltem.
10: Estem molt contents del Club Natació Badalona perquè ja tenim
0: 200 inscrits, estem per sobre el 60%. És un rècord absolut en aquestes dates. L'any passat ja vam batre el rècord absolut en 320 i vam tenir que tancar les inscripcions. I com estem veient amb la dinamització dels entrenaments, les aigües obertes estan guanyant molta força. Així que estem molt contents. Serem un altre cop prova de circuit català. És la nostra 75a edició, no? Bodes de platí.
9: Dissabte vinent es farà el quart i últim entrenament preparatori abans de la prova. Ara mateix tenim 28 graus de temperatura a la ciutat. Tornem d'aquí una hora amb més informació local.
8: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
10: Ningú t'informa com nosaltres.
11: 20 anys del Víctimes al telèfon.
12: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
13: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
14: No, no.
13: Disculpe.
14: No.
13: Necesita
14: que no.
13: Disculpe, no le he entendido.
14: A ver, ayuda, ayuda.
13: Disculpe, no, sigo sin entender.
14: Ay, por favor.
15: ¿Qué nivel de radio?
14: Operador.
15: ¿Qué nivel de radio?
13: Disculpe por la confusión.
14: Sí. Sí.
13: Gracias.
16: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
11: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
17: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: copio a los otros, pues copio ese. Y ya está, todo automático, ya está.
1: Ya,
0: pero la empresa que lo dice. Bien, pues ya está.
1: Pues perfecto. Pues nada, yo creo que ha quedado clarísimo.
0: Sí, ayer llamaron también de varios sitios.
1: El anuncio se ha retirado. El anuncio está retirado, ¿eh? Está retirado el...
0: Sí, inmediatamente.
1: Perfecto.
0: Pero vamos, en el mismo día. De hecho, lo dice aquí, que se retiró, pues claro, se retiró.
1: Muy bien.
0: Eso no se puede hacer. Vamos, es que no se puede hacer ni coger la empresa esa, por supuesto, ya. O sea, no es por este momento, sino por siempre.
1: Ya no vais a trabajar más con la empresa.
0: Claro, que no, porque eso es como colaborar con ellos, eso es directamente, y no queremos.
1: Muy bien.
0: Nosotros aquí ya te digo que el año pasado tuvimos el proyecto este de la Comunidad de Madrid y eran mil inmigrantes los que tuvimos y recibimos. Uh-huh. Entonces yo se te digo que no había ni dos ni cantarse, había muchas personas que eran de color, señor, y están colocados, los cuales al ver esto me han llamado Pilar. ¿Quieres que demos testimonio? ¿Quieres que mandemos? Digo, no, si esto ya está aclarado.
1: Perfecto.
0: Y lo que cada cual quiere sacar cuerda, bueno, pues que saque, ya lo sabemos.
1: Sí. Nos ha quedado clarísimo.
0: Vale.
1: Gracias.
0: Pues nada, sí, ¿eh?
1: Buenos días. Escolta, sempre es bo, veus, buscar l'opinió i saber què passa.
2: Té més
1: per
2: sentit
1: què passa?
2: Ara.
1: Com això... passa?
2: Sí, matins, amb Josep Cuní. Això té més sentit ara, eh?
1: Sí, ara sí, ara sí.
2: Ara, també, la personeta que va veure aquest anunci i va decidir penjar-ho a internet... No s'ho llegia, eh?
1: Per picar, tu.
2: Sí, per presses. És que anem massa amb presses.
1: Clar, si potser t'arriben, no sé, 80 anuncis, doncs la persona que ho feia picava i ja està.
2: Hauríem de ser presents a la bronca que devia rebre aquesta personeta que va penjar l'anunci a internet.
1: Va, escolta, anem a d'altres temes del dia. Ja et dic ara que no són gaire agradables. I de Madrid anem fins a Múrcia.
2: Que hermosa eres.
1: Hi ha una població, en aquest cas, que viu moments delicats. Estem parlant de la població d'Archena, a Múrcia. Per què? T'explico. Les darreres hores, l'alcalde, Manuel Marcos, ha estat brutalment apallissat per uns desconeguts després de robar a casa seva.
2: Ostres, com li va passar al Moreno, més o menys, no?
1: Correcte. Però aquí ja comencem amb un altre tema. Ja saps que quan arriba aquesta època de l'any... De quin tema parlem sempre? Del tema de la loteria de Nadal.
2: Sí.
1: Falten ja poques setmanes perquè arribi el tema de la loteria de Nadal. I la loteria porta o molta alegria o també porta desgràcies.
2: Per què?
1: Perquè resulta que els assaltants també han robat part dels diners de la loteria del Partit Popular, que sóc aquest senyor la tenia a casa seva i que la seva dona s'encarregava d'administrar.
2: És a dir, que si toca aquí hi haurà un problema important.
1: Bueno, part dels diners. El que no posa la notícia del diari OK és si s'han emportat dècims de loteria.
2: Ah, part dels diners.
1: Si sembla, anem a trucar a la població, aviam com està l'alcalde,
2: sí.
1: I també que ens donin aquesta darrera hora sobre aquest succés. Truquem a Archena.
2: Ens truquem a Archena, població de Múrcia.
1: Múrcia, sí.
3: Estás llamando al ayuntamiento de Archena.
1: Archena.
3: Si conoce la extensión... Marque 5 y a continuación el número.
1: De fet, a la pàgina web de l'Ajuntament publiquen una notícia d'última hora i és una manifestació dels veïns que hi ha hagut.
2: Perquè potser no és el primer cas, no?
1: I sobretot per aquesta pallissa que ha rebut l'alcalde.
2: Bé, suposo que hem d'esperar perquè surti l'operadora, no?
1: L'alcalde suposo que és el Partit Popular, perquè si la loteria... ¿Es al Partido Popular?
3: Ayuntamiento, dígame.
1: Hola, buenos días.
3: Buenos días.
1: Mira, perdona que te moleste. Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
3: Sí.
1: Te llamo sobre el tema del alcalde.
3: Sí.
1: De entrada no sé si está mejor.
3: Sí, está dentro de la gravedad, está un poco mejor, sí. De todas formas, si quiere hablar con el de prensa...
1: Sí, me lo puedes pasar.
3: Sí, le dejo el móvil.
1: Vale, dígame.
3: 680...
1: Sí.
3: 53...
1: Sí.
3: 86...
1: Sí. Perfecto, ¿cómo se llama?
3: Tomás.
1: Tomàs, gràcies.
3: Vinga, hasta
1: luego. Anem a trucar al Tomàs de premsa.
2: Sí.
1: Aviam què ens explica sobre aquest succés que ha trasbalsat les darreres hores de la bonica, encantadora i tranquil·la població d'Archena.
2: Avui sembla això una mica està passant, eh?
1: Està passant.
2: Jo porto tirants.
1: A veure, l'actualitat és l'actualitat.
2: Sí.
1: Hi ha dies que és més agradable i hi ha dies que no podem trobar notícies.
2: No,
1: No,
2: és evident.
1: A veure,
2: és evident,
1: que no som Radio Teletaxi,
2: no,
1: això.
2: No t'empadis. Estem trucant a Tomàs de premsa, que deu estar ocupadíssim.
1: Sí.
2: I a veure si ens agafa el telèfon.
1: Aviam si té un minut per nosaltres que ens expliqui l'evolució de l'alcalde Manuel Marcos. Va ser dimecres.
2: No ens l'ha agafat, tornem a provar-ho.
1: Tornem a marcar, i si no, si et sembla la part final, els minuts...

0: punts finals podem anar una altra vegada fins a Arxena. Això que el robatori va fer-se que seva, ho dèiem, de moment, segons dades policials, s'haurien portat 2.000 euros a la loteria.
1: Déu-n'hi-do.
0: Però clar, aquí no detalla si els dècims també.
1: Home, 2.000 euros a loteria, el PP ha venut molts, eh? No?
0: Sí, Déu-n'hi-do, està bé.
1: 2.000 euros.
0: Hi ha línia o no?
1: Sí? Hi ha línia.
0: Ara.
1: Però no ens el vol agafar o no pot agafar-lo? Bé, sí que sabem que sembla que està millorant l'alcalde.
0: Sí.
1: Això ja ens tranquil·litza.
0: Fem una cosa, deu estar potser amb alguna reprensa, alguna cosa. Ho intentem d'aquí uns minuts.
1: Sí.
0: I continuem parlant de loteria en aquest cas. Va, però una cosa més agradable i parlem... Si parlo de loteria i parlem de Catalunya, quina és l'administració que sempre surt?
1: La de sort.
0: I el seu propietari es diu Xavier Gabriel.
1: La bruixa d'or.
0: Avui l'intentarem buscar, volem parlar de la loteria, però en aquest cas d'una cosa que farà el proper any. Ens ambientem una mica, no?
1: Sí. Aquest és el que presenta està passant. Aquesta música que fa com 2 o 3 anys que ja no sona.
0: Ja, a mi...
1: Jo estic tristíssim.
0: No m'agradava gaire, eh?
1: El Calvo no t'agradava?
0: No, la música aquesta, em posava trist.
1: Sí, però...
0: Jo era més, espera't, jo era més el del telecupón.
2: Una vez realizadas las comprobaciones previas y diarias, se procederá a la extracción de las bolas que compondrán el número premiado en el sorteo de hoy.
0: No, no, no, no, no, no, no. Te'n recordes?
1: Sí.
0: La bola, eh?
1: No, el feien per Nadal, el feien tot l'any.
2: El 2.
1: Ahir parlava aquelles boletes que...
0: Mira, sí, sí, mira.
1: Voten o no voten?
0: Mira, a veure, on cau. Mira com cau. A veure quina cau.
2: El 1.
0: El 1. Sí. Això és a Telecinco,
1: sí.
0: L'època que presentava Carmen Sevilla.
1: Carmen Sevilla.
0: Era l'any 95.
1: Clar, va rescatar Valerio Lázaro.
0: Sí, sí, sí. Mira ara, mira.
1: Què vol dir l'ovella? Ah, l'ovella de Carmen.
0: La vejita. Va, escolta una cosa.
1: Sí.
0: Avui és notícia, de fet ja fa dies que se'n parla, que publiquen diferents diaris, que Xavier Gabriel, el propietari de la Bruixa d'Or, una de les administracions de loteria més conegudes, del país i d'arreu de l'Europa, serà el primer...
1: O del món, o de la galàxia, no?
0: Sí, sí. Serà el primer turista especial de Catalunya.
1: És reial?
0: Sí, sí.
1: T'has de dinistre, aquest home?
0: Bueno, de Catalunya i de la resta de...
1: Europa.
0: Gabriel serà un dels passatgers que gaudirà del primer vol de l'Spaceship One. No, One no, Xu, Xu.
1: Però tu saps el que representa això? Tens una pronunciació que em recorda a la de Califòrnia.
0: Sí, igual, no?
1: Sí. Escolta, però tu saps què
0: significa
1: això?
0: El teu anglès no és gaire millor.
1: No, però és que això que estic semblava xinès. No entens?
0: A veure, space...
1: Sí, d'espai...
0: Ship...
1: De nau...
0: I xu...
1: I xu què vol dir?
0: Xu... Sí, sí, mira. Una aeronau de l'empresa Virgin Galactic que ha impulsat els vols comercials més enllà de l'atmosfera de la Terra. Anem a veure si ens agafa aquest home. Això és molt difícil de fer avui, eh? És un repte, repte. Aviam si trobem en directe Xavier Gabriel i si està preparat per aquest viatge especial.
1: Tu saps el que deu costar, aquest viatge especial? És conscient dels milions que costa?
0: 200.000 dòlars.
1: 200.000 dòlars?
0: Això vol dir poc més a 150.000 euros.
3: Indiqui el tipus d'informació a cada fitxa.
0: Sí.
3: Premi 1, per demanar informació sobre dècims amb enviament a domicili.
1: Escolta, però si...
3: Premi 2, per demanar informació sobre dècims electrònics. Premi 3, per a... Consigue tu saco de oro ya.
1: Què?
3: Premi 4, per demanar informació sobre els productes de merchandising de la Bruixa d'Or.
1: És real.
0: Perdona.
3: De Nadal.
0: Què hem de fer?
1: És un cac, això, o què passa?
0: A veure, a veure.
1: I si vull parlar amb la senyora que està venent dècim?
0: Jo m'he quedat astorat. Cada Navidad, a veure. Els sueños juegan
1: a la lotería. Sí, sí, sí, però sí,
3: nosaltres... Bon dia.
0: Hola, bon dia. Hola.
3: Bon dia.
0: Bon dia, què tal?
3: Digui'm.
0: Escolta.
3: Sí?
0: Hola, truco de Ràdio Badalona, Catalunya.
3: Sí?
0: Volia parlar, si era possible, amb el Xavier Gabriel.
3: Me indica que...
0: De Ràdio Badalona. Badalona.
3: Digue'm un correu electrònic. I digue'm el seu nom, sisplau.
0: Carles.
3: Carles.
0: Sí.
1: Que ens ho ha d'assignar el rei?
3: En aquest moment... voldria parlar ara mateix amb el senyor Xavier?
0: Sí, si era possible, res, 30 segons o més.
3: Doncs en aquest moment no és possible.
0: No és possible, no hi és.
3: No, l'administració està avui tancada per qüestions familiars.
1: Ja, i el soroll que se sent?
0: I el soroll aquest que se sent?
4: Digui'm?
0: Està, però està oberta o no?
4: No, no, l'administració està tancada.
0: Ah, està tancada?
4: Sí, avui està tancada.
0: Però per internet i per telèfon es pot comprar, suposo,
4: sí,
0: o no?
4: Sí, per internet i per telèfon, sí.
1: Sí, sí, l'anar si no para.
0: Val, perfecte. Doncs res, ja trucarem un altre moment.
4: D'acord.
0: Gràcies.
4: Gràcies a vostè, bon dia.
0: No he volgut incidir perquè he dit qüestions familiars.
1: Sí, és possible que estiguin tancats per una defunció, no?
0: Per exemple, ara, si tu vas expressament avui a sort a comprar loteria i te la trossen cada, quina gràcia, també, no?
1: Doncs sí. Digue'ns que acaba de trucar-nos Tomàs de...
0: Ah,
1: de Múrcia, no?
0: De Múrcia, d'Archena, doncs, Emi, va. Tornem al tema d'Archena, aviam com hi ha la darrera hora d'aquest succés.
1: El tornem a trucar.
0: Que ha trasbalsat la població. Va, som-hi.
1: Ens tornem a posar seriosos.
0: Escolta, no he volgut incidir, perquè, clar, vés a saber...
1: Potser ha passat una desgràcia, no?
0: Sí.
1: Avui tot és tristesa.
0: Ai, sí. I mira que és divendres, eh?
1: Sí, sí.
0: Aviam si ens agafa el telèfon.
1: Ara no ens l'agafa, ens acaba de trucar i no ens l'agafa.
0: O està molt ocupat o alguna cosa passa. Rara,
1: no hi és. Es diverteix.
0: Sí, sí.
1: Ens truca i ara no l'agafa.
0: Bé, escolta, esperem que a la part final puguem parlar amb ell, et sembla?
1: Sí.
0: Escolta una cosa, parlem de més temes i avui porto, atenció, un suplement que publica cada divendres el diari Avui i que es diu Sortim. Sortim. Tu saps que és un suplement que publica cada divendres l'Avui amb propostes per al cap de setmana.
1: Sí.
0: I avui hi ha quatre planes dedicades... Hi ha un titular que diu La ciutat de Bétulo, o sigui, Badalona, a Moixanet. Tu te'n vas fins a aquest fantàstic reportatge. Diu Badalona fa 2.000 anys. És el titular.
1: Ah, no ho sabíem.
0: No ho sabies?
1: Que fa 2.000 anys, o...?
0: I el reportatge diu... Sabíeu que Bétulo es va formar abans que Barcino? O sigui, abans que Barcelona?
1: Sí.
0: Avui podeu recórrer part d'aquesta ciutat romana i aprendre com vivien els avantpassats de Ricky Rubio. Això és el que posa... A veure.
1: Sí, és real.
0: A veure.
1: És a dir, això és el que es diu...
0: Senyors de l'Avui.
1: Ho han colomat aquí.
0: Sí, senyors de l'Avui.
1: Amb un calçador així de gran.
0: D'entrada, Ricky Rubio, que sapiguem, no és a Badalona. Això és a Masnou.
1: Això per començar.
0: Això per començar.
1: I després què hi pinta aquí?
0: Mira que hi ha hagut badalonins amb il·lustres.
1: Home, el Ricky Rubio.
0: El Ricky Rubio que ni és a Badalona.
1: Això és per atendre els lectors.
0: Sí, no?
1: Perquè dins dubto que es parli del Ricky Rubio.
0: I sobretot el que parla aquestes quatre planes és a visitar les termes romanes.
1: Mm.
0: Sobretot amb nens. O sigui, la proposta va enfocada cap als nens. Diu, per exemple, visita guiada gratuïta un cop al mes, per exemple, per totes les restes romanes de la ciutat, però sobretot ens destaquen visitar, en aquest cas, des de la Venus a Badalona fins a les termes romanes.
1: Mm-hmm.
0: Què et sembla?
1: Bé.
0: Sí?
1: Sí, però...
0: Jo vull saber l'horari.
1: L'horari.
0: De les termes. Hem de trucar al museu.
1: Truquem. Museu Municipal de Badalona.
0: Sí.
1: Són molt maques, les termes, eh?
0: Sí.
5: Benvinguts al Museu de Badalona.
0: Sí.
5: En aquests moments, les nostres línies estan ocupades.
0: És un reportatge força interessant, eh?
5: Gràcies. Mm.
1: Ens mantenim a l'espera.
0: Sí.
5: Bienvenidos al Museu de Badalona.
0: Hi ha fotografies, en aquest cas, des de la Casa dels Dofins...
5: En breves moments...
0: El conducte d'aigües...
5: Gràcies.
1: Mm. Sí, sí, espera que ho connectin tot i que tindrem
0: sí.
1: Les restes...
6: Museu, bon dia.
0: Hola, bon dia. Volia saber l'horari de les termes.
6: A l'horari de les termes, de 0 a 0.
0: No. De 0 a 0, què vol dir?
6: De tancat a tancat. Estem d'obres.
0: Ah?
6: Sí, les termes les tenim d'obres.
0: Ja.
6: Però podeu visitar una casa que tenim, la Casa del Dofín.
0: Ah, és que he vist un reportatge que ha publicat l'Avui, de 4 pàgines, Avui.
6: L'Avui?
0: Sí, a l'Avui d'Avui,
6: sí,
0: per
6: sí.
0: Visitar la Badalona Romana i sobretot de sacar les termes, també.
6: Les termes?
0: Sí.
6: Hòstia, doncs el periodista no s'ha enterat bé. Les termes les tenim d'obres ja fa 6 mesos.
0: Ah, 6 mesos.
6: I encara trigaran fins més o menys per l'abril.
1: Oh,
0: per l'abril.
6: Perquè s'està fent la connexió a Font i Cussó, i és una obra gran, perquè s'està passant per sota els blocs.
1: Mm.
6: I llavors això és una obra forta.
0: Val.
6: Però tenim una casa romana, la piscina de Quin Litici, el jardí
0: sí.
6: I el conducte d'aigues. Que això es visita el cap de setmana. El dissabte, de 10 a 2 i de 4 a 8.
0: Perfecte.
6: I el diumenge, de 10 a 2.
0: Molt bé, doncs vale. Gràcies.
6: Vinga, de
0: gràcies. M'agrada una frase que ha publicat aquest periodista que es diu Oriol Ballester,
1: sí.
0: Del diari Avui, Diu, Badalona passava la mà per la cara a Barcelona en aquella època, com fa de vegades el Joventut amb el Barça de bàsquet.
1: Aquí, una
0: toma,
1: altra.
0: Toma.
1: Una altra cosa ficada amb calçador.
0: Sí, eh?
1: Amb calçador Norma.
0: Sí, què et
1: sembla? Una cosa, aquí poden haver passat dues coses. O bé aquest reportatge està fet des de fa abans de 6 mesos i l'han publicat ara perquè tenien un buit.
0: Sí.
1: O bé que l'Ajuntament no ha informat el periodista que estava tancada.
0: Sí.
1: No?
0: Sí. Una de dues ha passat.
1: O el periodista li van dir no es va entrar. També podria ser, no?
0: Sí, sí. Bé, escolta, si voleu ja sabeu que hi ha coses que sé que es poden visitar, però les Termes Romanes en aquest cas no.
1: A l'abril.
0: A l'abril, eh?
1: A l'abril.
0: Anem a d'altres temes al dia, deixem aquest suplement de l'avui. Som-hi.
1: Sí, som-hi. Que bonito es Badalona.
0: Escolta, avui m'ha agradat el... en l'article, el reportatge que obre el diari OK.
1: Mm.
0: Diu, no només aquest article, sinó també la portada d'aquest diari gratuït d'aquest divendres. Diu, Europa obliga els espanyols a adoptar la puntualitat britànica. Diu que cada vegada els espanyols són més puntuals.
1: Mm.
0: Diu que el ritme laboral i les relacions amb professionals de països del nostre entorn provoquen un canvi inevitable en el compliment dels horaris, encara que hi ha molta gent que és impuntual en trobades socials.
1: Mm.
0: Tu ets puntual?
1: Jo sóc molt puntual.
0: Sí?
1: I no m'agrada gens la gent que no és puntual.
0: Hi ha gent que és tan impuntual que arribar un quart d'hora tard, ho tron, que han arribat bé.
1: I encara puc suportar menys la gent que arriba poc puntual, que arriba un quart d'hora tard i no et demana perdó.
0: Ja. O hi ha gent que...
1: És més, et diu, home, doncs tampoc és per tant.
0: I hi ha gent que tarda mitja hora.
1: Sí, Xavi Llauró és d'aquests.
0: Sí?
1: Arriba tard, sempre.
0: Arriba tard.
1: Sí. I és d'aquests que no et demanarà perdó mai a la vida.
0: No arriba tard, crec. Almenys aquí es fitxa.
1: Aquí no, és veritat. Aquí la ràdio arriba puntual.
0: Per cert, parlant de fitxa, avui el diari OK publica la mateixa notícia, tot ho posen aquí.
1: Un calçador.
0: Sí, sí. Diu, el Vaticano empieza a fitxar.
1: Per exemple, no?
0: Sí, sí. Diu que a partir de gener, els 2.748 treballadors al Vaticà...
1: Mm.
0: Repeteixo la dada. 2.748 treballadors al Vaticà tindran que fitxar l'entrada i la sortida.
1: I aquí no hi ha càrrecs de confiança ni tonteries, eh? Aquí
0: diu que es mirarà la puntualitat i el rendiment per fixar les retribucions salarials, ara sí, de laics i religiosos.
1: Déu-n'hi-do.
0: És fort, eh?
1: Déu-n'hi-do. Tu també ets puntual, per això.
0: Sí, per cert, tornant al tema de puntualitat, ha fet com un rànquing per demarcacions. Ai, sí. Demarcacions no, províncies, autonomies, ja no sé què dic.
1: Regions.
0: Regions. Diu que els catalans són els més puntuals,
1: sí.
0: Juntament amb els asturians.
1: Però això ja ho tenim, els catalans, que són puntuals.
0: I, atenció, els menys puntuals, Múrcia... Alacant...
1: I Andalusia.
0: I València.
1: Ah, no?
0: Sí, València. Andalusia no diu res. No diu res. Però els més puntuals, els catalans. Segons el què,
1: I això com es calcula?
0: I això com han fet? Un sondeo realizado, ¿por qué?
1: I així, es queden tan panxos.
0: I es queden tan panxos.
1: Tan Pancho Villa es queden.
0: Diu, a más de 1 milliard de persones.
1: Sí, sí.
0: Això
1: a 1 milliard de persones, eh?
0: Jo et dic a vegades que aquests carrossels que fem a vegades, aquestes enquestes que fem nosaltres...
1: Ho podríem publicar, no? Segons l'enquesta de Radio Ciutat de Badalona...
0: El bètolo, Un 4% dels ciutadans diuen tal cosa.
1: Clar.
0: I ja està.
1: Doncs no és mala idea.
0: I punto pelota.
1: Punto pelota.
0: I punto pelota. Escolta, marxo.
1: Sí?
0: Marxo amb un titular que publica el 20 minutos. Diu el titular, detenido por morder para robar un móvil.
1: Com, detenido por...?
0: Sí, es veu que un ciutadà marroquí va ser detingut ahir a Màlaga després de mossegar la mà a un ciutadà senegalès perquè li va intentar robar el mòbil. Es veu que el va agafar del coll, el va tirar al terra i el va mossegar. Va mossegar la mà i li va robar el mòbil.
1: Oi, oi.
0: Violència callejera,
1: Sí, sí.
0: El món està fatal. Escolta, espero que el cap de setmana sigui millor.
1: Com es diu callejera en català?
0: De carrer.
1: De carrer.
0: De carrer, sí.
1: Molt bé.
0: No puc trobar el de premsa, no?, de l'Ajuntament d'Arxena?
1: No.
0: No, no hi ha temps, tampoc,
1: no? No hi ha temps.
7: Hello. Víctimes al telèfon.
8: Qui diga?
7: Fins aquí el Víctimes al telèfon.
8: Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 2:15 a Ràdio Ciutat.
9: Ràdio Z.
10: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
10: No, de Badalona.
11: És la ràdio de Badalona.
12: Vint anys del Víctimes al telèfon.
13: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
0: Està, Antonio?
14: Està. Què li queries?
0: De Ràdio Badalona, la más mona.
12: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
15: He llamat a la tele xorro.
16: Sí, però no.
13: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
17: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
12: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
18: Manténgase a la espera,
0: gracias. Sí, sí, aquí estoy.
13: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno, pues...

0: Truco a Ràdio Taxi Catalana.
1: 93 399 37 37.
0: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
1: 93 399 37 37.
0: Ràdio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
2: Acceptem totes les targetes de crèdit.
3: Són les 12.
4: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
5: Notícies Badalona.
6: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Nou episodi en les presumptes irregularitats a l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, amb seu a Badalona. Segons ha avançat el periòdico, l'entitat va acomiadar el 2025 l'exgerent i l'excoordinadora econòmica després que denunciessin possibles desviaments de fons davant l'Oficina Antifrau de Catalunya. Antifrau va advertir que aquests acomiadaments vulneraven la llei de protecció dels alertadors i va reclamar la readmissió de les treballadores, una petició que no va ser atesa. A més, fins a quatre caps d'unitats vinculats a la denúncia també haurien estat destituïts, un fet que ha incrementat la controvèrsia al voltant de la gestió interna de la institució ubicada a l'entorn sanitari de Can Ruti. L'entitat ha emès un comunicat en què indica que el juny de 2025 es va iniciar una reorganització interna impulsada per la nova direcció. Alhora afegeix que no es comentaran els acomiadaments fins que se celebrin els procediments judicials previstos pel 2027. La investigació d'antifrau es va iniciar a finals de 2024 arran de queixes sobre la gestió de recursos destinats a projectes científics, alguns dels quals liderats per l'investigador Manel Esteller, que va deixar la direcció del centre aquell mateix any. Paral·lelament, la Direcció General d'Entitats Jurídiques analitza si la Fundació compleix amb l'obligació legal de destinar almenys el 70% dels ingressos a les seves finalitats fundacionals. I aquest estiu, Radio Ciutat de Badalona aposta per la música. Dues noves propostes faran companyia als nostres oients en diferents moments del dia. Ens amplia la informació la nostra companya Montse López.
7: La primera estrena és Generació Chic, un programa de música Remember conduït per Toni Ramoneda, que amenitzarà els matins del cap de setmana. Així, estirats a la tovallola o gaudint d'un passeig, podreu reviure els grans èxits dels anys 80 i 90. I a partir de l'11 de juliol s'estrena els Tardeus d'Estiu amb les sessions de DJ Pau, els dissabtes i diumenges a les 6 de la tarda. Un projecte especialment pensat per al públic jove, que a més tindrà versió audiovisual. Es podrà seguir al canal de YouTube de Badalona Comunicació i també a Televisió de Badalona, els divendres a les 11 de la nit. Aquestes novetats se sumen a l'habitual programació d'estiu de Radio Ciutat de Badalona, en què la informació de proximitat continuarà ben present amb els butlletins informatius horaris per mantenir-vos al dia de tot allò que passa a la ciutat.
6: Gràcies, Montse. I en esports, rugbi, sorra i bon rotllo. Aquest és el còctel amb el qual s'ha celebrat aquest cap de setmana el 25è torneig internacional de rugbi platja de Badalona. Una xifra especial amb una participació de 15 clubs i més de 300 jugadors. Equips catalans com el Barça i també internacionals com el Firenze Rugby de Florència han tenyit de color la platja del Pont del Petroli en partits ràpids, intensos i molt físics, en categories femení i masculí tant de sènior com de categoria veterans. Una cita impulsada pel Rugby Club Badalona, que torna a portar aquest esport al litoral de la ciutat, tot i les altes temperatures del dissabte entre les 3 de la tarda i les 9 de la nit. L'acollida ha estat excel·lent, tal com expliquen la Lali i el Pep, jugadora i organització del Rugby Badalona.
8: La jornada està sent dura, al final som equips que ens agrada a tots competir, per molt que estiguem aquí per passar-nos-ho bé, i l'ambient superbé, superdivertit, acabem de ballar zumba i molta calor, però molt divertit.
9: Al final hem de tenir en compte que el rugby ha acabat, la temporada acabada, i això serveix per donar el punt final i posem-nos a gaudir. Aquí el que volem és gaudir del nostre esport, que és el millor esport que hi ha. I posem zumba, i posem també diables.
2: Obramat Badalona, amb els preus més baixos del mercat, us ofereix l'estat de les platges.
6: I hores d'ara uneix la bandera verda a totes les platges de Badalona. Avui amb una mar plana i aigua transparent. No hi ha meduses a cap platja de la ciutat i la temperatura de l'aigua és de 27 graus. L'ambient, de 28.
10: Ai, professional, sense un bon manteniment, en aquest país hi hauria més piscines amb aigua verda que no pas blau cristal·lí. I perquè continueu fent-ho possible, a Obramat trobareu tot el que cal per al manteniment de piscines. Grecite, porcellànic, bombes, cloradors salins i productes químics amb qualitat professional. On compren els professionals? Obramat.
6: Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació local.
5: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
11: Todos preparados. Empieza el espectáculo. Ahora es cuando va a empezar.
12: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
3: Y yo soy Tony.
12: Tony, que nadie haga nada sin que yo lo autorice.
13: Funky Radio Show.
14: Solo tenemos un micro ahí, funciona menos.
15: ¡Que empiece esta mierda!
16: Disfrute del espectáculo.

0: Tony Modulation.
1: Tony.
2: ¿Qué dices?
1: Es él.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. La segona onada de calor de l'estiu ha arribat aquest diumenge i, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'allargarà com a mínim fins dijous. L'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica és la causant d'aquest episodi d'altes temperatures. El Meteocat manté avisos de situació de perill per calor intensa i el Procicat continua en alerta. Segons les prediccions, el pic de calor arriba avui dilluns i dimarts amb temperatures elevades de manera generalitzada. A Badalona, la calor és intensa amb una temperatura màxima prevista de 33 graus. Hores d'ara tenim 31 a la ciutat. Amb tot, els valors quedaran lluny dels registres més extrems revistos a l'interior de Catalunya, on el Meteocat preveu que els termòmetres superin els 40 graus en punts de la plana de Lleida i els 35 a bona part de la depressió central i el Prepirineu. Les pròximes nits també seran caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en molts punts de Catalunya, les anomenades nits tropicals, i fins i tot poden superar els 25 graus en alguns punts del litoral i prelitoral, convertint-se així en nits tòrrides. En aquest sentit, Protecció Civil fa una crida a extremar les precaucions en aquesta segona calorada, que es preveu pitjor que la primera, tant pel que fa a la durada com per la intensitat de les temperatures màximes. Com a consell general, es demana a la població hidratar-se molt sovint, evitar activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot a les hores de més calor, i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats dins d'un cotxe amb les finestres tancades. També es reclama molta prudència en el bany a les platges, piscines i aigües interiors en aquests dies de calor generalitzada. I el vehicle informatiu del Pla de Govern al Territori ha fet parada aquest dissabte a Badalona per apropar a la ciutadania les principals actuacions que el govern de la Generalitat està desplegant al barcelonès. Entre elles, la construcció de l'Institut La Riera, l'ampliació del bloc quirúrgic de l'Hospital Germans Trias o el Catalunya Media City. La jornada ha comptat amb la presència de la delegada del govern a Barcelona, Pilar Díaz. El Pla de Govern preveu una inversió de més de 30 milions d'euros a Badalona després que l'executiu aprovés dijous passat els pressupostos, els primers de Salvador Illa. Aquest pla s'estructura en 5 grans eixos amb 35 objectius específics i més de 250 mesures prioritàries repartides en diferents àmbits com el de l'equitat social, la mobilitat, infraestructures, justícia i seguretat, habitatge o llengua i cultura. En el cas de Badalona, les actuacions més destacades inclouen la projecció d'un nou edifici judicial, l'impuls al campus de Can Ruti, la construcció de l'Institut La Riera o el reforç del suport a equipaments escènics de la ciutat com els teatres Margarida Xirgo, Zorrilla i Blas Infante. En parla Pilar Díaz, delegada del govern a Barcelona.
4: La construcció de l'Institut Riera, llargament reclamat i que, per tant, ja té el seu calendari i està caminant de manera molt decidida. Recordem que per fer un institut el que necessitem és començar des de els projectes bàsics, passar pel projecte executiu i començar a licitar l'obra i fer-lo, per tant, tots aquests calendaris. I també la inversió està prevista, parlem també dels jutjats, m'agradaria destacar també la cultura, no? Aquesta inversió important per poder millorar els teatres de la ciutat.
5: Obramat Badalona, amb materials de qualitat professional al millor preu de la zona, patrocina la informació esportiva.
3: El Badalona Women ja coneix el seu calendari de pretemporada, en el qual té pactat 5 amistosos. Les primeres rivals de les badalonines seran les jugadores de Montpellier i serà l'1 d'agost a les 4 de la tarda i a Salou. A la població tarragonina hi jugaran 2 amistosos més, un el 6 d'agost contra el Bristol City i l'altre el 7 d'agost amb horari encara per determinar contra el Villarreal, equip que va estar a punt d'ascendir a primera divisió aquesta temporada. A mitjans d'agost, concretament el dia 15 a les 7 de la tarda, les badalonines visitaran la ciutat esportiva d'Ani Jarque per enfrontar-se a l'Espanyol en el primer derbi català de la pretemporada. El segon serà uns dies després, el 22 d'agost, també a les 7 de la tarda contra el Barça B, en aquest cas amb escenari encara per determinar. Una pretemporada, per tant, exigent pel Badalona Women, que ja compta amb els dies per poder tornar a jugar els seus partits com a local a l'Estadi Municipal de Badalona. De moment, ho haurà de fer fora de casa.
6: Ai, professional, sense un bon manteniment, en aquest país hi hauria més piscines amb aigua verda que no pas blau cristal·lí. I perquè continueu fent-ho possible, a Obramat trobareu tot el que cal per al manteniment de piscines. Gresite, porcellànic, bombes, cloradors salins i productes químics amb qualitat professional. On compren els professionals? Obramat.
3: Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació local.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
7: Ningú t'informa com nosaltres.
0: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
7: Y lo quiero grabado para la posteridad.
8: No tendrá bichos que escuchan, ¿verdad?
9: ¿Bichos?
8: Micros, aparatos de grabación.
9: No, yo no grabo, tomo notas.
10: Está grabando.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Alerta màxima a pràcticament tot Catalunya pel alt risc d'incendi forestal. 45 municipis estan en el nivell 4 del pla Alfal més alt i que implica un risc extrem en plena onada de calor, la segona de l'estiu. Però gairebé 400 municipis més estan només una mica per sota en el nivell 3 del pla Alfa, que implica perill molt alt de foc forestal. Tot plegat mentre els bombers encara no han pogut donar per controlat l'incendi al massís de les Gavarres, que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Per això, des de bombers, el sotsinspector Ferran García es declara preocupat per si es declaren més incendis.
2: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit, això, els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat i ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
0: I és que el risc es multiplica amb la onada de calor que tenim a sobre i que no arribarà al seu pic fins dimecres o dijous. De fet, hi ha diversos avisos de perill activats per part del Servei Meteorològic de Catalunya. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Una onada de calor, la que anirem tenint al llarg de les properes hores i els propers dies a Catalunya. De fet, a hores d'ara, déu-n'hi-do com s'enfila la temperatura i ja tenim valors que passen dels 35 graus a l'interior de l'Empordà, també a la vall del Llobregat i cap a les comarques de l'Ebre i de Ponent. Temperatures que acabaran passant dels 40 graus aquesta tarda en alguns racons del Pla de Bages, del Pla de Lleida i també de la Ribera d'Ebre. Tot plegat amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, ja avançada, es formarà alguna tempesta de calor, sobretot al Prepirineu de Lleida, cap al nord de la Noguera, cap al Montsec, també al Pallars Jussà, l'Alt Urgell, al Solsonès. Aquí hi ha algun xàfec, però d'una forma francament local. Pel que fa demà, la mateixa situació que avui, o encara amb més calor. Estarem parlant de molts valors de 35 a 42 graus. Per tant, una calor canicular al 100%. Estem pendents a la xarxa.
0: És dilluns 6 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que fa servir la Unió Europea. Sònia Kerr.
4: Tot plegat quan està en marxa el Consell de Política Fiscal i Financera per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
0: L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya.
4: I apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no abaixar ràtios de forma generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics.
0: Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb gairebé un miler de professionals.
4: Ho ha fet públic el Departament de Salut 3 dies després que Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic.
0: En cultura engega l'any Joan Costa en el centenari del naixement d'aquest dissenyador gràfic responsable de la imatge de més de 400 marques.
4: Va crear o renovar la imatge de Gallina Blanca, Banco Santander o SEAT. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional.
0: Els esports, última etapa del Tour de França per territori català, Anna Freixa.
5: Aquesta tercera etapa ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda. Amb un total de 196 quilòmetres, comptarà amb 4 ports de muntanya. Després de dues etapes, Jonas Vingegaard segueix líder, però amb només 6 segons de diferència respecte a Tadej Pogacar.
0: El control de Soi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Pràcticament tot Catalunya està en un risc molt alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques pateixen un risc extrem d'incendi davant les altes temperatures. Protecció Civil ha situat aquest risc en el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt, a localitats del Baix Empordà, l'Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre.
4: A més, s'ha ampliat el nivell 3 d'aquest pla per perill molt alt d'incendi a 385 municipis de 30 comarques.
0: Tot plegat quan encara no s'ha donat per controlat l'incendi declarat divendres al massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços ara en 3 punts que encara els preocupen, especialment el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Salrà. El foc ha cremat ja més de 2.000 hectàrees. Televisió de Costa Brava, Raül Martín, bon dia.
6: Bon dia, doncs sí, ara mateix fa poc més de mitja hora acaba de comparèixer a Ferran García dels Bombers, que és el sotsinspector d'avui dilluns, i extrema la vigilància davant el pic de calor i mantenen el focus en el flanc dret de l'incendi de les Gavarres. Els bombers de la Generalitat mantenen estabilitzat l'incendi, però alerten que les pròximes hores seran especialment delicades per l'episodi de calor intensa prevista. El sotsinspector dels bombers, Ferran García, ha explicat que ara és el moment en què cal estar més atents, ja que les altes temperatures poden afavorir noves represes dins el perímetre d'incendi. Durant el matí s'han detectat alguns focus secundaris en un barranc situat al primer terç del flanc esquerre, una zona que els equips mantenen sota una vigilància constant. Tot i això, el flanc dret continua sent el punt que més preocupa els bombers i segueix sent la principal prioritat de l'operatiu. També es manté el control sobre una part del flanc esquerre, on el foc es va acabar extingint de manera natural. Actualment, els efectius treballen des de terra en quatre sectors diferents del perímetre per consolidar les zones més sensibles i actuar amb rapidesa davant qualsevol revifada. Així ho explica el sotsinspector dels bombers, Ferran García.
2: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això. Els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
6: Els responsables de l'operatiu insisteixen que de moment es manté una actitud de prudència i que caldrà veure com evoluciona l'incendi al llarg de la jornada abans de valorar els pròxims passos. D'altra banda, també hem pogut parlar amb veïns de Calonge i de Cruïlles, qui va ser que els van evacuar el divendres per aquest incendi que va afectar a gran part de Mas Ambròs de Calonge i també la zona de Cruïlles. Els escoltem.
7: Hace tres días que estaban en el hotel y ahora son amigos de Calonge que me dice Natalie viene a dormir porque nadie me pregunta dónde me voy a dormir. Yo no puedo subir a mi casa, pero ¿dónde me voy a dormir? Si yo no tengo amigos, yo está a la calle.
8: El foc no està apagat oficialment. Llavors el que ens han donat és un permís per pujar a donar menjar als animals, als peixos i als gats que tenen allà.
6: En paral·lel, Ferran García també s'ha referit a un nou incendi de vegetació agrícola declarat aquest matí entre Terrades i Llers a l'Alt Empordà, tot i que ha remarcat que el dispositiu desplegat a les Gavarres continua plenament operatiu i centrat a evitar qualsevol desestabilització del gran incendi forestal.
0: Gràcies, Raül Martín, des de Televisió de Costa Brava, un incendi que té també un vessant polític, ja que Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar l'incendi amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori. Josep Rius és portaveu dels Juntaires.
9: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
5: Des del PSC, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic.
10: És molt important la feina que s'està fent i s'estan posant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
0: I és que l'incendi de les Gavarres ha tornat a posar el focus en un debat que fa anys que s'arrossega, la gestió dels boscos. En aquest context, el director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha analitzat aquesta casa a la xarxa amb la feina pendent per evitar greuges com aquests grans incendis.
5: Terrades ha apuntat a la falta de professionals i a la manca de comprensió de la ciutadania com a principals problemes.
11: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs ha fet doncs que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
5: Des del Boscat, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals alerten que l'abandonament dels boscos és sinònim de més combustible i, per tant, d'un augment del perill d'incendis.
0: Més enllà de Catalunya, aquest risc d'incendis també és molt alt. De fet, continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord. De moment ha calcinat 4.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 10.000 persones de 26 municipis a les zones d'Illa, Rodes i Boulé-Terner.
4: A Castelló evoluciona favorablement l'incendi declarat diumenge a Soneja, tot i que 500 persones continuen desallotjades. El foc ha cremat 150 hectàrees i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
0: La situació és complicada i ho serà encara més els propers dies, ja que el pic de l'onada de calor no arribarà fins dimecres i dijous d'aquesta setmana. Per això hi ha actius diversos avisos de perill del Servei Meteorològic. Volem saber quines temperatures ens esperen els propers dies i fins quan ha de durar tota aquesta calor. Saludem el nostre meteoròleg de nou, en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia, Lluís-me.
3: Situació ben calorosa, la que ja estem tenint en aquests moments. De fet, a hores d'ara hi ha alguns valors propers als 40 graus, al Segrià, també al Baix Empordà, al Gironès, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, al Bages, la banda de les Garrigues, en general al Pla de Lleida, també la Ribera d'Ebre, al nord de la Terra Alta, per tant, unes temperatures ja força extremes i, a més, amb una perspectiva d'una calor que ha de durar moltes hores, ben bé estem parlant de temperatures per sobre dels 35 graus fins que es fa plenament de nit a les comarques interiors i encara li queda molta corda a aquesta onada de calor. De fet, el pic de màxima temperatura es donarà entre el dimecres i el dijous, per exemple, a Ponent i també l'interior gironí, al prelitoral de Barcelona, indrets on passarem dels 40, 42, 43 graus. I no sembla que al llarg de la setmana vulgui afluixar gaire, fins i tot es podria enganxar una onada de calor aquesta setmana amb una altra la setmana vinent, però n'estarem molt pendents, lògicament.
1: Notícies en xarxa.
0: Esquerra Republicana reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que la Unió Europea aplica als estats membres. Ho diu en referència al Consell de Política Fiscal i Financera, que se celebra avui a Oviedo per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes per al període 2027-2029. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
4: Hisenda destaca que si tiren davant els governs autonòmics hauran de fer cap esforç, no hauran de fer cap esforç fiscal, volíem dir, els pròxims 3 anys.
0: Montcarvajal, bon dia.
12: Bon dia. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha argumentat que el criteri de sostre de despesa no ha de ser igual per totes les comunitats, perquè tenen comportaments i economies diferents.
13: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom, sinó que els assigna en funció de la realitat de cada estat, de les necessitats de cada estat, etc, etc. Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan en superàvit que als que estan en un dèficit molt gran. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
12: Ni la condonació del FLA ni el nou finançament no són a l'ordre del dia del Consell de Política Fiscal i Financera d'avui, sinó que es tractaran en una altra trobada aquest mes. Per part de Catalunya hi participa la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que abans d'entrar-hi ha subratllat la importància que Espanya tingui pressupostos generals.
14: Escoltarem avui el ministre quina és la seva proposta en relació a l'objectiu de dèficit. Aquest és el primer pas importantíssim per poder dissenyar els pressupostos generals de l'Estat. Seria una molt bona notícia que l'Estat tingués pressupostos. Crec que és el que els ciutadans necessiten i demanen, que és que fem polítiques públiques a favor, donem respostes a favor dels seus problemes, i tenir pressupostos és l'eina, és l'instrument necessari per poder tirar això endavant.
12: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té previst aprovar aquests pressupostos generals a la tardor.
0: En clau d'educació, reforçar el paper de les direccions dels centres, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions que es requereixin, i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat, són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa, per a la millora educativa a Catalunya. És el primer informe que la institució elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb uns alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic, potenciar la carrera docent premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen

0: para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños. Probablemente cuando los niños son más pequeños también tiene mayor impacto, tiene grupos más pequeños. Entonces, que sea hecho de manera diferenciada y no solamente en el sentido de facilitar la tarea del docente.
1: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran els canvis. Per fer aquest informe han trepitjat les aules catalanes i han parlat amb experts acadèmics, també amb docents, directors, alumnes i famílies.
2: És un quart de tres de l'educació a la salut. Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb gairebé 1.000 professionals provinents de noves contractacions o bé de reorganitzacions dels mateixos equips. Ho ha fet públic aquest matí el Departament de Salut, just tres dies després que el sindicat Metges de Catalunya denuncies que l'estiu començava sense conèixer cap assistencial específic. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. Pel que fa a hospital, Salut assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits del sistema públic i del 84% durant l'agost. Es garanteixen les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes. Segons Metges de Catalunya, però, manquen mesures organitzatives durant tot l'any i no hi ha diàleg. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'ICS de Metges de Catalunya.
4: No podemos seguir siendo el plan de contingencia del sistema. El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado y que antiguamente había algo de planificación y en los últimos tiempos, como todo, tenemos el silencio.
3: Més de 200 serveis de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més del sindicat. Han deixat de fer hores extra per demostrar que el sistema sanitari depèn d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: A Barcelona, l'Ajuntament invertirà 100 milions d'euros en els propers 5 anys per completar la remodelació de tots els mercats municipals, entre ells el d'Hostafrancs, el de Canyelles, la Boqueria o el de Galbany. Ho preveu el pla estratègic que ha presentat avui el consistori. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. El nou full de ruta de mercats de Barcelona completarà la reforma de tots els equipaments en els propers 5 anys amb un pressupost de 100 milions d'euros. Entre les grans remodelacions ja en marxa o previstes hi ha el Mercat de la Mercè, el de Sant Martí, el de Felip II, el de la Beceria, que s'inaugurarà el mes d'octubre, o el de l'Estrella, que finalment no posarà carpa provisional als jardins del Baix Guinardó després que els veïns ho portessin als tribunals. L'Ajuntament defensa la bona salut de la quarantena de mercats amb el 95% de les parades obertes, 7.500 llocs de treballs directes i un impacte econòmic de 560 milions. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica.
7: Crec que és important que ho diguem perquè si no al final tenim aquesta sensació de que els mercats van malament. Els mercats van molt bé i el millor que podem fer els barcelonins i les barcelonines perquè vagin igual de bé és anar a comprar allà. I crec que això també és important que ens ho repetim també com a consumidors, no? També on decidim comprar és una acció política.
6: El nou pla estratègic de mercats també prioritzarà durant la propera dècada la modernització i la digitalització dels equipaments, nous canals de venda i revisió horària i el repte del relleu generacional, entre d'altres aspectes.
2: Canviant de capital, a Girona l'Ajuntament ha presentat els avenços de dos doctorats industrials per tal d'aplicar-los a polítiques municipals. Un és sobre la sequera i l'altre sobre la implantació d'una xarxa de vigilància sanitària basada en l'anàlisi de les aigües residuals. Girona FM, Said Zbay.
8: L'Ajuntament de Girona ha presentat avui els avenços de dos doctorats industrials, un per reforçar la resposta de la ciutat davant la sequera i un altre per implementar una xarxa de vigilància sanitària a partir de l'anàlisi d'aigües residuals. Escoltem el regidor Sergi Cot sobre la transferència de coneixement en polítiques municipals.
9: Podríem dir una recomanació, no? La recerca aplicada al final és intentar fer avançar les dues coses alhora, la teoria i la pràctica, no? Per tant, fas una recomanació, etc. I per un exemple, per entendre'ns, no? Es poden agafar aquestes dues tesis d'aquí doncs, un parell d'anys, conclusions siguin, doncs, cal una inversió, m'explico, m'invento de, jo què sé, 1 milió d'euros per millorar això i poder aplicar i tenir-ho com toca, és tenir una xarxa d'abastament, per exemple, molt pionera.
8: Tanmateix, els projectes s'emmarquen, doncs, en el Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat que busca, precisament, traslladar les conclusions de les investigacions a polítiques municipals concretes.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'exsubdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, desvincula l'exconseller Argimon del retard en la vacunació de policies espanyoles.

0: espanyols.
1: Cabezas ha declarat en el judici els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon per aquest retard. Ha desvinculat Argimon de qualsevol decisió sobre el tema, ja que ha assegurat que no era competència de Salut Pública. També ha defensat que un cop es va reprendre la campanya, es prioritzessin els majors de 65 anys per criteris mèdics, sense deixar de vacunar col·lectius essencials. L'exdelegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, ha afirmat que va reclamar mantenir la vacunació dels agents i que Salut mai li va indicar problemes de dosis ni retards en censos.
2: Tancant per obres l'estació de Verdaguer del metro de Barcelona i el transbordament entre les línies 1 i 3 de l'estació de Catalunya.
1: L'estació de Verdaguer de les línies 4 i 5 estarà fora de servei fins al 30 d'agost, mentre que el transbordament entre les línies 1 i 3 a Catalunya no es reobrirà fins al 6 de setembre i mentrestant s'haurà de fer pel carrer.
2: És moment per a la cultura. Avui hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
4: Diseñaba desde las necesidades de la gente, no desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No. Tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
3: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
2: Ja arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Avui el Tour de França ja deixa Catalunya després de 3 etapes.
5: Bon dia, Marta. En aquesta darrera etapa la prova ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda, amb gairebé 196 quilòmetres, passant per Vic, Ripoll, Camp de Bànol o Puigcerdà. L'etapa comptarà amb 4 ports de muntanya, 3 de tercera categoria i un de primera, l'ascens de la Collada de Toses. Una etapa que no tindrà públic quan travessi la frontera francesa com a conseqüència dels incendis que afecten als Pirineus Orientals. Jonas Vingegaard continua líder després de l'etapa d'ahir, però a només 6 segons hi ha Tadej Pogacar. Ara mateix hi ha una escapada de 18 ciclistes que ha deixat enrere el pilot, on hi ha precisament Vingegaard i Pogacar.
2: Els aficionats al ciclisme catalans s'estan volcant en l'esdeveniment. A Vic, la Rambla del Passeig s'ha omplert de persones que no volien perdre's un esdeveniment que consideren històric. El nou FM, Marcel Puig, bon dia.
6: Bon dia, doncs sí, ara fa uns minuts ha passat tot el pilot de ciclista d'aquesta tercera etapa del Tour de França per la Rambla del Passeig de Vic, plena a vessar, perquè l'Ajuntament de Vic ha muntat una fan zone amb zona de música, zona per als nens, més altres activitats, i han esperat a quarts de 12 del migdia a la caravana que l'han vist passar, i ara fa pocs minuts a quarts de 2 de la tarda han vist passar a tots els ciclistes. A Osona, els ciclistes han entrat per Sant Martí de Centelles i al mig han passat per Vic. Ara s'enfilaven cap a Manlleu i sortiran cap al Ripollès. Escoltem alguns dels aficionats que estaven mirant el Tour durant el matí a Vic.
7: Sí, home, ja hem vingut abans per agafar lloc.
8: Sí, aquí estem per agafar gorres, paraigües, de tot.
9: No, nosaltres això se'ns fa gros. Nosaltres organitzem la crono d'aquí a Vic. És un acte humil, però bueno, avui és un dia històric, passa el Tour per aquí i volíem col·laborar-hi amb el que... Contents que ens deixin col·laborar-hi. No ens ho imaginem. Bueno, jo crec que la gent avui ho ha començat a veure, però els que el seguim al ciclisme i hem anat a França, el que mou el Tour no ho mou cap carrera del món.
6: Doncs ple vessar estava al passeig de Vic i ara ja s'enfilen cap al Ripollès i acabaran als Angles aquests corredors de la tercera etapa del Tour. A més, a Vic ha coincidit amb l'últim dia de festa major, festa local, i per tant la rebuda ha estat realment espectacular aquí a la Rambla.
2: Gràcies, Marcel Puig. Anirem seguint doncs, aquesta cursa, aquesta etapa per terres catalanes del Tour de França. I a banda de la prova ciclista, l'actualitat esportiva, Anna, també està marcada pel Mundial de Futbol.
5: Sí, perquè aquest vespre a les 9 la selecció espanyola buscarà l'accés als quarts de final davant la Portugal de Cristiano Ronaldo. Ahir ja es van disputar alguns partits de vuitens amb la sorprenent eliminació del Brasil per 1-2 contra una Noruega liderada per Haaland, autor dels dos gols noruecs. Als quarts de final, Noruega s'enfrontarà a Anglaterra, que es desfeia de Mèxic. En hoquei patins, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Martí Casas fins al 2029. El mataroní arriba procedent del Reus, on ha jugat les últimes tres temporades. Escoltem-lo.
0: No t'enganyaré, per un culer des de naixement, crec que és el somni de qualsevol nen poder vestir aquesta samarreta, i a sobre en l'esport que tant estimem, així que la veritat que un dels dies més preciosos de la meva vida. Amb la família, sobretot, amb la meva filla, amb la meva dona, portem molts anys voltant i crec que doncs, també nosaltres som del Maresme i al final doncs, és un autèntic honor, molta responsabilitat també a defensar aquests colors.
5: En bàsquet, el Real Madrid ha fet oficial la incorporació de Pedro Martínez com a nou tècnic de l'equip per les properes tres temporades. El català arriba després de proclamar-se campió de la Lliga Endesa amb el València en bàsquet. Així es presentava Pedro Martínez a les xarxes socials del Club Blanc.
10: En primer lugar, es un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo. Y evidentemente, pues es un orgullo formar parte. Conozco el legado. Y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
2: Gràcies, Anna Freixas. L'última hora dels esports avui molt atapeïts. Fem ara una petita pausa i tornem de seguida a partir de 2:15 amb més actualitat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Emergències.
4: Hola, el meu nom és Tere Giné i soc la directora de la Plana Ràdio, l'emissora municipal a Santa Bàrbara. Santa Bàrbara és un municipi que està creuat pel barranc del Pelós. Això fa que quan plou, i especialment quan ho fa a la capçalera d'aquest barranc, hi baixi un volum d'aigua important. En els darrers anys això s'ha incrementat i també la quantitat d'aigua i les afectacions que produeixen als baixos de les cases, als camins del terme municipal o als mateixos carrers del poble. En l'actualitat, tant l'Ajuntament com els mitjans, en aquest cas la Plana Ràdio, informem a la ciutadania d'aquesta situació, de la previsió i de que eviten també qualsevol risk. El retorn per part dels veïns de Santa Bàrbara és fantàstic perquè per la proximitat amb la gent sempre pues ens comparteixen imatges, ens donen informació, ens avisen de situacions de perill. M'agradaria molt destacar també lo agraïda que la gent ha estat amb els cossos de seguretat, amb els bombers, amb la brigada municipal. La resposta per part dels voluntaris i dels efectius que participen en aquestes tasques és encomiable i també el retorn de la gent del nostre poble. El paper de la ràdio de proximitat jo diria que és fonamental, és veritat que nosaltres hi treballem, però per aquest motiu també veiem que totes aquestes històries que expliquem són històries que coneixem de prop, són històries de gent real, són històries que podem contrastar, sobretot en l'actualitat, que es parla tant del tema de les notícies falses i de la verificació, no? A més, també una qüestió important és que les ràdios locals, com a coneixedores de proximitat i del territori, en aquests casos tan puntuals serveixen per a d'altres mitjans de més ampli abast que contacten amb nosaltres per a conèixer precisament aquestes informacions de proximitat i per a que els féssim de guia. Això sí, sense l'audiència i sense els nostres seguidors no podria ser possible. Per tant, moltes gràcies també a tots els que recolzeu aquestes ràdios locals.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: Alerta màxima a pràcticament tot Catalunya per l'alt risc d'incendi forestal. 45 municipis estan en el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt, i que implica un risc extrem en plena onada de calor. La segona de l'estiu, però gairebé 400 municipis més estan només una mica per sota, en el nivell 3 d'aquest pla, que implica perill molt alt de foc forestal. Tot plegat mentre els bombers encara no han pogut donar per controlat l'incendi al massís de les Gavarres, que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Des de bombers, el sotsinspector Ferran García es declara preocupat per si es declaren més focs.
7: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això. Els camions en tenim molts, mitjans aeris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
5: El risc es multiplica amb la onada de calor que tenim a sobre i que no arribarà al seu pic fins dimecres o dijous. De fet, hi ha diversos avisos de perill activats per part del Servei Meteorològic. Luismi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Una onada de calor, la que anirem tenint al llarg de les properes hores i els propers dies a Catalunya. De fet, a hores d'ara, déu-n'hi-do com s'enfila la temperatura i ja tenim valors que passen dels 35 graus a l'interior de l'Empordà, també a la Vall del Llobregat i cap a les comarques de l'Ebre i de Ponent. Temperatures que acabaran passant dels 40 graus aquesta tarda en alguns racons del Pla de Bages, del Pla de Lleida i també de la Ribera d'Ebre. Tot plegat amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, ja avançada, es formarà alguna tempesta de calor, sobretot al Prepirineu de Lleida, cap al nord de la Noguera, cap al Montsec, també al Pallars Jussà, l'Alt Urgell i el Solsonès. Aquí hi ha algun xàfec, però d'una forma francament local. Pel que fa demà, la mateixa situació que avui o encara amb més calor. Estarem parlant de molts valors de 35 a 42 graus. Per tant, una calor canicular al 100%. N'estem pendents a la xarxa.
5: És dilluns 6 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que fa servir la Unió Europea amb els estats membres. Sònia Kerr.
9: Tot plegat quan està en marxa el Consell de Política Fiscal i Financera per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
5: L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Europa planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya.
9: I apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no abaixar ràtios de forma generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics.
5: Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb gairebé 1.000 professionals.
9: Ho ha fet públic el Departament de Salut 3 dies després que metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic.
5: En cultura engega l'any Joan Costa en el centenari del naixement d'aquest dissenyador gràfic responsable de la imatge de més de 400 marques.
9: Va crear o renovar la imatge de Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional.
5: Els esports, última etapa del Tour de França per territori català, Anna Freixa.
10: Aquesta tercera etapa ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda. Amb gairebé 196 quilòmetres comptarà amb 4 ports de muntanya. Després de dues etapes, Jonas Vingegaard segueix líder, però amb només 6 segons de diferència respecte a Tadej Pogacar.
5: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i la coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Pràcticament tot Catalunya està en risc alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques fins i tot pateixen un risc extrem que Protecció Civil situa en el nivell 4 del Pla Alfa. Són localitats del Baix Empordà, l'Alt Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre.
9: A més, s'ha ampliat el nivell 3 d'aquest pla per perill molt alt d'incendi a 385 municipis de 30 comarques.
5: Tot plegat quan encara no s'ha donat per controlat l'incendi declarat divendres al massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços en 3 punts que encara els preocupen, especialment el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Salrà. El foc ha cremat, de moment, més de 2.000 hectàrees. Última hora amb Televisió de Costa Brava. Raül Martín, bon dia.
11: Bon dia, doncs sí, fa una hora han fet aquesta compareixença als bombers de la Generalitat i extrema la vigilància davant el pic de calor i mantenen el focus en el flanc dret de l'incendi de les Gavarres. Els bombers mantenen estabilitzat l'incendi, però alerten que les pròximes hores seran especialment delicades per l'episodi de calor intensa previst per aquest dilluns. El sotsinspector dels bombers, Ferran García, ha explicat que ara és el moment en què cal estar més atents, ja que les altes temperatures poden afavorir noves represes dins el perímetre d'incendi. Durant el matí s'han detectat alguns focus secundaris en un barranc situat al primer terç del flanc esquerre, una zona que els equips mantenen sota una vigilància constant. Tot i això, el flanc dret continua sent el punt que més preocupa els bombers i segueix sent la principal prioritat de l'operatiu. També es manté el control sobre una part del flanc esquerre on el foc es va acabar extingint de manera natural. Actualment, els efectius treballen des de terra en 4 sectors diferents del perímetre per consolidar les zones més sensibles i actuar amb rapidesa davant qualsevol revifada. De tot, n'ha parlat el sotsinspector dels bombers, Ferran García.
7: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit, això, els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
11: Els responsables de l'operatiu insisteixen que de moment es manté una actitud de prudència i que caldrà veure com evoluciona l'incendi al llarg de la jornada abans de valorar els pròxims passos. D'altra banda, també hem pogut parlar amb veïns de Cruïlles i de Calonja, que han estat una de les zones més afectades per aquest incendi. Asseguren que els van haver d'evacuar i ara mateix escoltem com van viure aquesta evacuació i com es troben ara mateix.
12: Hace 3 días que estaba en el hotel y ahora son amigos de Calonge que me dice Natalie viene a dormir, porque nadie me pregunta dónde me voy a dormir. Yo no puedo subir a mi casa, pero ¿dónde me voy a dormir? Si yo no tengo amigos, yo está a la calle.
13: El foc no està apagat oficialment, llavors el que ens han donat és un permís per pujar a donar menjar els animals, els peixos i els gats que tenen allà.
11: En paral·lel, Ferran García també s'ha referit a un nou incendi de vegetació agrícola declarat aquest matí entre Terrades i Llers a l'Alt Empordà, tot i que ha remarcat que el dispositiu desplegat a les Gavarres continua plenament operatiu i centrat a evitar qualsevol desestabilització del gran incendi forestal.
5: Gràcies, Raül Martín, des de Televisió de Costa Brava. I és que aquest incendi de les Gavarres té també un vessant polític. Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar el foc amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori.
10: Josep Rius és el portaveu dels juntaires.
14: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
10: Des del PSC, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic.
15: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
5: Més enllà de Catalunya, també el risc d'incendi en diversos punts continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord. De moment ha calcinat 4.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 10.000 persones de 26 municipis a les zones d'Illa, Rodes i Voltaire-Negre, a França.
10: A Castelló, mentrestant, evoluciona favorablement l'incendi declarat diumenge a Soneja, tot i que 500 persones continuen encara desallotjades. El foc ha cremat 150 hectàrees i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
5: I la policia local de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, ha detingut un jove de 30 anys per encendre 4 focus d'incendi al camí vell que uneix el poble amb l'Estartit.
10: Va ser diumenge al vespre quan els agents van identificar el noi quan va intentar robar en una botiga. El jove es va mostrar agressiu, els va amenaçar i va fugir corrents. Els agents van activar una recerca i el van trobar poc després al camí vell. Havia encès vegetació a 4 punts diferents, separats pocs metres l'un de l'altre, amb l'intenció de crear un incendi. La policia els va poder apagar amb un extintor i van detenir el jove.
5: Una acció perillosíssima, donat la situació complicadíssima que s'està vivint, que us estem explicant, i que ho serà encara més els propers dies, ja que el pic de l'onada de calor no arribarà fins dimecres i dijous d'aquesta setmana. Per això hi ha actius diversos avisos del Servei Meteorològic. Volem saber quines temperatures ens esperen els propers dies i ho hem preguntat al nostre home del temps, en Lluís Mi Pérez.
8: Situació de calor extrema. Hem de parlar que som a la setmana estadísticament on comencen les onades de calor més intenses a Catalunya, però amb un superàvit de graus que s'està ja sentint des de fa mesos. De fet, a finals del mes de maig vam tenir temperatures desbocades, gran part del mes de juny temperatures molt altes i els 6 dies que portem de juliol ja amb aquests valors que volten als 40 graus. De fet, a hores d'ara aquests 40 s'estan marcant a l'ombra a moltes comarques interiors de Girona, també de la Catalunya central, de l'Ebre i de Ponent. Aquesta tarda 41-42 graus tindrem, per exemple, el Segrià. I no s'acaba aquí aquesta calor. Demà la mateixa situació, fins i tot més calor. A Girona i Barcelona, 41-42 graus es podrien assolir en alguns indrets interiors de l'Empordà, també de la Vall del Llobregat, i el màxim de calor, per si fos poc, entre el dimecres i el dijous. Haurem d'estar pendents, però probablement s'arribaran a rècords. 43-44 graus a Ponent, són temperatures desbocades, de les quals n'haurem d'estar molt i molt pendents.
0: Notícies en xarxa.
5: Entrem en matèria política. Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que la Unió Europea aplica als estats membres. Ho diu en referència al Consell de Política Fiscal i Financera en marxa a Oviedo per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats. De moment, el govern espanyol els ofereix mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
10: Hisenda destaca que si tira endavant els governs autonòmics no hauran de fer cap esforç fiscal els pròxims 3 anys.
5: Bon Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha argumentat que el criteri de sostre de despesa no ha de ser igual per totes les comunitats perquè tenen comportaments i economies diferents.
17: Quan Europa assigna sostres de dèficit, en els estats que formen part de la Unió Europea no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom, sinó que els assigna en funció de la realitat de cada estat, de les necessitats de cada estat, etc, etc. Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan en superàvit que els que estan en un dèficit molt gran. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
16: Ni la condonació del FLA ni el nou finançament no són a l'ordre del dia del Consell de Política Fiscal i Financera d'avui, sinó que es tractaran en una altra trobada aquest mes. Per part de Catalunya hi participa la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que abans d'entrar-hi ha subratllat la importància que Espanya tingui pressupostos generals.
18: Escoltarem avui el ministre quina és la seva proposta en relació a l'objectiu de dèficit. Aquest és el primer pas importantíssim per poder dissenyar els pressupostos generals a l'Estat. Seria una molt bona notícia que l'Estat tingués pressupostos. Crec que és el que els ciutadans necessiten i demanen, que és que fem polítiques públiques a favor, donem respostes a favor dels seus problemes, i tenir pressupostos és l'eina, l'instrument necessari per poder tirar això endavant.
16: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té previst aprovar aquests pressupostos generals a la tardor.
5: Entrem en matèria d'educació. Reforça el paper de les direccions de les escoles i els instituts, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions que requereixi o destinen més recursos als centres educatius amb més complexitat. Aquestes són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa, per a la millora educativa de Catalunya. És el primer informe que la institució elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per tal de capgirar els mals resultats acadèmics. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic, potenciar la carrera docent premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat, també adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica el responsable d'Educació i Competències de la OCDE, Paulo Santiago.
20: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
19: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers 2 anys els guiaran els canvis.
5: Mentrestant, els sindicats d'educació fan balanç a les reivindicacions aconseguides fins ara i reflexionen sobre com encarar el curs vinent. En el cas de l'Hospitalet de Llobregat, l'acord signat amb Educació permetrà l'arribada de més de 32 professionals al setembre per atendre l'escola inclusiva a la ciutat. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
21: El curs ha acabat, però no les demandes per millorar el sistema educatiu. Tot i que encara no se sap quines mobilitzacions hi haurà per l'inici del pròxim curs, els sindicats es mostren disposats a continuar negociant. Escoltem Xavi Vilanova, delegat d'USTEC a l'Hospitalet.
22: Hem aconseguit un salt qualitatiu en aterrar diferents millores del que estàvem reivindicant. Però hem d'anar a aconseguir més coses.
21: Pel que fa a l'altre sindicat majoritari de l'Hospitalet, Comissions Obreres, Mònica Bori, delegada d'Educació, parla sobre les millores aconseguides.
23: Nosaltres veiem això com un pas endavant, ho veiem com un canvi de paradigma i és un punt d'inflexió per continuar treballant.
21: Al març, el Departament d'Educació va arribar a un primer pacte amb Comissions i UGT. Al maig va arribar a un segon principi d'acord amb USTEC i professors de secundària. Tot i les millores, més d'un 65% dels docents van votar no al preacord i l'USTEC es va fer enrere. Es va tornar a les vagues, però la Generalitat va decidir tirar les mesures endavant. A l'Hospitalet, aquest acord permetrà l'arribada de més de 32 professionals per atendre l'escola inclusiva a la ciutat el proper curs escolar.
5: Passa un minut de 3:45, anem de l'educació a la salut. Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb 972 professionals provinents de noves contractacions o de reorganitzacions dels mateixos equips. Ho ha fet públic el Departament de Salut just 3 dies després que el Sindicat Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. Pel que fa a hospitals, Salut assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits del sistema públic i del 84% durant l'agost. Es garanteixen les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes. Segons metges de Catalunya, però, manquen mesures organitzatives durant tot l'any i no hi ha diàleg. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'ICS de Metges de Catalunya.
2: No podem seguir siendo el plan de contingència del sistema. El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado y que antiguamente había algo de planificación y en los últimos tiempos, como todo, tenemos el silencio.
1: Més de 200 serveis de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més del sindicat. Han deixat de fer hores extra per demostrar que el sistema sanitari depèn d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
5: Seguim amb tu, Maite, perquè el Departament de Salut vol millorar l'ús que es fa dels medicaments a Catalunya a través d'una enquesta que està disponible fins divendres, fins al 10 de juliol. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, als centres de primària, les xarxes socials i punts d'informació. Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius, i ho ha explicat la responsable de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut a aquesta casa a la xarxa.
1: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
3: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús. Això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut. I com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer d'esport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides.
1: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: A Barcelona, l'Ajuntament invertirà 100 milions d'euros en els propers 5 anys per completar la remodelació de tots els mercats municipals. Avui n'han presentat els detalls. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. El nou full de ruta de mercats de Barcelona completarà la reforma de tots els equipaments en els propers 5 anys amb un pressupost de 100 milions d'euros. Entre les grans remodelacions ja en marxa o previstes hi ha el Mercat de la Mercè, el de Sant Martí, el de Felip II, el de la Beceria, que s'inaugurarà el mes d'octubre, o el de l'Estrella, que finalment no posarà carpa provisional als jardins del Baix Guinardó després que els veïns ho portessin als tribunals. L'Ajuntament defensa la bona salut de la quarantena de mercats amb el 95% de les parades obertes, 7.500 llocs de treballs directes i un impacte econòmic de 560 milions. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica.
24: Crec que és important que ho diguem perquè si no al final tenim aquesta sensació de que els mercats van malament. Els mercats van molt bé i el millor que podem fer els barcelonins i les barcelonines perquè vagin igual de bé és anar a comprar allà. I crec que això també és important que ens ho repetim també com a consumidors, no? També on decidim comprar. És una acció política.
4: El nou pla estratègic de mercats també prioritzarà durant la propera dècada la modernització i la digitalització dels equipaments, nous canals de venda i revisió horària i el repte del relleu generacional, entre d'altres aspectes.
5: Canviem de comarques. L'Audiència Provincial de Lleida resol gairebé 90.000 assumptes judicials en el darrer any. Malgrat tot, més de 70.000 expedients continuen en tràmit per la saturació dels jutjats de primera instància. Uau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
25: Aquest dilluns al matí ha tingut lloc la presentació de la memòria anual de l'Audiència de Lleida, on el seu president, Albert Guilanyà, ha destacat la necessitat de la creació de noves places pels propers anys.
26: De caràcter molt urgent, que possiblement podrien crear-se abans de que acabés l'any, hi hauria la sisena plaça a la secció segona de l'Audiència Provincial, que ara, en aquest moment, disposa de 5 places, passaria a tindre 6 places de magistrat, la creació de la plaça número 3 a Cervera, que em fa l'efecte que és absolutament indispensable.
25: El president ha explicat que aquesta saturació dels jutjats ha estat provocada per un mal dimensionament de les places creades durant els darrers 20 anys i perquè molts advocats d'arreu d'Espanya presenten demandes a Lleida. Segons el Consell General del Poder Judicial, una plaça hauria d'assumir 1.200 assumptes a l'any i actualment les 6 primeres de Lleida en tenen gairebé 3.000, encapçalant els rànquings de tot l'Estat. A més, actualment la província de Lleida compta amb 46 places, de les quals 12 pertanyen a jutges substituts.
6: I és moment per a la cultura. Avui hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
9: Diseñaba desde las necesidades de la gente, no desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
7: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
6: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Avui el Tour de França és protagonista, tot i que ja deixa Catalunya després de 3 etapes en terres catalanes.
10: Bon dia, Marta. Sí, en aquesta darrera etapa la prova ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda. Amb gairebé 196 quilòmetres, aquesta etapa comptarà amb 4 ports de muntanya, 3 de tercera categoria i un de primera, l'ascens a la Collada de Toses. Una etapa que no tindrà públic quan travessi la frontera francesa com a conseqüència dels incendis que afecten els Pirineus Orientals. Jonas Vingegaard continua líder després de l'etapa d'ahir, però només 6 segons de marge respecte a Tadej Pogacar. Ara mateix hi ha una escapada de ciclistes que tenen 3 minuts de marge respecte al pilot on hi ha precisament Vingegaard i Pogacar. El pas per Camp de Bànol, Mats Pedersen ha estat el primer.
6: Doncs justament a Camp de Bànol el públic està vibrant amb aquesta prova. Estan omplert les dues bandes de la Nacional 260 per veure els ciclistes. Anem fins allà. Ràdio Ripoll, Marc Roura, bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs sí, el Tour de França justament acaba de passar ara per aquí els últims, acaben de passar per Camp de Bànol. El grup de ciclistes escapats s'han disputat l'esprint intermedi que finalment, com dèieu, s'ha endut el danès Mats Pedersen de l'equip líder del Trek. El pas del Tour de França ha plegat centenars de persones aquí al municipi que han sortit als carrers a veure i a viure aquesta etapa del Tour de França. De fet, molts campdevanolencs, com la Tània o en Pol, han volgut aportar el seu granet de sorra fent voluntaris.
12: Nosaltres amb la família, com que és un dia de festivitat i algo excepcional aquí al nostre poble, doncs hem volgut participar, col·laborar i bueno, fer el que és l'ambient que estem veient per aquí, la gent del poble, gent de fora, i que passi per aquí és doncs una sort.
13: M'agraden molt les bicis de carretera i l'esport en general i per això he vingut aquí i a sobre tinc família que són voluntariats i és un pas més per poder-ho vindre amb més facilitat. I una cosa a més també és que és un orgull tindre-ho aquí a la nostra terra, que feia 70 anys que no passava i és una oportunitat.
11: Ja ho sentiu, doncs un ambient de gala i molta expectació a peu d'asfalt per viure en directe el major espectacle del ciclisme mundial.
6: Sens dubte, gràcies, Marc Roura, des de Ràdio Ripoll. I a banda del Tour, l'actualitat esportiva també està marcada, Anna, pel Mundial de Futbol.
10: Sí, perquè aquest vespre a les 9 juga a la selecció espanyola, on buscarà l'accés als quarts de final davant la Portugal de Cristiano Ronaldo. En hoquei patins, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Martí Casas fins al 2029. Escoltem-lo.
14: No t'enganyaré, per un culer des de naixement, crec que és el somni de qualsevol nen poder vestir aquesta samarreta, i a sobre en l'esport que tant estimem, així que la veritat que un dels dies més feliços de la meva vida. Amb la família, sobretot, amb la meva filla, amb la meva dona, portem molts anys voltant i crec que doncs, també nosaltres som del Maresme i al final doncs, és un autèntic honor, molta responsabilitat també defensar aquests colors.
10: En bàsquet, el Real Madrid ha fet oficial ja la incorporació de Pedro Martínez com a nou tècnic de bàsquet durant les tres properes temporades. El català arriba després de proclamar-se campió de la Lliga Endesa amb el València Bàsquet. I segons ha pogut saber la xarxa, el Quitzenàs Manresa està molt interessat en el fitxatge del pivot canadenc amb passaport sud-africà Nick Onghenda.
5: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
1: Són les 3.
2: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
3: Notícies Badalona.
4: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. L'Esquerra Republicana denuncia el tancament de la Biblioteca de Sant Roc i la manca de manteniment dels equipaments públics. Des d'avui fins nou avís, l'edifici romandrà tancat per obres de climatització, deixant sense refugi climàtic a un dels barris més vulnerables de Badalona. Des de l'Ajuntament, però, adverteixen que serà durant pocs dies. Des d'Esquerra acusen el govern de mala gestió dels equipaments, ja que aquesta obra de la biblioteca la podien haver fet en una altra època de l'any, diuen. D'aquesta manera, a l'estiu, els usuaris de la biblioteca i la gent del barri poden estar climatitzats durant les onades de calor. A més, recorden que en ser un dels barris més vulnerables, els edificis no estan correctament aïllats, fent que la climatització no sigui la correcta i es passi molta calor a l'estiu. Ara bé, el barri de Sant Roc no és l'únic que té problemes amb la climatització de les biblioteques. La biblioteca Xavier Soto, Llafia, també ha limitat el seu horari i només obre els matins. Escoltem a Àlex Montornès.
5: Estem deixant el barri més vulnerable a Badalona sense cultura, sense accés a la cultura i sense cap refugi climàtic on es puguin protegir. Nosaltres pensem doncs, que aquest govern té les prioritats equivocades perquè ha tingut 3 anys en majoria absoluta per poder resoldre això i de moment no ho ha fet.
4: Des del govern estan gestionant les reparacions dels sistemes de climatització. La biblioteca de Sant Roc disposa de 2 màquines de refrigeració, una de les quals avariada. Segons l'Ajuntament, les peces de recanvi ja les han demanat i calculen que la repararan en un termini de 3 o 4 dies. Pel que fa a la de Llafià, encara s'està tramitant la reparació d'un dels aparells d'aire condicionat, motiu pel qual es manté l'horari reduït. I durant l'estiu, TMB iniciarà diverses obres al servei que poden afectar la circulació de metros i tramvies. Al tram, les línies T5 i T6 amb parades a Badalona i Sant Adrià de Besòs acabaran el seu servei a Sant Martí de Provençals i la T4, que s'atura a Sant Adrià, només fins a l'estació del Maresme. Aquestes actuacions permetran eliminar el tram de via única i augmentar la capacitat de servei i integrar-lo així a la plaça de les Glòries de Barcelona. També hi ha talls al metro fins al 27 d'agost. Les línies L9 i L10 Nord acabaran el servei a 11 de setembre. I entre el 27 d'agost i fins al 6 de setembre retallaran una estació més i la línia acabarà a Bonpastor. Per aquestes alteracions, TMB oferirà un servei alternatiu d'autobús. A més, fins al 30 d'agost, les línies L4 i L5 del metro no s'aturaran a Verdaguer i l'estació de Catalunya tancarà el passadís d'enllaç entre l'L1 i l'L3. I la transformació dels polígons del Besòs fa un pas endavant amb l'aprovació definitiva de la implantació de 4 seus del grup Inditex a Sant Adrià de Besòs. El nou complex ubicarà els terrenys que actualment ocupa un Alcampo que es traslladarà a una parcel·la propera. En total, l'actuació afecta gairebé 90.000 metres quadrats de sol industrial entre els carrers de Pi i Givert i Ramon Vinyes i les avingudes Eduard Maristany i de la platja, a tocar de l'àmbit de les Tres Xemeneies, un dels grans espais de transformació metropolitana compartit amb Badalona. Inditex hi desenvoluparà activitats vinculades a la producció audiovisual, el disseny, el patronatge i la logística amb una edificabilitat de més de 164.000 metres quadrats. Segons la Generalitat i el govern local de Sant Adrià, aquest nou pol empresarial reforçarà l'eix econòmic del Besòs amb previsió de generar ocupació i atraure activitat en una zona històricament marcada per la indústria i ara en procés de reconversió. I en esports, en futbol, avui hem conegut la baixa de Xavi Manrique, que no continuarà defensant la samarreta del Badalona la pròxima temporada i una renovació molt especial. Pel que fa al defensa central escapulat, ha rebutjat l'oferta de renovació que li havia fet el club i ha preferit marxar a l'Hospitalet. Manrique es converteix així en la 5ª baixa confirmada del conjunt escapulat després de les del porter Carlos Azón i la dels jugadors Carlos Guzmán, Óscar Reche i Pol Júnior. Per altra banda, el Badalona també ha anunciat avui la renovació d'un jugador insígnia, la del badaloní Toni La Rosa, tota una institució del club escapulat que demostra així el compromís amb el club i amb el projecte. Ara mateix tenim 30 graus de temperatura a Badalona.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
3: Ruta 66.
6: Aquí arriba la Ruta 66, la nostra cita setmanal per les novetats discogràfiques i els hits d'ahir, d'avui i de sempre del gènere rock. Un espai radiofònic amb 17 anys d'història que realitza un servidor, en Pito de Santos. Sigueu benvinguts i rebeu una cordial salutació. Vinga, comencem amb noves propostes. Som-hi, endavant! Endavant!

On the Run, hard rock i tocs de metal des d'Itàlia. Aquest és el projecte de Daniel Gazzoli, guitarrista i compositor. Va debutar ara fa 10 anys i ara, aquest 2026, ens presenta Stranger in My Own Town. Després d'escoltar tot el disc, he triat una segona per punxar aquí a la Ruta 66. Aquesta, The Place of My Heart.

Somewhere in this Universe. Ara viatgem a Alemanya amb el projecte de Gene Faber, Alive in Hell. És un tribut a l'estil operístic de Gene Steinman, famós per el seu treball amb Meatloaf i Bonnie Tyler. Compta amb el vocalista italià Mario Pastorino. Per cert, la banda s'anomena Neverland Train, i aquesta és una d'ells, Not Alone.

Detroit Rock City obria el quart àlbum d'estudi dels Kiss. La banda de Boston editava ara fa 50 anys Destroyer. I, curiosament, aquell mateix any sortia un altre àlbum de la banda de Nova York liderada per Paul Stanley i Gene Simmons. Parlem de Rock and Roll Over. A dins trobem una cançó que vam composar per Rod Stewart però que no va voler gravar. I al final la va cantar el baterista Peter Criss. Anem a escoltar Hard Luck Woman.

Blurred. Aquesta és una de les noves de Michael Sweet. És tot un referent del hard rock i glam metal cristià. Líder de la coneguda banda Strepa. The Masterplan és el seu 11è àlbum d'estudi en solitari. Balades i mig temps, amb tocs de rock and roll, soul, funk i jazz, sempre amb continguts de gospel. Aquí tens una altra mostra, Eternally.

Running Out of Love és una de les destacades composicions d'ara fa 40 anys dels The Moody Blues. L'any 1986, la banda de Birmingham editava el seu dotzè àlbum d'estudi titulat The Other Side of Life. Al capdavant, és a dir, el frontman Judge Hayward. No cançons de pop rock amb sintetitzadors. La cançó més destacable la punxarem a continuació, la que porta per títol Your Wildest Dreams.

If This Is It, Get Ready, pertany a la banda britànica White Skies, formada l'any 2020 per músics veterans d'estil hour i hard rock melòdic. Shooting at the Hurricane va sortir ara fa unes setmanes. I amb una més dels White Skies, tanquem la paradeta d'avui. Amb la cançó Money to Burn, marxem. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions ben cordials. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Són les 4.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La segona onada de calor de l'estiu ha arribat aquest diumenge i, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'allargarà com a mínim fins dijous. L'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica és la causant d'aquest episodi d'altes temperatures. El Meteocat manté avisos de situació de perill per calor intensa i el Procicat continua en activitat en fase d'alerta. Segons les prediccions, el pic de calor arriba avui dilluns i demà dimarts amb temperatures elevades de manera generalitzada. A Badalona la calor és intensa, a hores d'ara la temperatura és de 33 graus a la ciutat, la màxima prevista avui. Amb tots els valors queden lluny dels registres més extrems previstos a l'interior de Catalunya. Les pròximes nits també seran caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en molts punts de Catalunya, les anomenades nits tropicals, i fins i tot poden superar els 25 graus en alguns punts del litoral i prelitoral, convertint-se així en nits tòrrides. Protecció Civil fa una crida a extremar les precaucions en aquesta segona calorada, que es preveu pitjor que la primera, tant pel que fa a la durada com per la intensitat de les temperatures màximes. La transformació dels polígons del Besòs fa un pas endavant amb l'aprovació definitiva de la implantació de 4 seus del grup Inditex a Sant Adrià de Besòs. El nou complex ubicarà els terrenys que actualment ocupa un Alcampo, que es traslladarà a una parcel·la propera. En total, l'actuació afecta gairebé 90.000 metres quadrats de sòl industrial entre els carrers Pi, Gibert i Ramon Vinyes i les avingudes Eduard Maristany i de la platja, a tocar de l'àmbit de les Tres Xemeneies, un dels grans espais de transformació metropolitana compartit amb Badalona. Inditex hi desenvoluparà activitats vinculades a la producció audiovisual, al disseny, el patronatge i la logística, amb una edificabilitat de més de 164.000 metres quadrats. Segons la Generalitat i el govern local de Sant Adrià, aquest nou pol empresarial reforçarà l'eix econòmic del Besòs amb previsió de generar ocupació i atraure activitat en una zona històricament marcada per la indústria i ara en procés de reconversió. Durant l'estiu, TMB iniciarà diverses obres al servei que poden afectar la circulació de metros i tramvies. Al tram, les línies T5 i T6, amb parades a Badalona i Sant Adrià de Besòs, acabaran el seu servei a Sant Martí de Provençals, i la T4, que s'atura a Sant Adrià, només fins a l'estació del Maresme. Aquestes actuacions permetran eliminar el tram de via única i augmentar la capacitat de servei i integrar-lo a la plaça de les Glòries de Barcelona. També hi ha talls al metro fins al 27 d'agost a les línies L9 i L10 Nord, que acabaran el servei a 11 de setembre, i entre el 27 d'agost fins al 6 de setembre retallaran una estació més i la línia acabarà a Bonpastor. Per aquestes alteracions, TMB oferirà un servei alternatiu d'autobús. A més, fins al 30 d'agost, les línies L4 i L5 de metro no s'aturaran a Verdaguer i l'estació de Catalunya tancarà el passadís d'enllaç entre la L1 i la L3. I ara mateix tenim 33 graus de temperatura.
4: 4 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts a l'última setmana del magazín de tarda de la xarxa, aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica Brai Mantriqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 6 de juliol i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, una onada de calor, la que anirem tenint al llarg de les properes hores i els propers dies a Catalunya. De fet, a hores d'ara, déu-n'hi-do com s'enfila la temperatura i ja tenim valors que passen dels 35 graus a l'interior de l'Empordà, també a la vall del Llobregat i cap a les comarques de l'Ebre i de Ponent. Temperatures que acabaran passant dels 40 graus aquesta tarda en alguns racons del Pla de Bages, del Pla de Lleida i també de la Ribera d'Ebre. Tot plegat amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, ja avançada, es formarà alguna tempesta de calor, sobretot al Prepirineu de Lleida, cap al nord de la Noguera, cap al Montsec, també al Pallars Jussà, l'Alt Urgell, al Solsonès. Aquí hi ha algun xàfec, però d'una forma francament local. Pel que fa demà, la mateixa situació que avui, o encara amb més calor. Estarem parlant de molts valors de 35 a 42 graus. Per tant, una calor canicular al 100%. Estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs, avui al Connectats us parlarem de la nova promoció de pisos de lloguer del Prat. Entrevistarem a Xavier Anzano, que és director del Prat Espais, empresa municipal d'habitatge del Prat de Llobregat. Acabarem aquesta primera hora amb l'última tertúlia esportiva del curs per analitzar el Mundial, el Tour i les novetats. Volem saber les novetats del Centre d'Esport Sabadell per a la temporada que ve a segona. A partir de les 5 coneixerem el castellarenc Miguel Ángel Rodríguez, delegat del Centre d'Esport Sabadell. Continuarem amb ciència per parlar-vos de les bateries de zinc i manganès, si realment són una alternativa al liti, i ho farem amb un investigador i una científica. Acabarem amb cultura per parlar de l'estrena del documental El barri del Torrent del Capellà amb l'antropòleg Isidor Fernández. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: les 4 i 6 minuts, ja gairebé 7, ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'activista del feminisme Mercè Gómez va ser nominada com a cap gros de l'any 2026 a la Festa Major de Terrassa. El nou cap gros va ser tot un referent del moviment feminista en defensa dels drets de les dones i en contra de la violència de gènere. Gómez també destaca per denunciar les desigualtats socials i, com a docent i sindicalista, ha fet bandera de la coeducació del feminisme. Mercè Gómez va participar en la creació del grup de dones de Terrassa, de la coordinadora feminista del Vallès i del casal de la dona, que enguany celebra el seu 40è aniversari de la seva fundació. Els altres candidats d'aquest any eren la voluntària de Prodis Carmen Aguilar, la xef Noelia Fernández, la música i activista cultural Teresa Jarque, el peixater Ramon Herrerías, el Ramon del Peix, la intèrpret de llengua de signes Anna Granero, el dermatòleg i divulgador Ramon Grimau. L'escarni d'enguany està dedicat als trinxeraires, brètols i cafres que han deixat perdre els tres tombs de Terrassa. En aquesta figura, el nombre de capgrossos de Terrassa arriba a les 47.
0: Gràcies, Sergi. Una Terrassa que continua de festa major. Anem ara a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Segon dia d'onada de calor a Sabadell amb els termòmetres que han de superar els 36 graus. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya és que les temperatures vagin pujant sense aturador fins dijous, quan han d'arribar al pic d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Mentrestant, l'Ajuntament manté activat el dispositiu de l'Operació Calor que es posa en marxa durant aquesta estació. Un mecanisme que preveu la senyalització de refugis climàtics, atenció a les persones vulnerables i climatització en diversos espais de la ciutat. L'alcaldessa Marta Ferrés assegura que estan estudiant ubicar alguns tendals a la via pública per afavorir espais d'ombra on els arbres no puguin fer aquesta tasca. Tot plegat se suma la feina feta als centres educatius i amb els refugis climàtics.
3: Per tant, tot el que són refugis climàtics ja s'ha treballat en aquest sentit. Sabeu que hem fet tot el tema de climatització a les escoles, també a les escoles bressol. Estem en aquests moments instal·lant diferents toldos a tots els camps de futbol i en els diferents espais esportius i, per tant, per fer-ho ja de forma permanent.
2: De fet, la ciutat compta amb una trentena de refugis climàtics entre complexos de gent gran, centres cívics, biblioteques i equipaments municipals. Uns espais als quals s'hi sumen les més de 200 fonts que té el municipi i el paper que juguen els jocs d'aigua i les piscines municipals i la base de Sant Oleguer.
0: Gràcies, Anna. I ara anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Esquerra Republicana denuncia el tancament de la Biblioteca de Sant Roc i la manca de manteniment dels equipaments públics. Des d'avui fins a nou avís, l'edifici romandrà tancat per obres de climatització, deixant sense un refugi climàtic a un dels barris més vulnerables de Badalona. Des de l'Ajuntament, però, adverteixen que serà durant pocs dies. Des d'Esquerra acusen el govern de mala gestió dels equipaments, ja que aquesta obra de la biblioteca la podrien haver fet en una altra època de l'any. D'aquesta manera, a l'estiu, els usuaris de la biblioteca i la gent del barri podrien estar climatitzats durant les onades de calor. A més, recorden que, en ser un dels barris més vulnerables, els edificis no estan correctament aïllats, fent que la climatització no sigui la correcta i es passi molta calor a l'estiu. Ara bé, el barri de Sant Roc no és l'únic que té problemes amb la climatització de les biblioteques. La biblioteca Xavier Soto a Llafià també ha limitat el seu horari i només obre els matins. Escoltem Àlex Montornès, líder d'Esquerra Republicana a Badalona.
5: Estem deixant el barri més vulnerable a Badalona sense cultura, sense accés a la cultura i sense cap refugi climàtic on es puguin protegir. Nosaltres pensem, doncs, que aquest govern té les prioritats equivocades perquè ha tingut 3 anys amb majoria absoluta per poder resoldre això i de moment no ho ha fet.
4: Des del govern estan gestionant les reparacions dels sistemes de climatització. La Biblioteca de Sant Roc disposa de 2 màquines de refrigeració, una de les quals avariada. Segons l'Ajuntament, les peces de recanvi ja les han demanat i calculen que la repararan en un termini de 3 o 4 dies. Pel que fa a la de Llafià, encara s'està tramitant la reparació d'un dels aparells d'aire condicionat, motiu pel qual es manté l'horari reduït.
0: Gràcies, Martí. Continua el litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
6: Bona tarda. Un 25% dels catalans pateix al·lèrgies al llarg de l'any. Malgrat que moltes persones associen les al·lèrgies amb la primavera, els experts recorden que les al·lèrgies respiratòries continuen sent un problema durant l'estiu. La doctora Sheila Sainz ens informa que actualment hi ha aproximadament 2 milions de persones que pateixen al·lèrgies a Catalunya. Les al·lèrgies poden ser alimentàries, medicamentoses, cutànies o respiratòries, aquestes últimes provocades principalment pel pol·len, els àcars, les espores dels fongs o pels pèls dels animals. Les al·lèrgies respiratòries no desapareixen amb la fi de la primavera. Durant els mesos d'estiu segueixen presents al·lergògens com algunes gramínies, males herbes o espores de fongs, especialment en determinades zones i depenent de les condicions meteorològiques. Escoltem Sheila Sainz.
7: Les al·lèrgies respiratòries estan molt vinculades a les plantes, el que diríem al pol·len, no? I també doncs, als epitelis d'animals. Totes aquestes al·lèrgies a la suor, al·lèrgies a la calor, al sol, pròpiament dites, no serien al·lèrgies, sinó que moltes vegades, a vegades és una manera de que, no, de que els pacients ens puguin entendre, però moltes vegades formen part d'altres patologies. D'al·lèrgies hi ha de molts tipus, no? Pues, tothom ho sap, alimentàries, medicamentoses, respiratòries, però les al·lèrgies respiratòries normalment van molt associades a pol·lens, àcars i epitelis d'animals.
6: Per reduir l'impacte de les al·lèrgies respiratòries provocades pel pol·len o altres al·lèrgens ambientals, els especialistes recomanen consultar els nivells de pol·len a través d'aplicacions mòbils abans de fer activitats a l'aire lliure. Tot i que no eliminen els símptomes, aquestes eines poden ajudar a disminuir l'exposició i les molèsties.
0: Gràcies, Víctor. De retorn al Vallès, ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Les altes temperatures continuen marcant l'agenda a Catalunya. Aquest dilluns al matí, Protecció Civil ha mantingut activat el Procicat en fase d'alerta per una onada de calor molt intensa. Segons el comunicat emès pel Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, el pla d'actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut es troba en fase 2. Les autoritats demanen als ajuntaments que habilitin llocs frescos o sales amb aire condicionat si cal i que es faci una vigilància especial a les persones més vulnerables, majors de 75 anys sense suport familiar, persones amb discapacitats o limitacions de mobilitat, treballadors a l'aire lliure i malalts crònics. Tot apunta que serà dimecres quan a Castellà s'arribi al nivell vermell i, per tant, es podria oferir entrada gratuïta a les piscines descobertes de Colobrers, Puigverd i Recosports a les persones empadronades a Castellà del Vallès. L'Ajuntament, a més, posa a disposició de la població refugis climàtics com centres cívics, equipaments esportius, la biblioteca, el mercat i diverses piscines. En concret, aquests són els espais: el Mirador, la Biblioteca Municipal Antoni Tor, el Casal Catalunya, el Casal de Gent Gran de la Plaça Major, el Mercat Municipal, els Jocs d'Aigua de la Plaça de Catalunya, la piscina descoberta del complex esportiu de Puigverd, la piscina del Casino del Racó i la piscina de la Penya Arlequinada Esports.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, una ullada a l'actualitat de Sant Cugat, avui de la mà de Tina Forest.
9: L'expressió de moda Six Seven es podrà trobar a partir d'aquest dilluns en format joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castanyo i Aida Márquez, que pel títol del joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció i que fos atractiu per tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Castanyo explica en què consisteix el nou joc.
10: És un joc familiar, està pensat perquè puguin jugar tant nens com adults, s'ho puguin passar bé conjuntament, no? No és un joc ni molt menys infantil i que va, de fet, molt més enllà del meme, no? És un push or luck, és un joc de llançar uns daus, intentar arriscar al màxim fins a aconseguir la victòria.
9: El joc el van crear el passat mes de març, es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i allà mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Castanyo comenta que ha estat una cursa contra el rellotge per intentar treure el joc com abans millor, i just aquest dilluns, 6 de juliol, 6 del 7, ja està disponible a les botigues. Així que aquest estiu, ja sigui a casa, al càmping, a la piscina o al parc, a més d'escoltar l'expressió Six Seven, també s'hi podrà jugar amb tota la família.
11: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: on ja hi viuen els llogaters. Ara es posa en marxa una nova iniciativa que començarà a construir-se ben aviat. Ens ho explica l'Ivan Conde des del Prat Ràdio. Bona tarda.
1: Aquest proper dimarts 14 es posarà la primera pedra de la promoció de 8 vivendes de protecció oficial al carrer Vicente Ferrer del Prat. Es tracta d'una nova promoció, com hi ha hagut la dels 101 habitatges de la Cooperativa Obrera de Viviendes, les 135 vivendes d'Habitat 3 i FIPS, o les 72 de la promoció com a la seda. En el cas de l'edifici del carrer Vicente Ferrer, parlem de 8 habitatges de lloguer, 5 d'una habitació i 3 de dues habitacions. Per conèixer més detalls, ens acompanya ja en Xavier Anzano, en gerent de Prat Espais. Xavier, què tal, com estàs?
2: Molt bé, bon dia.
1: Explica'ns, primer de tot, aquesta promoció de vivendes que en un primer moment inicialment tenia previst que arrenqués el tercer trimestre del 2025, comença ara la construcció. Què és el que ha provocat aquest endarreriment?
2: Bueno, ha provocat doncs, que vam treure a licitació dos vegades aquesta obra i era un projecte singular per dos aspectes. Una, perquè demanàvem un projecte molt industrialitzat i és un projecte de petites dimensions, només són 8 habitatges. Llavors, ha costat molt que es presentés a una constructora i que es presentés amb un preu raonable. Llavors, les dues primeres vegades la licitació va quedar deserta i aquesta tercera vegada, per fi, doncs, es va poder adjudicar.
1: Has comentat dos aspectes rellevants, sobretot per la gent que no sabem gaire d'urbanisme o d'arquitectura. A la informació del projecte has parlat d'arquitectura industrialitzada modular. Què és exactament això i quins criteris ha de complir per entrar un edifici dins d'aquesta definició?
2: Bueno, bàsicament el que es tracta és de fer la major part possible del projecte, doncs, en lloc de fer-ho a obra, fer-ho en un taller. I llavors, bàsicament, el que es fa en obra és el muntatge. Al final, a una altra escala seria doncs, muntar un moble d'una coneguda marca que tothom coneixem a casa, doncs, el mateix amb un edifici. Doncs, no es construeix, sinó que es munta en el solar.
1: I com comentaves, venim de promocions quantioses, no? Des de 72 habitatges superant el centenar. El fet de ser un edifici de 8 habitatges canvia quelcom, ja sigui en la despesa per habitatge o fins i tot en la previsió de gent que s'apunti o en detalls de l'edifici?
2: Bueno, clar, o sigui, aviam, que sigui una promoció molt gran, evidentment el pressupost és moltíssim més gran, però en canvi l'eficiència per habitatge és molt més major, o sigui, és més gran en el sentit que al final els habitatges acaben costant menys en un edifici gran que no en un edifici petit, perquè al final tots els edificis o tots els projectes tenen un arquitecte, tenen un aparellador, un coordinador de seguretat, bueno, totes aquestes despeses indirectes, no tan relacionades amb la construcció, doncs no és el mateix repercutir-lo per 72 habitatges que per 8, o sigui, una grua o el que sigui, ¿vale? I els terminis de construcció acaben sent bastant similars, ja construeixis 100 habitatges o 3, ¿vale? Al final, a l'any i mig, dos anys d'obres, no te'l treu ningú i és lo normal, no? Això per la banda pròpiament de les diferències o dels aspectes diferencials en una obra gran i petita. En quant a les adjudicacions, també, o sigui, ara estem donant voltes en com fer el procés d'adjudicació d'aquests habitatges i tenint en compte doncs, l'experiència que hem tingut tant amb la cooperativa obrera, que vam gestionar el procediment d'adjudicació des de Prat Espais, com ara el procediment que ja està tancat dels 135 habitatges de FIPS i Habitat 3, que hem tingut moltíssimes sol·licituds. Per la cooperativa obrera van ser unes 1.000 sol·licituds, però és que ara hem tingut 1.600 sol·licituds. No tindria gaire sentit obrir una convocatòria de les mateixes característiques per 8 habitatges, perquè segurament ens arribarien centenars de sol·licituds, jo no diria 1.600, però no seria estranyar que prop de 1.000, i no tindria sentit sortejar 8 habitatges amb 1.000 sol·licituds. Llavors, segurament el que acabarem fent, i ho estem acabant d'estudiar, de trobar la millor fórmula de que quan fem el procés d'adjudicació de les 72 habitatges que també estem promovent Prat Espais, doncs que aquests 8 habitatges de l'altra promoció de Vicente Ferrer i que s'acabaran a posteriori, s'acabessin adjudicant mitjançant la llista d'espera

0: del sorteig dels 72 habitatges, vale? Per no obrir un altre procés amb la càrrega administrativa que implica, doncs, únicament per 8 habitatges. O sigui que sí, que realment hi ha aspectes singulars en una promoció petita en relació a una promoció més ordinària o gran.
1: Pel que comentava, són aspectes que s'han d'acabar de definir, no? Per tant, no podem tampoc parlar gaire ni de calendaris ni de res.
0: No, bueno, el que sempre diem, o sigui, les persones que estiguin interessades en participar en futurs sortejos d'habitatges de protecció oficial, és molt important que estiguin inscrites en el registre de sol·licitants, i això és una inscripció que sempre està oberta, ja es pot fer telemàtica o presencial a Prat Espais. Aquest és el primer pas. Si tu no estàs inscrit en el registre de sol·licitants, després no podràs presentar en un procediment de sorteig d'adjudicació d'habitatges. Llavors, el primer que han de fer és, les persones han d'estar inscrites en el registre. La inscripció en el registre té una caducitat de 2 anys, o sigui que cada 2 anys s'haurà de renovar. I esperar que surtin les convocatòries. Quan surten les convocatòries, primer, no et pots assabentar perquè doncs, estàs preocupat i consultes la web o truques de tant en tant si surt la convocatòria o no, però és que, a més, et notificarem. Si estàs inscrit al registre de sol·licitants, com sempre fem, enviem un correu a totes les persones inscrites informant que s'ha obert un procediment d'adjudicació d'habitatges. Uh-huh. Llavors, poden participar en els sortejos. Aquest sorteig dels 72 habitatges, i que segurament tindrà conseqüències en els 8 habitatges de Vicente Ferrer, el procediment s'obriria segurament de cara a la tardor d'aquest any. Vale? O sigui que és important que ara, durant l'estiu, les persones que no estiguin inscrites en el registre i que els interessi participar, doncs s'inscriguin.
1: Ara comentarem o parlarem una mica de les altres promocions que o just acaben o estan en procés, però per parlar d'aquest edifici de Vicente Ferrer, una de les coses que es destaquen d'aquesta promoció és l'assequibilitat dels habitatges pel que fa a la reducció, per exemple, de la factura energètica. Com s'aconseguirà això?
0: Bueno, són edificis aquests que estem construint des de la cooperativa, com el de FIPS Habitat 3, com el que estem promovent els 72 habitatges a l'àrea 1 de l'Eixample Sud, com aquests de Vicente Ferrer, tenen la màxima certificació energètica, es diuen de 0 emissions i realment, o sigui, el cas és que estan molt ben aïllats i tenen sistemes de generació de producció d'energia neta. Vale? O sigui, per una banda tenen plaques fotovoltaiques a la coberta i a més es sumen amb sistemes de climatització com de producció d'aigua calenta sanitària, doncs amb sistemes com poden ser l'aerotèrmia. Això provoca que la factura de llum sigui molt baixa. Vale? Llavors, compleixen aquest aspecte de no generar càrregues importants en aquestes factures, no? I, a més, tenen uns lloguers molt baixos. O sigui, el mòdul que hauran de pagar cada un d'aquests habitatges per metre quadrat és uns 5,70 euros al mes. Això dona lloguers que estaran entre els 300 i 400 euros en funció de l'habitatge. Vale? O sigui, és una habitació, serà de l'entorn de 300 euros i si és de 2 habitacions seran uns 400 euros al mes. Clar, entre la renda tan baixa i la factura energètica doncs, tan ajustada o mínima, doncs realment són habitatges que són assequibles.
1: Parlant d'habitatges, no? Ja la promoció de 101 habitatges de la cooperativa Obrera Viviendes ja hi han entrat a viure i podríem dir que s'ha acabat tot el procés. Quin balanç feu de tota l'experiència un cop podríem dir ja acabada?
0: Bueno, o sigui, que sincerament que ha anat molt bé. O sigui, tot el procediment d'adjudicació d'habitatges no ha generat cap tipus de controvèrsia. La gent ha comprovat que ha estat un procediment molt net, o sigui, molt net i sense cap tipus de sospita, tan net que s'han fet sortejos amb bombos, o sigui, ja O sigui, que les boletes amb el número estan totes incloses dins del bombo. Es van adjudicar, la majoria d'adjudicataris es van transformar en un contracte de lloguer. Va haver-hi algun cas de renúncia de persones que li havia tocat un habitatge i per raons personals, familiars, doncs s'han acabat renunciant, i llavors amb aquestes vacants s'han cobert amb les llistes d'espera que s'havien configurat també el mateix dia del sorteig. Llavors, o sigui, la gent, doncs, o els afortunats o les persones que han participat, sí que ens van traslladar, doncs, que tenia una sensació de molta transparència, de que, o sigui, que vull dir que aquests processos d'adjudicació no sortirem a la premsa perquè passin coses rares com en altres localitats van passar, no? Aquí, doncs, realment els sol·licitants van presentar unes sol·licituds, es van revisar amb molta cura totes les sol·licituds, o sigui, al punt de que la meitat, o, bueno, de fet, en el cas de la cooperativa obrera, un 60% no complien requisits i no van poder participar en el sorteig. Ara he introduït millores perquè molta gent, sobretot per ingressos mínims requisits, doncs el màxim volum de persones puguin participar, i hem incrementat, doncs, en uns 15 punts la participació, o sigui, la meitat aproximadament ja compleixen requisits i poden participar. Bueno, doncs és un procediment, doncs, que l'hem millorat d'un sorteig a un altre per afavorir precisament, doncs, no deixar fora a possibles adjudicataris, i que estem aprenent de l'experiència, que la satisfacció de forma general és bastant, bastant gran, i que evidentment la persona que està totalment satisfeta és aquella, doncs, que li toca un habitatge, i un dels problemes importants que té en la vida, que és l'accés a l'habitatge, i un habitatge assequible el deixa de tenir. Aquesta persona, doncs, està molt satisfeta.
1: Uh-huh. En aquest sentit, hi ha també oberta, no?, la inscripció per la promoció de 45 habitatges de venda amb protecció oficial per part de Som Ciutat a la zona, podríem dir, nova de 11 de setembre, carrer Joan Bruxola i Mercè, amb Àngel García Vidal. Que ens pots explicar d'aquesta promoció?
0: Bueno, aquesta promoció, a diferència de les que comentava de promoció de lloguer, tenen dos aspectes diferents i funcionen diferents. Primer, totes dues són de protecció oficial, però una és en règim de lloguer i l'altra són en règim de propietat. A més a més, hi ha una altra diferència bastant important amb les altres quatre, i per això es justifica que per després participem o gestionem l'adjudicació dels habitatges, perquè, encara que siguin promocions privades, com la cooperativa o les fundacions FIPS i Habitat 3, es deu a sobretot que el sòl és municipal. És sòl municipal que s'ha cedit tant a la cooperativa obrera com a FIPS i Habitat 3, o fins i tot a Prat Espais, perquè es promoguin habitatges de lloguer, ¿vale?, de protecció oficial. Clar, aquí hi ha un control públic molt exhaustiu de com s'adjudica també aquests habitatges. En promocions de compra-venda, com les que fa aquesta cooperativa Fem Ciutat, o d'altres promocions com les que ha fet Vèrtix, doncs hi ha la diferència, primera, doncs, que són de propietat, segona, que no són en sòl municipal, és sòl privat, que ha adquirit la promotora i és de la seva titularitat, i després que no estan obligades a fer sortejos, poden fer adjudicacions per ordre d'arribada de les sol·licituds. En aquest cas, Fem Ciutat, al ser una cooperativa, ha volgut fer un sorteig per dotar-li de total transparència en l'adjudicació dels habitatges, no generar aquesta angoixa de que el primer que llega o entra en la sol·licitud és el primer, doncs, que té possibilitats, i ho ha volgut fer mitjançant un sorteig. Llavors, també ens van demanar per espais col·laboració, doncs, per la revisió de les seves bases i també, doncs, d'una publicitat d'aquesta promoció per afavorir la màxima concurrència. I nosaltres, com està previst en el nostre reglament de registre sol·licitants, doncs hem acceptat, encantats de col·laborar amb ells, doncs, per donar la major difusió d'aquesta promoció. Però el procediment d'adjudicació en aquest cas és totalment privat, no és públic. Simplement nosaltres col·laborem a nivell de donar difusió. Mm.
1: Xavier, ens queda un minutet i és una llàstima, però el temps mana, per parlar una mica de la situació tant del lloguer com de la compra del Prat. N'hi ha oferta de lloguer, si hi ha poca per què, i sobretot si veieu algun canvi de tendència, sigui en els darrers mesos, o teniu previsió de que hi hagi alguna modificació rellevant en la situació habitacional del Prat properament?
0: Malauradament, a tot el que seria mercat privat, la inèrcia és la que és i és la que és des de l'any 2018. Cada cop, doncs, preus de lloguer més cars i de compra-venda també, i cada cop menys oferta, ¿vale? Però si ja ampliem a tot el mercat, doncs ara estan sortint totes aquestes noves promocions, tant de lloguer com de compra-venda, en sòl de protecció oficial. Tots aquests desenvolupaments urbanístics que es van fer al sud de la ciutat i que ara mateix s'han acabat, han dotat d'aquest nou habitatge social i assequible que es requereix. Clar, les estadístiques, aquests nous contractes que signin aquest any, el passat 2025 o el 2026, tindran un impacte real en l'estadística dels preus del lloguer al Prat i segurament tindran un impacte a la baixa. Però, clar, realment el mercat continuarà anant a l'alça. La recepta, pues continuar fent promocions assequibles i de protecció oficial, tant en compra-venda com en lloguer, que són molt necessàries, i, evidentment, doncs, continuar també amb el màxim control i acompanyament a el que està passant en el mercat privat, especialment en el lloguer.
1: Hem parlat amb Xavi Anzano, el gerent de Prat Espai. Xavi, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.

0: la tarda no et desconnectis. Connectats.
1: Arriba el moment de la tertúlia esportiva. Arribem amb retard, però ha arribat el moment de repassar el que portem de Mundial i altres novetats, que a veure si podem tenir una estoneta per comentar-les. Anem a saludar molt ràpidament els tertulians. Sergi Estapé, periodista a Terrassa. Bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, bé, i vosaltres?
1: També, també, aquí, aguantant la onada. Què et sembla?
2: Nosaltres de festa major.
1: Ja ho sé, ja. Nosaltres ja hem passat la festa major amb una onada i a vosaltres us ha tocat la segona.
2: La bé, segona, sí.
1: I a Sabadell, Raül Chao, periodista, com estàs? Bona tarda. Què feu?
3: Bona tarda. Bona tarda. Aquí també fa molta calor. Però sí? Aquí encara queda temps per la festa major.
1: Encara queda temps, sí. Anem a saludar Eduard Pomares, el nostre guru particular, soci del Barça. Com estàs, Eduard? Bona tarda.
4: Molt bona tarda a tots i totes. Tot molt bé. Abans de començar, volia felicitar amb el Raül per l'ascens del Sabadell, eh?
1: Ah.
4: Que em van parlar just abans que juguessin el partit i al final es va aconseguir. No. Enhorabona.
3: Moltes gràcies, Eduard.
1: Que no heu coincidit en tertúlia, no? Posterior, després de tot el que va passar.
4: No m'heu convidat, no em convideu mai.
1: No et convidem mai. Què vols dir? Escolta, toca quan toca. És com a la fira, sinó un xiulet, una pilota,
4: correcte,
1: saps?
4: Correcte. El xiulet i la pilota. T'ho has fet venir bé pel partit d'avui, eh? El xiulet i la pilota, eh?
1: Molt bé. Doncs ara en parlarem del partit d'avui, que suposo que t'estàs referint a la batalla ibèrica aquesta entre Portugal i Espanya.
4: Sí, però, com el pernil.
1: Com el pernil ibèric, sí,
4: correcte.
1: Senyor. Però escolta'm una cosa, deixem a que el Raül ens pugui fer una pinzellada, perquè ja vam quedar l'última vegada que voldríem saber si hi ha novetats al Centre Esport Sabadell de cara al debut a la segona divisió. Sé que hi ha hagut algunes incorporacions, alguna renovació, i també avui en aquest programa parlarem, em sembla, d'una baixa, però serà en l'entrevista del personatge que farem a partir de les 5 de la tarda. Raül, molt ràpidament, una pinzellada molt ràpida per així poder entrar en matèria del que hi ha de Mundial, sobre l'actualitat del Centre d'Esport Sabadell.
3: Vale. De moment tenim dos fitxatges, Alan Ribeiro, procedent del Pontevedra, que és un 1,94 d'alçada, que pot jugar de migcampista, que pot ser un jugador que té gol, perquè ha fet 10 gols a Primera Federació, i també hem fitxat un jugador del Zamora, l'equip que hem eliminat a la final per poder pujar a segona divisió, un català, Miqui Codina,
1: sí.
3: que ha sigut el millor lateral esquerre de la competició. Aleshores, de moment, s'està fitxant molt bé, però ja va avançar Lucas Viale que seria un mercat de fitxatges que aniria bastant lent perquè així ho declara la Lliga. Jo crec que la pretemporada de l'equip comença pels que van acabar el playoff tard dilluns que ve, pels que no van estar al playoff comença aquest dimecres, i a veure si de cara al dilluns vinent podem tenir dos o tres cares noves, que jo crec que seria important perquè ja comencin la pretemporada coneixent-se tots, no? De moment s'han donat algunes baixes, sobretot de jugadors que no tenien contracte i d'altres que tenien rescissions de jugadors que tenien contracte però que no es confia en que puguin tenir el nivell de segona divisió. Encara crec que falten jugadors per rescindir contracte i també crec que falten jugadors per donar la baixa que encara no s'ha anunciat. Aleshores, aquí a Sabadell hi ha molta feina a fer encara.
1: O sigui que la cosa va xino-xano. Per cert, que aquesta és l'última tertúlia del curs. És l'últim dilluns del Connectats, per tant, és moment també de comiats. Dit això i repassada la situació del Centre Esport Sabadell, anem amb aquest partit d'avui, el de vuitens, a les 9 del vespre, que enfrontarà Portugal i Espanya. Alguns titulars diuen i parlen d'una final anticipada, no sé si és per tant, o si vosaltres també considereu, o com a mínim, són dos dels equips favorits en aquest Mundial, els que s'enfrontaran aquest vespre. Sergi.
3: Eren?
1: Perdona. Comencem pel Sergi, i després el Raül, i després l'Eduard. Vinga.
2: Jo crec que França, podríem dir que qualsevol història que hi hagi a França seria la final anticipada. Crec que de moment és l'equip que està fent millors registres, que està, tot i que l'altre dia no li va, li va costar bastant en Paraguai. Yeah. Però bé, no deixa de ser un partit interessant a Portugal-Espanya. Bueno, aviam com està, com estan els dos equips. Portugal, teòricament, té un molt bon equip, tot i que no està acabant de jugar bé del tot. Espanya sí que va fer un partit bo l'últim dia, però tampoc ha acabat de trobar aquell futbol que teòricament havia de mostrar. Per tant, doncs, avui jo crec que veig un partit molt, molt equilibrat.
1: Sí, com el veu, Raül?
3: Coincideixo plenament amb el que ha dit el Sergi, no? Perquè jo crec que a principi del Mundial hagués dit que la final seria Espanya-Portugal, perquè crec que Portugal té, si no la millor, una de les millors seleccions possibles, però jugar molt malament. És a dir, crec que Portugal, amb el mig del camp que té, amb Vitinha, João Neves, Bruno Fernández, Bernardo Silva, no hem vist un equip encara jugar com, per exemple, va jugar Espanya l'altre dia a Àustria, no? Jo crec que el, si estiguéssim parlant de videojocs, el rival a batre, l'últim villano, jo crec que és França. Jo crec que França té la millor selecció possible, amb un Mbappé i un Olise i un Dembélé que estan jugant el que volen, i per mi crec que és la selecció més forta. Però clar, va ser la darrera final de la Nations League que va guanyar Portugal, i per mi crec que és un partidàs, i si no és una final, és una semifinal avançada, això segur.
1: Mm-hmm. O sigui que la pólvora la té França, al mig del camp ens trobem aquí, que entre Portugal i Espanya hauríem de triar.
3: Totalment.
1: I tu com ho veus, Eduard?
4: Mira, jo com que m'ho miro des de fora, sense cap passió, perquè no hi ha cap selecció que em representi, jo crec que el partit de Portugal-Espanya era un partit més. O sigui, jo per mi no, cap dels dos no és favorit de res.
1: Home, si tu mires fredament i tu mires a nivell futbolístic, això que dius...
4: Home, Espanya, perdoneu, però va empatar un Cap Verd, va guanyar 1-0 de misèries amb Uruguai...
1: Bueno, i què va fer Cap Verd amb l'Argentina?
4: Bueno, sí, el van fer patir, però bueno, és que Argentina jo per mi tampoc, eh? Vull dir, jo des del principi del Mundial ja vaig dir que els meus favorits eren Alemanya i Anglaterra, i ara, que no està a Alemanya, pues serà o França o Marroc. I per l'altra banda, jo indiscutiblement a Anglaterra.
1: És veritat que la selecció espanyola no ha tingut partits allò contra rivals realment potents. Avui és la seva primera prova de foc important. Recordem que té la porteria zero, però que ofensivament els rivals que amb qui s'ha enfrontat tampoc no han creat perill. Bàsicament, per tant, hem de veure doncs, com reacciona la porteria, com reacciona la defensa, també, i veurem si realment és cert que a mesura que va avançant el Mundial, la selecció espanyola es va, diríem que, retrobant amb el seu joc. Què et sembla, Sergi?
2: Sí, certament és una selecció que teòricament doncs, ha d'estar entre els millors, però sí que no ha trobat aquest camí o aquest... Jo de totes maneres, penso que els jugadors també arriben tots molt... bastant justets de força en general, i això també es nota. És a dir, hi ha jugadors que ho han jugat pràcticament tot i que no estan trobant una mica el seu millor estat, no? Parlava d'Olivier, de Dembélé, l'altre dia contra el Paraguai pràcticament no van ni aparèixer, vull dir, és que costa, no és fàcil, i que cada vegada el futbol és més físic, aquestes seleccions tan fortes físicament, futbolísticament potser no són res de l'altre món, però costa molt superar-les, i això, clar, si els empates en Cap Verd, guanyes només 1-0 amb Uruguai, doncs que el que costa tot això, déu-n'hi-do, costa empentes i rodolons.
1: Podríem dir que les que estan demostrant estar més en forma resolent els seus partits una mica com s'espera són França i Anglaterra, Raül?
3: Sí, no, és a dir, jo crec que ahir el partit de Mèxic-Anglaterra per mi ha sigut el partit del Mundial, no? És a dir, el partit de Bellingham en aquells dos gols, després la intent de remuntar de Mèxic va donar molt, no? Jo crec que França és l'equip que més oportunitat genera de joc, perquè evidentment té a dalt, té és que a dalt té el que té, no? És a dir, amb Mbappé, amb Olise, amb Dembélé, amb Barcola, amb Doué, amb Cherki, etc. Però per mi la clau d'Espanya és que al mig del camp no està bé. És a dir, Rodri no és ni una quarta part del que va ser a l'Eurocopa, que es va fer Espanya campiona. Pedri no està bé, és a dir, Pedri porta 3-4 mesos a un nivell que no està bé, i si a més això l'ajuntes a que Lamine Yamal ve de 2 mesos lesionat i que és el teu millor jugador, i que encara que estigui a un 30 o 40% és el millor jugador d'Espanya, això vol dir que Espanya té un problema. I si l'altre extrem, que era Nico, el tens lesionat, si l'altre extrem, que és Víctor, el tens lesionat, si l'altre extrem, que és Jeremy Pino, el tens lesionat, vol dir que tens un problema. I Espanya té un problema. I és el problema de la convocatòria, que tu no pots convocar a tres de quatre extrems lesionats quan eren el teu pal de paller l'any passat.
1: Mm-hmm. Què us ha semblat l'eliminació del Brasil ahir davant de Noruega? Clar, és que el Brasil, ahir em deia el meu fill, diu, és que el problema del Brasil és que no juga com Brasil. I potser el problema, també l'apuntava en unes declaracions que ha fet Romario, que és que el seleccionador, doncs, és Ancelotti. Com ha de fer...
3: I les vaques sagrades.
1: Clar, com ha de fer Ancelotti jugar a Brasil com a Brasil?
3: Però per mi el problema és... Els últims minuts, quan Brasil perd el partit, el perd Brasil perquè Ancelotti dona entrada al camp a Neymar, de davanter centre, i comencen a jugar a pilotades cap amunt. Un jugador que no farà 1,70 d'alçada. És a dir, per mi la cagada d'ahir és d'una entrada a Neymar. De Brasil, jo a Brasil no el donava més enllà de quarts de final. Sí que m'ha sorprès el Mundial de Vinícius, que ha estat molt per sobre de Brasil, però jo crec que hi ha unes condicions normals Brasil hauria d'haver guanyat. Passa que, clar, Noruega té a Haaland, que és el millor davanter del món, i fa els dos gols que fa, i després l'exporter del Sevilla, Nilan, que fa el partit de la seva vida, no? Per mi el partit de Nilan és d'MVP absolut, però, clar, Endrick falla un 1 contra 1 que no el pot fallar, més després totes les ocasions que va perdonar. Per mi l'error va ser d'Ancelotti donar entrada a Neymar. Allà perd el Mundial.
1: Eduard, el Brasil, tu també apuntaries al seleccionador, que diu que continuarà, que ell no abandona, que ell vol continuar.
4: Aquest no marxa del filó aquí amb aigua calent. Evidentment, el Mundial de Brasil està realment un fracàs. I el fet que facin jugar al Neymar els últims minuts, doncs, ni que fos per acomiadar-se, que semblava més aviat un homenatge que un partit de quarts de final, no? Aleshores, bueno, Brasil, a més, té el que té. O sigui, té molts nocs, però com a conjunt està molt lluny dels mundials anteriors al 2014, perquè no oblidem que el 2014 ja van fer el mundial a casa seva i Alemanya li va fotre una set. Vull dir que el Brasil ja fa molts anys que s'arrosseguen els mundials.
1: Sí. La veritat és que sí, ja no és el Brasil, que potser alguns en recordarem de quan fèiem les col·leccions de cromos. És
3: que, Carme...
1: Digues.
3: Mira els laterals, és a dir, és que els laterals dels principis de la dècada del 2000 eren Cafú, Roberto Carlos, després Marcelo, Dani Alves. Els d'ahir estava jugant amb Danilo, que té més anys que la Bàrbara. És a dir, és que és una barbaritat, és a dir, els laterals de Brasil no dona la talla.
1: Però aquell equip brasiler que tenia màgia, que tenia espurna, que tenia, doncs... És que, clar, tu no veus el Brasil jugar com sí, l'hem vist fa anys, oi que no, Sergi?
2: No, a part que primer que un bon entrenador, un bon gestor de club no té per què sempre ser un bon gestor de seleccions, i llavors, doncs, jo crec que fa molt temps que el talent o la qualitat a Brasil, doncs, a mi em va, igual que Argentina, eh? Argentina passa, per mi passa exactament per un període igual, el que passa que el Messi ho salva tot, però són a la baixada. Jo crec que en general, Europa, Alemanya mateix, la disminució, el poc talent, doncs tot això es va notant, no? Llavors, doncs, l'equip que tingui una mica més de talent, doncs, és el que passa per sobre d'aquestes seleccions teòricament favorites.
1: Hi ha una altra qüestió que sí que voldria comentar amb vosaltres, i és el potencial, el creixement que hem pogut veure a través d'aquest Mundial de les seleccions africanes. Molt menys preades, principalment, doncs, perquè sempre han estat... Bueno, sempre no, però vull dir que en general han estat per sota de les europees i les sud-americanes, i en canvi s'està veient, doncs, com l'experiència que porten jugadors que estan disputant les lligues europees, principalment, doncs això s'està deixant veure en la participació, per exemple, en aquest Mundial, a part d'un potencial físic que tenen, que és fantàstic. Això és per una banda, i després, per l'altra, el tema de les seleccions sud-americanes, que hem pogut veure la duresa amb què s'empren i com a arma recurrent davant la impossibilitat, podríem dir, d'afrontar un repte davant una altra selecció favorita. Estic recordant l'últim partit del Paraguai, per exemple. No? No sé si us heu estat fixant en aquestes qüestions. Raül?
3: Primerament, respecte a lo de les seleccions africanes, primer, Marroc crec que ja és una realitat, ja ho va ser l'anterior Mundial. Dijous juga contra França, que és la favorita ara mateix pel Mundial, i si guanya Marroc no podríem dir que ha sigut una gran sorpresa, perquè
1: no,
3: Marroc
1: no,
3: ara mateix
1: no.
3: pot competir contra totes. A mi Senegal em va agradar moltíssim, crec que és una selecció que, això sí, ha vist els millors anys de Sadio Mané, però va competir de tu a tu amb Bèlgica i va perdre els partits, jo crec que per experiència, perquè si no perquè va ser bastant superior a la selecció belga. Cap Verd, és que què podem dir de Cap Verd? És a dir, crec que ha sigut la selecció revelació d'aquesta temporada, no? Va jugar de tu a tu a Espanya, Uruguai i Argentina. Va necessitar un miracle d'alguna verge argentina per poder passar de ronda, no? I respecte a les sud-americanes, jo crec que al final és tot la igualtat, no? Cada vegada hi ha seleccions més igualitàries i això es veu en el terreny de joc, no? Per mi la selecció sud-americana més forta ara mateix és Colòmbia. A mi el partit que vaig veure de Colòmbia amb Portugal em va agradar. Crec que és una potència física que té jugadors de màxima qualitat al davant i té una gran defensa que per mi és la gran favorita de l'altra banda del quadre del Mundial.
1: Mm-hmm. Eduard?
4: Completament d'acord. És a dir, quina sorpresa les seleccions africanes? Home, potser sí pel número de seleccions que han jugat bé a futbol i el número de partits que han tingut a seleccions europees, sobretot contra les Jordan. L'últim partit que va jugar a Anglaterra abans del de Mèxic, i Anglaterra va remuntar just al final, o sigui, sí, tenen una fortalesa física que és brutal. Tu també ho deies, Carme, són jugadors que la majoria juguen lligues europees, vol dir que estan bregats en partits importants de Champions i de més. Per tant, jo no descarto, jo ho comentava aquest cap de setmana, jo no descarto que en un futur no molt llunyà puguem tenir una selecció africana com a campiona del món.
1: Sí, potser...
4: I el que comentes del futbol sud-americà és un futbol que està, per mi, completament en declivi. Completament d'acord amb el Raül, que per mi la selecció sud-americana que és més forta és Colòmbia. Colòmbia perquè juga com a equip.
1: Yeah.
4: I a més, té no recordo el nom ara del davanter del Bayern, escolta, aquest és una garantia de gol.
3: Luis Díaz.
4: Correcte, Luis Díaz.
1: Sergi.
2: No, bueno, jo vull... Jo crec que les seleccions sud-americanes històricament sempre han sigut bastant dures totes en general. Jo recordo, jo ja tinc uns anys, Brasil del 74, i busqueu a YouTube el partit contra Holanda, es fotran un fart de repartir, i Brasil, eh? Brasil.
1: Sí, sí.
2: No, Paraguai i Uruguai.
1: Sí.
2: Sempre han sigut històricament seleccions dures. En quant a Àfrica, a mi, estic d'acord, Senegal per mi, a mi, personalment, és la selecció que m'agrada més d'Àfrica. És cert que n'hi han participat més, per tant, és més fàcil de veure bons equips. I llavors, jo és que, com que sóc un veterano i una mica romàntic, a mi això de que Marroc siguin jugadors, com per exemple Brahim, que Brahim és andalús, que té una iaia o no sé què marroquina, doncs a mi això, a mi no m'agrada. Igual que Olise, ho dic així ben clar, Olise és un jugador anglès,
1: sí.
2: Nascut a Anglaterra, format a Anglaterra, pràcticament de família anglesa.
1: Home, Hakimi no és madrileny.
2: Per això et dic que a mi això no m'agrada. A mi, personalment, a mi això em sembla una trampeta de la FIFA que permet el que fer el que vulgueu, no? Jo crec que hauria de ser més estricta en aquest sentit, però bé. Marroc pot ser una sorpresa. A mi m'agradava molt més Senegal com jugava. A mi Marroc, el futbol que ha fet fins ara, doncs m'ha semblat... Em va agradar molt més el Mundial anterior. I ara no sé com tenen a Saibari, que per cert va néixer a Terrassa, tot
1: també.
2: I que amb 8 anys se'n va anar, no sé què és el jugador que li feia els gols, no sé com estarà, però sí que serà un partidàs. Jo crec que Frans de Marroc pot ser un dels partits bons d'aquest Mundial.
1: I que quedi en això en només un partit, eh? Perquè l'última vegada, si també, recordem, va semblar una guerra civil, eh? I això està, podríem dir, que més que servit. Abans de marxar, també volia comentar-vos una altra qüestió del Mundial, que és aquest escàndol, aquesta decisió de la FIFA de suspendre la sanció d'un davanter de la selecció dels Estats Units. S'insinua que hi ha hagut una trucada de trama Infantino i que fins i tot la UEFA hi ha posat el crit al cel, perquè, clar, és que li aixequen aquesta sanció, que diuen que està suspèn la sanció per un període de prova d'un any. Vés a saber tu què vol dir això.
3: És una vergonya, és una vergonya, i l'última hora és que Bèlgica ha enviat un recurs per intentar suspendre aquesta barbaritat, i jo només espero que el jugador americà no pugui jugar. És una targeta vermella, evidentment, una mica més li trenca la cama, i això només parla malament de la FIFA, de la màfia que és la FIFA, i del mafiós de Donald Trump, no? Crec que si les dues coses s'ajunten, doncs fan un perill increïble. I el més perillós de tot, bueno, és a dir, la imatge que tindran quan guanyi el guanyador del Mundial i que el trofeu se'l doni Donald Trump, crec que és vergonyós.
1: Sí, sí. Què n'opines, Sergi?
2: No, pues el que deia, la paraula màfia ja l'estava jo mig dient. Això sembla el Padrino, el quarta parte.
1: Sí, jo també t'ho anava a dir, sembla el Padrino.
2: I a tot això el que fa és desvirtuar. Llavors molta gent es desencanta del futbol i ells tenen tota la raó, perquè, escolta tu, aquest noi, el que deia la Raül, ha fet una entrada terrorífica, ha ensenyat una vermella. Tu no pots fer-li com una mena de cautelar a la teva manera perquè pugui jugar. Això no es pot acabar, que a Bèlgica el que passa que no ho faran és dir, nois, no ens presentem, i ja està. Seria una opció de que es pogués acabar, però clar, no ho faran perquè tenen por de les sancions d'aquesta cosa nostra que es diu Federació Internacional de Futbol Associació.
1: Aquesta cosa nostra, això t'ho has fet venir bé, no?
2: Sí, m'ho he fet venir bé.
1: ja. Eduard.
4: Situació surrealista on les hi hagi, i que demostra una vegada més que el futbol està polititzat. Des de les altes esferes fins a totes les federacions. Vull dir, ja fa molt de temps que el futbol és política i que qui mana són els poders fàctics de tots els països i més dels Estats Units.
1: Molt bé. No hem parlat del Tour.
4: Millor que no en parlem.
1: No? Vols parlar del Tour? Per què? Què ha passat?
4: Home, jo que treballo a Barcelona, el fet de tenir que arribar a Barcelona a les 7 del matí d'un dijous i trobar-te la majoria de carrers tallats sense alternativa, doncs realment em sembla lamentable.
1: Ha estat un inconvenient, sí.
4: No, però aquest és el mal menor, però hi havia veïns que havien de justificar i demostrar que tenen el pàrquing per poder entrar a casa seva. O sigui, això, perdoneu, però ni a la visita papal, la qual tampoc em va agradar gens.
1: Molt bé, doncs un Tour de França que just en l'etapa d'avui, que és la tercera, la Granollers Les Angles, arriba precisament a territori francès. Ho hem de deixar aquí. Us agraeixo moltíssim tota aquesta temporada de conversa aquí al Connectats per fer una mica de repàs al món de l'esport. A tots, que tingueu molt bon estiu, que vagi molt bé, gràcies.
4: Molt bon estiu.
3: Igualment, moltes gràcies, com sempre.
1: Adéu-siau. Adéu-siau.

0: Són les 5.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Esquerra Republicana denuncia el tancament de la Biblioteca de Sant Roc i la manca de manteniment dels equipaments públics. Des d'avui fins a nou avís, l'edifici romandrà tancat per obres de climatització, deixant sense un refugi climàtic a un dels barris més vulnerables de Badalona. Des de l'Ajuntament, però, adverteixen que serà durant pocs dies. Des d'Esquerra acusa el govern de mala gestió dels equipaments, ja que aquesta obra de la biblioteca la podrien haver fet en una altra època de l'any. D'aquesta manera, a l'estiu, els usuaris de la biblioteca i la gent del barri podrien estar climatitzats durant les onades de calor. A més, recorden que, en ser un dels barris més vulnerables, els edificis no estan correctament aïllats, fent que la climatització no sigui la correcta i es passi molta calor a l'estiu. Ara bé, el barri de Sant Roc no és l'únic que té problemes amb la climatització de les biblioteques. La biblioteca Xavier Soto de Llafià també ha limitat el seu horari i només obre els matins. Escoltem Àlex Montornès, president d'Esquerra Republicana a Badalona.
4: Estem deixant el barri més vulnerable a Badalona sense cultura, sense accés a la cultura i sense cap refugi climàtic on es puguin protegir. Nosaltres pensem, doncs, que aquest govern té les prioritats equivocades perquè ha tingut 3 anys amb majoria absoluta per poder resoldre això i de moment no ho ha fet.
3: Des del govern estan gestionant les reparacions dels sistemes de climatització. La Biblioteca de Sant Roc disposa de 2 màquines de refrigeració, una de les quals avariada. Segons l'Ajuntament, les peces de recanvi ja les ha demanat i calculen que la repararan en un termini de 3 o 4 dies. Pel que fa a la de Llafià, encara s'està tramitant la reparació d'un dels aparells d'aire condicionat, motiu pel qual es manté l'horari reduït. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat 2 punts de venda de droga a Badalona i Barcelona i han detingut 2 persones, una dona de 64 anys i un home de 21. Durant els escorcolls s'han intervingut petites quantitats de crack, cocaïna i haixix, a banda d'una pistola d'aire comprimit, 3 sistemes de videovigilància instal·lats per controlar els accessos, una bàscula de precisió, diners en efectiu i material destinat a la manipulació de substàncies estupefaents. L'arrestada estava especialitzada a arrendar immobles que posteriorment destinava al tràfic i consum de drogues. Dels 35 immobles que hauria llogat, almenys 21 haurien estat utilitzats directament com a punts de venda de cocaïna i de crack. I aquest estiu, Radio Ciutat de Badalona aposta per la música. 2 noves propostes faran companyia als nostres oients en diferents moments del dia. La primera estrena, Generació Chic, un programa de música Remember, conduït per Toni Ramoneda, que amenitzarà els matins del cap de setmana. I a partir de l'11 de juliol estrenem els Tardeos d'estiu, amb les sessions de DJ Pau, els dissabtes i diumenges a les 6 de la tarda. I ara mateix tenim 33 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.

0: A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats anant al Servei Català de Trànsit. Amb la informació de servei saludem Eduard Sánchez. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, pel que fa a volum de circulació, a cues, en aquests moments en trobarem entrant a Barcelona per la Pota Nord, per la B20, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat. També hi ha lentitud amb aturades per un vehicle variat a la C33, a Montcada i Reixac, també en sentit Barcelona. I a les dues rondes de Barcelona, força moviment, sobretot a la ronda litoral, sentit Llobregat, des del Fòrum fins a la Barceloneta, i sentit Besòs de Zona Franca a Montjuïc. Recordem, es manté el tall de trànsit a quatre carreteres pels diversos incendis forestals. Recordem, la GI660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge, la GIB-6612 de Santa Cristina d'Aro a Calonge, la Nacional 2 a Vilademuls i també la GI510 a l'altura de Llers. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this. Can't touch this.
3: Can't touch this. Can't touch this. Connectats.

0: En el futbol, la feina dels delegats sovint passa molt desapercebuda. A Ràdio Castellà tenim el fins ara delegat del Centre d'Esport Sabadell, el castellarenc Miguel Ángel Rodríguez, que, segons s'ha sabut, aquest cap de setmana serà rellevat del càrrec. Tot i això, ens parla de la feina invisible que fan.
1: I per parlar-ne de la feina invisible que fan els delegats, tenim avui amb nosaltres el castellarenc Miguel Ángel Rodríguez, delegat del Centre d'Esport Sabadell, l'equip de moda en els últims dies. Benvingut, Miguel Ángel.
2: Bona tarda.
1: Quants anys portes ja al Sabadell?
2: Doncs ara ha acabat la setena temporada ja, déu-n'hi-do.
1: El primer equip?
2: El primer equip, sí, sí. Abans dos anys al filial i bueno, el club fent moltes coses durant molts anys, però bueno, el primer equip...
1: Sí, tota la vida, podem dir, pràcticament, no?
2: Bueno, no tota la vida, però sí, ja uns quants anys, sí.
1: Com dèiem ara, no? És la feina una mica invisible, no?, del delegat. És una feina que no es veu, evidentment. La feina que es veu és els futbolistes.
2: Correcte.
1: Què es dedica a fer un delegat, exactament?
2: Bueno, hi ha dues parts de la feina, diguéssim. Una entre setmana, sobretot quan hi ha partits fora de casa, que és més tema logístic d'organitzar una mica el viatge, hotels, dinars quan hem de sortir... un altre el dia de partit, ja més enfocat en el partit, sobretot la feina en contacte amb els àrbitres, tant fora de casa com a casa sí que és una mica més, amb els àrbitres doncs hi ha una mica més de responsabilitat, perquè al final, a part de delegat d'equip, doncs, també tens la feina de delegat de camp, que té més responsabilitat en quant a logística, a seguretat i de més. I bueno, principalment és això, contacte també amb altres delegats dels equips rivals, federació, bueno, una mica això.
1: Perquè a més, una de les coses que sí que tens tu són les estadístiques. Sí, amb això pocs et poden discutir les estadístiques del Centre d'Esport Sabadell, oi?
2: Bueno, una de les moltes coses que deia que havia fet o que faig al club... El tema de la base de dades històrica del club, pues, això sí que porto fent-ho des de, diria que des del 2008 que vaig començar, o sigui, fa ja 18 anys. I bueno, és una feina que és anar picant pedra cada dia, perquè al final això no para i has d'anar actualitzant i tirant enrere. I bueno, és una de les coses que més orgullós estic, perquè és una feina d'això de 18 anys i són moltes, moltes dades, la veritat.
1: A més, aquest no és el teu primer ascens amb el Sabadell. O sigui, n'has viscut...
2: És el tercer, ja, per sort. També he viscut dos descensos, eh? O sigui, és una muntanya russa, el futbol.
1: Com has viscut aquest, no? Perquè aquest potser va començar molt complicat, no? Parlàvem aquí fa unes setmanes amb el Xavi Calm, que, que ell també segueix molt al Sabadell, i deia que ho veia molt difícil remuntar amb el Madrid, el 2-0 aquell. A més, va ser un dia o dos abans d'aquell partit. Al final es va fer... I després es va tornar a remuntar amb el Zamora, o sigui, dues remuntades, molt èpica, no? Aquesta...
2: Sí. No, la temporada en general ha sigut fantàstica, una de les millors de la història del club, sens dubte. I a més, el playoff és que ha sigut ideal, o sigui, sí que és veritat que els partits d'anada, les dues eliminatòries, doncs no se'ns va donar gaire bé, però, hòstia, remuntant a casa amb l'estadi ple, tots els dos partits, remuntant un 2-0 al Madrid, un últim gol al minut 90... i la final més o menys que va seguir el mateix guió i bueno, al final guanyant 4-0 i aconseguint un segon ascens consecutiu, que ja aconseguir un ascens ja és molt complicat, però dos ascensos seguits és històric. De fet, només havia passat una vegada a la història del club i feia 60 anys.
1: Déu-n'hi-do.
2: O sigui, perquè valorem el que s'ha aconseguit.
1: Sí, sí, sí. Perquè com viviu un ascens així des del cos tècnic? Els jugadors, evidentment, són els que juguen, ells ho viuen a la seva manera, evidentment. Però vosaltres, que en el vostre cas, que sou de la casa, que porteu molts anys, els jugadors al final venen i van, però vosaltres, deies tu, des del 2008. O sigui, és que són 18 anys. Com es viu des del cos tècnic?
2: Bueno, es viu amb molta passió, també clar, hi ha molts nervis, molta tensió. Al final, la gent que som de Sabadell, del Sabadell, tenim doble responsabilitat, en el sentit de tant quan les coses van bé com quan van malament. Ho vius doble que altra gent que, com tu dius, que venen i van, que al final són professionals, evidentment que també ho senten, però d'una altra manera molt diferent. I un descens, el que vam patir, ja t'he dit, dos descensos, però el de fa dos anys a Lugo va ser terrible. I un ascens, sobretot al futbol professional, que és donar un salt bestial, es viu d'una manera és que va ser l'últim partit un cap de setmana ple d'emocions, o sigui, va ser brutal.
1: Perquè ja, més a nivell personal per tu, què significa aquest ascens? Perquè, clar, ja estem parlant que tu estàs al club treballant, però també ets un seguidor del Sabadell, un seguidor des de dins en aquest cas, però què significa per tu personalment?
2: Bueno, al final és un orgull formar part de l'equip que ha aconseguit un ascens al futbol professional i també valorant el tema de, al final, la família, els amics també són del Sabadell i ara pues, tornaran a viure futbol professional a Sabadell. Vindran equips totalment que estan a un altre nivell, Granada, Cádiz, Les Palmes, o sigui, estem parlant d'un nivell molt, molt alt. I això la gent també ho viu i jo estic molt, molt content d'això.
1: Aquí ja va haver, a les celebracions va saltar més la notícia, aquelles paraules del porter del Foli, que s'ha de dir que és un dels millors jugadors del Sabadell d'aquesta temporada.
2: Sí, sí.
1: Com es va viure des de dins tota aquesta polèmica?
2: Bueno, en el moment que va passar, bueno, no s'ho esperava ningú, evidentment. No esperaven que digués el que va dir. Bueno, jo crec que ell ja ha dit el que havia de dir, que no, és unes declaracions o un parlament que no havia d'haver fet, i jo crec que no ha de passar d'aquí. No, crec que se li donen massa importància a certes coses, i, bueno, és una anècdota més. Que no hauria de fer? Bueno, evidentment. Però bueno, ja ha demanat disculpes i jo crec que hem de passar pàgina tots.
1: Perquè vosaltres us va afectar, això?
2: No, amb nosaltres...
1: O creieu que va eclipsar el que va ser la situació?
2: Bueno, sí, evidentment. Al final, sobretot ara amb les xarxes socials, és que és brutal com s'escampa tot. Això va ser el dissabte i el diumenge al matí ja va començar tot.
1: Va tot arreu.
2: Clar, va ser brutal, però bueno, ja està.
1: Però quin és el paper d'un delegat en aquests moments d'eufòria? Perquè així com els jugadors poden tenir aquesta eufòria una mica més desmesurada, quin és el teu paper? Perquè suposo que hi ha una responsabilitat en la teva feina, serà una mica més complicat, no?, a l'hora de celebrar-ho.
2: Bueno, a veure, una vegada que ja acaba el partit i ja acaba tot... Sóc igual d'apassional que els jugadors. És evident que fins que no has resolt tot el partit, els àrbitres ja han marxat i tal, doncs encara continues tenint certa responsabilitat.
1: Ho vius 10 minuts després, no?, al camp.
2: Ho gaudim, però encara amb certa responsabilitat. Però una vegada que ja ha passat tot, sóc el més hooligan de tots, evidentment.
1: Però quins valors defineixen el Centre d'Esport Sabadell, ara que està una mica, per culpa d'aquesta celebració, una cosa, jo crec, molt aïllada, no s'havia vist mai. Quins valors defineixen el Centre d'Esport Sabadell?
2: Bueno, és un club que històricament ha tingut cabuda a tothom, tant pensin com pensin, ideològicament, tema polític, vinguin d'on vinguin. Al final, el Sabadell i Sabadell, el Vallès Occidental, ha sigut un territori que ha aglutinat a molta gent de molts llocs d'Espanya, als anys 60, als anys 70, i estic convençut que la massa social del Sabadell hi ha molta varietat de gent vinguda a tot arreu, i això és un dels valors que al final tothom té cabuda en aquest club, pensi el que pensi i vingui d'on vingui.
1: Perquè de cara a la temporada que ve, com estan els ànims? Perquè el Sal, clar, estem ja parlant de... Es diu sempre el Sal del futbol professional, però al final el primer ref ja és
2: no, Primera Federació no està considerat professionalment de tema oficial, però
1: normativament, sí,
2: no, però al final els jugadors cobren uns salaris per viure només del futbol. Sí que és evident que el Sal del futbol professional o la segona divisió és brutal, o sigui, a nivell de tothom, del club, perquè els ingressos augmentaran moltíssim, sobretot pel tema de televisió, els socis en principi haurien d'augmentar també, publicitat, o sigui, de fet fa uns dies va sortir un estudi que qualificaven l'ascens, o sigui, una temporada del Sabadell a Segona Divisió en un impacte econòmic de 13 milions d'euros a la ciutat, que estem parlant a part del que pugui generar el club, de lo que altres clubs, altres aficions rivals venen a Sabadell i deixen en hostaleria, en hotels i de més. Doncs, això ja és un salt impressionant pel club, pels treballadors també, perquè al final És una feina i, evidentment, si la cosa va bé, doncs els hauria d'anar bé a tothom, de millores salarials, a contractar més gent, que també això serà important. I a diferència de quan hi ha un descens, que això va passar fa 2 anys, també és al revés. Doncs hi ha gent que pot anar fora, com va passar, però bueno, és el futbol. Mm-hmm.
1: Perquè canvia molt l'estructura de primera ref a segona
2: sí, divisió. Perquè al final la lliga de futbol professional té moltes exigències a nivell de televisió, de publicitat, i això amb les persones que hi havia fins ara al club és impossible que ho puguin portar a terme, i això farà que s'incorpori professionals nous. Mm-hmm. Feines no esportives, diguéssim, o sigui, temes d'oficines i de més.
1: Perquè el club

0: primera a segona, de primera ref a segona divisió, ja no pel nivell professional, sinó pel nivell d'egos, no? Perquè a vegades tant jugadors com àrbitres, no? Bueno, aquestes categories ja és una mica més complicat, no?
1: Evidentment, com més alt sigui la categoria, els jugadors, tothom cobra més diners, això també fa que l'ego de la gent sigui més gran, però bueno, al final els jugadors, quan estàs més a prop d'ells, veus que al final no deixen de ser persones com tothom. O sigui, si ho veus des de fora i, ostres, pot pensar que aquest, ostres, l'ego que té... però bueno, al final són persones i pots tractar amb ells, evidentment, sense cap problema.
0: Que és el que t'emportes d'aquesta fantàstica temporada, ja, com deies, són dues, perquè són dos ascensos, però què t'emportes d'aquesta temporada? Amb què et quedes?
1: Jo crec que amb el grup que s'ha fet, o sigui, és que ha sigut ideal, o sigui, s'ha fet un equip i un cos tècnic que tots han anat a una, això és un tòpic de futbol o de qualsevol esport col·lectiu, però és que és veritat. Tothom ha anat a una, en algun moment ha sigut una temporada bastant regular, perquè sempre hem estat a dalt a la classificació, però sí que hi ha hagut algun moment potser més de dubte, però tothom ha seguit en la mateixa línia, i això ha fet també que al final de temporada i en partits de tornada dels playoffs poguéssim remuntar, que és molt complicat, però sense aquesta unitat i fer de família no haguéssim pogut fer. O sigui.
0: Entenc que dins d'aquesta família és l'afició, no? Una afició que és capaç d'omplir els 12.000 seients de la nova Creu Alta, no? Això no, és vital, no?, per un equip.
1: L'afició ha sigut una peça clau en el playoff, o sigui, evidentment, els tres últims partits, ja comptant l'últim partit de la Lliga Regular, més dels dues eliminadors del playoff, l'estadi ha estat ple, que això no passava des de fa molts anys. A nivell de massa social, també el club està, per mi, en el millor moment de la seva història, 6.000 i alguns socis, i aquest any en principi hauríem d'augmentar-ho.
0: Perquè es mantindrà el bloc al Sabadell a nivell de jugadors, perquè parlem d'un equip que al final està líder moltes jornades, que ha estat sempre a dalt, que va perdre aquell moment de tenir l'ascens directe, ho va perdre a poques jornades i va quedar una mica així, no?
1: Bueno, sí que és evident que al final hi ha jugadors que tenen contracte pel fet d'ascendir de categoria, que això, pel tema contractual, doncs ja renoven. Potser hi haurà jugadors que no podran seguir, evidentment, però bueno, això forma part del futbol, o sigui... No tots podran seguir, lògicament, i s'hauran de fitxar jugadors també de ja amb experiència amb la categoria, però al final el salt futbolísticament també és molt gran. O sigui, jugues contra equips que estan a un altre nivell.
0: Perquè això és compatible amb la feina, perquè tu tens una feina de dilluns a divendres també normal,
1: sí.
0: I després ho compagines amb això. Clar, si són els caps de setmana encara, però si hi ha jornades intersetmanals, això, ostres, deu ser difícil de compaginar, no?
1: Bueno, al final la feina que estic, doncs ja saben que jo tenia aquesta altra feina, i per sort m'ho puc compaginar. Puc fer també teletreball alguns dies, o sigui que en aquest sentit no em puc queixar. Uh-huh. Però si em veu el meu jefe.
0: Suposo que serà de Sabadell també el teu jefe.
1: No, perquè no. És de Terrassa la feina.
0: Ostres! Llavors serà una mica més complicat. Doncs Miguel Ángel Rodríguez, delegat del Centre Esport Sabadell, enhorabona una altra vegada per aquest ascens.
1: Perfecte, moltes gràcies, Albert.

0: A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
1: Connectats

Un dia com avui de l'any 2008, el grup Tequila va reaparèixer en directe al festival Bilbao BBK Live, més de 25 anys després de dissoldre's. La idea en principi era girar només aquell juliol i agost, però el projecte els va dur a estar en la carretera fins al setembre del 2009. Salta, el tema que escoltem és un dels seus grans èxits.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
4: Ràdio Municipal de Terrassa.
5: Bona tarda, banda de Sant, de Sis de Terrassa.
6: El Prat Ràdio.
7: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
8: Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreeixidors per
10: Ràdio Castellà.
11: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb...

0: La memòria dels barris és una peça clau per entendre l'evolució de Sabadell. Amb aquesta voluntat de preservar el record dels seus protagonistes, s'ha impulsat un nou documental dedicat al Torrent del Capellà. L'Anna Clarà ha pogut conversar amb l'antropòleg Isidor Fernández.
1: El Torrent del Capellà és un dels barris més singulars de Sabadell, nascut entre terrenys sense urbanitzar, cases autoconstruïdes i materials reciclats de la mateixa ciutat. Avui el barri reivindica la seva memòria a través d'un nou projecte documental impulsat per l'antropòleg Isidor Fernández. En parlem amb ell per entendre què amaga aquesta història de lluites veïnals i identitat col·lectiva. Bon dia, com estàs?
2: Hola, bon dia, molt bé.
1: Com neix aquesta idea de fer aquest documental sobre el Torrent del Capellà?
2: Bueno, en certa manera neix per una demanda per part de l'Associació de Veïns del Torrent del Capellà. Jo porto més de 20 anys fent documentals etnogràfics, a més tinc una distribuïdora, dono classes a la universitat sobre tècniques audiovisuals en investigació etnogràfica, i neix per una demanda per la necessitat que tenen els barris de reivindicar el seu relat històric, la seva memòria i sobretot també posar en valor tot allò que ha fet la gent durant el llarg del temps, perquè els barris en aquests darrers 60 anys el que va ser la transformació quan va vindre tota la part, bueno, abans, però quan va vindre la segona onada d'immigració espanyola, quan ve tota la gent, han patit uns canvis que quan els comences a veure la gent es queda sobtada, sobretot els joves, que no s'acaben de creure.
1: Clar, suposo que deuen veure imatges d'ostres, això
2: era així? Llavors és precisament per això. El jovent, la gent jove, necessita, pensem que necessita saber, no? Necessita saber com eren les coses abans, que tot el que tenim no ens ho han donat gratis i que els barris han patit una transformació molt gran. Bueno, el Torrent del Capellà ha sigut, em sembla que és dels de Sabadell el que més ha canviat, perquè el torrent es trobava a l'altre costat del torrent que dona el nom, que era un barranc, i a més els veïns ho expliquen, que allò era un barranc, i per anar a Sabadell trigaves una barbaritat, ja. O anaves per...
1: Mal comunicat, no?
2: Sí, també. Mal comunicat, o anaves per la Planada i baixaves per Can Uriac, o tenies que baixar a carretera de Prats i després pujar fins a dalt...
1: L'excursió
2: de cada dia per... Sí. Cuidado, per anar a treballar, ja. I després tornar a treballar. De les fàbriques del tèxtil i de les altres professions que hi tenia la gent.
1: De fet, tu tens bastant recorregut, no?, en tot el tema dels documentals. Abans m'has explicat que justament la productora feia 20 anys.
2: Sí.
1: Quina ha estat com la particularitat de dir anem a fer un documental sobre el barri del Torrent del Capellà?
2: Home, la particularitat també està per la metodologia de treball. A veure, jo fa del 2000... Bueno, el 2010 ja a Cornellà i Llobregat ja vaig fer tota la recuperació de la memòria d'una fàbrica que es deia Can Suris, amb la gent gran, i després també que el 2017 vaig crear un projecte, un projecte que és una metodologia de treball que es diu Veu de Veïns, que és un laboratori veïnal, i el que faig és fer uns tallers de memòria veïnal. Vol dir que ara, per exemple, hem estat al Torrent del Capellà des del gener fins ara. Bueno, fins fa un parell de setmanes ens trobàvem cada dimecres al Torrent del Capellà, venien els veïns, jo recuperava imatges, textos, i a partir d'aquí fèiem un taller on ells fèiem un procés participatiu, vale, de recull de la memòria entre tots. Tot això també s'ha filmat, a partir d'aquí s'han fet entrevistes, i també és també la particularitat de que en certa manera, clar, hi ha gent molt gran que té el tresor del coneixement i del record que un dia s'aniran.
1: Clar.
2: I no queda gaire, i potser no dintre de molts anys, i és important recollir-los, no? Recollir-los no només la seva veu, com pensem en un llibre o en un text o el que sigui, sinó també el que és la seva imatge, la seva presència.
1: Perquè parlem del documental, és un documental que s'estrenarà el diumenge a l'Associació Veïnal del Torrent del Capellà. Fareu com una preestrena, no?
2: Sí.
1: Què hi podran trobar els veïns, en aquest cas, al documental?
2: Bueno, sobretot, i veurem altres veïns parlant del barri, dels seus records, i sobretot tota una col·lecció d'imatges que ha recuperat.
1: D'on les has recuperat? Imagino, doncs, que ha sigut primer, un treball de...
2: Sí, és un treball de camp que bastant dificultós, perquè a més són imatges que de vegades no estan datades. No estan datades.
1: Això és un problema, no?
2: Sí, és un problema, no estan datades, no hi ha les persones que penses que veus, i ha sigut una feina molt d'agafar i revisar sobretot tot el que ha sigut el diari de Sabadell, diari Sabadell, i anar contrastant imatges, després imatges que han sortit al diari, imatges que han sortit a altres jocs, i aquestes han sortit, moltes han sortit de l'Arxiu Històric de Sabadell, que els hi agraeixo la seva feina, i després també dels fons de la gent del barri, dels àlbums familiars i també de l'associació de veïns del Torrent del Capellà, que tenia allà un tresor amb un armari.
1: Per tant, hi ha hagut implicació veïnal,
2: sí,
1: no?
2: Sí, clar, hi ha hagut una implicació. El que busquem a veu de veïns és una implicació veïnal, no és allò, vinga, va, vaig a fer un documental, faig quatre entrevistes o el que sigui. No, el que es vol... La idea, sobretot, és implicar la gent en un procés de participació on siguin ells els protagonistes de la història. I a més, puguin aportar material, aportin idees, i a més, fins i tot, a mi m'ajudin a situar coses.
1: Clar.
2: O sigui, el Torrent del Capellà abans era de Sant Pere de Terrassa, i aquells terrenys pertanyien a la masia de Can Uriac. Llavors, és el 1904 quan això, tots aquests terrenys formen part de Sabadell, perquè es divideix el terme de Sant Pere de Terrassa. Però jo encara estic intentant esbrinar d'on ve el terme, per què s'anomena el Torrent del Capellà.
1: Encara no ho has descobert?
2: Més o menys. El que passa és que més o menys anem traient, ja han escrit del segle XV, després també aquella zona també se li deia la Planassa, Planassa, on estarà la plana del pintor, però clar, la Planassa arribava fins a la carretera de Castellar. O sigui, a un diari de Sabadell, el 1925, el Joan Folch descriu que la Planassa era un lloc que arribaves, quan arribaves a prop de Junqueras, pujaves a l'esquerra i llavors tenies que pujar al Monticul i allà començava la Planassa, que arribava fins a Can Deu.
1: Yeah.
2: I es veu que allà havia hagut masies, també, perquè que molta gent sempre situa que els barris de fora de la ciutat de Sabadell no es van començar quan van vindre els immigrants. No, perdoneu. Hi havia molta gent que treballava allà i vivia, hi havia massos, hi havia molts catalans. Els propis veïns ho expliquen. No, aquí, quan vam arribar nosaltres als anys 50, hi havia masies. Hi havia una masia o dues que eren catalans i llavors van començar a vendre terrenys a partir d'aquí, perquè, a més, la gent hi anava allà perquè el pa costava una peseta i mitja.
1: Clar.
2: Quan t'anaves a Can Uriac i pel pa de terreny et cobraven 5.
1: Més, clar.
2: Llavors, clar, la gent va anar a viure allà per necessitat.
1: Abans has parlat de que vols donar veu a la gent que ha participat també en aquest projecte. Quin tipus de testimonis heu recollit per reconstruir la història?
2: Home, testimonis com, per exemple... El Torrent és famós per la pujada que té de la carretera de Castellar. I allà, allò era una pujada que era de terra, i quan plovia s'enfangava. Llavors el Francisco Muñoz, que és un senyor que té 90 anys i que té una memòria increïble, que a més aquest diumenge li farem un reconeixement per tota la tasca que ha fet el barri, explica que, bueno, que l'Ajuntament els hi van posar un camió, anaven a buscar adoquins aquí a la cobertera, a la plaça de Sant Salvador, on treien adoquins d'altres carrers per asfaltar-los, els carregaven, els hi portaven els adoquins, i després ells anaven fent, amb una empresa que havien contractat, anaven adoquinant la pujada.
1: Ho van haver de fer ells.
2: L'església també. L'església, encara que va ser una donació de la família de doctor Josep Maria Plans, la van fer amb les seves mans. Els escolapis els hi van ajudar a pagar el material, però ho van fer veïns que es trobaven els caps de setmana, doncs vinga, ara tinc una estona i em vaig a posar una paret a l'església, ara a les vigues, i això als anys 50.
1: Clar, com qui va comprar el pa, no? Ara poso una paret a l'església.
2: Sí, més o menys.
1: Però clar, en aquell moment...
2: Una paret,
1: això...
2: un altar, una viga, un... no sé.
1: Clar. I vull preguntar, quant temps has tardat des de que vas començar a planificar-ho fins que ho has acabat?
2: Van començar al novembre, però ja des de l'estiu passat, a més, a Mariano Molina, que és el president de l'Associació de Veïns del Torrent del Capellà, ens coneixem fa molt temps, feia temps que em deia que has de fer coses, que has de fer coses. Dic, sí, ho tinc present, a veure si trobo el moment. Però ja feia temps que ho teníem pensat. Però ha sigut des de l'estiu passat, i al novembre va ser que ens vam posar allà en sèrio i dir, novembre, començar a planificar, jo vaig començar a cercar documentació, i al gener van començar els tallers de memòria veïnal, fins ara.
1: Pues trobo realment que és poc temps, no?
2: O a veure, és molt poc, sí, és molt poc temps, he anat de bòlit, ja havia una necessitat, perquè a més, clar, feia temps que ho volíem fer, i també... Però, bueno, tampoc no s'acaba aquí, perquè és el documental, però després ara haig de fer acabar el llibre del...
1: Un llibre, també.
2: Clar, un llibre, mm-hmm. una publicació.
1: També cada... relacionada sobre el Torrent del Capellà?
2: Sí, mm-hmm. sobre el que és el barri vale. i la història. El documental és un gran documental de 30 minuts, fa una revisió. És impossible ficar, bueno, ni en una pel·lícula de 2 hores.
1: Ja, resumir tota la història del barri.
2: Llavors, en certa manera, és el que intenta, i a més és el que fa el documental o el film, el que intenta és donar una visió sobre un espai-temps. Un espai-temps, unes persones, i sobretot això, el que intento és que hi hagi pues, això, un petit relat que descriveixi el que ha sigut, d'on ve i el que
1: i
2: és el barri del Torrent del Capellà.
1: I ja per últim, Isidor, quin diries que ha estat com el principal repte que has tingut en produir aquest documental?
2: Dificultat. La dificultat sempre és el finançament. Bueno, encara que, a veure, el finançament, perquè, a veure, produir un documental són molts diners. Encara que, a veure, també agraeixo a l'Ajuntament de Sabadell, ens ha concedit una subvenció, ara estem esperant una altra de Generalitat de Catalunya, de Memorial Democràtic, mm-hmm. però aquest ha sigut perquè un dels principals problemes, perquè jo no m'esperava trobar tanta documentació, que ha sigut una sorpresa, encara que hi ha petites coses que s'han d'acabar de quadrar, perquè falten documents, sí, trontollen una mica, i després també l'actitud de les persones, no? O sigui, de l'entitat, l'associació...
1: T'han facilitat, no?, el treball, al final.
2: Sí, ho han facilitat. Mm-hmm. O sigui, tothom aquell que ha pogut doncs, vindre un dimecres, doncs ha pogut, ha participat... Bueno, hi ha algú de l'Orgràcia. A mi no em treguis, però després
1: bueno, sempre hi ha algú així,
2: banda,
1: sí, clar.
2: I després supercontent.
1: Sí. Imagino que després, quan vegin el resultat, estaran agraïts de...
2: Sí,
1: i els
2: hi farà
1: il·lusió, suposo, veure com tota l'evolució que ha tingut el barri
2: sí,
1: des
2: sí.
1: de que va començar fins ara.
2: Sí, sí.
1: És una feina, la veritat, que has hagut de treballar molt, documentar-te molt, també, i al final pues, mostrar com un projecte final.
2: Sí. Sí, ja ha sigut anar bastant de pressa, perquè el temps...
1: Es tenia que haver
2: presentat durant la festa major, que va ser l'1 de maig, però li vaig dir a Mario, no escolta, no
1: arribo. Una mica més tard.
2: No arribo. I ara, aprofitant que justament aquesta setmana ha començat la Setmana Cultural del Torrent del Capellà...
1: Pues un molt bon moment.
2: Sí, és perfecte. Mm-hmm. Perfecte, perquè ara el Torrent pues, estan fent activitats, han fet xerrades... I diumenge pues, tancarem amb això, amb la projecció de la pel·lícula.
1: Molt bé, doncs espero que tinguis molta sort en aquest projecte i que
2: gràcies.
1: Els encanti el projecte final. Isidor Fernández, antropòleg, moltíssimes gràcies per passar-te per aquí.
2: Moltes gràcies.
0: Fins aquí ha arribat aquest Connectats de dilluns. Gràcies un dia més per acompanyar-nos. Ja sabeu, demà continuem amb l'edició de dimarts, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de passar una molt bona jornada. Adéu-siau.

0: Són les 6.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La segona onada de calor de l'estiu ha arribat aquest diumenge i, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'allargarà com a mínim fins dijous. L'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica és la causant d'aquest episodi d'altes temperatures. El Meteocat manté avisos de situació de perill per calor intensa i el Procicat continua en activitat en fase d'alerta. Segons les prediccions, el pic de calor arriba avui dilluns i demà dimarts amb temperatures elevades de manera generalitzada. A Badalona la calor és intensa, hores d'ara la temperatura és de 33 graus a la ciutat. La màxima prevista avui, amb tots els valors queden lluny dels registres més extrems previstos a l'interior de Catalunya. Les pròximes nits també seran caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en molts punts de Catalunya, les anomenades nits tropicals, i fins i tot poden superar els 25 graus en alguns punts del litoral i prelitoral, convertint-se així en nits tòrrides. Protecció Civil fa una crida extremada a les precaucions en aquesta segona calorada, que es preveu pitjor que la primera, tant pel que fa a la durada com per la intensitat de les temperatures màximes. Esquerra Republicana denuncia el tancament de la Biblioteca de Sant Roc i la manca de manteniment dels equipaments públics. Des d'avui fins a nou avís, l'edifici romandrà tancat per obres de climatització, deixant sense un refugi climàtic a un dels barris més vulnerables de Badalona. Des de l'Ajuntament, però, adverteixen que serà durant pocs dies. Des d'Esquerra acusa el govern de mala gestió dels equipaments, ja que aquesta obra de la biblioteca la podien haver fet en una altra època de l'any. D'aquesta manera, a l'estiu, els usuaris de la biblioteca i la gent del barri podrien estar climatitzats durant les onades de calor. A més, recorden que, en ser un dels barris més vulnerables, els edificis no estan correctament aïllats, fent que la climatització no sigui la correcta i es passi molta calor a l'estiu. Ara bé, el barri de Sant Roc no és l'únic que té problemes amb la climatització de les biblioteques. La biblioteca Xavier Soto de Llafià també ha limitat el seu horari i només obre els matins. Escoltem Àlex Montornès, president d'Esquerra Republicana a Badalona.
4: Estem deixant el barri més vulnerable a Badalona sense cultura, sense accés a la cultura i sense cap refugi climàtic on es puguin protegir. Nosaltres pensem, doncs, que aquest govern té les prioritats equivocades perquè ha tingut 3 anys amb majoria absoluta per poder resoldre això i de moment no ho ha fet.
3: Des del govern estan gestionant les reparacions dels sistemes de climatització. La Biblioteca de Sant Roc disposa de 2 màquines de refrigeració, una de les quals avariada. Segons l'Ajuntament, les peces de recanvi ja les ha demanat i calculen que la repararan en un termini de 3 o 4 dies. Pel que fa a la de Llafià, encara s'està tramitant la reparació d'un dels aparells d'aire condicionat, motiu pel qual es manté l'horari reduït. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat 2 punts de venda de droga a Badalona i Barcelona i han detingut 2 persones, una dona de 64 anys i un home de 21. Durant els escorcolls s'han intervingut petites quantitats de crack, cocaïna i haixix, a banda d'una pistola d'aire comprimit, 3 sistemes de videovigilància instal·lats per controlar els accessos, una bàscula de precisió, diners en efectiu i material destinat a la manipulació de substàncies estupefaents. L'arrestada estava especialitzada a arrendar immobles que posteriorment destinava al tràfic i consum de drogues. Dels 35 immobles que hauria llogat, almenys 21 haurien estat utilitzats directament com a punts de venda de cocaïna i de crack. I aquest estiu, Radio Ciutat de Badalona aposta per la música. 2 noves propostes faran companyia als nostres oients en diferents moments del dia. La primera estrena, Generació Chic, un programa de música Remember, conduït per Toni Ramoneda, que amenitzarà els matins del cap de setmana. I a partir de l'11 de juliol estrenem els Tardeos d'estiu, amb les sessions de DJ Pau, els dissabtes i diumenges a les 6 de la tarda. I ara mateix tenim 33 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
5: El millor del Badalona matí.
6: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
5: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona matí, edició d'estiu.
7: I avui ho escoltàveu, que la Sílvia ens ho deia, comencem parlant de l'Institut Català de l'Acollida i l'Adopció, perquè busca amb urgència unes 400 famílies per acollir menors. Les xifres de menors en centres s'han incrementat des del 2020 i preocupa especialment el nombre de menors de 6 anys que s'han duplicat, arribant fins als 260. Avui en volem parlar amb l'Helena Lladós, ella és directora de l'Institut Català de l'Acollida i l'Adopció. Bon dia, Elena.
0: Bon dia.
7: Catalunya necessita entre 300 i 400 famílies acollidores més. Veient aquestes xifres, Elena, la situació la podríem titllar, la podríem qualificar d'urgent?
0: Sí, la podríem qualificar d'urgent, donat que aquests infants, com deies, no, menors de 6 anys que estan en centres, les normatives, la llei, i ens interpel·len a que la mesura preferent de protecció és viure en famílies, no estar en centres. Per tant, en aquest sentit, ho podem qualificar d'urgent, perquè aquests infants tan petits en centres no és on millor estan per poder-se desenvolupar i per poder créixer d'una manera integral i segura com ho podrien fer en una família.
7: Clar, perquè quines conseqüències té per un menor estar acollit en un centre? O quines diferències hi ha, no?, per al menor?
0: Bé, els centres estan ben cuidats, no estem dient al contrari, eh? Vull dir, els centres, aquests nadons, tenen tot el que necessiten, però sí que és cert que viure i créixer en una família es fa un vincle diferent, es té un únic referent, els hi dona aquesta seguretat, creixen amb valors, creixen amb aquest escalf que els centres no poden tenir pel sentit lògic, no?, que en un centre pues, no hi ha un sol cuidador, hi ha entorns, hi ha aquest vincle, hi ha aquesta seguretat, i aquest no el tenen. Per això amb les famílies, és, no?, tot nen té dret a viure en una família.
7: Dèiem que les xifres de menors en aquests centres s'estan incrementant des de l'any 2020. Per què creus que no han anat a l'alça les famílies d'acollida aquests anys? Perjudicis, falta d'informació?
0: Més que perjudicis, jo crec que... és falta d'informació. L'enquesta Òmnibus deia que un 80% de persones enquestades no coneixien el que era l'acolliment familiar. Per tant, encara ens queda un llarg camí per recórrer, per explicar i per fer pedagogia del que és l'acolliment, que hi ha molts nens i nenes tutelats per la Generalitat, que la millor opció seria viure en família i aquestes famílies no estan. I, per tant, un dels factors pels que no hi ha famílies és aquest desconeixement. També és cert que la millor difusió, a part, no, del que puguem estar parlant aquí, tota la difusió que puguem fer, és les pròpies famílies acollidores, amb el boca a orella, amb la seva experiència, també fan una gran feina en aquest sentit. I també és cert que el nombre de famílies acollidores no creix, però tampoc disminueix, perquè és un nombre estable, perquè també hi ha famílies que arriben amb el seu projecte d'acolliment fins a la majoria d'edat amb aquests infants, i llavors normalment ja continuen la relació i ja no fan un segon acolliment.
7: Diríem que aquesta cultura de l'acollida, no, que continua sent una gran desconeguda per molts, creus que s'ha de ser d'una altra pasta per ser família acollidora? Perquè, clar, entenem que acollir no és adopció. Sí que parlarem després que hi ha diferents tipus d'acolliment, però, clar, és un pas previ, però que no sempre és el pas previ, no és un pas pont, no?, a l'adopció. Aleshores, aquestes famílies, no?, que decideixen acollir a un infant i després ha d'haver-hi un desarrelament perquè ja no estarà més a casa, com són? S'ha de ser d'una altra manera.
0: No sé si s'ha de ser d'una altra manera o s'ha de tenir molt clar el que és l'acolliment i el que és l'adopció. L'acolliment és temporal, no té res a veure amb l'adopció. L'adopció és una filiació al 100%, no? Aquest infant passa a ser de la família, i l'acolliment és una mesura temporal, mentre aquest nen, nena, no pot estar amb la seva família per les raons que siguin. Que després hi hagin casos que aquest infant no pot tornar amb la família i la mesura ja passa a ser preadoptiu i es queda amb la família d'acollida, això passa. Però les famílies acollidores, de fet, no es plantegen l'adopció com una primera opció, es plantegen acollir, no?, fer aquest servei, sí, aquest servei a la societat i amb aquests nens i nenes que, pel que sigui, no poden estar amb la família. No sé si són d'una altra pasta, si tenen el coneixement, però és aquesta la seva opció.
7: Ho deia perquè també acostumen a ser menors amb unes necessitats d'afecte molt grans i cal saber què els hi cal, no?
0: Sí, de fet, tots els infants desemparats, tots tenen, no, el que diem el trauma primerenc, no? Aquesta separació en un moment donat, sigui encara que sigui al sortir de l'hospital o quan sigui, aquesta separació els hi provoca aquest trauma, i evidentment aquests infants necessiten, no, aquest escalf, i necessiten ser acompanyats, si tu vols vols més intensament o amb unes altres eines que altres infants. En aquest sentit, també a les famílies acollidores també se les forma, se'ls explica, no?, com han de procedir i què implica exactament acompanyar aquests nens, nenes i adolescents.
7: Clar, perquè quan una vegada ja, no?, la família o la persona... Perquè pot acollir una persona individual?
0: Sí, pot acollir qualsevol persona, qualsevol tipus de família. Parlem de famílies acollidores, però també ens referim a persones. Una uh-huh. persona pot acollir perfectament sense ella sola.
7: Deia, una vegada una família o una persona se li dona la categoria com a idònia, no? Entra en una borsa on s'intenta encaixar el perfil que necessita aquesta criatura. Com funciona? Com és el protocol?
0: Bé, de fet, durant el procés, no?, com deies, durant el procés d'estudi, de valoració per la idoneïtat de la família, les tècniques i la família, no?, ja van dient, bueno, pues si la família es veu fent urgències, que ja parlarem després, sí, o si es veu acollint un infant més gran, si es veu acollint durant un temps llarg o només durant un temps determinat, també en funció de la composició, si hi ha fills a la família que vol acollir, etc., s'acaba de determinar el millor perfil per la família. Llavors, un cop la família ja és idònia amb un determinat perfil, quan hi ha un infant, que n'hi ha segur, que compleixen els requisits que poden encaixar, si m'ho permets, amb aquesta família, llavors és quan es fa l'acoblament.
7: Ara, si anem a explicar quines modalitats d'acolliment hi ha.
0: Sí, mira, n'hi han quatre. El que seria urgència i diagnòstic, que és aquelles persones, famílies que acullen els infants més petits, nadons entre 0 i 3 anys, 0 o 6 anys com a molt, que és mentre s'estudia quina és la millor mesura per a aquest infant. Són infants que han estat desemparats i mentre els equips es fan aquest estudi, que idealment hauria de durar 6 mesos, se'n fan càrrec a aquestes famílies d'urgència. Uh-huh. Després hi ha l'acolliment simple, que són infants que ja es preveu que estaran com a màxim 2 anys separats del seu nucli familiar i que amb molta probabilitat podran tornar mentre es fa aquest treball amb la família. I després ja hi ha l'acolliment permanent, que són aquells acolliments més llargs, que no vol dir que no puguin tornar, però sí que es veu que el procés serà més difícil, més llarg, i per tant aquest acolliment ja agafa la modalitat de permanent. Després hi ha les famílies que acullen infants amb necessitats especials o grups de germans, que els diem les famílies UCAE, que en aquest cas aquestes famílies, si són 2 membres, un dels dos ha de tenir alguna titulació que pugui acompanyar millor amb aquests infants. Estem parlant d'una formació en psicologia, educació uh-huh. social, treball social, docent... I, bueno, i després hi ha la modalitat de famílies col·laboradores, que són aquelles famílies que acompanyen aquests nens, nenes i adolescents a partir de 8-9 anys, que estan vivint en centres i que surten amb ells durant els caps de setmana, els períodes de vacances, que és més flexible.
7: Uh-huh. O sigui que amb el temps sí que algun acolliment es pot convertir en permanent.
0: Sí.
7: Això seria aleshores si hi ha un trànsit cap a l'adopció?
0: No té per què. Un acolliment simple que ja es veu que realment aquest infant no tornarà, no pot tornar amb la seva família, es converteix en permanent. Uh-huh. Normalment, quan hi ha una mesura de preadoptiu, passa més amb els infants d'urgència i diagnòstic. Ja es veu en un primer moment que realment no podran tornar a la família, que no hi ha relació, i llavors ja es fa un preadoptiu.
7: Uh-huh. Només hi ha 87 famílies d'urgència i diagnòstic?
0: Bé, en aquests moments hi ha 87 famílies actives, sí, d'urgència i diagnòstic, que acullen a 93 infants, i en tenim 17 que estan descansant.
7: Val.
0: Perquè les famílies d'urgència i diagnòstic, clar... fan molts acolliments. S'acaba un acolliment, estan un temps i fan un altre acolliment. Llavors, durant un període entre acolliment i acolliment, la família decideix, n'hi ha que descansen un mes, n'hi ha que descansen una setmana, però n'hi ha que estan durant 6-7 mesos, diuen, uh-huh, bueno, ara jo vull parar una...
7: Tornar a carregar per tornar
0: a carregar
7: a poder
0: per...
7: donar efecte a una altra
0: exactament,
7: persona, no?
0: Exactament.
7: Perquè què implica exactament aquest tipus d'acollida? És això, durant un temps, després tornes a començar...
0: Sí.
7: Per això et deia, no, si s'ha de ser d'una altra pasta...
0: S'ha de ser d'una altra pasta o tenir molt clar el que et deia abans, que l'acolliment és temporal. Llavors no has de pensar com que et prenen o se'n va. sinó que has de pensar que estàs acompanyant amb aquest infant fins que torna amb la seva família o fins que hi ha una alternativa més estable i més duradera per ell. Per tant, l'estàs acompanyant.
7: I tampoc s'ha de veure com un acte de caritat.
0: No és un acte de caritat, és un voluntariat social i és acompanyar amb aquests infants que pel que sigui no poden créixer en família.
7: D'aquestes 300-400 famílies que calen, quin perfil es busca?
0: En general, de tots. Evidentment, famílies d'urgència, no, perquè són aquests infants que estan en centre que no poden estar en centre, però també a famílies amb modalitat de simple i de permanent també, perquè després també hi ha infants més grans que estan en centre i, per tant, també seria, no, la segona fase, buidem centres, primer amb els infants més petits, però després amb la resta.
7: Hi ha uns requisits molt estrictes? Es demana un currículum allò molt acurat, entenent que estem parlant de menors, eh? I que, clar, s'ha d'anar amb molta cura.
0: Sí, no, es demana, evidentment, estar en plena possessió de totes les capacitats civils, no tenir antecedents ni penals ni sexuals, tenir més de 25 anys, tenir disposició i capacitat per acompanyar amb aquest infant, tenir un entorn estable i un habitatge en condicions. Després ja durant el procés, amb aquestes entrevistes que es fan, amb aquest estudi psicosocial, ja s'acaba de determinar el perfil. Però no es demana més cosa.
7: Des que una família, una persona, vol ser acollidora, es posa en contacte amb vosaltres, quan pot passar? Fins que diu, bé, ets idoni, ets idònia...
0: Si la família un cop s'informa bé decideix iniciar el procés, perquè també penseu que hi ha moltes famílies que s'interessen, diuen, val, ja sé el que és, m'ho penso i ja us diré, que a vegades passen 2 anys, però quan la família ja diu sí, faig el pas, inicio la formació, uns 6 mesos.
7: Ara tu deies, no? Més de 25.

0: era per acolliments de més d'un any, i ara no hi ha aquest requisit de més d'un any. Per tant, acolliments inferiors a l'any, que podria ser perfectament urgència i diagnòstic, també tenen dret, també es té dret al permís parental. Per tant, aquí hi ha una finestra d'oportunitat, no?, per rejovenir aquests acollidors que fan urgències. A les altres modalitats ja hi ha més diversitat d'edats.
1: Les ajudes econòmiques que reben les famílies acollidores, creus que són suficients per garantir, doncs, que qualsevol família pugui acollir?
0: Bé, en principi estem parlant de complements i de prestacions bàsiques. Llavors, les prestacions bàsiques van al voltant de 400-500 euros, i després, en funció de la modalitat de l'acolliment, no, hi ha uns increments que, per exemple, amb urgència i diagnòstic són de 700 euros afegits als 496 que cobrarien d'aquesta prestació bàsica. Aquesta prestació és per fer-se càrrec de l'infant. Certament, el ritme de vida i el nivell econòmic ha pujat, i per tant estem estudiant de com
1: incrementar
0: aquestes prestacions, com incrementar-les amb l'IRSC, que és l'índex amb què s'incrementen les prestacions socials.
1: Per acabar, m'agradaria que t'adrecessis a la nostra audiència, als nostres telespectadors, sobre si hi ha algú que s'ho està pensant o que li agradaria, on cal adreçar-se.
0: Sí, si esteu pensant en acollir, no?, en donar aquesta oportunitat a aquests infants que, pel que sigui, no poden viure amb les seves famílies durant un temps, us podeu posar en contacte amb l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció a través de la web acollimentgencat.cat. Aquí podreu trobar informació d'en què consisteix l'acolliment, on us podeu adreçar, o ens podeu enviar un correu electrònic, que també hi ha l'adreça, i allí us donarem tota la informació.
1: Doncs, Helena Lladós, directora de l'Institut Català de l'Acollida i la Infància, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Badalona Matí.
0: A vosaltres.
1: A reveure.
0: Moltes gràcies.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: El canvi climàtic, com sabeu, està augmentant, la freqüència, la durada i també la gravetat de fenòmens meteorològics extrems, com ara sequeres, com onades de calor o també inundacions. Uns fenòmens que repercuteixen directament en termes socials i també econòmics, especialment quan afecten infraestructures crítiques de sectors com l'aigua, l'energia o el transport. Per quantificar i per prevenir aquests impactes, el projecte Icària, impulsat per la Comissió Europea i en el qual també hi ha participat l'àrea metropolitana de Barcelona, està provant eines digitals que són pioneres perquè administracions públiques, de fet de tota Europa, puguin abordar els desafiaments climàtics actuals i també els que vindran, els del futur. Tot plegat quan Catalunya ja ha anunciat que reforça el seu pla davant d'inundacions i afegeix nous avisos per pluja. Avui en parlem amb el professor de l'UPC, Beniamino Russo. Ell és també sotsdirector de l'Institut de Recerca de Dinàmica Fluvial i Enginyeria Hidrològica. Què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
4: Quina mena d'estudis s'estan duent a terme dins d'aquest projecte europeu, no?, d'Icària? Quines són aquestes eines digitals pioneres?
5: Sí, el projecte Icària, un projecte europeu, com hem dit, de 3 anys, va acabar fa molt poquet, i entre els resultats d'aquest projecte, a part de les metodologies i els estudis i els mapes que s'han fet, en el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, també ens portem un bon ventall de solucions tecnològiques per estudiar els impactes de canvi climàtic. Sobretot dos, si se'm permet subratllar. Un portfolio de mesures d'adaptació climàtica. El projecte Icària és un projecte per estudiar els efectes d'episodis extrems sobre infraestructures crítiques, però sobre infraestructures d'interès, per exemple, també el parc de vivendes de l'àrea metropolitana de Barcelona. No? Doncs un portfolio de mesures d'adaptació, i per altra banda un decision support system, un sistema d'ajuda a la decisió per avaluar els impactes econòmics sobre sector estratègic. Doncs, per exemple, a l'àrea metropolitana de Barcelona vam estudiar els impactes econòmics sobre les vivendes, sobre

0: las infraestructuras eléctricas, sobre el sistema de transporte y otras infraestructuras, por ejemplo, al sector del agua, al colector de Llevan, de Clavegueram, las depuradoras, etcétera. Entonces, toda una serie de infraestructuras de interés, más que críticas, de interés para la sociedad.
1: ¿Y quién podría ser? ¿Això vol dir que s'ha de començar a fer una reserva, si és que no es fa, a dia d'avui, ho desconec, per exemple, econòmica d'inversions, pel que fa a la protecció i també reparació, millora, trasllat d'infraestructures, com poden ser, per exemple, la R1, no? Ara que venim també de l'últim temporal, el Harris, on es va evidenciar doncs, la proximitat també del mar i com aquest pot acabar malmetent doncs una infraestructura important com és la de Rodalies.
0: Exactament, això és clau. El primer de tot que hem fet ha sigut fer un bon diagnòstic amb la informació que, com vostè pot imaginar, no és uniforme, no? Tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona ens hem trobat amb informació molt de detall per alguns casos, en altres casos hem estimat aquesta informació, però bueno, hem fet un diagnòstic del que pot passar en aquest moment, però també un horitzó temporal de 2050-2100 a tota l'àrea metropolitana de Barcelona, a tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. A l'àrea metropolitana ens hem centrat sobretot en el risc d'inundació pluvial i el risc de temporal marítim. I amb tot aquest diagnòstic hem fet previsió a curt i llarg termini, 2050 i 2100, per veure quines infraestructures poden ser més afectades en un horitzó temporal mitjà i en un horitzó temporal llarg. I a partir d'aquí, com vostè deia abans, inversions, perquè si no ens trobarem amb uns danys molt més grans dels que estem patint ara per l'augment de les pluges, només una dada, les intensitats de pluja màxima a l'àrea metropolitana de Barcelona podran pujar entre el 15 i el 20% al 2050 i fins a un 30% al 2100. Doncs ens hem de preparar i ens hem de preparar les nostres infraestructures en alguns casos amb mesures de protecció, en altres casos canviar la localització d'aquestes infraestructures.
1: Quins són aquests riscos? Què patirà pel que fa doncs, a canvi climàtic i sobretot en relació a inundacions tant pluvials com marítimes? No? Doncs la nostra ciutat, per exemple, Badalona, i aquest context metropolità on es troba, de cara al 2050?
0: Comencem amb el tema de temporal marítim. Doncs tots els models, treballem amb molts models per tenir poca incertesa, no? Perquè si treballem només amb un model, aquest model pot tenir un error.
1: Doncs, tindrem platja, per exemple, el 2050?
0: Els models coincideixen que tindrem 30 centímetres de pujada del nivell del mar. Doncs tindrem menys platja, perquè tindrem una pujada a nivell del mar de 30 centímetres, doncs tots els models semblen coincidir. Pel que fa onatges i temporal marítim, hauria de ser pràcticament igual, però partim de la base que el mar pujarà 30 centímetres al nivell del mar.
1: I això és molt, encara que pugui semblar.
0: Això és bastant. I si ens anem al 2100, aquesta pujada, ja aquí tenim més incertesa, però estem parlant de pujada del nivell del mar, que segons les projeccions que han fet els companys, no, experts en aquest sector, podria estar entre 55 i 85 centímetres pel 2100. Doncs, bueno, va pujant, sí.
1: Això vol dir que desapareixeran les nostres platges?
0: O no vol dir que no? Primer de tot, això és una pujada de nivell del mar i tenim mesura d'enginyeria de costes, tenim mesures, per exemple, molts municipis del litoral estan canviant, no?, la filosofia, el paradigma de crear passeig marítim i zones de costes més esponjoses, no?,
1: i
0: substituint el formigó per dunes i obres de naturalització. Doncs totes aquestes mesures van en contra d'aquests efectes que, si no en fes res, malauradament poden tenir efectes d'aquest tipus.
1: Això pel que fa a la platja, per exemple, el col·lector de Llevant, que abans hi feia referència, passa justament per aquesta zona litoral. És, diguéssim, una necessitat el trasllat d'aquest col·lector cap a l'interior?
0: Jo diria que sí. Jo diria que sí. De fet, és una de les infraestructures que més hem estudiat amb carinyo, diguéssim, per als últims trencaments. També estava un interès, no? L'àrea metropolitana de Barcelona era sòcia del projecte, Aigües de Barcelona també. Doncs aquestes infraestructures crítiques s'ha estudiat i s'han estudiat també alternatives. I les alternatives més favorables des d'un punt de vista econòmic, diguéssim, és el trasllat o el canvi de disseny de localització d'aquesta infraestructura.
1: Per on passaria?
0: Bueno, aquestes són alternatives que encara estan en discussió, però ja plantejades algunes.
1: Mm-hmm. Per tant, es podria traslladar a la falda de la Serralada, per exemple?
0: Es podria traslladar i les alternatives estan sobre la taula.
1: Molt bé. Altres implicacions, abans jo feia referència a aquesta línia de Rodalies, no? Si puja el nivell del mar 30 centímetres d'aquí a 30 anys, no? O bé 85 en els pitjors dels escenaris d'aquí al 2100, és viable encara un R1 per la costa?
0: Aquí ja l'àmbit és una mica més reduït, no?, el de l'àrea metropolitana de Barcelona amb respecte a l'R1. El que tenim ara són, en aquest cas, amb tota claritat, no hem fet un estudi tan de detall com el col·lector de Llevant, però tenim aquestes projeccions climàtiques de pujada del nivell del mar amb variables d'onatge que sembla que no seran més elevades que l'anterior. Doncs, amb aquestes dades s'haurà d'estudiar si és viable o no mantenir el traçat o no de l'R1.
1: Mm-hmm. Abans deia, no?, una mica la conclusió d'aquest projecte europeu d'Icària passa per un sistema d'ajuda a la decisió, no?, per avaluar doncs, impactes econòmics, no?, com ara comentàvem, per exemple, amb el trasllat del col·lector, i també per proposar doncs, mesures d'adaptació climàtica. En matèria d'habitatge, que també n'ha parlat de l'habitatge, quines són aquestes mesures que haurem de prendre, no?
0: Bueno, primer de tot, m'agradaria subratllar una cosa. El model que hem desenvolupat i calibrat amb dades reals, és un model molt de detall. El model d'inundació pluvial que tenim ara a l'àrea metropolitana de Barcelona permet estimar cabals, alçada d'aigua i velocitat pràcticament a tots els carrers de l'àrea metropolitana de Barcelona. Mm-hmm. I a Badalona, i a Barcelona, i a qualsevol municipi de l'àrea metropolitana. Això és una eina molt pionera. Jo no tinc coneixement que s'hagi fet cap cosa semblant o similar en el món. Ara la idea és fem-la servir, no? Perquè aquesta és una eina molt valiosa i podem estudiar mesures molt específiques per reduir aquests impactes de manera precisa, no? Per exemple, estem a Badalona, el canvi climàtic, abans hem parlat de pujada de nivell del mar, les pluges també pujaran entre un 15 i un 20% i un 25 i 30% al 2100. Això què provoca? Això pot provocar un augment dels danys econòmics al 2100 del 50%. O sigui, una pluja que puja d'entre un 20 i un 30%, al 2100, a nivell d'impacte econòmic, pot suposar un augment del 50%. Ara, tenim aquestes eines on podem incorporar aquestes mesures d'adaptació i, a nivell puntual, anant reduint aquest impacte econòmic i també social, perquè quan si tenim un escolament, un flux descontrolat en un carrer, això pot suposar danys per persones, no? Mm-hmm. Pot arrossegar persones, pot arrossegar vehicles, etc. Doncs amb tot això tenim un diagnòstic molt ben fet que podem aprofitar també per plantejar mesures.
1: Si ens fixem en Badalona, quines són les zones, diguéssim, a més risc, no?, per inundabilitat?
0: Bueno, primer de tot, aquests mapes ara els que hem fet la feina tècnica, no?, els posarem a disposició i a l'abast de l'àrea metropolitana de Barcelona i després espero que es podran consultar, no? Però a Badalona, si vostè em pregunta quals són els barris, no? No anem a nivell de carrer per carrer, però bueno, per exemple, el casc antic, primer de tot tenim dos eixos molt importants, que són Martí Pujol i Canyador, no? Aquests uh-huh. poden incrementar, no?, aquesta capacitat de transportar aigua descontrolada durant episodis de pluja molt gran. I després el barri, els barris, com dèiem, són el centre, no?, i després Gorg, Sarroc, també hem vist que podria augmentar l'exposició a pluges intenses, i bueno, pues aquests, sobretot aquests, mm-hmm. són els barris que podrien augmentar l'exposició a fenòmens d'esdeveniment de pluja, d'inundació pluvial.
1: Ja sigui per la proximitat, entenc, al riu Besòs, com també per aquesta existència d'antigues rieres, no?
0: Estem parlant de estem parlant d'inundació pluvial, mm-hmm. Per falta de capacitat de la xarxa de drenatge o uh-huh. perquè aquestes rieres no són capaços de transportar aigua. No estem parlant de gran desbordament de rius, com poden ser a Catalunya el Llobregat i el Besòs, uh-huh. que arriben a l'àrea metropolitana. A l'estudi de l'Icària s'ha centrat en inundació pluvial, doncs dèficits del drenatge de l'àrea.
1: A Catalunya, el Servei Meteorològic Català ha reforçat el seu pla d'inundacions. La Generalitat ha calculat que 7 de cada 10 municipis catalans hauran de tenir un pla, de fet, contra inundacions amb el nou Inuncat. Badalona seria un d'aquests municipis?
0: Badalona és un municipi on tenim la informació. Abans parlàvem que mm-hmm. en algun municipi tenim la sort de tenir molta informació, en altres no. Que en Barcelona tenim informació de qualitat, perquè Badalona va fer un pla director fa anys, després ha estat en altres projectes europeus, on recordo el Bingo, per exemple. Doncs té una xarxa modelitzada. El problema que té, com molts altres municipis, una morfologia adversa, diguéssim, amb, no, la serralada i després aquesta zona urbanitzada, i això, bueno, és una zona propensa, no, al risc d'inundació. Doncs jo crec que la resposta seria sí, però deixi'm subratllar que Catalunya, en aquest cas, en aquest moment és pionera perquè està introduint l'anàlisi i l'estudi de les inundacions pluvials, no només fluvials com altres comunitats, dins de la gestió del risc d'inundació. Per exemple, l'Inuncat, no, que esmentava abans, està proposant de manera pionera a l'estat espanyol introduir aquest tipus d'esdeveniment, inundacions pluvials. Doncs en aquest marc jo crec que sí, que Badalona podria adherir-se, no, a aquest conjunt de municipis que ja estan treballant en aquesta línia.
1: I d'aquelles alertes, que també rebem de manera, doncs, cada vegada més recurrent també en aquests episodis de pluja intensa. I en aquest sentit el Meteocat posarà en marxa també un nou avís per pluges d'entre 60 i 90 litres per metre quadrat en període de 3 hores. No? Aquesta quantitat és la que pot acabar derivant en inundacions sobtades. Està ben trobada aquesta quantitat? Està estudiat?
0: Sí, de fet estem col·laborant també amb l'Ajuntament de Barcelona per sobre aquest nou llindars de l'SMC per actualitzar, no?, aquests llindars de l'SMC amb avisos de pluja. Jo crec que sí, anem en la bona direcció, i em costa, per exemple, que el llindar més alt de més de 200 mil·límetres és bastant, en 24 hores, és bastant elevat. A la ciutat de Barcelona, per exemple, no s'ha registrat mai, però al barcelonès sí. Doncs fem servir aquestes dades històriques per tenir unes pluges, no només per fer avís, però també per dissenyar infraestructures, i anem amb aquesta línia, sí.
1: I ja per acabar, dins del projecte Icària també s'han analitzat els riscos associats a depuradores, a plantes de tractament de residus, no? Amb quin objectiu? I entenc que la depuradora del Besòs també.
0: La depuradora del Besòs també, però la que més és posada i amb risc d'inundació està és la de Montcada i Reixac, que està, és la que després de fer aquest anàlisi, no, amb carinyo, hem proposat també, estem proposant també mesures d'adaptació. Per què? Perquè, bueno, perquè amb els augments de la precipitació i cabals podríem tenir danys a infraestructures, i sobretot en aquesta infraestructura hem vist que hem d'adaptar el disseny d'aquesta infraestructura si no volem patir danys econòmics importants.
1: Professor Beniamino Russo, de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona de la UPC, moltes gràcies per haver-nos atès aquest matí.
0: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Gràcies.
1: Bon dia.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí,
2: amb xancles i banyador.
1: Una clínica dental podria ser també una galeria d'art? Doncs a Badalona hi ha qui diu que sí, i no només com a idea, sinó com a realitat. Al carrer Francesc Layret, un aparador trenca amb el que esperaríem trobar en un centre de salut i es converteix en un espai també d'exposició obert al carrer. Avui parlem amb la clínica dental MIM per entendre què hi ha darrere d'aquesta aposta. És una manera de fer comunitat, una experiència diferent també de cara als pacients o potser fins i tot alguna cosa més. Per descobrir-ho, contactem a aquesta hora amb la Júlia Sussinó, la nostra companya, que es troba doncs, a les portes de la Clínica Dental MIM. Què tal, Júlia?
4: Hola, Núria. Doncs sí, estic a la Clínica Dental MIM i ja podem veure el seu aparador Obres de l'artista Anna Riera, on ara mateix ella hi té doncs, dos quadres exposats. M'hi acompanyen la responsable de la clínica, la doctora Alicia Ferrer, i també l'artista que hi exposa ara mateix, l'Anna Riera. Bon dia a totes dues.
5: Bon dia.
6: Bon dia, bon dia.
4: Doncs, Alicia, comencem amb tu. Una clínica dental no és el primer lloc on hi esperes trobar art. Per què decidiu trencar amb aquesta norma?
5: Doncs, més enllà de l'odontologia, sempre he entès la meva feina com un acte creatiu i que dissenyar somriures és treballar amb estètica, amb sensibilitat i amb emocions. I sempre hem pensat en els nostres pacients perquè es sentin bé, on la bellesa, el detall i l'experiència són centrals.
4: I des de quan teniu aquesta iniciativa? Quan vau començar?
5: Doncs, durant any vaig estar cuidant personalment els aparadors com una mostra exterior del que passava dins. Fins que va néixer una idea molt simple. Si aquest espai ja comunica el que som, per què no obrir-ho a la ciutat?
4: I des de llavors, quants artistes hi han passat per aquí, més o menys?
5: Més o menys fa un any que ho fem i han passat uns 5-6 artistes.
4: D'aquí neix més una inquietud vostra personal o creus que és més com una estratègia vostra per diferenciar-vos d'altres clíniques dentals?
5: Doncs això neix d'una inquietud personal. La idea de MIM Boutique neix com una comunitat on compartir, crear vincles i connectar persones. I dins d'aquesta mirada, l'aparador es transforma en un espai viu on... un lloc on els artistes de Badalona poden exposar la seva obra i tenir una visibilitat real al carrer, en el dia a dia, perquè la gent de Badalona pugui disfrutar de les seves obres.
4: I com escolliu els artistes? O sigui, què busqueu exactament? Qualitat artística, que siguin de Badalona, proximitat?
5: Realment va ser una idea molt orgànica. La primera artista que va venir va ser la Marta Carreter i a partir d'ella van anar apareixent els artistes. No elegim res, no intervenim en res, no demanem res i l'únic que volem és que sentin lliures de fer servir el nostre aparador com una finestra de la seva obra, de la seva sensibilitat a la ciutat.
4: I m'han xivat, a més, que aquí a l'interior, a la sala d'espera de la clínica, també teniu llibres d'art, alguna escultura, quadres... Potser és més típic trobar revistes del cor a una altra clínica. D'on neix també aquest interès?
5: Des de que va néixer MIM, vam apostar per el que és l'odontologia emocional, el que nosaltres vam crear com odontologia emocional. I la nostra idea és... que trobin, o sigui, si la majoria de gent té por d'anar al dentista, doncs que aquesta ansietat o aquesta dificultat que la gent té per anar al dentista, doncs trenca aquesta barrera. I per això a la nostra sala d'espera hi ha llibres, hi ha art, hi ha una cadira de massatge o fins i tot es pot fer aromateràpia. És una manera de crear una experiència i de molt diferent i de mimar els nostres pacients.
4: Això és molt bonic. I com gestioneu l'equilibri entre donar llibertat creativa als artistes i assegurar que el que s'exposa encaixa amb el vostre espai?
5: És una confiança absoluta amb el que faran. Serà el que s'ha de mostrar a l'exterior i per mi és... La gent normalment va a buscar l'art i aquest aparador és perquè la gent trobi l'art sense anar-lo a buscar.
4: Moltes gràcies. Doncs ara anem amb tu, Anna. Exposar una clínica dental no és el més habitual. Com et va arribar aquesta proposta i què et va fer dir que sí?
6: Ho ha comentat l'Alícia, soc molt amiga de la Marta Carreter de fa molts anys. Ella s'hi dedica activament a fer obra, a crear obra. Jo m'he dedicat durant molts anys més a l'ensenyament i l'obra la vaig creant, però des d'una faceta o un treball més íntim, més perquè és el que m'agrada i quan trobo el moment, per mi és molt terapèutic. La idea d'exposar en aquest aparador preciós al mig del passeig, que encara ho serà molt més de passeig, perquè tal com l'estan fent, no? I aquesta finestra, que ja ho ha dit l'Alícia molt bé, que és una manera de que el transeüent, el que passeja de cop i volta, plaf, tingui un flash bonic als ulls, em va semblar genial, genial. He estat veient els aparadors durant aquests mesos i jo mateixa, no? M'hi fixo tant si passava un cotxe com a peu. És un moment que t'atures, que reposes, que penses o que somrius.
4: Clar, o sigui, el públic que passa per aquí no ve a veure art, llavors, creus que això ha influenciat en la tria de la peça que exposes?
6: Sí, clar, fa respecte sempre exposar-te de manera tan pública, no en una galeria o un entorn tancat, sinó enmig del carrer, però alhora també és un repte, és una aventura, perquè jo era molt conscient que la que posés els quadres i comencés a dir-ho en baixet a través d'algun canal, hi hauria com un feedback, que és el que estic tenint, no? Molta gent que potser parlem poquíssim o quan ens veiem pel carrer, de cop i volta té la necessitat de dir-m'ho, no? Ostres, Anna, que bé, que bonics, m'han agradat molt. I per tant això genera comunitat, no? Genera ciutat.
4: Doncs la veritat que sí. I a més, ara mateix tens dos quadres aquí exposats. Què simbolitzen aquestes peces?
6: Les dues imatges són uns quadres d'un espai que visito. Jo vaig molt sovint, menys del que voldria, però vaig a Siurana, al Priorat, i m'agrada, no?, veure el paisatge de forma regular, com va canviant al llarg de l'any, i tinc un parell de llocs que sempre miro i admiro, no?, i que m'emocionen i m'arrelen. Llavors va ser la intenció de fer-me els meus, aquests llocs, i per tant pintar-los. Pintar sempre és això, és partir d'una emoció, tens una idea i una necessitat de projectar-te en el quadre, i en aquesta projecció hi ha això, hi ha una emoció, un petit amor.
4: I a Badalona, a més, se't coneix per ser impulsora de la Festa del Dibuix i per estar darrere de l'Obrador de la Riera, que és un espai que apropa l'art a la ciutadania i que la fa participar. Treballes amb una idea molt col·lectiva de l'art?
6: Sempre i alhora individual, perquè tinc molt clar que allò que passa dins de cadascú és únic, i per tant l'Obrador sempre ha volgut salvaguardar aquesta unicitat, aquest individualisme creatiu. Sempre en les meves propostes hi ha un recolzament i un acompanyament total al que és i vol fer cadascú, però això és molt important que passi en un espai col·lectiu, o sigui que siguem molts alhora sent individus amb força individual, que això és quelcom que potser sona redundant, però no, el món on vivim no ens acostuma a reconèixer, no? Com a individus, tu, el que ets, el que vols, el que penses, en el que creus i les teves emocions, allò que vols, és important. I poder-ho transmetre a art és el millor que hi ha.
4: I ja per acabar, creus que iniciatives com aquesta poden canviar l'accés a la cultura i a l'art?
6: Absolutament. Malauradament vivim en un entorn. L'altre dia comptàvem les escultures públiques que hi ha a Badalona i ens vam quedar molt curts, vam celebrar arribar a dir-ne nou. No és una ciutat basada ni volcada en l'art plàstic o públic, no? Passen poques coses al carrer, passen molt puntualment i les hem com de buscar i rascar, i sobretot passen des de la iniciativa particular, passen molt des de tant entitats com negocis com MIM, que decideixen apostar per fer una ciutat millor.
4: Doncs ja ho heu escoltat, avui això és una porta que obre a la reflexió. Quan l'art surt dels espais tradicionals i entra a llocs com una clínica dental, canvia la manera com la consumim, però també ens obliga a preguntar-nos si estem davant d'una aposta cultural o d'una nova forma de comunicar-nos i de diferenciar-nos. Una mostra d'art que estarà disponible fins al maig, la de la Anna Riera, convertint aquest espai en una petita finestra oberta d'art al carrer. Sí, com sigui, Núria, el que és evident és que des d'aquí a Badalona, la Clínica Dental MIM, ja han decidit no quedar-se en el model habitual i, bueno, nosaltres ens quedem aquí gaudint d'aquesta finestra. Adeu, noies.
6: Gràcies, adeu.
5: Adeu, moltes gràcies.
1: Doncs adeu, Júlia, i moltes gràcies per ser els nostres ulls també en aquest aparador de salut i d'art.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: I a aquesta hora ens acompanya la Laura García, de Book Life. Què tal, com estàs?
7: Molt bé, i vosaltres, com esteu?
1: Doncs molt bé, amb ganes de continuar aprenent. De fet, sempre ens agraden les teves recomanacions literàries, no? I avui, sota un motiu que ens portarà a parlar de l'alta sensibilitat, no? I de
7: sí.
1: Com aquesta doncs, és viscuda també en la infància.
7: Sí, perquè l'alta sensibilitat en els últims temps està agafant una mica de nom, perquè és molt veritat que abans, fa uns anys enrere, ni ja se sabia que existia aquest tret, perquè no és ni un trastorn, estem parlant d'un tret de la personalitat, i això és important perquè a l'hora de treballar els contes que avui us he portat és una de les coses que més posen èmfasi als llibres i als contes, no? En dir que és un tret de la personalitat, com pot ser qualsevol altre, i que com a tret de la personalitat, si s'acompanya bé, és gairebé com un superpoder, no? I abans de començar amb aquestes recomanacions que avui us porto, dir-vos que l'alta sensibilitat en nens té unes especificitats concretes per, evidentment, per l'edat, però que es podria resumir en quatre grans grups. Això no vol dir que tots els nens i nenes amb alta sensibilitat siguin iguals, vol dir que tenen una certa tendència a complir aquests quatre grans eixos. El primer seria una sensibilitat molt alta als inputs externs, com podria ser la llum, el soroll, la roba... Això és important perquè veurem molts contes que treballen això, perquè a vegades els pares i les mares que no saben que els seus nens són altament sensibles poden atribuir aquesta versió a certa roba o a certa llum, doncs com, bueno, doncs com una rabieta o com una...
1: mania.
7: O com no? Una mania, no? I aquest és un tret molt comú de les persones amb alta sensibilitat. Ara veurem per què, perquè un altre dels grans trets és la sobreestimulació. Els nens i les nenes amb alta sensibilitat es sobreestimulen. Què vol dir? Doncs que inputs externs que altres persones no els afecten, amb ells els van afectant al llarg del dia i pot ser que arribin al vespre amb el feix molt ple, no? I reaccionin desmesuradament a coses que no tenen gaire importància, no? I això és important també perquè els contes que treballarem avui també ens ajuden a acompanyar-los a carregar-se emocionalment, no? En espais de calma, en espais... de tranquil·litat perquè ells puguin relaxar-se. Una altra cosa molt comuna en els nens amb alta i nenes amb alta sensibilitat és el processament profund. Això què vol dir? Que es fan preguntes molt, molt profundes sobre temes molt diversos, no? Sobre temes com la mort, temes com l'amistat, no? I et fan preguntes amb edats molt petitons, molt profundes, que tu a vegades no saps ni com contestar, no? I els contes que avui...
1: del pas.
7: Exacte,
1: no?
7: I els contes que avui treballarem també ens van molt bé. I finalment l'empatia i la compassió que tenen. Són nens molt empàtics, són molt capaços de posar-se al lloc de l'altre, i això va molt bé si els tens com amics, però amb ells, que quan són petits i no saben gestionar-se, a vegades es desborden de tot el que senten.
1: De fet, Laura, es calcula, i ara recordava aquest titular, sí. I bueno, que és sí que entre un 15 i un 30% dels infants tenen alta sensibilitat.
7: Sí, sí. Dels infants i dels adults.
1: I dels adults, clar, perquè ens oblidem, no, d'aquesta...
7: I hem de dir que aquest és un... Perdona que et digui, que és un tret hereditari. Per tant, hi ha molts pares i mares que han descobert que són altament sensibles perquè els seus fills avui en dia se sap i gràcies a això s'han descobert. No? Anem primer a recomanar-vos contes que podeu utilitzar i llegir amb els vostres fills i filles, sobretot per dues coses molt importants, que s'entenguin i després per què els hi passa tot el que els hi passa i sobretot que ho vegin com una cosa positiva. És molt important acompanyar-los i reforçar, perquè l'alta sensibilitat també ve acompanyada d'una gran creativitat, d'una gran percepció de l'entorn i això els fa ser nens i nenes doncs, especials en aquest sentit. Míriam Tirado va publicar fa uns anys enrere un llibre que es diu precisament Sensibles i que té o que recull tots aquests trets, no? L'alta sensibilitat vista com un poder, com un do, més enllà de tot els malestars que ens pot ocasionar, que són reals, no? Perquè els nens i nenes doncs, no els agrada la llum, s'atabalen, a vegades fins i tot els hi fa estar mal, no? La llum del sol o el soroll molt estrident, quan estan molta estona en llocs on on hi ha moltíssima gent, no? I aquest conte ens explica precisament la sortida d'excursió d'una nena altament sensible que descobreix que totes aquelles coses que li venen passant fins ara no només són petits grans malestars, sinó que es poden convertir en grans poders per poder observar el món i per poder viure d'una altra manera, no? Un altre llibre també molt important per l'alta sensibilitat és Tinc un superpoder, de la Úrsula Pereira. Aquest és un llibre de la col·lecció Neuricuentos, que és d'una editorial que, si no coneixeu, us la recomano molt, perquè és una editorial feta per psicòlegs de tots els àmbits i especialistes en diferents qüestions, i precisament van editar, en aquest cas, un llibre específic per l'alta sensibilitat. I al final d'aquests contes, que són contes per nens, trobareu moltes recomanacions pels pares i mares, no? Consells de com acompanyar-los, de com estar amb ells i de com que se sentin millors. Superpoders, de la Rocío Bonilla i Susana Isern, és un clàssic, no només parla de la sensibilitat, parla de tots els poders, com la imaginació, la creativitat, és a dir, els nens i nenes, cada un té un superpoder que va molt més enllà de volar, no?, de travessar parets, sinó de realment poders reals, no? I la sensibilitat és un d'ells. Gabo el Dragón, de la Marta Gaitero, és un dels primers llibres que es va escriure sobre l'alta sensibilitat. Gabo és un dragó diferent, és un dragó que no ha vingut a aquest món per espantar els altres, sinó que és un dragó que ha vingut a aquest món per observar la bellesa i convertir les coses i els llocs en bonics pels altres, no? I a vegades això és incomprès, perquè els dragons són dragons i sembla que només puguin ser dragons, però els dragons poden ser de moltes maneres, no? I aquest és un llibre dels primers que es va editar per l'alta sensibilitat, i jo crec que és un llibre que va molt, que és molt adient en aquest aspecte, no? I pels més petitons. Hi ha clàssics de la literatura que no ens parlen directament de l'alta sensibilitat, però que sí que tenen protagonistes altament sensibles. Si recordeu l'Anna de les Teules Verdes, que ara l'ha reeditat Viena en una edició en català fantàstica, us en recordareu que era una nena molt especial. No sabíem per què era especial, però ara han passat els anys i descobrim que l'Anna de les Teules Verdes era especial perquè era una nena altament sensible. O Momo, una altra nena també molt especial, no? I són contes fantàstics perquè ens parlen de petites grans heroïnes que s'enfronten al món a vegades amb dificultats, però que gràcies al seu tret són diferents i són especials, no? I vull acabar recomanant llibres pels pares i les mares que poden acompanyar, que tenen la sort, perquè els que tenim nens a casa amb alta sensibilitat, jo crec que tenim una gran sort, perquè tenim, com jo deia abans, nens i nenes altament empàtics i compassius, però a vegades pot generar certa confusió, no saps com fer-ho, no tens les eines, no? Uh-huh. I hi ha llibres al nostre abast fantàstic. Una de les grans mestres i una de les primeres psicòlogues que va determinar el nom d'alta sensibilitat va ser la Leigh Narón. Té un munt de llibres sobre l'alta sensibilitat. El més conegut és El don de la sensibilitat, que és per adults, val? Però a partir d'escriure aquest llibre en va escriure d'altres específics per la sensibilitat en diferents àmbits. I un d'ells és El don de la sensibilitat en la infància. És l'ABC de l'alta sensibilitat en nens, no? I sobretot posa l'èmfasi a que tots els nens altament sensibles o les nenes no són iguals. No per ser altament sensible has de ser més tímid o no has de ser obert, no? Uh-huh. Hi ha moltes altes sensibilitats, tantes com persones, no? I això també està bé saber-ho, perquè sí que comparteixen trets, però no vol dir que tothom sigui igual, no? Uh-huh. No vol dir que un nen altament sensible sigui patró d'un altre, no? N'hi han de molt diferents, no? Altres llibres per acompanyar l'alta sensibilitat. 40 hàbitos per a peques altamente sensibles, de la Débora Rodríguez. Un llibre, doncs això, per acompanyar i per entendre, i sobretot coneixent per què es comporten així, podem acompanyar-los millor. I acabem amb dos llibres per recuperar la calma. El que dèiem abans, com recarreguem piles? Doncs amb llibres que els donin amb ells eines, que això també els anirà molt bé per quan siguin grans, perquè a nosaltres ara els acompanyem quan són petits, els ajudem, no?, a carregar, però quan siguin grans, això ja els hi quedarà per sempre.
8: I són referents d'infància, no? Els contes, també.
7: Exacte. I hi ha dos llibres per recuperar la calma. Un d'ells, que és un dels meus preferits, que es diu Amb calma, 50 històries naturals. És un àlbum il·lustrat gran, de format gran, d'aquell per seure al sofà amb els nens, no?, i mirar-lo, que simplement el que fa és recuperar hàbits tan bonics com mirar les estrelles, no?, anar al bosc i estar en silenci per veure què escoltes, no? És a dir, petits moments de calma que els nens altament sensibles, que a més són molt observadors i perceben molts colors i moltes coses diferents, els pot ajudar a desenvolupar aquest superpoder que tenen i tu els pots acompanyar. I després, per acabar, Burbujas de Paz, de la Sílvia Comas, un llibre per introduir els nens en el mindfulness, en la meditació, que jo crec que és molt important també per tots els nens i nenes, però pels nens amb alta sensibilitat especialment, per trobar-se, bueno, en un espai tranquil, relaxat, poder respirar i sobretot poder fer aquest espai de càrrega. Penseu que els nens i les nenes, altament sensibles o no, i tothom, necessitem carregar-nos com el mòbil, no? Necessitem carregar piles, no? Perquè ens esgotem la nostra energia. Doncs als nens amb alta sensibilitat se'ls esgota més perquè com que perceben molts inputs i amb una amplificació molt gran, doncs se'ls agota més ràpid, no? I necessiten aquest espai de
1: i el mindfulness, aquest espai de pau.
7: Això mateix.
1: Doncs, Laura, un plaer, com sempre.
7: Igualment.
1: Aquí al Badalona Matí. Cuida't molt.
7: Igualment.
1: Què va imaginant? Quines prestatgeries deu tenir la Laura a
7: Mira,
1: casa seva?
7: Jo
1: plenes i plenes de llibres.
7: Estic pensant que en necessito una altra, però no sé com dir-ho a casa perquè no em facin fora.
1: L'altell. Sí. Comenceu a pensar en l'altell.
7: Estic pensant, a veure, com ho diré a casa o què tal, perquè, vinga, pobres, un dia caurem sepultats amb tots els llibres que
1: tens. Tens llibres a la cuina?
7: Tinc llibres a tot arreu.
1: Veus? Això ja és molt identificat.
7: Sí, sí,
1: doncs,
7: sí.
1: Laura, que vagi bé. Adéu.
7: Igualment, adéu.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu. A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
9: 20 anys del Víctimes al telèfon.
10: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
11: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
12: No.
11: Disculpe.
12: No.
11: Necesita
12: que no.
11: Disculpe, no le he entendido.
12: A ver, ayuda.
11: Disculpe, no, sigo sin entender.
12: Ay, por favor.
13: ¿Quin nivell de ràdio?
12: Operador.
13: ¿Quin nivell de
11: ràdio? Disculpe por la confusión.
12: Sí.
11: Gracias.
14: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
9: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
3: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
9: Temperatura a Badalona...
15: 28 graus.
16: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
15: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
16: Més clar, més ràpid, més Badalona.
15: bdncom.cat.
16: Badalona passa aquí.
17: Bona tarda, són les 7.
18: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
17: Els bombers afronten 3 focs forestals simultanis a Sentmenat, Artesa de Segre i la Pobla de Claramunt. Jordi Fortià.
19: El foc de Sentmenat ha obligat a confinar diversos nuclis i al nord de Castellar del Vallès. Hi ha 56 dotacions terrestres i 12 d'aèries treballant a la zona. El de l'Anoia s'ha ordenat confinar diversos nuclis i la zona oest de Capellades, el sud d'Igualada, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbuí i Castellolí.
17: Els agents rurals amplien les zones amb risc d'extrem d'incendi per aquest dilluns amb 45 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa.
19: A partir de la mitjanit de dilluns s'amplien les restriccions als espais naturals de la Ribera Salada entre les comarques del Solsonès i l'Alt Urgell i Barònia de Rialb, a la Noguera.
17: L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya.
19: I apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no abaixar ràtios de forma generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics. Paolo Santiago és responsable d'Educació i Competències de la OCDE.
20: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
17: I en cultura engega l'any Joan Costa en el centenari del naixement d'aquest dissenyador gràfic responsable de la imatge de més de 400 marques.
19: Va crear i renovar la imatge de Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional. Jesús del Hoyo és el comissari de l'any Costa.
13: Diseñaba desde las necesidades de la gente, no desde una visión utópica en una atalaya fantástica donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
17: I en esport, Joel Gomis, el pas del Tour de França per Catalunya ja és història.
21: Granollers ha donat el tret de sortida a la tercera i última etapa del Tour amb protagonisme català. El recorregut també ha passat per Osona i el Ripollès i ha finalitzat a la Catalunya del Nord, a les Angles, amb la victòria de l'eslovè Tadej Pogačar, nou líder de la prova.
22: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps, per aquesta onada de nova onada de calor. Lluís V. Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Continua la calor extrema i, de fet, avui s'ha accentuat, com no, amb aquests episodis d'incendis forestals que ens fan pensar en que el bosc està completament assedegat. Les condicions són molt dures, perquè el vent s'ha reforçat, tenim marinada a molts indrets de Catalunya, també tenim humitats molt i molt baixes, i aquestes temperatures que, per exemple, al Vallès han arribat a fregar els 37-38 graus, a la Vall del Llobregat gairebé els 40 graus, cas del Bages, i hem passat dels 40 graus en alguns indrets de les comarques de Ponent. Només en algun raconet del Prepirineu de Lleida, els núvols s'han inflat i acabaran deixant algun ruixat, però molt local, i a més una forma molt efímera. En vista aquesta nit i demà, tindrem poques tempestes, com a mínim al matí, alguns núvols a l'Ebre, molta xafogó, temperatura un palet més alta al matí, que no pas al matí darrer, i demà a la tarda encara més calor, ja passarem molt fàcilment dels 40 graus a l'interior gironí i al Pla de Lleida. Alguna tempesta de calor al Prepirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària amb afectacions ja per aquests incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs així és. De moment seguim parlant de 5 carreteres que es troben tallades per aquests darrers incendis. Repassem-les. Es tracta de la G660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge, la GIB-6612 de Santa Cristina d'Aro a Calonge, també la B-2131, en aquest cas entre Carme i la Pobla de Claramunt, la C-1412B, Artesa de Segre, en els dos sentits de la Marsa, i també la GI-510 a l'altura de Llers, en els dos sentits de la Marsa també. Totes aquestes vies, com dèiem, amb talls de trànsit, amb tallades, vaja, per aquests incendis forestals. Pel que fa a la mobilitat, pel que fa a altres aturades o motius de retenció, en aquest cas a l'autopista AP7, a l'altura d'Ulldecona, i tenim un carril tallat a causa d'un accident en sentit nord. Aquí, en aquest punt, hi ha aquest carril tallat i això genera entre 1 i 2 quilòmetres de lentitud amb aturades. I ja per mobilitat, per volum de trànsit, destacarem aquesta hora al voltant del nus de la Trinitat aturada, sobretot entrant per la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i el nus, i també per la C58, en aquest cas de sortida, entre el nus i Torreberó, afectant la ronda litoral també en l'últim tram en sentit Besòs entre Sant Adrià i el nus de la Trinitat. És tot de moment. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Els bombers afronten el seu pitjor escenari amb la simultaneïtat de 3 focs actius importants ara mateix. El més destacat, l'incendi de Sant Manat, que ha obligat a confinar diversos nuclis i al nord de Castellà del Vallès.
4: Hi ha també actius incendis a l'Anoia, on un foc entre Carme i la Pobla de Claramunt ha obligat a confinar diversos nuclis, i la zona oest de Capellades, al sud d'Igualada, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbuí i Castellolí. Estan afectades 150 hectàrees, segons agents rurals. Ara mateix hi treballen 23 mitjans terrestres i 3 aeris. L'altre incendi es troba a Artesa de Segre, on hi ha destinats també 25 mitjans terrestres i 4 aeris.
0: I tot plegat amb l'incendi de Sant Manat, actiu, que va carenant turons, llançant focus secundaris, i treballen ara mateix 56 dotacions terrestres i 12 d'aèries. Anem cap allà, una codinenca, Jordi Givert, bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs els bombers estan concentrats amb aquest foc originat a quarts de 3 del migdia a Sant Manat. És el que més els preocupa a hores d'ara dels múltiples incendis que tenim a la zona. A més, s'ha obligat al confinament de diverses urbanitzacions com la del Farell o nuclis disseminats com el de Sant Sebastià. Això a Caldes de Montbui, també a d'altres poblacions com a Castellà del Vallès i a Sant Manat mateix. S'han confinat a urbanitzacions com la de Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó o Can Vinyes. Hi ha diferents dotacions de bombers, 56 vehicles terrestres, 12 mitjans aèris que treballen en aquests incendis, i a més també s'ha desallotjat tota la zona esportiva de Caldes de Montbui per facilitar també els accessos a les piscines, als mitjans aeris dels bombers. En total ja s'han cremat 35 hectàrees i la preocupació és ara que aquest foc aconsegueixi carenar aquest turó, que si ho fes perjudicaria bastant una massa forestal de difícil accés i que s'acostaria a altres poblacions com la de Gallifa.
0: Moltíssimes gràcies, Jordi. Mentrestant, l'altre focus d'atenció és l'incendi de les Gavarres, que encara no està controlat. Els bombers de la Generalitat mantenen aquest dilluns la vigilància per evitar revifades pel vent i les altes temperatures, però la feina està sent complicada. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
6: Bona tarda. Doncs els bombers de la Generalitat mantenen que aquest incendi que afecta el massís de les Gavarres des de divendres no està controlat. En una declaració als mitjans, en una atenció als mitjans de comunicació, ara a 6:45 del vespre, el que han explicat és que també doncs, l'operatiu s'ha vist afectat per altres incendis doncs, que cremen arreu de Catalunya i que, per tant, el nombre d'efectius aquí no pot augmentar, sinó que són els que són i amb això van fent tot el que poden.
7: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat avui, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants, és aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres. Allò que no volíem avui ha passat i tenim ara mateix una simultaneïtat a Catalunya amb tres incendis més, un a la nord, un al sud i un a Lleida, que han obligat a fer un 6,5, que des del 22 quasi, més l'incendi d'aquí, no el teníem, amb tres simultanis en aquests moments, i hem hagut de treure, inevitablement, recursos d'aquí.
6: De fet, durant tot el dia d'avui, aquesta ha estat la tònica habitual, des de primera hora del matí, en una urbanització de Calonge hi ha hagut revifades i també durant tot el dia els bombers han hagut de pagar petites columnes de fum. Els accessos es mantenen tancats i els veïns que es troben dins la zona afectada només podran circular en moments molt concrets i en condicions molt concretes.
0: Moltíssimes gràcies, Joan. A tot això, els agents rurals amplien les zones amb risc extrem d'incendi per aquest dilluns amb 45 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa.
4: A partir de la mitjanit de dilluns s'amplien les restriccions als espais naturals de la Ribera Salada entre les comarques del Solsonès i l'Alt Urgell i Barònia de Rialb, a la Noguera.
0: Televisió de Sabadell, Pep Collell.
8: El cos d'agents rurals demana extremar les precaucions de la ciutadania arran de la onada de calor d'aquesta setmana. En una compareixença aquesta tarda, el cos ha explicat que demà s'augmenten fins a 100 municipis els que estaran en nivell 4 del Pla Alfa i més de 300 estaran en el nivell 3. Això significa diverses prohibicions d'activitats a l'aire lliure, especialment en les zones de Ponent, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. L'inspector en cap del cos d'agents rurals, Josep Antoni Mur, explicava exactament quines són aquestes prohibicions.
9: Amb el nivell 4 es suspenen, està prohibit pues totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general, com una mesura de protecció d'aquestes persones que s'han de retirar o tornar als seus domicilis, o en els casos en què s'activa un tancament algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada de cap tipus d'activitat ni l'entrada de ningú.
8: A banda, també es tancaran diversos accessos a parcs naturals per al risc extrem d'incendi. També s'ha informat que a hores d'ara es continua treballant en els tres focs que aquesta hora encara segueixen actius a Sentmenat, Artesa de Segre i Les Garrigues. El cos demana alerta màxima, sobretot el dimecres, amb temperatures que es podrien enfilar fins als 42 graus.
0: Gràcies, Pep. Tot plegat, mentre també continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord. De moment ha calcinat unes 5.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 10.000 persones de 26 municipis a les zones d'Illa, Rodes i Palau-Torner.
4: A Castelló evoluciona favorablement l'incendi declarat diumenge a Sonejà, tot i que 500 persones continuen desallotjades. El foc ha cremat 150 hectàrees i ha entrat al Parc Natural de la Serra de l'Espadà.
0: Un escenari que s'emmarca dins un episodi de nova onada de calor en què, com dèiem, pràcticament tot Catalunya està en risc alt d'incendi forestal. En l'àmbit polític, Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar el foc amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori.
4: Josep Rius és el portaveu dels juntaires.
10: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
4: Des del PSC, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic.
11: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
0: L'incendi de les Gavarres ha tornat a posar el focus en un debat que fa anys que s'arrossega, la gestió dels boscos, de fet el de les Gavarres i els dels que s'estan produint avui. En aquest context, el director general de Boscat, Jordi Terrades, ha analitzat a la xarxa la feina pendent per evitar greuges com aquests grans incendis.
4: Terrades ha apuntat a la falta de professionals i a la manca de comprensió de la ciutadania com a principals problemes.
12: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs ha fet doncs que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
4: Des del Boscat, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals alerten que l'abandonament dels boscos és sinònim de més combustible i, per tant, d'un augment de perill d'incendis.
0: I encara un apunt. La policia local de Torroella de Montgrí ha detingut un home de 30 anys per encendre 4 focus d'incendi al camí vell coneix el poble amb l'Estartit.
4: Va ser diumenge al vespre quan els agents van identificar l'home quan va intentar robar en una botiga. El jove es va mostrar agressiu, es va amenaçar i va fugir corrents. Els agents van activar una recerca i el van trobar poc després al camí vell. Havia encès vegetació a 4 punts diferents, separats pocs metres d'un de l'altre, amb l'intenció de crear un incendi. La policia els va poder apagar amb un extintor i el va detenir.
0: La situació, com veuen, és complicada i ho serà encara més els propers dies, ja que el pic de l'onada de calor no arribarà fins dimecres i dijous.
4: Per això hi ha actius diversos avisos del Servei Meteorològic.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau política, el govern i Esquerra han proposat aplicar un dèficit asimètric diferent per cada comunitat i l'executiu de Pedro Sánchez s'ha obert a fer-ho. El govern espanyol ofereix mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029. Les comunitats del PP s'hi han oposat. Mont Carvajal.
13: Primer ha estat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, qui ha fet la reclamació i després l'ha confirmat la consellera d'Economia, Alicia Romero, en sortir del Consell de Política Fiscal i Financera.
14: Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan en superàvit que als que estan en un dèficit molt gran. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
15: Doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma. No hem entrat a aquest detall, però l'AIREF ha fet alguns estudis i anàlisis i esperem doncs, que, en fi, això que hem posat sobre la taula es pogués estudiar.
13: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea. Ha recordat que l'any 2013 el Partit Popular ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
16: Que les pròpies comunitats del Partit Popular les pregunten a la Comunitat Valenciana i a Múrcia si necessiten de la solidaritat de cederles marge fiscal d'unes comunitats autònomes que no necessiten altres. És una pregunta dentro del perímetre del Partit Popular.
13: Dimecres que ve, 29 de juliol, se celebrarà un altre Consell de Política Fiscal i Financera per debatre el nou model de finançament.
0: En plana educativa, reforçar el paper de les direccions de les escoles i instituts, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions a l'aula que ho requereixi i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa, per la millora educativa a Catalunya.
4: És el primer informe que la institució elabora en el conveni a 4 anys, signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics.
0: Esther Minguell.
17: L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Decideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE, Pablo Santiago. Cuida.

0: L'exconseller Argimon del retard en la vacunació del Covid de policies espanyols.
1: Cabezas ha declarat en el judici als exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, per aquest retard. I ha desvinculat Argimon de qualsevol decisió sobre el tema, ja que ha assegurat que no era competència de Salut Pública. També ha defensat que, un cop es va reemprendre la campanya, es prioritzessin els majors de 65 anys per criteris mèdics, sense deixar de vacunar col·lectius essencials. L'exdelegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, ha afirmat que va reclamar mantenir la vacunació dels agents i que Salut mai li va indicar problemes de dosis, ni retards, ni encensos.
0: Mentrestant, en l'àmbit sanitari, els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb 972 professionals provinents de noves contractacions o bé de reorganitzacions dels mateixos equips. Ho ha fet públic el Departament de Salut 3 dies després que el Sindicat Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic. Maite Polo.
2: Pel que fa a hospitals, Salut assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits del sistema públic i del 84% durant l'agost. Es garanteixen les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes. Segons Metges de Catalunya, però, manquen mesures organitzatives durant tot l'any i no hi ha diàleg. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'ICS de Metges de Catalunya.
3: No podemos seguir siendo el plan de contingència del sistema. El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado y que antiguamente había algo de planificación y en los últimos tiempos, como todo, tenemos el silencio.
2: Més de 200 serveis de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més del sindicat. Han deixat de fer hores extra per demostrar que el sistema sanitari depèn d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
0: Doncs encara en Salut, Maite, el departament vol millorar l'ús que es fa dels medicaments a Catalunya a través d'una enquesta que està disponible fins aquest divendres, 10 de juliol.
2: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de Salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
4: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús, això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut, i com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer deport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides.
2: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
0: En cultura, avui hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. David Navarro.
5: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús de Loyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
6: Dissenyava des de les necessitats de la gent, no des d'una visió utòpica en una atalaya fantástica donde todo es ideal. No. Tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas. Porque el diseño se hace para las personas.
5: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra a Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.

0: Actualitat esportiva, Joel Gomis, bona tarda.
1: Bona tarda, Lali. El Tour de França ja ha deixat Catalunya després de tres etapes. La d'avui ha arrencat a Granollers i ha acabat a la Catalunya del Nord, a les Angles. Una etapa que s'ha emportat l'eslovet Tadej Pogačar amb un atac en els últims 250 metres. La classificació general és pel mateix ciclista de l'equip UAE, que demà vestirà el mallot groc per primera vegada en aquest Tour. Un dels punts per on ha passat l'etapa és el Ripollès, i el Martí Palau, de Televisió del Ripollès, ens explica com s'ha viscut.
2: El Ripollès està a la comarca protagonista de la tercera etapa del Tour de França avui dilluns, concretament que endavant no acollir l'esprint intermedi que s'ha endut el danès Mats Pedersen. Centenars d'aficionats han esperat el pas dels ciclistes tant a Ripoll com a Candavano, com a Ribes de Freser, Planoles i Toses, vivint de prop un fet únic que tan sols havia succeït dues vegades en tota la història. Parla Marta Montes, veïna de Candavano.
3: Pues això és una cosa molt gran, no és mai vista, i la veritat que val la pena d'estar aquí per veure-la.
2: Una tercera etapa que quedarà gravada per sempre a la memòria dels ripollesos i ripolleses.
1: En futbol, a les 9 del vespre, la selecció espanyola juga contra Portugal el partit corresponent als vuitens de final del Mundial. Els de Luis de la Fuente buscaran un lloc per als quarts de final. A la primera divisió femenina, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge de la davantera Yara Lacosta fins al juny de l'any vinent. La navarresa torna al club blanquiblau, on ja va jugar-hi el curs 24-25. Arriba procedent de l'Eibar.
4: Yo, el primer objetivo es disfrutar del momento, del día a día, que al final todo pasa y no vuelve, y bueno, yo creo que con el paso tan grande que está dando el club, va a ser un año muy bonito y muy ilusionante.
1: A la primera federació masculina, des d'avui mateix, els socis de l'Europa estan cridats a consulta per decidir si volen que l'equip jugui els partits de la primera federació a Can Dragó o al Narcís Sala. Finalment, el club ha anul·lat la pregunta sobre una possible renúncia a la categoria. En hoquei sobre patins, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Martí Casas fins al 2029. El davanter mataroní arriba procedent del Reus Deportiu, on ha jugat les últimes tres temporades i va guanyar la Copa del Rei del 2025 com a millor jugador del torneig. Escoltem el nou jugador blaugrana.
5: Per un culer des de naixement, crec que és el somni de qualsevol nen poder vestir aquesta samarreta, i a sobre en l'esport que tant estimem, així que la veritat que un dels dies més feliços de la meva vida. Portem molts anys voltant i crec que doncs, també nosaltres som del Maresme i al final doncs, és un autèntic honor, molta responsabilitat també defensar aquests colors.
1: I no deixem l'hoquei perquè el Calafell ha anunciat el fitxatge de Miqui Escala, provinent del Cerdanyola, i el Voltregà també ha fet oficial l'arribada de Ferran Font, exjugador del Barça. D'altra banda, el seleccionador català, Pere Bàries, ha fet la preselecció per al Mundial de Paraguai. Dels 15 de la llista, 13 són catalans, destacant els porters Blai Roca i Càndid Ballart, o els jugadors Pau Bargalló, Ivan Morales, Pol Manrubia i Marc Carol.
0: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Hugueta a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies Badalona.
1: 3 minuts i arribem a 8:15. Bona tarda, us parla Martí Villegas. La segona onada de calor de l'estiu ha arribat aquest diumenge i, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'allargarà com a mínim fins dijous. L'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica és la causant d'aquest episodi d'altes temperatures. El Meteocat manté avisos de situació de perill per calor intensa i el Procicat continua en activitat en fase d'alerta. Segons les prediccions, el pic de calor arriba avui dilluns i demà dimarts amb temperatures elevades de manera generalitzada. A Badalona la calor és intensa hores d'ara. La temperatura és de 33 graus a la ciutat, la màxima prevista avui. Amb tots els valors queden lluny dels registres més extrems previstos a l'interior de Catalunya. Les pròximes nits també seran caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en molts punts de Catalunya, les anomenades nits tropicals, i fins i tot poden superar els 25 graus en alguns punts del litoral i prelitoral, convertint-se així en nits tòrrides. Protecció Civil fa una crida extremada a les precaucions en aquesta segona calorada, que es preveu pitjor que la primera, tant pel que fa a la durada com per la intensitat de les temperatures màximes. La transformació dels polígons del Besòs fa un pas endavant amb l'aprovació definitiva de la implantació de 4 seus del grup Inditex a Sant Adrià de Besòs. El nou complex ubicarà els terrenys que actualment ocupa un Alcampo, que es traslladarà a una parcel·la propera. En total, l'actuació afecta gairebé 90.000 metres quadrats de sòl industrial entre els carrers Pi, Gibert i Ramon Vinyes i les avingudes Eduard Maristany i de la platja a tocar de l'àmbit de les Tres Xemeneies, un dels grans espais de transformació metropolitana compartit amb Badalona. Inditex hi desenvoluparà activitats vinculades a la producció audiovisual, al disseny, el patronatge i la logística amb una edificabilitat de més de 164.000 metres quadrats. Segons la Generalitat i el Govern local de Sant Adrià, aquest nou pol empresarial reforçarà l'eix econòmic del Besòs amb previsió de generar ocupació i atraure activitat en una zona històricament marcada per la indústria i ara en procés de reconversió. Durant l'estiu, TMB iniciarà diverses obres al servei que poden afectar la circulació de metros i tramvies. Al tram, les línies T5 i T6, amb parades a Badalona i Sant Adrià de Besòs, acabaran el seu servei a Sant Martí de Provençals, i la T4, que s'atura a Sant Adrià, només fins a l'estació del Maresme. Aquestes actuacions permetran eliminar el tram de via única i augmentar la capacitat de servei i integrar-lo a la plaça de les Glòries de Barcelona. També hi ha talls al metro fins al 27 d'agost a les línies L9 i L10 Nord, que acabaran el servei a 11 de setembre, i entre el 27 d'agost fins al 6 de setembre retallaran una estació més i la línia acabarà a Bon Pastor. Per aquestes alteracions, TMB oferirà un servei alternatiu d'autobús. A més, fins al 30 d'agost, les línies L4 i L5 de metro no s'aturaran a Verdaguer i l'estació de Catalunya tancarà el passadís d'enllaç entre la L1 i la L3. I ara mateix tenim 33 graus de temperatura.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Bona tarda, són 8:15.
0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Els bombers afronten 3 focs forestals simultanis ara mateix a Sentmenat, Artesa de Segre i la Pobla de Claramunt. Jordi Fortià.
3: El foc de Sentmenat ha obligat a confinar diversos nuclis i al nord de Castellar del Vallès. Hi ha 56 dotacions terrestres i 12 d'aèries treballant a la zona. El de l'Anoia s'ha ordenat confinar diversos nuclis i la zona oest de Capellades, el sud d'Igualada, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Castellolí. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
4: Estem en una situació en la qual tenim simultanietat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultanietat, i ens preocupa sobretot doncs l'activitat i la simultanietat de 3 incendis alhora.
2: Els agents rurals amplien les zones amb risc d'extrem d'incendi per aquest dilluns amb 45 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa.
3: A partir de la mitjanit de dilluns s'amplien les restriccions als espais naturals de la Ribera Salada, entre les comarques del Solsonès i la d'Urgell, i Barone de Rialb, a la Noguera.
2: L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya.
3: I apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no baixar ràtios de forma generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics. Paolo Santiago és responsable d'Educació i Competències de la OCDE.
5: cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
2: En cultura, engega l'any Costa en el centenari del naixement d'aquest dissenyador gràfic responsable de la imatge de més de 400 marques.
3: Va crear i renovar la imatge de Gallina Blanca, Banco Santander o SEAT. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional. Jesús del Hoyo és el comissari de l'any Costa.
6: Diseñaba desde las necesidades de la gente, no desde una visión utópica en una atalaya fantástica donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
2: I en esport, Joel Gomis, el pas del Tour de França per Catalunya ja és història.
7: Granollers ha donat el tret de sortida a la tercera i última etapa del Tour amb protagonisme català. El recorregut també ha passat per Osona i el Ripollès i ha finalitzat a la Catalunya del Nord, a les Angles, amb la victòria de l'eslovè Tadej Pogačar, nou líder de la prova.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps i amb aquesta nova donada de calor en marxa. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Continua la calor extrema i, de fet, avui s'ha accentuat, com no, amb aquests episodis d'incendis forestals que ens fan pensar en que el bosc està completament assedegat. Les condicions són molt dures perquè el vent s'ha reforçat, tenim marinada a molts indrets de Catalunya, també tenim humitats molt i molt baixes i aquestes temperatures que, per exemple, al Vallès han arribat a fregar els 37-38 graus, a la vall del Llobregat gairebé els 40 graus, cas del Bages, i hem passat dels 40 graus en alguns indrets de les comarques de Ponent. Només en algun raconet del Prepirineu de Lleida els núvols s'han inflat i acabaran deixant algun ruixat, però molt local i a més en una forma molt efímera. Hem vist aquesta nit i demà tindrem poques tempestes, com a mínim al matí, alguns núvols a l'Ebre, molta xafogó, temperatura un palet més alta al matí, que no pas al matí darrer, i demà a la tarda encara més calor, ja passarem molt fàcilment dels 40 graus a l'interior gironí i al Pla de Lleida. Alguna tempesta de calor al Prepirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i, en especial, les carreteres afectades pels incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. Doncs, de moment, recordem que tenim aquestes 5 carreteres tallades per aquests diversos incendis forestals. Recordem-les, la GI-660, que es manté tallada entre la Bisbal d'Empordà i Calonge, i també la GI-V-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge. A més, també la GI-510 a l'altura de Llers, i ja pels incendis d'aquesta tarda, la BV-2131 entre la Pobla de Claramunt i Carme, i també la C-1412B a l'altura d'Artesa de Segre. A banda d'aquestes vies afectades, ara ja pel que fa a volum de trànsit, la situació va millorant, no queden ja moltes retencions. Si hi ha alguna incidència, per exemple, a l'autopista AP7 a l'altura d'Ulldecona, recordem que hi ha hagut un accident en sentit nord, que queda encara aquí un quilòmetre de l'altitud amb aturades. I pel que fa a la C-58, recordar també per un vehicle variat a l'altura de Torre Baró, es mantenen aturades des del nus de la Trinitat fins a aquest punt de sortida en sentit Terrassa. Això el que fa és afectar tant la B20, la pota nord d'entrada, amb cua compacta des de Montigalà fins al nus de la Trinitat, i també la ronda litoral des de Sant Adrià fins al nus en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Els bombers afronten ara el seu pitjor escenari amb la simultaneïtat de 3 focs actius, ara mateix importants. El més destacat, l'incendi de Sentmenat, que ha obligat a confinar diversos nuclis i el nord de Castellà del Vallès i que ja afecta unes 60 hectàrees.
4: Hi ha també actius incendis a l'Anoia, on un foc entre Carme i la Pobla de Claramunt ha obligat a confinar diversos nuclis i la zona oest de Capellades, al sud d'Igualada, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbuí i Castellolí. Estan afectades 150 hectàrees, segons agents rurals. El confinament afecta unes 33.000 persones dels diferents municipis. Ara mateix hi treballen 23 mitjans terrestres i 3 aeris. L'altre incendi es troba a Artesà de Segre, on hi ha destinats també 25 mitjans terrestres i 4 aeris.
0: I tot plegat, com dèiem, amb l'incendi de Sentmenat actiu, que avança llançant focus secundaris i treballen 56 dotacions terrestres i 12 d'aèries. Anem cap allà, on acudirem que Jordi Givert, bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs ara mateix hi ha dues principals preocupacions. Una és la proximitat a la urbanització, al nucli del Farell, de Caldes de Montbui. Els bombers estan preocupats perquè el foc es podria acostar a les zones urbanes, a diferents cases d'aquest nucli. I, per altra banda, intenten frenar al capdamunt de la carena aquest incendi, al capdamunt d'un turó, per impedir que accedeixi a una zona de difícil accés que dificultaria molt les tasques dels diferents bombers desplaçats, d'aquests 120 efectius que estan treballant sobre el terreny. Podem escoltar el cap de bombers, el David Borrell, parlant de la situació de l'incendi.
6: Els incendis que tenim, el que més ens preocupa ara mateix és l'incendi de Sentmenat, sobretot perquè l'impacte és sobre població. Amb urbanitzacions, concretament tenim una urbanització doncs, que està molt disgregada, molt disseminada, amb molta, diguéssim, massa forestal entre la urbanització. Per tant, aquestes urbanitzacions costa molt de protegir-les, i això és el que d'entrada més ens ha preocupat. També en aquest incendi de Sentmenat, doncs, intentar evitar que ens afecti la carretera que puja justament cap a aquesta urbanització del Farell que comentàvem.
5: També s'han desallotjat un càmping a Caldes de Montbui i també la zona esportiva del municipi per facilitar l'accés dels mitjans aeris a les piscines i la logística dels bombers que estan treballant en aquest incendi forestal.
0: Moltíssimes gràcies, Jordi. Mentrestant, l'altre focus d'atenció és també l'incendi de les Gavarres, que encara no està controlat. Els bombers de la Generalitat mantenen aquest dilluns la vigilància per evitar revifades pel vent i les altes temperatures, però la situació està sent complicada. Anem cap allà, Televisió de Costa Brava. Joan Parareda, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Doncs sí, com bé comentàveu, els bombers de la Generalitat encara no han pogut donar per controlat aquest incendi que afecta des de divendres aquí al massís de les Gavarres, a bona part del Baix Empordà, i és que això és aquest fet, la impossibilitat de controlar-lo, doncs se li han sumat aquests incendis simultanis a Catalunya, que el que han fet és que aquí hagin hagut de desplaçar diversos operatius de bombers cap a altres zones on també ara hi ha foc actiu. Aquí a la Bisbal d'Empordà som nosaltres a Calonge, perquè aquest municipi ha patit aquesta nit de diumenge a dilluns doncs alguns d'aquests episodis de revifades de foc que han obligat els bombers a actuar gairebé de matinada. Aquí estem a l'espera de noves informacions dels bombers per a veure si fan alguna compareixença de premsa més entre les 8 i les 9 de la nit, però això podem escoltar en paraules del sotinspector de la regió d'emergències de Girona, doncs que això, lamentant el fet de no poder tenir controlat l'incendi avui dilluns.
8: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat avui, però no podrà ser. Vale? Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants, és aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i es pugui anar cap a les Gavarres. Allò que no volíem avui ha passat, i tenim ara mateix una simultaneïtat a Catalunya amb tres incendis més, un a la nord, un al sud i un a Lleida, que han obligat a fer un 6,5, que des del 22, quasi, més l'incendi d'aquí, no el teníem, amb tres simultanis en aquests moments, i hem hagut de treure, inevitablement, recursos d'aquí.
7: Doncs, com bé dèiem a l'inici de la connexió, encara no s'ha donat per controlat, hem sentit les paraules de bombers, i per tant veurem com afronten, sabrem demà com han afrontat, com ha anat la nit d'avui dilluns aquí al massís de les Gavarres, per saber si demà, definitivament, amb el suport del vent, si, doncs, a favor dels bombers, si poden donar per fi ja com ha controlat aquest incendi del massís de les Gavarres.
0: Moltíssimes gràcies, Joan. Esperem, doncs, que les condicions climatològiques millorin i es pugui ja controlar aquest incendi. Mentrestant, però, els agents rurals amplien les zones amb risc extrem d'incendi per aquest dilluns mateix, amb 45 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa.
4: A partir de la mitjanit de dilluns s'amplien les restriccions als espais naturals de la Ribera Salada, entre les comarques del Solsonès i l'Alt Urgell, i Baronia de Rialb, a la Noguera.
0: Televisió de Sabadell, Pep Cullell.
9: El cos d'agents rurals demana extremar les precaucions de la ciutadania arran de la onada de calor d'aquesta setmana. En una compareixença aquesta tarda, el cos ha explicat que demà s'augmenten fins a 100 municipis els que estaran en nivell 4 del Pla Alfa i més de 300 estaran en el nivell 3. Això significa diverses prohibicions d'activitats a l'aire lliure, especialment en les zones de Ponent, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. L'inspector en cap del cos d'agents rurals, Josep Antoni Mur, explicava exactament quines són aquestes prohibicions.
10: Amb el nivell 4 es suspenen, està prohibit pues totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general, com una mesura de protecció d'aquestes persones que s'han de retirar o tornar als seus domicilis, o en els casos en què s'activa un tancament algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada de cap tipus d'activitat ni l'entrada de ningú.
9: A banda, també es tancaran diversos accessos a parcs naturals per al risc extrem d'incendi. També s'ha informat que a hores d'ara es continua treballant en els tres focs que aquesta hora encara segueixen actius a Sentmenat, Artesa de Segre i Les Garrigues. El cos demana alerta màxima, sobretot el dimecres, amb temperatures que es podrien enfilar fins als 42 graus.
0: Gràcies, Pep. Tot plegat també mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya Nord. De moment ha calcinat unes 5.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 10.000 persones de 26 municipis.
4: A Castelló. A Castelló evoluciona favorablement l'incendi declarat diumenge a Sonejar, tot i que 500 persones continuen desallotjades. El foc ha cremat 150 hectàrees i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
0: I en l'àmbit polític, Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar el foc amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori.
4: Josep Rius és el portaveu dels juntaires.
11: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
4: Des del PSC, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic.
12: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau política, el govern i Esquerra han proposat aplicar un dèficit asimètric diferent per cada comunitat i l'executiu de Pedro Sánchez s'ha obert a fer-ho. El govern espanyol ofereix mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029, però les comunitats del PP s'hi han oposat. Mont Carvajal.
13: Primer ha estat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, qui ha fet la reclamació i després l'ha confirmat la consellera d'Economia, Alicia Romero, en sortir del Consell de Política Fiscal i Financera.
14: Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan en superàvit que als que estan en un dèficit molt gran. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
12: Doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma. No hem entrat a aquest detall, però l'AIREF ha fet alguns estudis i anàlisis i esperem doncs, que en fi, això que hem posat sobre la taula es pogués estudiar.
13: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea. Ha recordat que l'any 2013 el Partit Popular ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
15: Que les pròpies comunitats del Partit Popular les pregunten a la Comunitat Valenciana i a Múrcia si necessiten de la solidaritat de cederles marge fiscal d'unes comunitats autònomes que no necessiten a altres. És una pregunta dentro del perímetre del Partit Popular.
13: Dimecres que ve, 29 de juliol, se celebrarà un altre Consell de Política Fiscal i Financera per debatre el nou model de finançament.
0: En plan educativa, reforçar el paper de les direccions de les escoles i instituts, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions a l'aula que ho requereixi, i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa, per la millora educativa a Catalunya.
4: És el primer informe que la institució elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics.
0: Esther Minguell.
16: L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També ha qual la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE, Pablo Santiago.
17: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
16: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers 2 anys els guiaran en els canvis.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Un apunt d'última hora sobre l'actualització d'aquests incendis que tenim actius ara mateix a Catalunya. L'incendi d'Artesa de Segre està ja estabilitzat, els mitjans aeris ja s'han pogut retirar i ara els bombers continuen treballant intensament en els altres incendis que continuen actius, el de Sant Manat i el de l'Anoia. Més qüestions. A Barcelona, l'Ajuntament invertirà 100 milions d'euros en els propers 5 anys per completar la remodelació de tots els mercats municipals, entre ells el d'Hostafrancs, el de Canyelles, la Boqueria o el de Galbany. Ho preveu el pla estratègic que s'ha presentat avui. Carina Bellver.
18: El nou full de ruta de mercats de Barcelona completarà la reforma de tots els equipaments en els propers 5 anys amb un pressupost de 100 milions d'euros. Entre les grans remodelacions ja en marxa o previstes, hi ha el Mercat de la Mercè, el de Sant Martí, el de Felip II, el de la Beceria, que s'inaugurarà al mes d'octubre, o el de l'Estrella, que finalment no posarà carpa provisional als jardins del Baix Guinardó després que els veïns ho portessin als tribunals. L'Ajuntament defensa la bona salut de la quarantena de mercats amb el 95% de les parades obertes, 7.500 llocs de treballs directes i un impacte econòmic de 560 milions. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica.
19: És important que ho diguem perquè si no al final tenim aquesta sensació de que els mercats van malament. Els mercats van molt bé i el millor que podem fer els barcelonins i les barcelonines perquè vagin igual de bé és anar a comprar allà. I crec que això també és important que ens ho repetim també com a consumidors, no? També on decidim comprar és una acció política.
18: El nou pla estratègic de mercats també prioritzarà durant la propera dècada la modernització i la digitalització dels equipaments, nous canals de venda i revisió horària i el repte del relleu generacional, entre d'altres aspectes.
0: Encara a la ciutat comtal tanquen per obres l'estació de Verdaguer del metro i el transbordament entre les línies 1 i 3 de l'estació Catalunya.
4: L'estació de Verdaguer de les línies 4 i 5 estarà fora de servei fins al 30 d'agost, mentre que el transbordament entre les línies 1 i 3 a Catalunya no reobrirà fins al 6 de setembre i, mentrestant, s'haurà de fer pel carrer.
0: I Granollers ha superat amb èxit l'operatiu majestuós que suposa la sortida d'una etapa del Tour. Milers de persones de Granollers i vingudes de fora han animat els ciclistes al llarg de 5 quilòmetres pel nucli urbà sota un sol aclaparador. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
20: L'etapa 3 del Grand Départ ha sortit a les 12:10 del Village i ha recorregut el nucli urbà de la capital del Vallès Oriental en una cursa neutralitzada perquè l'afició pogués gaudir dels seus ídols rodant i de tota la corrua de vehicles de cada equip carregats de bicicletes de recanvi a la teulada. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Granollers, Álvaro Ferrer, ha valorat de manera molt positiva l'esdeveniment. La sortida de l'etapa 3 ha capgirat la mobilitat interna i interurbana durant 3 dies.
21: Sempre estàs pendent de les possibles problemàtiques que poden aparèixer doncs, no, en els muntatges, en el desenvolupament del recorregut, en els briefings previs. Esperàvem que ens anés bé, però jo crec que podem dir que estem millor fins i tot del que ens esperàvem.
20: L'Ajuntament ha agraït la col·laboració de la ciutadania, del voluntariat, dels serveis de prevenció i d'emergència i dels equips municipals per fer i gaudir del tour a casa.
0: En cultura, avui hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. David Navarro.
22: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús de Loyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
23: Dissenyava des de les necessitats de la gent, no des d'una visió utòpica en una atalaya fantàstica donde todo es ideal. No. Tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
22: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra a Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
1: Bona tarda, Lali. El Tour de França ja ha deixat Catalunya després de 3 etapes. La d'avui ha arrencat a Granollers i ha acabat a la Catalunya del Nord, a les Angles. Una etapa que s'ha emportat l'eslové Tadej Pogačar amb un atac en els últims 250 metres. La classificació general és pel mateix ciclista de l'equip UAE, que demà vestirà el mallot groc per primera vegada en aquest Tour. Un dels punts per on ha passat l'etapa és el Ripollès, i el Martí Palau, de Televisió del Ripollès, ens explica com s'ha viscut.
2: El Ripollès està a la comarca protagonista de la tercera etapa del Tour de França avui dilluns, concretament que endavant no acollir l'esprint intermedi que s'ha endut el danès Mats Pedersen. Centenars d'aficionats han esperat el pas dels ciclistes tant a Ripoll com a Can de Bànol, com a Ribes de Freser, Planoles i Toses, vivint de prop un fet únic que tan sols havia succeït dues vegades en tota la història. Parla Marta Montes, veïna de Can de Bànol.
5: Pues això és una cosa molt gran, no és mai vista, i la veritat que val la pena d'estar aquí per veure-la.
2: Una tercera etapa que quedarà gravada per sempre a la memòria dels ripollesos i ripolleses.
1: En futbol, d'aquí a poc més d'una hora, a les 9 del vespre, la selecció espanyola juga contra Portugal al partit corresponent als vuitens de final del Mundial. Els de Luis de la Fuente buscaran la victòria per accedir a la següent ronda. A la primera divisió femenina, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge de la davantera i ara la costa fins al juny de l'any vinent. La navarresa torna al club blanquiblau, on ja va jugar-hi el curs 24-25. Arriba procedent de l'Eibar.
6: Yo el primer objetivo es disfrutar del momento, del día a día, que al final todo pasa y no vuelve, y bueno, yo creo que con el paso tan grande que está dando el club va a ser un año muy bonito y muy ilusionante.
1: A la primera federació masculina, des d'avui mateix, els socis de l'Europa estan cridats a consulta per decidir si volen que l'equip jugui els partits de primera federació a Can Dragó o al Narcís Sala. Finalment, el club ha anul·lat la pregunta sobre una possible renúncia a la categoria. En hoquei sobre patins, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Martí Casas fins al 2029. El davanter mataroní arriba procedent del Reus Deportiu, on ha jugat les últimes 3 temporades i on va guanyar la Copa del Rei del 2025 com a millor jugador del torneig. Escoltem el nou jugador blaugrana.
24: Per un culer des de naixement, crec que és el somni de qualsevol nen poder vestir aquesta samarreta i a sobre en l'esport que tant estimem, així que la veritat que un dels dies més preciosos de la meva vida. Portem molts anys voltant i crec que doncs, també nosaltres som del Maresme i al final doncs, és un autèntic honor, molta responsabilitat també defensar aquests colors.
1: I no deixem l'hoquei perquè el Calafell ha anunciat el fitxatge de Miqui Escala, provinent del Cerdanyola, i el Voltregà també ha anunciat l'arribada de Ferran Font, exjugador del Barça. D'altra banda, el seleccionador estatal, el català Pere Vàries, ha fet la preselecció per al Mundial de Paraguai de l'octubre. Dels 15 de la llista, 13 són catalans. Destaquen els porters Blai Roca i Càndid Ballart, o els jugadors Pau Bargalló, Ivan Morales, Pol Manrubia i Marc Carol. I acabem amb uns apunts de bàsquet perquè el Real Madrid ha fet oficial la incorporació del tècnic badaloní Pedro Martínez com a nou entrenador per als pròxims 3 anys. El català ve de guanyar la Lliga Endesa amb el València Bàsquet. El Joventut ha oficialitzat l'arribada d'Àlex Reyes com a nou jugador. L'Alé, provinent del Kitsanàs Manresa, signa per 2 temporades més una d'opcional. I per acabar, tal com ha avançat la xarxa, el mateix club del Bages ha incorporat el pivot sud-africà Nick Ongenda, un jugador que ha disputat el curs 25-26 amb l'Apoel d'Amec d'Israel.
0: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
25: Notícies en Xarxa, edició vespre.
26: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Són les 8.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
3: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
4: És dilluns 6 de juliol de 2026, us parla Martí Villegas. Un informe d'Ecologistes en Acció alerta del repunt de la contaminació de l'aire a Catalunya pel canvi climàtic i l'augment de combustió de petroli, un creixement impulsat principalment pel consum de combustibles d'aviació, transport per carretera i generació elèctrica. L'ENS assenyala Badalona com un dels municipis més contaminats i alerta de la mala qualitat de l'aire als entorns escolars. Els centres amb més nivells de contaminació es troben al voltant de la C31 i l'avinguda de Marquès de Montroig. Escoltem el portaveu d'Ecologistes en Acció a Catalunya, Didac Navarro.
5: S'arriben a unes temperatures elevadíssimes en segons quins moments de l'estiu. Per tant, aixecar aquest tipus d'infraestructures grises i reverdir-les, integrar arbres, integrar vegetació, posar sòls i paviments que no retinguin el calor, sinó que l'absorbeixin. Són tota una sèrie de mesures que són de fàcil aplicació, però cal voluntat política i calen recursos econòmics.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 24 i 37 anys, veïns de Badalona, com a presumptes autors d'un robatori amb violència i intimidació en una botiga de telefonia de Ripollet. Els fets es remunten al passat 3 de juliol al vespre, quan els sospitosos haurien assaltat l'establiment amb la cara tapada i armats amb un martell. Segons han informat fonts policials, després de carregar mòbils d'alta gamma en una motxilla, els dos homes van fugir en un vehicle on els esperava un tercer implicat. Una patrulla va localitzar poc després el cotxe i va iniciar una persecució policial. La fugida va acabar a l'avinguda Meridiana de Barcelona, on la congestió del trànsit va obligar el vehicle a detenir-se. Els agents van arrestar el conductor al moment, mentre que els altres dos ocupants van intentar escapar a peu. Un d'ells va ser interceptat i detingut després d'una persecució pels carrers de la ciutat. Atenció pels qui feu servir el transport públic aquest estiu, perquè TMB iniciarà diverses obres al servei que poden afectar la circulació de metros i tramvies. El tram, les línies T5 i T6, amb parades a Badalona i Sant Adrià de Besòs, acabaran el seu servei a Sant Martí de Provençals, i la T4, que s'atura a Sant Adrià, només ho farà fins a l'estació del Maresme. També hi ha talls al metro, on fins al 27 d'agost les línies L9 i L10 Nord acabaran el servei a 11 de setembre, i des del 27 d'agost fins al 6 de setembre retallaran una estació més i la línia acabarà a Bon Pastor. Per aquestes alteracions, TMB oferirà un servei alternatiu d'autobús. I pel que fa al temps, el Metrocat elevarà dimecres el grau màxim d'alerta per calor intensa. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, en alguns punts del país les temperatures superaran els 40 graus. El llindar de perill màxim s'estendrà per tot el país, inclòs a Badalona, excepte punts de la Catalunya Central, l'Alt Pirineu i la Plana de Tarragona. A més, Protecció Civil ha ampliat a 45 municipis el risc extrem d'incendi. En aquest cas, no s'inclou cap municipi del Barcelonès Nord, però ha recomanat limitar les activitats i accés al medi natural. La onada de calor ha començat aquest dilluns i s'allargarà fins al dijous.
3: Infopodcast Badalona.
1: Una coproducció de Badalona Comunicació i la xarxa. Ràdio Ciutat de Badalona. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: el silenci és una mica autèntic que mai et traïciona. Ah, però el silenci també és l'antiràdio, i això no ho podem permetre, perquè això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Felicitat pel programa. Et truco des de Lleida, em dic Maria Àngels, i hi ha una cançó que em porta uns records meravellosos, que és La Bohème, de Charles Aznavour. Gràcies i felicitats.
1: On escoltaràs cançons d'Aznavour si no és en aquest programa i en aquesta emissora? Aquest francès d'origen armeni, nascut el 1924, que ens va deixar el 2018 a l'edat de 94 anys i que sempre va estar en actiu. Es va casar 3 vegades, però els 2 primers matrimonis els va considerar experiències de joventut i d'immaduresa. El gran amor de la seva vida sempre va ser el tercer, Ulla Torssell. Va tenir 6 fills i La Bohème és la cançó referent d'Aznavour i una de les cançons més populars en francès. La feia en tots els seus concerts. També la va gravar en anglès, italià, alemany, portuguès i castellà.

La Bohèmia, versió en castellà, original de 1966. Però permeteu-me escoltar una altra d'Aznavour, una molt especial.

0: ella. Els Nabur, esclar.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també en simultani, per la tele, per al canal de ràdio de la TDT, perquè no perdis la sintonia. Moltes deixen el programa en diferit a la teva disposició als seus webs, però de manera genèrica trobaràs els últims programes emesos, per si no et vols perdre res. A la plataforma iVox.com també estem a iTunes, a Apple o al YouTube. Així que ja saps, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Quan passeges, quan voles, quan condueixes, estem al teu costat. Un dels espais oberts és aquell dels autos de xoc. Bé, tot està obert. La teva participació per correu electrònic l'esperem a cocodrilclub@gmail.com i de tant en tant es despenja algun amic amb una idea que vam posar en pràctica ja fa alguns anys. Bé, en realitat ja sabeu que fa molt temps de quasi tot. Recordes una cançó vinculada al teu temps d'adolescència i primers anys de joventut quan anaves als autos de xoc i allò era un petit esdeveniment? Bueno, les cançons sonaven molt bé i a mi un psicodèliques quan encara no teníem edat o potser calés per entrar a les discoteques. Una cançó relacionada amb els autos de xoc, un espai que sempre obríem amb una sintonia. Les sintonies normalment, habitualment a la ràdio, s'utilitzen per parlar a sobre, perquè queda malament parlar a sobre d'un senyor o d'una senyora que estigui cantant. Però aquí no ens estem de res ja. Les sintonies del Coco també són de luxe, i en aquest cas era de la banda Barcase. Avui l'escoltarem gairebé sencera, perquè és un tema instrumental, o quasi del tot instrumental, molt ballable, molt bo, de la formació Barcase, que es van formar a Memphis, Tennessee, el 1966. Mira, el mateix any que de la Bohème que comentàvem fa uns instants, no? El seu gran èxit, Soulfinger, que podria dir dit de l'ànima, bueno, era un grup d'estudi que va acompanyar artistes importants. Segurament el més important va ser Otis Redding, que els va escollir com la seva banda. Però això ho explicarem després.

El tema es diu Soul Finger. Dit de l'ànima. És de 1967, de l'any següent de formar-se els Barqueys, aquest grup d'estudi que va acompanyar, entre d'altres, el gran Otis Redding, el que li deien el rei del sud, i que va tenir un número 1 pòstum. Ell, pobret, no es va assabentar del gran impacte comercial d'aquest tamarro.

la cançó del xiulet final. Caquis va dir sentado en el muelle de la bahia. Otis Redding, nascut a Georgia el 1941, a causa d'un accident aeri, moria el 1967 amb només 26 anys. Però la banda Barcase, que escoltàvem abans, també, per exemple, va formar a gent tan important com Booker T. També instrumentals. Aquest va ser el seu èxit més important. Va dir el tiempo vuela.

Time is Tight, que aquí es va dir El tiempo vuela, i que va tenir una estupenda versió de Los Pequeñiques, un dels més grans grups instrumentals espanyols. Però era original de Booker T. Jones, que ara té 81 anys i que està a Memphis. Ha estat compositor, multiinstrumentista, lletrista, productor i arranjador amb grans temes instrumentals. Aquí va una altra mostra que també de tant en tant ens heu demanat. Melting Pot. ...1969. Recordes, Coco? Tu ja hi eres?

Bueno, aquesta és una bona mostra de la feina que feia Booker T i la seva banda de MGs. Aquest Melting Pot, quan encara li queden més de 2 minuts i mig, era un tema, a banda de totalment instrumental, molt llarg per l'època, un poc comercial, però que molts cocos no han oblidat mai. Un petit homenatge a aquella època en la que triomfaven els temes absolutament instrumentals. Però estàvem a la secció dels autos de xoc. Recordes alguna cançó que vas escoltar mentre feies carreres? Digue-m'ho aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. El mail diu: Albert, soc en Ferran Herrera de Sant Just d'Esvern i novament escric per primerament donar-te les gràcies per dies enrere no sols posar la cançó que et vaig demanar d'en Santi Vendrell, El Negre i Blanc, sinó, a més, agrair-te la salutació que en Santi Vendrell em va dedicar i que em va agradar molt. En aquell mateix programa, Albert, vas parlar de Los Rebeldes i vas posar alguns dels seus èxits. Avui et voldria demanar precisament de Los Rebeldes una de les seves primeres cançons, Mi Pequeña Marilyn, que no he escoltat mai més. Corria l'any 1982, l'any del Mundial del Naranjito, en què jo, amb 15 anys, freqüentava els autos de xoc que hi havia assegut a Calafell davant l'estació del tren i, finalment, una tarda de juliol, vaig aconseguir fer pujar al cotxe una noia rossa, roquera, guapíssima, que es deia Sílvia, i que em portava boig. Vestia com l'Olivia Newton-John en el ball del final de la pel·lícula Gris. Però ella, amb faldilla molt curta. Sílvia tenia 17 anys. Era, doncs, 2 anys més gran que jo, i tot i que no va passar d'uns petons i d'amagat, jo demanava sempre aquesta cançó al comprar les fitxes i li deia que la cantaven només per ella. Ah, o sigui que també demanàveu cançons concretes als autos de xoc, com si fos la cabina d'una discoteca. Ah, mira, això no se m'havia acudit a mi. Diu en Ferran Herrera: finalment, a l'acabar l'estiu i separar-nos, li vaig regalar com a record el single, el disc, amb una dedicatòria que més o menys deia que la cara A era feta per ella i la B per a mi. La cara B es titulava El rock de l'hombre lobo. M'agradaria molt tornar a escoltar-la. Si per aquells casuals la Sílvia és avui dia una cocodrila, doncs com llavors? Dedicar-li. Avui, disculpa'm, m'he extès molt amb el meu correu, així que si ho creus oportú, retalla'l com millor creguis. No, o sigui, a mi m'encanta que m'expliqueu coses. Moltes gràcies, Albert, pel teu programa i per fer-nos viatjar a temps bonics amb les cançons que poses. Gràcies, Ferran.

0: Mi pequeña Marilyn.
1: Son dulces y los quiero para mí.
0: 1981.
1: Son dulces y los quiero para mí.
0: Del seu àlbum Cerveza, Chicas i Punts Suspensius, que és una cosa que a mi sempre m'ha agradat molt. Oscar Wilde, en certa ocasió, va dir: si no tardes molt, t'espero tota la vida.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Quina és per tu la millor cançó per ballar lenta? Dels anys 50, 60, 70, 80, 90, 2000. Digue'm, quina és la millor cançó per ballar lenta amb la persona desitjada, suposant que aquesta persona digui que sí, que la vol ballar? Que no sempre passava, eh? Digue-m'ho aquí, a cocodrilclub@gmail.com. Vam deixar anar la idea d'una manera improvisada l'altre dia i ja tenim les primeres respostes. I la primera de totes, com potser no podia ser d'una altra manera, és la balada més demanada al llarg de la història d'aquest programa. És la que ens demana l'Anna Castells des de Sabadell. I ella ens diu, la cançó de Ghost. Bueno, quasi sempre, quan algú s'ha apropat a cabina a les nostres sessions, ens ha dit això, la cançó de Ghost. Però és curiós perquè aquesta cançó és original de 1965 i va ser un gran èxit, eh? No va passar desapercebuda per als Righteous Brothers, que eren de Los Angeles. Però el 1990 es va utilitzar en un moment important d'una pel·lícula molt taquillera, Ghost, Fantasma, i llavors va donar la

Melodia desencadenada. Righteous Brothers, original de 1965, que va tenir una segona vida el 1990, gràcies al cine. Quina és la millor cançó lenta per ballar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona el David Arroyo, que ens diu que per ell la millor és Morning Has Broken, de Cat Stevens, i a més afegeix: i vaig aconseguir ballar-la amb qui més m'agradava.

Baby, come back. Baby, torna. En realitat no haguessis hagut de marxar mai. Aquesta va ser una de les primeres cançons que vaig presentar per la ràdio en directe. Corria 1977. I el temps ha demostrat que va ser el One Hit Wonder d'una banda anomenada Player, formada a Califòrnia, a Los Angeles, un any abans, al 76. Una barreja de rock, pop, soft rock, que va encaixar molt bé amb el so emergent de l'època. Però aquesta cançó es diu igual que una de 10 anys enrere. I que no té res a veure. Era dels Equals d'Eddie Grant i també era Baby.

I Baby Come Back, m'explicava el mestre Pallardó, José María Pallardó, que va ser una de les primeres cançons que van sonar a les primeres discoteques de Catalunya. Era 1968. Abans hi havia sales de festa, sales de ball amb orquestres en directe, però quan van començar les discoteques, aquest era un autèntic complepistes. Baby Come Back dels Equals, Dedic Grana.

Recordes el primer disc que et vas comprar? No, no el recordes? Doncs digue'm el primer que recordes. Un altre vell espai que s'ha recuperat, perquè hi ha amics que ens descobreixen contínuament, altres que escolten el programa en molt de retard, perquè l'escolten en diferit, i, bueno, ens agrada molt compartir aquella sensació que vas tenir a l'adquirir el teu primer disc. Quan vas comprar My Music, la teva música. M'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet la Conxita Salvador Arqués, que ens diu: benvolgut, Albert, gràcies per el carinyo. Diu: no et conec personalment, però et reconec per la veu. Ah, gràcies. No, gràcies a tu. No recordo quan et vaig escoltar per primera vegada. Potser als anys 90, quan jo tenia 4 criatures i estava a casa amb la ràdio posada. Després, temps de treballar de nou, i després, abans de la pandèmia, l'estiu del 2019, des de Bellver de Cerdanya, et vaig recuperar els migdies del cap de setmana. No m'agrada fer-me veure ni sortir enlloc, però aquests anys, escoltant-te intermitentment, m'ha fet gràcia i petició del primer disc. Tant és així que he recordat quin va ser el meu primer, perquè crec que és l'únic disc que he comprat jo sola. Va ser a l'estiu de l'any 1977, al juliol concretament, i a Anglaterra. Era de Genesis, Attic of the Tale. Escolta, permeta'm primer escoltar una altra de Genesis, que feia molts anys que no posava, i l'altre dia el vaig posar i va tenir un gran èxit. Em van escriure molts oients dient: oh, quin temazo. Bueno, és un fragment de The Cinema Show enregistrat en directe.

0: The Cinema Show. Genesis, en directe. Però l'amiga Conxita Salvador Arqués diu que el primer disc que es va comprar era de Genesis, Trick of the Tail, que podríem traduir com un truc de la cua. Diu, me'l va demanar una de les meves germanes, que era molt fan amb el seu xicot d'aquest grup. Doncs va ser la primera cançó en la que va cantar Phil Collins. Amb ella us deixem. No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club, el programa revival del...

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Seguim amb aquest coco especial dedicat als amics més fidels a les nostres sessions de diumenges. Bé, i en alguns casos, no tan sols de diumenges, sinó d'altres dies. Com et dius?
1: Andreu.
0: L'Andreu, que fa quants anys que segueix el Cocodrilo?
1: Pues, més de 20 anys, 21 anys exactament. Aquí, la discoteca, no, vaig ser la primera vegada que vaig vindre i vaig conèixer abans de que fessis les festes més habituals que feies. I des de llavors em tens enganxat.
0: O sigui que més de 20 anys seguint el programa per ràdio i venint a totes les festes majors i a totes les sessions que fem en discoteques,
1: tant,
0: eh?
1: Sempre que he pogut i...
0: Tu saps molt de música, Andreu. I a més ets molt mitòman i tens moltes fotos firmades per als seus protagonistes. Tens un petit museu de la música a casa teva, que ara, gràcies al Facebook, doncs a vegades compartim tots cosetes teves que van sortint de l'armari i que fins ara estaven limitades només als amics més personals o a la família, i ara, mira, gràcies al Facebook les podem veure tots, no? Llavors serà molt difícil per tu decidir una cançó. Quina podria ser la cançó de la teva vida?
1: Home, diria moltes. Diria un popurri, però deixarem una que va ser la primera que el rock and roll em va impactar molt en espanyol. En aquella època, el 59-60, jo anava a casa d'un amic i allà sentíem música, cantàvem, i va ser els Tim Tops que em va... i va ser Popotitos, exactament.
0: El Popotitos, que a més l'Enrique Guzmán va demostrar, com els Jopis, també més o menys, a la mateixa època, que es podia fer rock amb altres idiomes que no fossin l'anglès, no? I van ser dels primers en fer un castellà i van agradar molt.
1: Molt, molt van agradar. Et podia explicar una anècdota que em va passar en el programa teu del Cocodrilo Club. A la sessió de Facebook vaig posar una anècdota i d'aquest noi que va morir i que anava a sentir música a casa seva. I gràcies a aquest programa i a la pàgina de la Facebook teva, vaig conèixer la seva dona.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, va ser una anècdota espectacular. Vam plorar tots dos perquè em va dir que havia mort i, escolta, va ser impactant. Em va impactar molt, però t'haig de donar gràcies a tu per la teva pàgina.
0: Gràcies, Andreu. Escoltem la teva cançó.
1: Vale, gràcies.

0: I més amics, que són avui els protagonistes. Hola, com et dius?
1: Fina.
0: Hola, Fina. Quina és la cançó de la teva vida, Fina?
1: Jo, la de l'Adamo. L'Adamo.
0: Quina de l'Adamo?
1: Mis manos en tu cintura.
0: I potser perquè, per quin motiu? Va ser un dels primers lents que vas ballar amb algú?
1: Sí, perquè va ser quan jo vaig conèixer l'Andreu, que feien los guateques, les festes aquelles que feien a casa de los amics, i aquesta cançó pues, a mi m'agradava molt i...
0: Doncs farem una cosa, ara la posarem, la compartirem amb tots els oients, però a més, si tens l'Andreu a prop, l'has de ballar amb ell.
1: Vale, molt bé.

0: Seguim amb els amics més fidels a les sessions de ball de les tardes de diumenges, que porten ja 4 anys i mig celebrant-se. I des dels primers diumenges que va venir... Qui ets tu?
1: Jo sóc la Pilar.
0: Hola, Pilar. Hola. Quina és la cançó de la teva vida?
1: Bé, com a tots els que ens agrada la música, suposo que tots en tenim moltes, no? Però si he d'escollir una, doncs escolliria la que...

0: tot i que a mi m'agrada la música melòdica, aquella cançó, sempre que la sento, em fa unes pessigolletes. Em fa unes pessigolletes, em fa sentir unes pessigolletes d'aquella època.
1: Sí que ho tenies difícil. Primer perquè ell és anglès.
0: Sí.
1: I després perquè al poc temps del Congratulations es va casar amb un senyor.
0: Sí, ja, això ho vaig saber, i els meus avis em van tirar tota la cavalleria per sobre, perquè em deien, apa, nena, que t'has cobert de glòria.
1: Però encara avui dia jo veig que et canvia la cara quan sona Cliff Richard,
0: Jo sí. Jo sí, per això et dic que l'escolto i les pessigolletes continuen estant, per això l'escollo com la cançó de la meva vida.
1: Aquí la tens, gràcies, Pilar.
0: Molt bé, gràcies, Albert.

0: Avui és un coco molt especial dedicat als amics que fa més temps que ens segueixen tant per ràdio com a les nostres sessions de ball. Qui ets?
1: Soc l'Araceli.
0: L'Araceli, que ve aquí representant a Terrassa.
1: Sí.
0: La ciutat dels meus primers amors radiofònics.
1: Sí.
0: I també dels altres, saps?
1: Ah, vale.
0: Sí, un dia ja t'ho explicaré fora del micròfon. Quina és la cançó de la teva vida, Araceli?
1: La meva cançó és molt clàssica, és Imagine, de John Lennon.
0: Bueno, i per quin motiu?
1: Pues perquè a mi m'agrada molt aprofundir en les lletres de les cançons i aquesta m'arriba molt. Vull dir que cada vegada que la sento, que l'escolto, doncs m'arriba molt a la meva ànima, al meu cor.
0: Doncs ara ho tornarà a fer segurament perquè l'escoltem amb tots els amics, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Vinga, a tu.

0: I seguim amb els amics que més sovint venen a ballar i des de fa més temps. Com, per exemple, qui ets tu?
1: Vicky Lizarza.
0: Hola, Vicky. Hola. Quina podria ser la cançó de la teva vida?
1: Bueno, totes les d'Elvis, però bueno, hi ha una en especial que és el Just Pretend, que m'encanta aquesta cançó. Jo des de ben petita ja sento l'Elvis i bueno, ja ha crescut amb mi, o sigui que totes les d'ell.
0: I la teva vinculació, estava recordant moltes coses ara d'escoltar-te, la teva vinculació amb el Cocodrilo, d'alguna manera et va canviar una mica la vida, no?
1: Sí, des de luego.
0: Què va passar? Què va passar a la discoteca bueno, Cocodrilo?
1: Aquí vaig conèixer, bueno, aquí quan estàvem allà
0: a Carles III, no?
1: A Carles III, vaig conèixer el que va ser el meu marit i, bueno, va canviar la meva vida, des de luego. Va ser tot un món que vaig descobrir i des de llavors, bueno, jo ja et coneixia tu, però, bueno, que ja a partir de llavors ja va ser continu.
0: Un record molt fort per al Joan, allà on sigui, eh?
1: Pues sí, des de luego.
0: I amb Elvis, eh?
1: Moltes gràcies.
0: A tu, Vicky. Gràcies. Vinga.

0: Love Me Tender, que aquí es va dir Amame Tiernamente, la cançó més especial per la nostra amiga oient Vicky, però també la cançó que li hagués agradat escriure a Lluís Llach, segons ens va confessar aquí mateix, al Coco. I el nostre grup del Facebook, el grup Cocodril Club, l'Agustín Forteza diu: la música nos limpia el alma del polvo de nuestra vida diaria.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Saps una cosa?
1: Hoy, la ràdio habló.
0: Alguns companys de professió m'han dit que això que jo he fet recentment no ho ha fet ningú. És el so de la ràdio que jo he fet com a locutor i el so de la ràdio que a mi m'ha agradat escoltar com oient, narrat, explicat per mi mateix. Són capítols de 80 minuts, segurament acabarem fent més de 80, n'estrenem un cada setmana. Pots recuperar tots els ja emesos, o per si algun s'ha escapat, connectant amb el quiosc d'àudios iVox a internet. iVox s'escriu amb V, dues O's i acaba amb X. iVox.com, i a la recerca, a buscar, poses el meu nom o poses una vida de ràdio, que és com hem anomenat tots aquests capítols, tota aquesta vida, tota aquesta passió per la ràdio. Aquí va una petita mostra. Jo li vaig donar el primer premi, el primer trofeig, a Luz Casal. Va ser a la mítica sala Planeta 2001 de Barcelona, el gener de 1984, per la seva balada Eres tu. Abans de sortir a l'escenari, Luz, com altres artistes, portava més d'una hora al reservat VIP de la sala, on hi havia barra lliure, i va sortir a l'escenari una mica marejada, tant que li va semblar que s'enfonsava l'escenari, i tota la seva intervenció va estar agafada a uns barrots d'una mena de balcó que teníem darrere de l'escenari. Aquest va ser el moment.
2: Trofeo Musicales 83, a la mejor cantante española, Luz. Luz, buenas noches, gracias por estar aquí, muchas felicidades por todos tus éxitos.
3: Me hundo. Buenas noches. Antes de nada, muchas gracias a toda la gente que me ha votado, aunque sea el Eres tú, que es la canción más suave de todo el LP. Gracias a Radio España y gracias a Cataluña entera.
2: Me gustaría que en un momento, Luz, hicieras un balance de lo que ha sido para ti 1983, porque creo que ha sido un año muy importante para tu carrera, ¿no?
3: Ha sido el mejor año de mi vida. Mejor año por el disco, mejor año por una gira que, si lo hubiera soñado, a lo mejor ni me hubiera salido tan bien.
2: Para entregar el trofeo a Luz, Ángel Casas.

0: visage. Dans ces moments-là, je ne sais pas. Je crois que c'est mine.
1: Són les 10.
2: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
3: FunkyTracksRadio.com. Com que sí?
4: Funky Radio Show.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Marta Soler, què tal?
5: Hola.
4: Jo estic segura que en Jordi Merca límits no li van posar, eh? És capaç de fer la gaviota, sentit, de fer el mico, de fer el que calgui.
5: La veritat és que hem rigut, eh?
4: Hem rigut una mica. Escolta, que avui parlem de límits, per això ho deia, eh? Ell, els de l'humor, doncs els sobrepassa tots i per això passem bones estones amb ell, però avui volem parlar amb la Mercè Soler. Ja la sabeu, ja sabeu que ella és psicòloga infantojuvenil del Centre CIM Psicologia de Badalona, doncs dels límits als adolescents, no? Infància i adolescència, però com aquests límits, segurament ja posats en la infància, ens estalvien molts problemes en l'etapa de l'adolescència. No, Mercè?
5: Sí, senyora, ara ens posem serios perquè hem de parlar de límits i per posar límits hem d'estar molt tranquils i molt centrats.
4: Què doncs, és? Sí, què és un límit, no? Expliquem primer què és un límit. A...
5: Sí, sí, mira.
4: Si l'hem d'entendre com una norma o no.
5: Exacte, Núria, mira. Moltes vegades parlem de normes i de límits utilitzant el concepte indistintament. I el que hem de tenir clar que hi ha unes diferències que són molt importants. Per exemple, mira, una norma és una regla de conducta establerta generalment de mutu acord i està enfocada en organitzar la convivència d'un grup. I aquesta norma normalment és flexible, la podem canviar, val? És a dir, està dirigida a la convivència dins d'un grup, com la família, l'escola, amb una empresa, val? I és flexible. I normalment s'estableix de mutu acord. Mentre que un límit és com una frontera. És a dir, és a partir d'aquí no pots passar. I no va dirigida en el grup, a la família, va dirigida a una persona. I el que pretén, l'objectiu, és protegir-lo. Protegir-lo amb ell i protegir a les persones que l'envolten. Aleshores, el límit ja no és flexible. El límit seria com una norma portada a l'extrem i que no la podem canviar, que hem de ser ferms. Per què? Perquè si traspassem aquest límit, doncs corre perill aquella persona o les persones que l'envolten. Jo moltes vegades ho comparo amb una senyal de trànsit, no amb l'estop. Si tu et passes a l'estop, pots prendre mal tu i els altres. Et protegeix, t'està dient alto, para aquí. Aleshores, imagina la importància que tenen els límits. Sobretot a l'adolescència, quan totes aquelles normes i aquests límits, com tu dius, que hem treballat durant tota la infantesa, doncs es desorganitzen, perquè el cervell de l'adolescent es torna un explorador nato i amb una impulsivitat del 100% i anirà a explorar i buscarà aquests límits i els buscarà tant a casa com a fora. I nosaltres hem d'estar preparadets i preparadetes per tornar-los a posar, per posar molt poquets però que siguin molt clars.
4: Per tant, normes, n'hi pot haver tantes com es consensui, no?, dins la família o les relacions, al final, entre persones, i, en canvi, límits, aquells, diguéssim, que mantenen la seguretat, no?, preserven la seguretat dels individus. Per què són necessaris aquests límits?
5: Clar, el límit és necessari, doncs, perquè aquella persona, aquell adolescent, primer, que aprengui a tolerar la frustració, a autogestionar-se i després l'autocura. Perquè si nosaltres posem un límit, mira, anem a posar un exemple, val? Que volia parlar més tard, però ja ho adelantem. Anem a imaginar que el nostre adolescent doncs se'n va a dormir molt tard perquè està mirant les xarxes socials i té el mòbil. I hem parlat amb ell, hem posat normes a casa. Vinga, va, a les 10 de la nit ja apaguem els mòbils, vale, sí, ho anem... Però veiem que aquesta norma no es compleix, que és molt laxa. I estem veient que al meu adolescent pel matí li costa aixecar-se, en trucant de l'institut, anem a suposar i em diuen que s'adorm a classe. Evidentment, això està afectant la seva salut. És a dir, aquí hem de posar un límit. I és aquí on entrem els pares i ens hem de preparar sense por i pensant que és un bé que li estic fent al meu fill, és a dir, que possiblement passaré una mala estona, passaré un mal tràngol, perquè posar un límit de vegades és difícil, és complicat, entres en conflicte i apareixen conductes doncs, indesitjables, el que sigui, però ens hem de mantenir perquè al final el que volem és que el nostre fill doncs, estigui sa mentalment, físicament, i que després ens ho agrairà. Clar. Ara no ho entendrà, però després ens ho agrairà.
4: Quins serien els principals límits, no?, que necessiten avui dia, diries, Mercè, els nostres adolescents?
5: Sí, mira, Núria, fa uns anys...
4: Els límits s'han de renovar, no són els mateixos en la infància que en l'adolescència, i per tant,
5: sí,
4: s'han d'anar marcant.
5: Mira, jo sempre parlo, m'agrada parlar contra més normes i menys límits, millor, perquè els límits són fixes. Aleshores, jo sempre ho dic, des de la infantesa, necessitem un límit molt clar, que és el respecte. Aquest és el que s'ha de mantenir durant tota la vida i és la base de l'edifici. Són els ciments, vull dir, el respecte. I després ara, fa uns anys, he afegit un altre com a límit principal, que és el tema dels límits a les xarxes socials, a les pantalles. Avui dia sabem que també els pares hem d'estar aquí presents i hem de posar límits. Sé que costa, però hem de fer-ho. Hem de fer-ho per la salut mental i la salut emocional i el desenvolupament. És que l'adolescència s'està creant la identitat, s'estan assentant els valors i no podem deixar que ho faci una xarxa. No podem deixar que ho faci el TikTok, per exemple.
4: Amb les quatre idees de bombers que acaben prenent rellevància. Eh?
5: Exacte.
4: Per tant, important posar aquests límits, però abans deies, posar-los des de la tranquil·litat, no? Com posem aquests límits en general? De quina manera? Quin és el moment més apropiat i com els fem, com els hi fem conèixer, no?, els nostres adolescents, quins són aquests límits?
5: Clar, si parlem, per exemple, que a través d'un exemple jo crec que es pot veure més clar, si parlem en el cas del mòbil, ens podem trobar dues situacions, no? Per exemple, que li donis el mòbil per primera vegada i aquí és un moment de punt d'inflexió que si ho fem molt bé, després tindrem molt de canvi recorregut. És a dir, que a l'adolescent, perquè el mòbil, jo suposo que el donem quan ja estem a l'adolescència, parlant, per exemple, de 14 anys, m'agradaria que fossin 14 anys, doncs explicar que el mòbil li donem a l'aparatet, però que l'hem d'educar en l'ús, val? I que hem de tenir un control parental i que tingui, sobretot, unes franges horàries marcades i uns accessos a segons quines xarxes i a segons quins continguts. Això és un dret que tenen els nens i és un deure nostre. Igual que quan no teníem el mòbil i els nens veien la televisió, jo els deia als pares que tenien que seure al costat i veure els dibuixos que estaven veient, imagineu a quin nivell estàvem. I ja deia que havíem de controlar el que veien els nens i a quines franges horàries, perquè segons quins continguts de televisió a franges horàries excitaven el nen, doncs imagineu ara que no estem controlant el que estan veient. Per tant, s'ha d'educar en aquest ús. Val, ara imaginem que hem educat, però arriben i tenen ja 14, no estem parlant de 15 i 16, i que vegem aquest cas de que el nen doncs, se'n va dormir molt tard, que se'n va dormir a la una, a les dues de la matinada, i que pel matí no es lleva i que des de l'escola ens han dit que s'adorm. Doncs, primer, si estem educant, si som una parella, posar-nos d'acord, parlar amb aquest adolescent, des de la tranquil·litat, amb un missatge ferm, clar i concís, i mesurable. No ens hem d'anar per les rames, perquè ell ja sap el que està passant, perquè segurament ja ho haurem parlat moltes vegades. Haurem intentat posar la norma, però no ens acabem d'en sortir. I aleshores hem de buscar la manera. Sempre respectant a l'adolescent. A l'adolescent es queixarà, rondinarà, i nosaltres hem d'escoltar-lo i validar-lo. Deixar-li aquest espai, que se senti que l'entenem, però que vegi que som els seus pares i que al final som nosaltres els que hem de posar aquest límit perquè l'estimem. Ell cridarà, potser donarà un portasso, dirà alguna paraula malsonant i potser ens farà sentir culpables, però nosaltres ens hem de mantenir ferms, perquè a la llarga després, aquest límit, si aquest nen al final, a les 10 de la nit, se li desconnecta la red, doncs al final farà una altra cosa, agafarà un llibre, s'adormirà més d'hora, farà una altra cosa, us ho asseguro perquè ho estic veient, i al final, quan passin uns mesos, ho agrairà. Mm-hmm. I després li podrem tornar a donar, perquè ell ja sabrà. Perquè és que estem parlant d'una addicció.
4: És que
5: és a dir, estem parlant d'algú greu.
4: Estava pensant, això... O sigui, sempre està clar que és millor prevenir que no curar, no? Si la criatura no té el mòbil, tens l'oportunitat de començar de zero, no?
5: Exacte.
4: Si estàs ja detectant un comportament, doncs, que pot ser perjudicial pel teu infant, no? Doncs això, que fins i tot pot ser addictiu, clar, quan has permès una sèrie de comportaments, no, d'hàbits, marcant límit, i desfer aquest camí encara és més complicat, tot i que necessari, no?
5: Sí, és més complicat. Jo de vegades dic, comencem primer com una etapa de psicoeducació, encara que tinguin això 15, 16, 17, i utilitzem la mateixa xarxa. Li podem enviar TikToks o Instagrams que estan explicant com afecta el mòbil, no? Com ens addiccionem a la dopamina, com funciona el nostre cervell, fer una etapa prèvia, parlar-ho, però al final som nosaltres el que tenim que posar el punto sobre la i, que dic jo, i actuar, perquè ells no ho faran. I després, de veritat, que ho agraeixen. Mm-hmm. Primer no ho comprenen, però després ho agraeixen.
4: Tu abans deies, Mercè, millor normes, algunes normes i pocs límits, que no molts límits i poques normes, no? Ho dic perquè no sé si també hi ha famílies que potser es passen de frenada, no? Que a vegades establim molts límits, potser dius, se m'ha descontrolat una mica la situació i comences a posar-te dur, i potser l'acció-reacció encara és pitjor, no? Vull dir, pot tenir un efecte contrari al que buscaríem.
5: Totalment. A l'adolescent necessita sentir que el que ell diu, el que ell pensa, per tu és important, és vàlid i ho valores. Si vas posant normes sense escoltar, no, vas imposant de forma autoritària, el que faràs és que el teu adolescent cada cop es tancarà més i produirà una reacció contrària, perquè la sensació de no ser escoltat, de no ser valorat, doncs farà que cada cop estigui més enfadat, més rabiós, i, bueno, evidentment, cada vegada la relació s'anirà distanciant i anirem a pitjor, perquè al final no t'escoltarà, però el pitjor de tot és que no t'explicarà les seves coses. Mm-hmm. I jo sempre dic, i ho hem dit
4: si
5: en
4: no
5: aquest
4: saps,
5: apartat...
4: Si no saps, no el pots ajudar.
5: Clar, en aquest apartat, de vegades hem dit, Núria, que el valor, vull dir, el que necessitem els pares és saber què passa pel cap dels nostres fills. Escoltem mm-hmm. sense tallar-los, sense jutjar-los, perquè és un tresor que tenim després per ajudar-los. Mm-hmm. Però si no sabem què passa pel seu caparró, és molt difícil.
4: Anem a cegues. Està clar. Doncs, Mercè Soler, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
5: A vosaltres.
4: Aquí al Badalona Matí, i fins la propera. Que vagi bé.
5: Igualment, un petonet.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí
2: amb xancles i banyador.

0: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: El millor del Badalona Matí.
0: Amb xancles i banyador.
2: Salt en el temps, el fem per descobrir què passava a la nostra ciutat ara fa 100 anys, per tant, el mes de febrer de 1926. I ho fem de la mà d'en Jordi Martí. Un cop més, com va?
3: Bon dia, Núria. Molt bé, doncs aquí disposada a explicar què haguessin dit els informatius de Ràdio Ciutat de Badalona ara fa 100 anys, el mes de febrer de 1926.

0: Doncs comencem igual que el passat mes de gener, amb so de temporal de mar, de rerefons i amb la cavalcada de les Valquíries, de Wagner. Per què, Jordi, aquest tema?
1: Sí, doncs comencem igual que el mes passat, perquè el temporal de març del mes de mar del mes de gener del 26 va ser tan fort que les estrosses a la platja i a la costa van trigar molt a arreglar-se. I dies després del temporal, ja en ple mes de febrer del 26, l'Eco de Badalona seguia recollint informacions sobre el tema. Es va constituir la Junta de Defensa de la Platja de Badalona i escoltem que explicava la crònica de l'Eco d'aquesta reunió el 6 de febrer de 1926.
2: Después de ser expuestos en la primera reunión de la Junta de Defensa de nuestra playa, algunos proyectos para evitar los efectos de los temporales y conservar la playa, fue acordado lo siguiente. Primero, prohibir en absoluto la extracción de arenas, a no ser que sean exclusivamente destinadas a esta ciudad, y recomendar sean utilizadas las de las rieras, recabando de la alcaldía la debida vigilancia para que dicho acuerdo sea rigurosamente cumplido.
1: Aquest és el primer punt, evitar l'extracció de sorra a la platja. És curiós que digui particularment, a no ser que sean exclusivamente destinadas a esta ciudad.

0: Ara no es pot fer ni això, per sort. Però a la reunió de la Junta de Defensa de la platja de Badalona es van acordar dos punts més. Van ser els següents.
1: Segundo, consultar a un técnico especializado para la adopción de las medidas convenientes a fin de evitar nuevos perjuicios que pudieran originar futuros temporales. Y tercero, recabar en su día el auxilio del Estado, provincia, ayuntamiento y Badalona toda para la realización de la obra ciudadana que sea preciso llevar a cabo.
0: En fi, com veiem, si fa o no fa, com ara el 2026, tothom acorre perquè el mar no s'emporti la platja, la costa i la via del tren.
2: A banda d'aquesta Junta de Defensa de la Platja, entre els veïns i veïnes de Badalona de 1926, hi havia pessimisme, hi havia sobre com es podien frenar també aquests efectes del temporal de mar, eh?
0: Certament era així, Núria. La ciutadania considerava que els temporals eren amenaçadors i la idea és que el mar anava envaint la platja cada cop més freqüentment. Així ho va escriure en un article un autor que signava amb el pseudònim Baturópilo. Escoltem una part del que deia.
1: La labor es ardua y difícil. Hay que luchar con el mar. ¿Quién ganará la partida? Hay un movimiento de oscilación de la costa cuyo centro está en Montjuïc. Los terrenos suben hasta las costas de Garraf y descienden hacia Masnou. De ser esto así, y estando Badalona en esta costa de descenso, el mar irá invadiendo nuestra playa.
0: Finalment, l'any 1926 era el final d'una època de sequera i el riu Besòs i les rieres de Badalona no havien aportat gaires sediments a la platja. Un problema que 100 anys després encara continua.

0: I ara, com no podia ser d'una altra manera, amb la música de la pel·lícula Top Gun, parlarem d'avions, eh? Concretament sí. D'un hidroavió, el Plus Ultra, i és que a mitjans de febrer de 1926, el que va fer aquest aparell va ser la notícia més comentada de tota la ciutat.
1: No només a la ciutat, a tota Espanya. Va ser un dels fets històrics més importants del qual ara se n'ha celebrat el centenari. L'hidroavió militar espanyol Plus Ultra va realitzar per primera vegada a la història un vol entre Europa i Amèrica. Va sortir el 22 de gener de Palos de la Frontera a Huelva i va arribar el 10 de febrer a Buenos Aires. Va anar fent diferents parades i va, per apostar benzina, i va arribar, com diem, a la costa d'Amèrica el 10 de febrer. El pilot portava quatre tripulants, entre ells el comandant Ramon Franco, germà petit del dictador Francisco Franco. La gesta de l'avió Plus Ultra va quedar recollida de la següent manera a les pàgines de l'Eco del 13 de febrer del 26. Escoltem.
2: El hidroavión Plus Ultra desembarcó en Buenos Aires en la tarde de este miércoles. Al saberse en Badalona la noticia de la llegada, fueron echadas al vuelo las campanas de las parroquias, luciendo colgaduras la casa consistorial e iluminándose la fachada por la noche. Al día siguiente ondeó la bandera nacional en los edificios públicos y numerosas sociedades locales.
1: Òbviament, no cal treure mèrit a la proesa històrica de l'hidroavió, que va unir amb escales a Europa i Amèrica per primera vegada. Era un fet històric, no cal dir-ho. Ara bé, la dictadura de Primo de Rivera se'n va encarregar de fer encara més gros l'esdeveniment. Així, la premsa de Badalona va recollir com lluar els espanyols i els portuguesos. Era l'Eco de Badalona del 20 de febrer de 1926 en portada.
2: Colón, con el afán de llegar a la Índia por un camino más corto que los portugueses, llega a América en 1492. El portugués Fernando de Magallanes descubre el estrecho de su nombre que une el Atlántico con el Pacífico. Portugueses y españoles señalaron por primera vez los grandes caminos del mar. Españoles y portugueses han señalado ahora los grandes caminos del aire. ¿Qué otra gloria le está reservada todavía a la grande, a la madre Iberia?
1: Com podem veure, doncs, el triomfalisme hispà estava desfermat. Tot i l'exageració de l'article, el que va fer l'hidroavió Plus Ultra va ser un fet absolutament històric.

0: I durant tot l'any 1926 anirem veient com la ciutat creix i s'hi fan moltes actuacions per part de l'Ajuntament. Avui ens centrem en algunes de les obres que es van posar en marxa o bé que s'estaven executant el mes de febrer de 1926 i comencem pel Mercat Central del Peix, un edifici avui ja desaparegut de l'arquitecte Josep Fradera i Botell i que estava ubicat a la plaça Torner, al barri del Progrés.
1: L'any 1926 s'inaugurarà el Mercat Torner, obra de l'insigne arquitecte Josep Fradera. Però a més del Mercat Torner, el mes de febrer del 1926 es va tornar a parlar del Mercat Central del Peix. El Eco n'explicava el motiu.
2: Dentro de pocos días quedará terminado el Mercado Central del Pescado, a cuyas obras se ha impuesto notoria actividad. Las obras del Mercado Central del Pescado, en construcción en la Plaza Torner, que fueron suspendidas por falta de determinados materiales, serán reanudadas uno de estos días.
1: Tornem a recordar que el Mercat Central del Peix és un edifici avui ja desaparegut que estava ubicat a la plaça Torner. Però parlem també de més obres, Núria, que estaven en marxa fa 100 anys. Només cal veure l'edició de l'Eco del 13 de febrer. Deia així.
2: Por las brigadas municipales han sido últimamente adoquinadas las calles de San Miguel y San Lluc. Esta de forma parcial. Se han construido cloacas en las calles de la Industria y de Maristany. En total, más de 1,000 metros se han alineado las aceras que circundan la plaza Torner y se ha engravado y puesto en condiciones el piso de la calle San Ramón.
1: Ara tenim a Badalona aixecada en obres a moltes parts de la ciutat, en aquest 2026, però és que les actuacions de fa 100 anys també eren importants. Això ho explicava el 20 de febrer de 1926 el Eco.
2: Durante estos últimos días se han empezado las cloacas de las calles de Tortosa y de Güell y Ferrer. Las viviendas de los maestros del grupo escolar y la fachada principal del Mercado Central del Pescado. Al propio tiempo se ha procedido a los trabajos preliminares para la colocación de las armaduras de las cubiertas del mercado de la Plaza Torner.
1: Si ens hi fixem, bona part dels treballs eren fora del nucli antic de Badalona i a la zona del Progrés, fins a arribar al carrer Tortosa. Era la Badalona que creixia ara fa un segle. I finalment ens fem ressò d'una obra en una important via de circulació. Escoltem.
2: Hace bastantes días se procede a la reparación de la carretera de esta ciudad que lleva a la Conrería, estando ya muy adelantadas las obras.
0: És curiós, Jordi, que passem de parlar de com es construïa, s'edificava a Badalona, aquest so de destrucció, de canons, no?
1: Clar,
0: perquè
1: sí.
0: L'any 1926 seguia la guerra del Rif al nord d'Àfrica. Ara feia mesos que no en parlàvem, però sí. Per això d'aquesta guerra...
1: Sí, però la guerra continuava, La guerra del Rif era una guerra incòmoda, molt impopular, fou un conflicte amb el nord del Marroc, en aquesta zona, i davant d'aquesta impopularitat, cada vegada que s'havia d'enviar tropes a l'Àfrica, l'Eco publicava aquest ban de l'alcalde Pedro Sabater, un ban que feia tremolar moltes cases de Badalona.
2: Hago saber que en el día 7 de marzo, próximo a las 8 de la mañana, se verificará la clasificación y declaración de soldados para el reemplazo del ejército, al que deben asistir todos los mozos incluidos en el alistamiento.
1: La guerra del Rif va ser un conflicte que l'any 1226 va entrar en la part final. Va acabar-se l'any següent, l'any 1227, però el mal ja estava fet.
3: Soy el alcalde de mi pueblo y soy feliz porque la gente me conoce.
0: I com que la realitat de la Badalona de febrer de 1926 és diversa i ja veiem que té moltes cares, canviem ara de qüestió. I amb aquesta música queda clar que hem de parlar de l'alcalde, de Don Pedro Sabater, que tenia una agenda plena d'activitat frenètica.
1: Sí, l'Eco de Badalona feia un seguiment tan acurat de les activitats de l'alcalde que ja té una secció pròpia en aquest informatiu que recull el que passava a Badalona fa un segle. Per exemple, a Barcelona es va fer un homenatge al dictador Primo de Rivera. Doncs l'alcalde hi va anar, i això ho va explicar l'Eco.
2: El domingo anterior asistió un buen contingente de afiliados de la Unión Patriótica de Badalona al acto que se celebró en Barcelona en homenaje al presidente del Consejo de Ministros, general Don Miguel Primo de Rivera, así como al meeting que tuvo lugar luego en el Teatro Olimpia. En primera fila estaban el alcalde de Badalona, numerosos concejales y Junta de Unión Patriótica.
0: En primera fila, diu el text de l'Eco de Badalona, perquè quedi ben clar.
1: Claríssim. I més notícies del nostre alcalde del febrer de 1926. Va casar el seu fillastre. Escoltem la crònica de l'Eco del dissabte 6 de febrer.
2: El miércoles anterior contrajeron enlace en la parroquia de Santa María el apreciable joven don José Garriga Martí, hijo entenado de nuestro distinguido amigo el alcalde don Pedro Sabate, con la simpática señorita Montserrat Bruguera. Los recién casados salieron para París en viaje de bodas. Les deseamos una luna de miel interminable.
1: La redacció de la nota no té desperdici, eh? Apreciable, no. Joven, simpàtica, senyorita, luna de miel interminable... Bueno, l'alcalde, però, va estar malalt el mes de febrer del 26. El dissabte 20 de febrer, l'Eco ho recollia en la següent peça.
2: Hace unos días se encuentra enfermo, aunque afortunadamente no de gravedad, nuestro distinguido amigo, el señor alcalde don Pedro Sabater. Deseamos su pronto y total restablecimiento.
1: Però tothom tranquil. A l'edició de la setmana següent, l'Eco explicava això.
2: Se encuentra restablecido de la enfermedad que le retuvo en cama varios días nuestro amigo el señor alcalde don Pedro Sabater. Lo celebramos.
1: I nosaltres, des d'aquí, també, encara que sigui un segle després.
0: I no cal dir que ara, amb aquesta sirena de fàbrica, parlem de la situació laboral a la Badalona del mes de febrer de 1926.
1: Com cada mes ens referim al nombre d'aturats que hi havia tal dia com avui, però fa un segle a Badalona. La xifra era molt elevada, tenint en compte la població laboral activa de la ciutat. Escoltem.
2: Según datos oficiales, al finalizar el pasado mes de enero, existen en esta ciudad 557 obreros en paro forzoso, de los que 204 son hombres, 288 son mujeres y 125 niños. Ello con motivo de la actual crisis del trabajo.
1: Com sempre diem aquí, al Badalona Matí de 2026 ens fa mal al cor escoltar que hi havia infants treballant i també a l'atur a la Badalona de fa un segle.
0: Malgrat la situació de crisi laboral, a Badalona també teníem indústries potents ara fa un segle, eh? I venia gent d'arreu de l'Estat per veure-les.
1: Sí, sí, algunes d'aquestes indústries eren la Unió Vidriera o Can Muntal, totes dues ja desaparegudes. Eren l'enveja d'altres ciutats espanyoles. Escoltem què en deia l'Eco el dissabte 13 de febrer de 1926.
2: El pasado lunes estuvieron en nuestra ciudad profesores de Soria visitando las fábricas de la Unión Vidriera de España y de los hijos de J. Montal y Cita. Luego cumplimentaron al alcalde señor Sabaté recorriendo diversas dependencias del ayuntamiento.
1: La Unió Vidriera i l'empresa tèxtil Can Muntal van estar treballant fins a la dècada dels anys 80 del segle passat i potser molts dels nostres oients les recorden.
0: No parlem gaire d'esports, Jordi, en aquest espai. No. No sé que sigui de campionats de ciclisme en el velòdrom, no? que teníem i que ara ja no tenim, però avui doncs, sí que parlarem de futbol. El Badalona Futbol Club va ser campió de Catalunya.
1: Sí, va ser una fita històrica que l'Eco de Badalona del 27 de febrer de 1926 va recollir en portada i en pàgines interiors. Aquesta era la notícia.
2: Por primera vez y de una manera contundente, el Badalona Fútbol Club ha llegado a ser campeón de Cataluña, título que ostenta orgullosamente desde el domingo pasado. Hemos de sentirnos plenamente satisfechos de la proeza realizada por los bravos equipiers badaloneses y a la vez es deber de todos no regatear nuestro esfuerzo y entusiasmo para que prosigan con el propio empeño en las luchas que para el campeonato peninsular se avecinan.
1: I és que després de proclamar-se campió de Catalunya, el Badalona Futbol Club va haver d'enfrontar-se amb equips de fora d'aquí de Catalunya. Escoltem què deia en relació a aquest tema la crònica de l'Eco de Badalona.
2: Y ahora a conquistar un nuevo título. Mañana en Zaragoza debe contender nuestro equipo campeón de Catalunya contra el equipo campeón de Aragón para el campeonato peninsular. Los jugadores marcharán en el expreso de esta mañana. Buena suerte.

0: acabem parlant d'un concert fet a Vilanova i la Geltrú i que hi van participar quatre corals de Badalona.
1: Sí, el motiu era del concert era descobrir una placa que donava el nom del carrer de Josep Anselm Clavé a un carrer de Vilanova i la Geltrú. Les corals de Badalona van interpretar diverses peces, com aquesta que escoltem, Los Xiquets de Valls. Així va recollir la crònica de l'Eco del 27 de febrer de 1926.
2: Les entitats corales de Badalona, Alba, Badalonense, Coro de Marina y Coro Marítimo concurrirán mañana en Villanueva y la Geltrú con motivo de descubrirse la lápida que da el nombre de José Anselmo Clavé a una de las principales calles de la población. Las referidas sociedades corales ejecutarán de conjunto, en el momento de descubrirse la lápida, las composiciones Gloria España, Los Xiquets de Valls y La Maquinista.
1: A destacar, doncs, que ara fa 100 anys a Badalona hi havia com a mínim 4 corals de gran prestigi.
0: I avui tancarem aquest espai parlant d'un seguit de successos que es van produir a Badalona el mes de febrer de 1926.
1: Ja podem avançar, Núria, que no són successos tràgics.
0: Per sort.
1: Però, per sort. Però sí que van ser notícia de fa un segle aquí a la nostra ciutat. Aquesta és la crònica negra del que va passar el febrer de 1926. Escoltem.
2: Hace unas noches fue notado en esta ciudad un mal olor muy pronunciado de excretas. Finalmente pudo saberse que tal aroma era el ácido sulfídrico que se desprendía de una caldera de una fábrica de productos químicos. En el dispensario curaron de una fuerte contusión en la mano derecha a Juan Prat Giral, la cual se la causó un caballo al propinarle una copa. Por enterrar cabras de su propiedad en terrenos inmediatos a la barraca donde vivía, ha sido multado con 50 pesetas un tal Nicolás Ruiz, quien fue luego detenido por haber amenazado de muerte a un vecino que supuso le había denunciado. Un chico apedreó a otro llamado Andrés Bufill, de 12 años, produciéndole una herida en la frente. En el dispensario se la curaron.
1: En fi, una crònica negra, com podeu veure a tothom, que la sang no va arribar al riu. Però això és el que passava ara fa 100 anys, al febrer de 1926.
0: Jordi Martí, moltíssimes gràcies per fer-nos recordar aquestes notícies d'ara fa 100 anys. Que vagi bé.
1: Gràcies.
3: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: El millor del Badalona Matí,
3: amb xancles i banyador.
0: I avui ens visita una de les grans veus, mai millor dit, de l'escena catalana. Actor, director, doblador, mestre del tempo còmic, amb una trajectòria de més de 5 dècades fent riure i fent emocionar el públic. Ha estat protagonista de grans èxits teatrals, ha posat veu a mites del cinema i és una figura imprescindible del nostre teatre popular. Aquest cap de setmana arriba al Círcul, al Teatre del Círcul, amb el monòleg Una estona amb Joan Pera, un espectacle íntim que és ple d'humor, ple de records i on repassa vivències professionals i personals. Ja sabeu que qui ens acompanya a aquesta hora al Badalona Matí és en Joan Pera. Què tal? Molt benvingut.
5: Moltes gràcies. Molt bon dia a tothom.
0: Visites Badalona amb un muntatge que combina humor, memòria i reflexió, no? Podríem
5: sí.
0: dir.
5: Ho has dit molt bé. Ho has fet molt bé. És un repàs, una trajectòria, però dintre d'un món molt divertit, molt humà, molt carinyós.
0: Una mica de balanç vital.
5: Sí, és una trobada, eh? És aquesta estona amb Joan Pera que tots ens mereixem, no? Jo també, Em trobo molt, molt content i molt satisfet de trobar-me amb la meva gent. Badalona és la meva gent.
0: Fa molt que no la trepitjaves?
5: Sí, ara fa temps. Fa temps. Havia vingut al Zorrilla, però sí que fa temps que... I això que estem de costat.
0: I, de fet, per això mateix també les entrades per aquest espectacle ja estan exaurides, que sempre és una bona notícia. Les crítiques destaquen...
5: Et prometo que ho faré bé.
0: El nivell d'exigència hi és, amb aquestes entrades totes venudes.
5: Badalona és un lloc exigent, de tota la vida. Jo us conec moltíssim. He estat també actor del Centre Catòlic de Mataró, que és una mica el círcul d'aquí, de Badalona. Fèiem les mateixes funcions. I sempre aquí a Badalona... Home, Badalona és un lloc de grans actors i grans actrius, Aquí s'ha d'anar amb cuidado.
0: I molts han sortit del círcul, precisament,
5: sí.
0: Una estona amb Joan Pera... Doncs presenta moments, inclou moments per la improvisació. Cada funció és diferent segons el públic, també.
5: Sí, sempre.
0: Sempre?
5: Això és una d'aquelles coses que em pregunten molt. Esclar, jo he arribat a fer més de 2.000 representacions de l'Estranya Pareja. Però no és veritat. Jo sóc incapaç de fer 2.000 representacions. En faig una i un altre dia l'altre. Perquè sempre el teatre és art a la carta. Per aquell dia només, per aquell dia.
0: L'altre dia escoltava un actor que deia segurament el cinema viurà aquest impacte, no?, tan bèstia que estan visquent tants actors per part de la intel·ligència artificial, però el que prevaldrà era l'Antonio Banderas. El que prevaldrà és el teatre, perquè el teatre té una cosa que no la pot substituir cap intel·ligència artificial, que és aquesta proximitat.
5: Aquesta proximitat i aquesta immediatesa. I aquest acabar és només per aquell dia.
0: I a més a més deia, ens oferirà la possibilitat que cada vegada tenim menys entrenada, que és de parar atenció, que és el que fem al teatre, parar atenció, no?, allò que se'ns està explicant.
5: Sí, és molt important això que dius, perquè és tant el que dius com el que vols dir. I probablement la intel·ligència artificial ens dirà el que dius, però no el que vols dir. El que vols dir és aquesta atenció que la gent escolta i que tu saps que li diràs allò perquè pensi allò. A mi la intel·ligència artificial té difícil, perquè, esclar, soc tan poc quadrat i me'n vaig cap aquí, me'n vaig cap allà.
0: Que és fàcil treure un patró de Joan Pera. És difícil, vull dir, difícil treure'l, Després de tants anys treballant amb grans textos, amb grans autors, què té d'especial parlar des de tu mateix amb la proposta que portes a Badalona, per exemple?
5: Bé, és aquesta trobada d'amics que realment, a més, som iguals, tot el que em passa a mi els ha passat amb ells, i que és immediat, és una empatia constant, és com diferent, és una altra història.
0: Has alternat clàssics, comèdia contemporània, vodevil, on et sents més còmode?
5: En tot. Jo sempre, quan rebo una proposta, sempre penso, a veure, com ho faré ara, això? Perquè, és clar, pot ser que sigui així, pot ser que sigui així. Me'n recordo que feia un clàssic, hi havia un tros d'un clàssic que era tan difícil de dir que llavors un dia vaig sortir, en vez de dir aquell tros clàssic que era difícil, vaig dir un tros dels Pastorets i vaig quedar perfecte.
0: No se'n van adonar.
5: No, m'han dit, de qui és això tan maco? Jo no ho vaig dir, no. Però dic, home, doncs mira, és d'aquests Pastorets que hem fet aquí, que fem aquí i que fem a molts llocs.
0: Sí, a molts llocs de Catalunya. Molta gent et vincula també amb la gran tradició de la comèdia catalana, no? Sí. Creus que l'humor ha canviat amb el temps? Que és més difícil fer riure avui? Ens costa més?
5: Suposo que sí. Però perquè l'humor, com a humor, és clar, té unes pautes i a cada època és diferent. Però aquest humor que faig jo, que és més que humor, és humà, aquesta humanitat no ens la treu ningú, passi el que passi. Sigui com sigui la societat en aquell moment, quan jo sempre dic que, si no riuen, els hi quedaré simpàtic. I això no passa amb el temps. Hi ha una manera de ser, i sobretot amb humor, bueno, amb el teatre en general, és el gran mitjà de la generositat.
0: Quin paper ha tingut el públic català, no?, en la teva carrera? Sempre has defensat un teatre que fos popular, no?, en el millor sentit de la paraula. Per què? Què és per tu el teatre popular?
5: Perquè el teatre és el gran art democràtic, és l'únic art que és absolutament democràtic, que te'l pot fer la rentadora del carrer aquí, i la botiguera, i l'advocat, i el metge, i el senyor que escombra. Jo he viscut el teatre des del Romea, quan jo era nano, que hi havia tot tipus de gent. I aleshores m'agrada molt que no necessiti res més que la teva intenció de comunicar-te i de donar aquest carinyo, aquesta alegria, aquesta simpatia a la gent. I això, en els grans teatres, és difícil de trobar. Però en els llocs petits, com nosaltres, això és tan fàcil i és tan maco trobar-ho, que jo, per mi, mira, per mi ha sigut un sistema de vida. T'ho dic ara perquè representa que ja sóc gran.
0: Que, no, perquè abans t'he preguntat, et podré tutejar, i m'has dit sí. Diferent si fos gran, no?
5: Sí.
0: Però em pots tutejar tranquil·lament.
5: Sí, em vols tutejar perquè encara no sóc gran, no?
0: Molt bé. Escolta, també ets conegut per la teva feina com a doblador, especialment posant veus a actors com Woody Allen, no? Per exemple. Què t'ha portat aquesta altra faceta, no? D'aquest ofici que pot ser tan ampli i tan divers?
5: Home, és un ofici molt maco, molt maco, i molt difícil. I molt difícil perquè en aquí sí que no... en el meu cas no, eh? Però aquí no pots posar res teu, no? Uh-huh. Aquí has de fer... El gran doblador és aquell que fa exactament el que fa el senyor de la pantalla. Però en el meu cas, com que se m'escapa i em surt el Pere per tot arreu, i aleshores faig el Woody i de vegades semblo el Pere. O faig l'Escurça Negra i de vegades semblo el Pere. I de vegades em renyen i tot, i de vegades em feliciten, no?
0: Molt bé. Quan dobles un actor tan icònic, fins a quin punt hi poses... T'anava a preguntar de tu mateix, però clar, ara pensant en el que m'has dit, doncs intentes posar-hi poc, malgrat no,
5: sí,
0: alguna
5: intento
0: escletxa.
5: Poc. Intento ja, posar-hi no? poc, perquè és clar, és que això no és sèrio. Mm-hmm. No pot ser. El que passa és que quan l'actor és tan bo, que sense voler vas a l'ànima de l'actor, mm-hmm. més que la paraula, més que la boca, no? I aleshores, quan vas a l'ànima, i aquella ànima és tan propera a la teva, que no te n'adones i li poses. El Michael Crawford, del N'hi ha que neixen estrellats, era més jo que el Michael Crawford. O el Mr. Bean, que tot que el Mr. Bean és molt difícil, eh? I el Woody érem tan iguals, tan iguals. És que ens assemblem tant amb el Woody. Jo una vegada li vaig dir, Woody, no tens pas parents per Mataró.
0: I què et va dir?
5: No, t'ho dic. Diu, no, però nos parecemos. Diu, i a veces yo voy por Nueva York y me preguntan, ¿qué eres Juan Pera?
0: No tinc cap dubte que això sigui així. Després de més de 50 anys d'escenari, què és el que et continua emocionant abans de sortir a actuar? I no sé si hi ha algun paper que encara dius, mira, aquest m'agradaria fer-lo i no l'he interpretat.
5: No, n'he fet moltíssims. Jo em sembla que al llarg de la meva vida, perquè vaig començar d'amateur, com aquí al Círcul, i fèiem una funció cada 15 dies. Vaig estar 5 anys a la ràdio fent teatre...
0: Radiofònic, radioteatre, no?
5: Radioteatre. He fet teatre a televisió, a TV1, a TV2... He fet moltíssimes obres. Jo sempre penso que... Em sembla que ja les he fet totes. Però sempre el personatge que et donen aquest demà que vaig a Badalona... per mi és com molt important aquell dia, no? Uh-huh. I quan em donen un paper penso, bueno, com t'ho faràs això? Sempre penso que no ho sabré fer i de vegades me n'adono que dic, mira, doncs ai caram, l'he sabut fer. Però sempre cada personatge té una dificultat o una intenció o una manera de fer i l'enfrontes i penses a veure com me'n surto d'aquesta. I tots van agafant el cara. He fet obres dolentíssimes. Mm-hmm. Molt. Obres dolentíssimes, eh? Però que jo les he fet bones, d'alguna manera, no? Vas mirant què hi ha de bo. Però, sobretot, el gran protagonista del teatre, no ens enganyem, és el públic. Tu pots estar assajant 2 mesos, 3 mesos, una funció, però la funció aquella no agafa ales fins que la poses amb el públic. Mm-hmm. I posada en el públic, ara mateix estic escrivint un nou espectacle per aquest estiu i l'estic escrivint i penso, ui, això com ho faré? I ja veuràs com el dia de l'estrena
0: llavors... Acabarà d'encaixar tot.
5: Sí, acabarà d'encaixar. Mm-hmm.
0: Doncs també encaixarà aquest espectacle aquí a Badalona aquest cap de setmana, amb entrades exaurides.
5: Ens ho passarem molt bé, eh?
0: Amb en Joan Pera, que no us podeu perdre al Teatre del Círcul. Ha estat un privilegi tenir-te avui amb nosaltres al Badalona Matí.
5: Molt de gust, amb molt de gust.
0: Que vagi
5: molt
0: bé.
5: Vinga, Bètola.
0: Adéu-siau.
5: Bon dia.
3: El millor del Badalona Matí.
4: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
3: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: a les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Als arxius i biblioteques històriques es conserven milers i milers de manuscrits i còdexs medievals produïts als escriptoris monàstics. Si ens fem la imatge mental d'un d'aquests espais, segurament ens imaginarem un grapat d'homes silenciosos elaborant còpies de llibres. Aquesta setmana posarem sobre la taula el nom d'una d'aquests personatges, responsable de l'elaboració d'un dels manuscrits més bellament elaborats del segle X peninsular i que conserven des de fa 1000 anys a la Catedral de Girona. Benvinguts a la història de l'Apocalipsi i de Ende, la seva il·lustradora. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de ràdio castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar d'Ende i el Beat de Girona. I ho fem molt especialment amb un convidat infiltrat. Martí Abril, benvingut.
3: Hola.
2: Com estàs?
3: Molt bé.
2: Content
4: de seguir? Convidat o era entrevistador?
2: O entrevistador infiltrat?
3: Entrevistador normal. Sí, sí.
2: Entrevistador normal, perfecte. Però el programa el portarà el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Hola, benvingut.
4: Bones, què tal?
2: Alberto, Ende. Un nom que d'entrada ens diu ben poc o res. De què anirà el programa avui?
4: Bé, doncs posarem sobre la taula un nom, Ende, que es correspon amb el nom d'una dona de finals del segle IX, vinculada al món artístic, al món cultural de la península Ibèrica, i responsable, ja ho anirem veient, d'una obra meravellosa que encara avui podem contemplar en terres catalanes.
2: A veure, els nostres oients habituals ja ho saben.